0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: sona en directe de 3 a 5 a iCat.
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
3: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: A les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà també avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons l'USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. Ho va dir ahir el Parlament, acompanyada del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen a Parlon que destitueixi Trapero.
1: Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. El mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: És un honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
1: Marta Peça Rodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carla Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida o Emma Vilarassau. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
3: En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
5: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
3: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes, gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés en la jornada 36 de la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans, i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Ahir dimecres també es van disputar primer aquests partits: Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Avui dijous, Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42.
3: Florentino Pérez ha instat al Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
1: I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87.
0: Fins aquí les notícies.
6: Les 5.

0: Dijous 14 de maig, si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines, i en canvi de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Badalona el sol sortirà a les 6:33 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 29 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Comencem el dijous amb aquesta frase que ens va deixar Frank Sinatra. M'agradaria ser recordat com un home que va viure la vida, un home que tenia bons amics i bona família. No demano res més.
0: I és que precisament avui arrenquem el programa amb ell, amb la veu. I segur que només amb els primers compassos sabeu quina cançó és. Frank Sinatra va ser l'encarregat de regalar-nos aquesta delícia dedicada a la ciutat de Nova York. Un himne que segur que us fa sortir del llit pensant: és dijous i només queda un despertador.

0: Sinatra va ser una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 quan es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara My Way, Fly Me to the Moon o New York, New York. Però, a més de cantant, Sinatra també va tenir una destacada carrera com a actor, participant en nombroses pel·lícules. La seva veu ens va deixar un 14 de maig de l'any 1998. Tenia 82 anys, però el seu llegat continua molt viu. Times Square, Broadway, Central Park, Chelsea, el pont de Brooklyn, Chinatown... Potser no sou a Nova York, però per uns moments us hi hem portat amb aquesta cançó del mestre Sinatra. Imaginar és gratuït, i tal i com ha estat tot plegat, imaginem que sí, que per uns moments el món és un lloc una mica més amable i que, tot i la son, val la pena agafar-se aquestes hores del matí amb optimisme.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Doncs mira, recordant que vaig anar a Nova York aquest Nadal.
0: Bien.
2: I a l'hora que anava a dormir era aquesta hora, perquè just estàvem amb els missatges aquests de prèvia de programa, de qui fa això, qui fa què, i era un moment una mica, sap greu pels companys, però satisfactori, de dir, jo vaig a dormir, estic a Nova York.
0: Ja us ho fotreu.
2: No, ja us ho fotreu, vull dir, però
0: veia que
2: tot estava controlat, que tot estava bé, i deia, mira, saps què, doncs a dormir.
0: Sí, no sempre podies dir, escolta, estic a Nova York i no tinc cobertura.
2: Home, mira, altres coses potser no, però cobertura sí que n'hi ha. Però escolta, per la resta, molt bé, molt content, molt bé. Molta alegria i molta energia d'aquest dijous.
0: Doncs vinga, arrenquem aquest dijous sabent què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, encara amb ressò de les paraules de Florentino Pérez, d'aquest cas les que ahir va donar en una entrevista a La Sexta, començarem l'agora fent un petit comentari. Després saludarem en Toni Trilla, perquè ahir van confinar un creuer per un brot de gastroenteritis, i el dubte que ens sorgeix és normal? O és que estem fent-ne un gramassa per l'antivirus, o no és un gramassa, sinó que hem de tenir alguna precaució més. Però ens va sorprendre la notícia i li preguntarem a qui en sap, que és a l'epidemiòleg Antoni Trilla. Després farem les reaccions a la compareixença de Trapero i Parlon, que van demanar perdó per haver infiltrat Mossos en una assemblea de professors, amb els dos partits que van iniciar aquestes compareixences, Esquerra i la CUP. I després anirem al Congrés, on li han retirat les acreditacions a Vito Quiles i a Bertran Endongo, que són dos, no va dir periodistes, però... dos ultres que fins ara feien de les seves. Després una miqueta d'agora esportiva, parlant de futbol, perquè l'Espanyol va guanyar i està a punt de salvar-se, i avui el Girona se la juga. Taverna per saber on hem de menjar aquest cap de setmana. I res, una miqueta de Dorian a partir de les 11.
0: Home, que bé!
2: Amb el Jordi González.
0: Molt bé.
2: Humor i ja està, cap a casa cada mes divendres.
0: I un dia menys.
2: I un dia més.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: En només 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Molts dels oients que ens estan escoltant ara mateix s'acaben de despertar, per tant, és interessant saber què ha passat al món mentre dormíem.
3: Doncs mira, avui us parlem de la Solar Impulse 2. És l'avió que fa 10 anys es va convertir en un símbol perquè va ser el primer avió d'ala fixa capaç de completar la volta al món propulsat només amb energia solar. No va ser un vol ràpid, ja t'ho dic ara. El viatge va durar més d'un any i mig, amb múltiples escales i velocitats relativament baixes. Però va demostrar una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció, que és un avió podia mantenir-se en l'aire durant dies utilitzant únicament energia captada pel sol. Un prodigi de la tècnica creat per Bertrand Piccard i André Borsberg. El 2019 aquesta gent es va vendre l'avió. Se'l va vendre. El va vendre amb una empresa que es diu Skyweller Aereo, que, malgrat les dimensions, el va convertir en una mena de dron, és a dir, un avió que es pot manipular sense que hi hagi tripulació. I el va voler comprar per destinar-lo a vigilància, a comunicacions... L'objectiu de l'empresa és desenvolupar, bàsicament, avions que gastin poc, amb energia solar, i que permetin fer control de platges, vigilància marítima...
0: Ai.
3: Coses d'aquest tipus.
0: Ai.
3: Ha perdut una mica
0: de força.
3: Exacte, de poètica.
0: Sí,
3: eh?
0: Sí.
3: Doncs ara ve la notícia. L'avió ja no existeix.
0: No m'ho diguis.
3: Aquesta matinada hem sabut
0: no.
3: que la setmana passada es va estavellar al golf de Mèxic...
0: Sense ningú.
3: Amb un vol de prova, evidentment, no hi havia ningú a bord perquè és un dron, però sí que representa una mica el tancament d'una etapa i d'un somni aventurer. El llegat del Solar Impulse 2 reposa ara sota les aigües del golf de Mèxic.
4: Molt bé.
5: Va, a veure,
4: no hi havia ningú.
5: Va, no, rest in peace.
3: Va,
5: escolta'm tu, doncs mira, que descansi al fons del mar. Gràcies, Àlex. Vinga, avui també a aquestes hores del matí volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món serà un lloc millor si la colla dels castellers de Barcelona aconsegueix el 25 de juny batre el rècord de castell fet a més altitud. Fins ara aquest honor recau en els maduixots de l'Alt Maresme, que el 2017 van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. Ara la colla barcelonina vol aconseguir fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.400 metres d'altitud als Alps suïssos. Veurem si ho poden aconseguir.
5: Home, doncs esperem que sí, perquè 3.400 metres d'altitud no és poc, eh? Allà, vinga, enxaneta cap amunt. Vinga, enfila't. Ja amb el mal d'alçada, no?, i tot això.
4: I tant.
5: No ho sé, en tot cas, que tinguin moltíssima sort. I fent camí cap a un quart de 6 del matí, volem saber de què parlarem poc, Marta.
4: Doncs mireu, del macrocàsting que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, per si voleu ser models. La bona notícia és que la inscripció és gratuïta, està oberta a tothom, i no hi ha límits ni d'edat ni d'altura.
5: Veus?
4: La plaça del centre comercial a Arenas, a Plaça Espanya, doncs es transforma en una passarel·la on tothom tindrà l'oportunitat de convertir-se en model un dia i perseguir el seu somni, i qui sap, un dia doncs acaba sortint a les revistes.
5: M'encanta perseguir el seu somni.
4: Oh, és que ho venen així, eh? Hi ha molta gent.
5: Sí, sí.
4: Que de petit diu-nos que jo voldria ser model.
5: A veure, jo penso que cap de nosaltres tres podria ser model, a no ser que féssim roba infantil.
4: No, perquè, però
5: veure,
4: aquí
5: no
4: podríem,
5: 50,
4: no,
5: també t'ho dic.
4: Però ens hi podríem apuntar perquè no hi ha límit ni d'edat ni d'altura.
5: No, sí, sí, però faig una reflexió,
4: volen
5: no per aquest càstig.
4: Volen gent diversa.
5: Dic en general.
4: Ah, en general.
5: Jo ens però veig presentant...
4: Potser també podria començar a canviar tot plegat.
7: Clar.
5: També t'ho dic.
4: Però no cal que tothom... Els vaixets existim.
7: I ens vestim.
5: Sí, home, sí. Però és que ens estic imaginant sortint a la passarel·la, no, que la gent diria, on són?
4: On són? Pobrets.
7: Sí.
5: He pensat, escolta'm una cosa, com que hi ha moltíssima gent que s'hi vol presentar, que em sembla que hi ha dues franges d'horaris, Marta.
4: Sí, això ho podeu anar d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 7, quan sortiu de la feina, dineu i cap allà.
5: He pensat, mira, li demano a la Judit Mascó, sisplau, que ens expliqui què hem de tenir en compte a l'hora de presentar-nos un càsting per ser model, perquè qui millor que ella, una de les grans top models del nostre país a nivell internacional, dic, Judit, digue'm, sisplau, què hem de tenir en compte si volem ser models. Per tant, Judit Mascó, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners, soc la Judit Mascó, i sobre el càsting per exercir o tenir l'opció de ser model que hi haurà ara aquest cap de setmana, dir-vos algo que potser és molt evident, però que crec que no ho és tant. És a dir, per anar a un càsting has de mostrar com ets tu. No val anar maquillada com una porta o maquillat com una porta, vestit d'una manera que no és la teva personalitat, és a dir, vesteix d'una manera molt neutra, posa't uns texans, una bambeta, un talonet, una samarreta blanca de tirant, és a dir, que se't vegi el cos, que se't vegi com tu ets, no et disfracis, no cal que et posis ni la pestanya, ni l'ungla postissa, ni et facis un pentinat que no et faries normalment en el teu dia a dia. És a dir, mostra't com tu ets. El que volen veure és el diamant en brut que ha de lluir properament.
5: M'encanta.
4: M'agrada molt.
5: Sigueu vosaltres mateixos.
4: Millor consell impossible.
5: Doncs vinga, si ens ho diu la Judit Mascó, li haurem de fer cas.
4: Sempre.
5: I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs ens anem cap a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà el seu propi auditori. Després de molts anys amb el projecte enquistat, l'Ajuntament ha tret a concurs les obres per construir l'equipament. Amb una inversió de 3,2 milions d'euros, l'auditori tindrà capacitat per 300 persones. Si tot va bé, es començarà a construir després de l'estiu i les obres s'allargaran 14 mesos. I rebrà el nom de Teatre Auditori Mestre Benages, que, per si no ho sabeu, Antoni Benages era mestre, el van afusellar durant la Guerra Civil el 1936, i és el mestre que encarna Enric Auqué a la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
5: Doncs vine, moltíssimes felicitats a la gent de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà aquest propi auditori. Quina meravella. I alerta perquè Ribot Serra amb un motiu per saltar del llit. Quin? Ah, això no ho sabem mai, que ens ho expliqui. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és anar a donar sang i també plasma. El Banc de Sang ha iniciat una campanya per augmentar les donacions d'aquest component que ha passat a ser tan necessari com la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any.
5: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a l'Ot Serra. Un quart de 6 del matí i 3 minuts. I alerta perquè despleguem la revista del cor dels matiners en temes sucosos avui. Xup-xup. Com batega xup, xup. El cor, xup-xup.
4: Doncs batega amb Marc Giró i amb Gabriel Rufián.
5: Perdó, que no és que xup-xup seria pum-pum, no?
4: Pum-pum. Sí, sí.
5: No sé.
4: Batega, sí. Bum-bum. Bum, bum. Quina tonteria portem.
5: A veure, amb què? Sí, exacte.
4: Batega amb Marc Giró.
5: Ui, ella, quina idea.
4: Tira'm el gall. Mira, avui aniria bé. Estem tots una mica encostipats.
5: A veure, com ho fem, això?
4: Batega amb Marc Giró.

0: Perdona la confianza. ¿Consumamos?
1: Yo no tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón.
2: He de dir que aquest violí que s'estava, que és insuportable...
3: És en directe.
2: És en directe.
3: És en directe, eh?
2: Hi havia una noia al mig d'ells dos tocant allà el violí.
3: Ai, no he vist el vídeo.
2: Em sembla
3: boníssim.
2: Brutal.
3: Ara molt.
2: Ai, Déu meu, i el cor també batega amb Juanma Moreno.
4: Una luz en la mañana.
2: Què és això? A veure, un moment.
3: El canto del loco.
2: És el canto del loco.
3: Hosti, és que el canto del loco al costat d'aquest ho fan molt bé, vaja.
2: Què és això?
3: És el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que s'ha passat al món de la música. Ha revolucionat, evidentment, les xarxes amb aquesta cançó que ell mateix canta. Primer es pensava, es veu que era intel·ligència artificial, i ha confessat, va confessar ahir que no, que és la seva veu amb aquest tema que es diu Kilòmetre Sur, i ha sonat durant tots els actes electorals de la campanya del Partit Popular, de les eleccions que se celebren, doncs, aquest 17 de maig.
2: Home, escolta'm, malament no sona.
3: Una miqueta burete.
2: Va, però escolta'm,
3: sí, malament
2: pop,
3: no
2: sona. Una cançó pop, sí. Però... Escolta'm...
3: Heu de veure el vídeo, val molt la pena.
2: Al·lucino, de veritat. Anem de mal en pitjor.
3: Bueno, el Mazón també cantava i després va ser qui va ser.
5: Sí, però...
3: Sí, aquestes coses, nena, has de ser versàtil.
2: Sí, sí, tant. Si no et va bé, exacte, si no et va bé en la política, et fas cantant. Kilòmetre Sur, el nou èxit de Juanma Moreno. Mare meva, 9 minuts, 6:15 del matí, quin sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Sopa de Cabra ens va explicar els problemes que van patir durant la seva separació.
6: En aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Però això no existia abans.

0: Què? Està bé aquesta cançó per als que ens estan escoltant ara mateix, que segurament estan fent el primer cafè del dia?
1: Un cafetó, perquè un 14 de maig del 2005 moria a Las Vegas i als 89 anys una llegenda de la música com és el guitarrista B.B. King, conegut arreu del món com el rei del blues. Ell tenia una guitarra, la seva inseparable Lucille, amb què va portar el blues a escenaris d'arreu del món. Oferia, es veu, atenció a la dada, 200 concerts cada any, i hi havia èpoques que arribava a tocar cada dia de l'any. Va ser guanyador de més d'una dotzena de premis Grammy, va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 87 i la revista Rolling Stone el va situar entre els millors guitarristes de la història, només per darrere de Jimi Hendrix o Duane Allman.
0: Recordant la figura de B.B. King aquest matí de dijous, d'aquest dijous 14 de maig, és moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que mai està de més. I ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 14 de maig, tenim Mercuri Kazimi. Kazimi és un terme d'origen àrab que vol dir, simbòlicament, el cor del sol. I això passa quan Mercuri es col·loca gairebé exactament en conjunció amb el sol. Aquest moment pot portar molta lucidesa mental, una idea que s'ordena, una conversa que il·lumina o una decisió que de sobte veus més clara. Per això, avui és un bon dia per escoltar, parlar amb consciència, ordenar pensaments i posar llum allà on fins ara hi havia confusió.
0: Pensava que deia posar llum a la foscor,
1: sí.
0: Ja està.
1: Ja també dic, bueno...
0: El canto d'un duro. Kazimi.
1: Kazimi. M'ha agradat.
0: El cor del sol. Diem tots tres Kazimi, Kazimi, Kazimi, va. Un, dos, tres. Kazimi, Kazimi,
1: Kazimi. Això ho fèiem de colònies.
3: Ara sortirà un fantasma.
1: Sí, clar.
0: De Verònica, no?
1: Verònica. Verònica. Verònica.

0: agradat que ho diguis així a la castellana. Verónica.
1: Ai, jo em cagava, jo em cagava quan feia això de Verónica.
0: Però ho veieu, no?
1: Sí, sí, jo m'ha apagat i mirant el mirall, no?
0: I tant, el mirall. Ja, amb espelma, jo algun dia, a les colònies.
1: I mai va passar res.
0: Oh, no. Només alguns
1: de moment,
0: crits.
1: De moment.
0: Sí.
1: De moment.
0: Que no ho facin els que s'estan llevant aquesta hora, que no cal.
2: Home, sí.
1: Saps l'altre?
0: Home, l'altre, sí.
1: És veritat. Vinga,
0: s'ha de provar.
1: Qui bufarà espelmes avui? Enlluerna'ns amb la teva veu.
0: Amb el meu Casimi.
1: Amb el teu Casimi.
0: Avui toca felicitar el cantant Marc Parrot, que en fa 59. El xef Ferran Adrià celebrarà esferificantment que avui arriba al 64.
1: Molt bé, molt ben dit.
0: També suma un any més la directora, guionista, productora i actriu Sofia Coppola, que en bufarà 55. I encara un parell més, Mark Zuckerberg, que en fa 42 i amb els bitllets que li surten de les orelles.
1: Clar.
0: I acabem amb l'actriu Kate Blanchett, que està estupenda, celebrant que avui en fa 57.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia!
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
1: I precisament avui Marc Parrot fa 59 anys. És un bon moment per recordar una de les cançons que forma part de Turisme per la memòria. Un disc deliciós, carregat de bones col·laboracions, com aquesta al costat de Ramon Miravet. Això és Misteriosament feliç.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem la compareixença al Parlament de la consellera Núria Parlon i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, sobre les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. A les 11 entrevistarem el grup de música Dorian. A la tarda ens visitarà l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. A les portes dels 15 anys del 15M, el Catalunya Nit oferirà un reportatge sobre el moviment i entrevistarà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I Àlex Gorina dedicarà la sessió golfa a pel·lícules amb vaixells com a escenari arran del brot d'antivirus en un creuer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 14 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès.
3: Sí, el mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Segons Trump, els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre.
2: Reunió important avui a Educació mentre continuen les vagues.
3: Sí, hi ha reunió de la taula sectorial. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord.
5: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui, recordem-ho, hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona.
2: La consellera d'Interior demana perdó.
3: Núria Parlon i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna.
6: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
7: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
3: Els grups parlamentaris consideren aquestes explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen tots a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol.
3: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
8: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
2: Els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo ja no poden accedir al Congrés.
3: Els han retirat temporalment l'acreditació periodística. És una decisió de la mesa de la cambra que considera que el cúmul d'incidents que han protagonitzat deterioren la convivència al Congrés dels Diputats. No hi podran entrar fins que resolguin els 11 expedients que tenen oberts.
2: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
3: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
2: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat.
2: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes.
3: Sí, un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb les disculpes de Parlon i Trapero al Parlament i també l'afer Florentino Pérez, que encara cueja. El diari Ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa. Va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el Periódico, i a La Vanguardia hi llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents.
10: En plan esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. El Periódico explica que estudia plantar cara a Florentino, i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino.
9: Altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la principal foto de l'ara que també veiem al país.
10: I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que té la permanència a tocar.
2: I avui articles d'opinió i editorials, evidentment sobre les disculpes de la consellera Parlon i també encara sobre Florentino.
10: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació, on exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: El rotatiu conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques de l'altra.
10: Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents s'assembla, diu, al que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins del cos de Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un tal per una secta o fer seguiments a polítics.
10: A les pàgines de Catalunya del País, Miquel Noguer titlla les disculpes de Parlon i de Trapero d'estrictis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solventar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
10: A la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi cueja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuente Álamo, la periodista qui Florentino va posar en dubte que hi entengués de futbol, escriu un article a l'ABC titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
10: Fuente Álamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent, en el sentit que va fer evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
10: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
2: Déu-n'hi-do, Sílvia Solanes, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: A veure què trobem avui també a la premsa digital.
11: Porto no sé si de tots colors, també.
2: Sí. Una miqueta de mercat, no? Sí. Una miqueta de varietat. Això està bé. Sí. Per on comencem? De capa caiguda.
11: Sí, no, Donald Trump. Donald Trump, el font Trump. O el Trump font, millor dit. El telèfon de Donald Trump. Ho ha dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump font, perquè ell també va voler que un telèfon portés el seu nom. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo que ara no tenen el mòbil assegurat. I són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera d'un telèfon que veiem a diversos digitals. Una actualització de la lletra petita diu que aquests $100 només donen dret a si l'empresa decideix finalment fabricar-lo, potser l'ho venguin. Veiem a l'Espanyol aquesta informació, també veiem el telèfon, que com no podia ser d'una altra manera, és daurat.
2: És a dir, tu fas com un apagui senyal i a partir d'aquí, si es fabrica, ja veurem si...
11: Sí, primer van dir que era com una prebenda, el reservaven, després van dir que ho farien més endavant i ara ja no està tan clar que el fabriquin, però si el fabriquen, doncs potser te'l donen, si estàs
2: potser.
11: Aquí.
2: Potser.
11: Potser.
2: Tenim una sort de tenir un tram font, un font tram. Quina meravella.
11: Ja ho pots sentir.
2: Escolta, per què estan amoïnats, Astúries?
11: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I et preguntaràs què és el campano?
2: Sí.
11: Doncs és el salmó que es pesca en els seus rius. Ah. Potser ho sabies, jo no ho sabia, per això ho he hagut de buscar.
2: Anava a fer una broma tan fàcil a aquestes hores del matí, però callo que avui seguim el programa.
11: D'acord. Doncs es veu que les tradicionals subhastes de Sella i el Narcea s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no han pogut pescar ni un exemplar de salmó d'aquest campano que es troba en aquestes ries. Ho llegim al diari Japonès.
2: Qui tindrà un carrer a Barcelona?
11: Doncs el capità Trueno.
2: Home, no m'ho diguis.
11: Sí,
2: això?
11: Més que un carrer, un espai. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte, que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El capità Trueno donarà nom a la plaça que hi ha just davant del casal del barri de Can Carol, això és a Vallcarca. I Aute, els jardins ubicats ubicats al carrer d'Esteve Terrades, veiem a BTV.
2: I alerta del capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
11: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins tot al BOE. Sortiran el segon quatrimestre d'aquest any per 23 euros cadascuna. Hi haurà 9 monedes. Serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes a banda de Mortadelo i Filemón, Ofèlia, Pepe Gotera, etc. Què?
2: 23 euros, déu-n'hi-do, eh?
11: Però si ets fan...
2: Multiplica per 9.
11: Però en compres una.
2: No. Quina compraries tu?
11: Ostres, jo era més a Zipizape.
2: Gràcies. Ah, porta'm bones notícies, per favor, Marc Jurado, que estic d'aquest temps ja fart, ja li diré després del cordomí, però jo així no puc viure.
9: Mira, depèn d'on vagis a passar el dia, perquè si seràs a Ponent o a les comarques tarragonines sí que tindràs sol, en canvi, però núvols i pluges els esperem de forma intermitent al Pirineu, a les comarques del nord de Tarragona i també les comarques del nord-est, les més abundants a l'Empordà. Hi haurà tramuntana, també mestrals als extrems i temperatures una mica més baixes.
2: 5 minuts, arribem ja a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu connectats amb La Pública i Nacional. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores repassem alguns apunts culturals amb la meva estimada Marta Viana.
12: Avui comencem amb música, perquè ja ve el cap...

0: És que té una veu, Iván Ferreiro, que no es pot aguantar.
1: Doncs si el podeu... El podeu, no, si el voleu, veure... És avui al Sant Jordi Club, és un concert que es farà dins el Festival Guitar Vecent. El concert és a les 9 del vespre, correu, perquè encara queden algunes entrades, per veure l'estimadíssim Iván Ferreiro. També avui, concert, en aquest cas, de Joshua Idem. Una altra cosa diferent.
2: Estil diferent.
1: Sala diferent, nom evidentment diferent. Joshua Idem serà a la Sala Rasmatàs de Barcelona amb un concert que farà avui a les 9 del vespre. I per ser un apunt més a nivell musical, avui comença el Festival de Jazz de Vic. Hi haurà molts concerts durant tot el cap de setmana. Es faran sobretot al Jazz Cava o a la plaça del Carbó de Vic.
2: I acabem també amb alguns apunts teatrals.
1: Sí, perquè avui s'estrena Perfectament Imperfecta. Això és un monòleg sobre la maternitat, la salut mental i la identitat femenina. Està dirigida per Laura Domènech Vila, interpretada per Montse Rodríguez i Clusella, i és una obra basada en la novel·la de Carla Gràcia Mercader. Això, d'això ho podeu veure al Teatre Tantarantana del 14, avui mateix, dijous, al 31 de maig.
2: La ràdio sempre ens deixa un so, unes paraules, unes veus, uns moments... I això és el que fem cada dia amb el Jan Soteres, moure el dial aquest matí de dijous. Però cap on? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Després de la roda de premsa de Florentino Pérez, no he pogut evitar recordar el mític Josep Lluís Núñez. Movem el dial, doncs, al gener del 2015, quan l'humorista Xavi Cazorla, des de la tribu de Catalunya Ràdio, trucava a l'expresident blaugrana. Al senyor Núñez no se li va acudir res millor que, tot i la seva veu inconfusible, fer-se passar pel porter de l'edifici.
4: Sí.
5: Hola, bona tarda.
4: Sí.
5: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
4: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
5: Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
4: És que no et sento, eh?
5: Truco de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
5: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
4: No, és que no hi ha ningú aquí.
5: No hi ha ningú?
4: No.
5: Però si estic parlant amb vostè, eh?
4: Eh?
5: Si parlo amb vostè.
4: No, amb mi no.
5: Ah, no?
4: No.
5: Ja. I amb qui parlo, doncs?
4: Jo sóc el porter.
5: Ah, vostè és el porter.
4: Sí.
5: Ah, vale.
4: Per qui demanava?
5: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
4: Ah, no hi són, eh?
5: No hi són?
4: No. Ah. Fa dies que no hi són, eh?
5: Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
4: Vale, no. Si vol que deixi algun recado...
5: No, i vostè on passarà el Reis?
4: I jo?
5: Sí, com a porter.
4: A la porteria.
2: Escolta'm. Pot haver-hi, per favor, un tall millor del Núñez fent-se passar per un porter?
6: Tall millor del Núñez jo crec que sí, però,
2: sí?
6: Però aquest és top 3, sense dubte.
2: No canvia
6: top
2: la veu. 3,
6: sense dubte. No, clar, però més ho intenta, perquè si no confio una mica així... Sí, i a més, hi ha molt mite al voltant de la portera de Núñez, perquè ell sempre deia que quan li demanaven un fitxatge de molts diners deia, això és com si fitxa la meva portera. Que, diguem-ne, entroncaria en l'esperit futbolístic de Florentino Pérez. I per tant, que ell a més digués al porter...
2: Ai, Déu meu,
1: una
2: abraçada des de la ràdio, el Cazorla, que va ser l'artífex d'aquesta broma. Bé, d'aquesta trucada que li va sortir rodona, sens dubte. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí al Japó, falten 16 minuts per l'una del migdia, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Guillem, què tal?
7: Bon migdia, matiners. Entre el 5 i el 22 de maig se celebra a la ciutat de Kyoto el Kamaogawa Odori, un dels 4 festivals de dansa de geishas més importants del país. Diuen que era un dels espectacles preferits de Charles Chaplin i es basa en la representació de diverses escenes històriques amb un important pes de la dansa tradicional. Es fa a Pontocho, un petit carrer, però que té una gran història. Tot i que en un primer moment pot semblar que estigui fet de cara als turistes, la majoria d'assistents són japonesos que viatgen d'arreu del país per veure-ho. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I a partir de les 6, com sempre, comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: Doncs mira, avui pendent de com evolucionen les negociacions entre Educació i els sindicats, després que ahir el govern demanés disculpes per haver infiltrat dos policies a una assemblea de docents. Per tant, veurem si avui hi ha algun canvi o no. Recordem que tenim vaga a Girona i a la Catalunya Central. Per tant, aviam com també tenim el trànsit aquest matí. Us ho explicarem tot des de les 6. També ens farem eco de l'entrevista ahir a Florentino Pérez, en què no va rectificar només en una cosa. Va dir que no sabia si havia dit exactament que el Barça havia robat o no 7 lligues. Ens fem enrere.
2: Aquest també s'està lluint, aquest després, 2026.
6: També us explicarem aquesta història, que ja vos estem explicant en informatiu, del gastroenteritis, del creuer confinat per una gastroenteritis dels seus passatgers. Li preguntarem a l'Antoni Trilla si això és normal, si és que estan prenent alguna precaució de més per l'antivirus, o com està la situació, perquè ens ha semblat una notícia bastant impactant. Després parlarem del Congrés, on s'ha expulsat a Vito Quílez i a Bertran Endongo, els dos ultras que intentaven agitar cada roda de premsa amb les seves provocacions.
2: És que, escolta, jo hi veia imatges que n'estaven parlant a la tele, i és que realment...
6: No està escrit, és a dir, traspassa qualsevol esperit de periodisme crític, és a dir, sempre a favor de qualsevol que vulgui fer una pregunta, per incisiva, difícil i dura que sigui, però quan tu, per exemple, com fa uns dies a la diputada dels Comuns Aina Vidal, la persegueixes fins a un taxi, gairebé no li deixes treure, l'impedeixes físicament, això no és fer periodisme, això és...
2: Gravant imatges a dins del Congrés, que saben perfectament que no es poden gravar.
6: Tu, per però ja no és això, gravant a escola, això no està dins del Congrés, però gravant a l'escola dels fills de no sé qui. És clar, a dir, hi ha pràctiques que no es poden fer i que, per tant, han d'estar perseguides d'alguna manera.
2: Està bé.
6: Després farem Agora Esportiva, perquè hi va haver partits de Lliga, l'Espanyol que s'acosta a la salvació i avui el Girona té un partit decisiu. Taverna per saber què hem de menjar el cap de setmana. Dorian amb Jordi González a partir de les 11.
2: Molt bé.
6: I després una mica d'humor per acabar el dia amb alegria, il·lusió i encara el divendres.
1: Visca!
2: És poesia pura.
6: Has vist?
2: A veure, escolta'm una cosa, a veure un moment. Dada Mayol,
6: sí.
2: Hem sortit del món esportiu o encara hi som?
6: Depèn del que et venguis per esport, perquè per accedir a la dada has de passar unes proves físiques.
2: Anem a la Dada Mayol. Avui ets a Catalunya, activeu les nostres neurones, aquestes hores del matí jo sé que costa, però...
6: La dada sempre respira actualitat, per tant, si l'actualitat és esport, la dada és d'esport. Avui l'actualitat parla dels Parlon i Trapero, dels Mossos d'Esquadra,
2: parlant després.
8: Mama, jo vull ser policia per anar tot el dia.
6: I en concret, quants Mossos d'Esquadra, no us despisteu, hi ha a Catalunya, quants agents dels Mossos d'Esquadra? Vinga, va.
2: Molts.
6: Sí, molt bé, la resposta és correcta, molts. Molts n'hi ha, sí.
2: Clar, molts està molt bé, però...
6: Més de 1.000, sí, més de 1.000 n'hi ha, molt bé, l'ara. I més de 3.
2: Jo diria que... 20.000.
1: Jo 60.000.
9: Apa, jo no anava a dir tant.
1: Molt més.
9: 19.000.
6: Doncs entra, per molt poca diferència, Xavi Canalia s'endú el títol perquè n'hi ha 19.581. La majoria homes. Va, quantes unitats tenen els Mossos? Unitats, pot ser el de trànsit, pot ser la Brimo...
1: Quantes?
6: 54.
2: No, home, no, bèstia.
6: Vinga.
2: Jo diria 20.
1: 15.
6: 17. Per tant, aquí lleugerament a favor de Marta Viena. I quants graus hi ha? Quantes categories hi ha de Mossos d'Esquadra?
2: Jo diria que n'hi ha 5 o 6.
6: 5 o 6?
9: Ostres, ni idea.
6: Ni idea.
1: 5.
6: N'hi ha 8 de Mosso a major, passant per caporal, sergent, sotsinspector, inspector, intendent i comissari. Per cert, el major és el màxim càrrec policial. I després hi ha el màxim càrrec polític, que és la consellera d'Interior, i el director dels Mossos.
2: Ah.
6: En aquest cas, el director dels Mossos. I el major és la mateixa persona, que és Josep Lluís Trapero.
10: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
2: Gràcies, major.
6: A disposar.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
13: Sí, eh?
12: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
13: De coses d'aquestes de sota terra.
12: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
13: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
14: He estat jo, perdó.
13: És la que fa menys que s'enfuma.
12: No.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
16: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
17: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
18: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
19: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
20: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, va quedar així.
21: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic, m'haig de pensar.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Vigili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
14: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
22: Crec que no vindran aquest cop, eh?
14: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
22: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
22: En fi, Roger, és una cosa de mans, és increïble.
8: Els matiners som un programa per emmarcar.
0: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
23: A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
0: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
23: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia...
8: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. Com cada matí, els matiners de Catalunya Ràdio, us animem a que ens truqueu, perquè els del club de les 5, com que tots ens llevem d'hora, tots ens despertem aviat i tots tenim una mica de son, res millor que compartir aquesta sensació.
24: Total. Si almenys ja et sents acompanyat... Ah, això és fàcil, veritat. Això és així.
0: Doncs mira, deixeu-me que saludi aquestes hores del matí des d'Òscar a l'Abel. Abel, molt bon dia.
25: Bon dia, com aneu?
0: Com estàs, Abel?
25: A tope.
0: A tope, doncs això m'encanta. A tope perquè portes moltes hores d'espera o t'acabes de despertar?
25: Pues fa no res, 2 minutets.
0: Escolta, però no pot ser que en 2 minuts tinguis ja aquesta energia.
25: Pues sí, sempre s'ha d'estar a tope, si no, tanquem.
0: M'encanta. I Abel, tu a què et dediques?
25: Pues ara em vaig a carregar aigua. Porto un camió i a carregar aigua i vinga, cap a Serra Lleidatanes.
24: Ah, això m'agrada, m'agrada.
0: Parla la lleidatana del programa.
24: Exactament, que hauràs de fer? O sigui, t'hi poses a les 6 i què?
25: Pues carregar i tira cap avall i torna a pujar, perquè avui toca torna com un ping-pong. Puja i baixa, puja i baixa.
0: Escolta'm, Abel, fins a quina hora treballes?
25: Bueno, pues els xofers, els conductors de camió, si no ho sabeu, pots treballar fins a 15 hores.
0: Mm. Clar, una feina, no? Una feina d'aquestes solitàries i dures. Jo a vegades veig els camions i penso, no sé quantes hores deuen portar, però t'ha d'agradar realment. A tu t'agrada o no?
25: Ah, això sí. Això és molt important.
0: Tu passes bé, eh?
25: Sí, perquè si vens a guanyar-se el calés, deixa-ho estar.
0: Sí, és, això tens tota la raó. Treballem de dilluns a divendres, Abel?
25: Sí, bon. Això sí.
24: Ah, ja queda poc, doncs. Queda un dia, després, cap de setmana.
25: Ja vaig fer internacional fa anys enrere. Sí, em queda poc, sí, sí.
0: Doncs escolta'm, Abel, celebro molt que ens hagis trucat aquest matí. Nosaltres, com sempre, hi serem cada dia per despertar-te i per despertar-nos plegats.
25: Això m'agrada, això és collonut. Que estigueu aquí a tope.
0: I tant que sí, Abel, moltes gràcies.
25: Pues gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
24: Adéu,
0: Abel.
25: Adéu, tope. Adéu.
0: 3-2-0-7-4-7-4. Escolta'm, quina energia que porta l'Abel.
24: Sí.
0: L'Abel és dels que podria fer perfectament els matiners amb nosaltres.
24: Perquè és de Lleida, nois.
0: I el tindríem aquí, sí. Què vols dir?
24: Pues que l'energia, la bona vibra, és, no té terra ferma.
0: Molt bé. Tinc per aquí el Salva. El tinc? Sí, Salva, molt bon dia.
26: Bon dia.
0: Com estàs, Salva?
26: Molt bé, pues mira, aquí llevats ja.
0: I a quina hora et lleves, tu?
26: Doncs jo em llevo a les 5.
0: A les 5 del matí.
26: Amb vosaltres.
0: Ah, exacte. Molt bé. Et lleves a gust amb nosaltres o no?
26: Home, això sempre, això sempre. Sí, sí,
0: perquè
26: sí,
0: depèn
26: sí,
0: del dia, portem una tonteria a sobre, saps? Que a vegades penso, no sé si som una mica insuportables.
26: Que va, que va, que va, que va.
0: Salva, què et dediques tu?
26: Pues mira, pues, jo sóc advocat.
0: Molt bé.
26: I a més que com a jurista jo crec que el programa hauria de tindre un advertiment legal que no poseu i que crec que l'hauria de tenir.
0: A veure, explica'm Xavi... això.
26: Sí, home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
24: Bueno,
26: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O sigui,
0: però què m'estàs dient?
26: Ja, avui he tingut l'oportunitat.
0: Però escolta'm, Salva, i per què no m'has trucat abans?
26: Bueno, ja saps, les coses.
0: Quines coses?
26: Tu sóc jo, fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Saps? No m'ho diguis.
26: Ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pots trucar.
0: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
26: Home, espero guanyar, eh?
0: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
26: Bueno, pues, per això, causa... o sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: Ara s'està posant nerviós! Escolta, tinc el cordomí per aquí, a veure un moment, que aquí ara ho farem tot plegat. Espera, espera.
6: Faltava aquí la carambola.
2: La carambola,
24: espera. La gran cita, la gran cita.
2: Això és la gran cita. A veure, Eloi, estàs escoltant la trucada d'en Salva, no?
6: Sí, sí, estic igual de sorprès que tu. Vaja, no tant.
2: Home, pensava que em diries estic igual d'enamorat que en Salva, clar, ara aquí.
6: Ah, no, clar, això també, home. Això el Salva ho tocarem tots.
26: Jo estic bastant gelós del cordomí,
2: eh? Home, ui, ui, ui.
26: Cada dia li dius cosetes i...
2: Aquí hi ha un xafarratxo ara, a veure com...
24: Salva, t'hem de dir que el Canalia s'ha posat vermell quan li has dit l'enamorat que estaves, eh?
2: Sí, a mi aquestes coses m'intimiden, Salva.
26: Que va, que va, que va, que va. A més, el dia que vulguis pots vindre a fer una classe de crossfit i després jo les tardes només faig ganxet. O sigui, que pots triar crossfit al dematí o ganxet a la tarda.
2: És a dir, m'estàs proposant una cita en directe, Salva?
26: Home, i tant, per favor, i a més també podem anar a sopar, eh? Duresa, que l'endemà treballes, però...
2: Sí. Doncs escolta'm, Salva, vés-me trucant, perquè a mi aquestes trucades m'alegren la vida, eh? Ja t'ho dic ara.
26: Sí, home, i tant, a més, segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Salva, doncs escolta'm, jo ja he fet el dia, tu, jo encantat de la vida.
24: Ja se'n va, Canàries, ja se'n va.
26: Escolteu, gràcies pel programa, ens llevem amb moltíssima energia, gràcies a tots vosaltres, a tots i totes vosaltres.
2: Gràcies per seguir-nos, Salva, una abraçada forta.
24: Adéu.
26: Una abraçada, adéu.
2: Que vagi bé, adéu. I ara què dic? Com tio?
24: No,
2: res,
24: que
2: parli
24: l'Eloi.
6: Pot ser que ens haguem quedat tots sense paraules?
2: Ah, sí, home, a veure, espera, un moment, espera, a veure què em diu la Sara. Sara, què em dius? Espera't.
24: L'Instagram. T'ha passat l'Instagram?
2: Ah, espera, que tinc en Martí per aquí. A veure, Martí.
6: Vinga, va,
1: molt bon dia.
2: A veure, ui, ara en Martí. Espera, espera, que ja ho tenim tot fet. A veure, Martí, a veure, què passa?
1: Què passa? Doncs mira, simplement us vull fer una proposta.
2: Ui, a veure,
1: Em comprometo aquest dilluns,
2: sí,
1: venir amb la guitarra, l'harmònica i pandereta i despertar els oients.
2: No m'ho puc creure, això ho hem de lligar ja. Martí, això ho hem de lligar ja. O sigui, el combo és, perdó, guitarra, pandereta i harmònica?
1: Sí, és que toco tres instruments a la vegada. Sóc com la Santíssima Trinitat.
2: Escolta, això ho hem de lligar. Tenim el telèfon, no, Sara, d'en Martí. Martí, això ho deixarem lligat. No et preocupis, que et convidarem aquí a la ràdio. I això ho produïm pel dilluns, no en tinguis cap dubte.
1: Però en directe, eh?
2: Sí,
1: Vine aquí, eh?
2: No, en viu i en directe. La ràdio sempre en directe.
1: No, de vegades és gravada.
2: No, hi ha emissores que de 5...
24: No.
2: Hi ha emissores que de 5 a 6 van gravades. Nosaltres anem en directe.
1: No, ja ho sé, per això vinc en directe aquí. Això sí, després em quedo a esmorzar una estona amb vosaltres.
2: Vinga, va, farem el combo. Doncs escolta, Martí, això ho lliguem. Gràcies per trucar-nos.
1: Vinga.
2: Adéu.
1: Salut i ràdio. Bon dia.
2: Jo, Eloi, ja, jo avui ja.
6: Tu saps, és que ara he tingut la visió. Tu saps la pel·li El Jardín de l'Alegria, que es va incendiar una plantació de marihuana?
24: Sí. Ui,
6: doncs la gent va començar a fer coses estranyes. Doncs mira, m'ha vingut al cap això, que està passant això a Catalunya.
2: Doncs mira que aquí tens el Salva gelós, perquè em dius cosetes, vaja...
6: És molt fort, eh? Com ho gestionaràs tot això? Perquè, clar, té noies pendents.
24: I comprarem una agenda.
2: A veure, també, com ho gestionaré jo des de casa? A veure què em diuen.
6: Clar, és que a més tu estàs entrant en el tren.
2: Sí, estic en una fase, saps?
6: Estàs en ratxa.
24: Va tard, Salva, va tard.
6: Només acaba de disparar.
2: Lara García, Marta Viana, fins demà. Gràcies, estimades. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Va, avui en dia dos tipus de temps, meitat sud de Catalunya, vent i sol, i meitat nord, més ennuvolat, ennuvolades, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora, i de fet es podran anar repetint al Pirineu, per a Pirineu i a les comarques de Girona, pràcticament en qualsevol moment del dia es poden escapar. I bona notícia, perquè sí que demà baixa la temperatura, nevarà, estarà núvol i això, però a partir de dissabte sembla que tornarà a fer més sol.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, Eloi, una abraçada, estimat.
6: Apa, vinga,
2: sort. Frederic Vincent, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia, com esteu,
2: aquí, estic aquí.
3: Tu estàs aquí, no sortiràs per la porta.
2: Saps què vull dir-te?
3: Vinga, endavant.
2: Que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners. I tornem demà a les 5.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevla.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: i anem a l'estudi sobre parcs d'atraccions. Perquè, Laia, poden anar molt bé per la salut això que tu i jo no fem, que és pujar a una atracció per persones majors de 10 anys.
1: Sí, la veritat és que els parcs d'atraccions és una cosa que jo no hagués dit mai, no m'esperava per res aquesta sorpresa, que poguessin anar com bé per la salut, diguéssim. I és una cosa doncs, que s'ha descobert recentment.
2: Clara, fas molt d'exercici, perquè et fots unes patejades.
1: Mira, l'estudi en qüestió l'ha fet en la Universitat de Michigan i conclou que, efectivament, segons quines muntanyes russes poden ser beneficioses per expulsar les pedres de ronyó.
2: Perdó?
1: I a més ja ho han publicat a la revista Science, vull dir que no és un estudi així de pacotilla.
2: És com aquell còctel, no?, que t'ho manega tot.
1: Doncs mira, una mica va per aquí, Com podeu imaginar, a ningú no se li va acudir fer un experiment d'entrada amb aquesta premissa, però sí que una casualitat va alertar els científics. Un pacient va explicar al seu metge que després de pujar a una atracció que es diu Big Thunder Mountain Railroad, a Walt Disney World, havia expulsat una pedra de ronyó. I al doctor li va semblar prou interessant com per engegar un estudi científic controlat al voltant justament d'això, dels moviments físics i d'aquest tipus de patologia. Per fer-ho, van construir un model de ronyó de silicona i a dins hi van posar autèntiques pedres de ronyó obtingudes de pacients reals. I el van posar a fer toms a la muntanya russa, aquest ronyó de plàstic.
2: No hi ha les imatges, no?
1: No les he vistes, jo, almenys. I en més de la meitat dels recorreguts, les pedres es van moure prou com per quedar en una posició en què en condicions reals seria molt més fàcil la seva expulsió. I a més, a diferència d'altres atraccions que no servirien a tal efecte, aquesta muntanya russa sacseja el passatger pels costats i també fa canvis bruscos d'elevació. Doncs sembla que justament aquestes acceleracions combinades serien les responsables de moure els fragments sòlids per dins del ronyó. I dins mateix de la muntanya russa, i a més, encara efectes més notoris si el pacient se situa a les últimes vagonetes de la muntanya russa, on les vibracions són encara més intenses.
2: Això és un truco, eh? És a dir, quan tu ja vas veient quan s'acosta el moment de posar-te, dius, on vaig? A la fila del davant?
1: Depèn perquè, clar, de si vols més emoció o menys, no?
2: Clar, o a la fila del darrere, que hi ha aquelles fuetades, no?, finals.
1: És que també t'he de dir que els metges s'han afanyat a subratllar que això no substitueix cap tractament o que ningú no deixi d'anar al metge amb aquest recurs.
2: Bé,
1: no,
2: haig de dir que les pedres del ronyó tenen poc tractament, eh? Jo que n'he arribat a tenir una cantera... clar, un planter, o com li vulguis dir, però sí que és veritat que jo preguntava, què haig de fer? Haig de beure menys cafè? Haig de consumir menys lactis?
1: No hi ha massa remei,
2: menys calci,
1: no?
2: Menys diu, bueno, no hi ha gaire remei estipulat.
3: I les atraccions em pixo de por, així que...
1: Mira, també podria ser efectiu. També és veritat que diuen que si no et trobes bé i no és el millor pujar en una atracció d'aquestes, i més de manera repetida. És a dir, sí que és veritat, però, que aquest avenç podria anar cap encaminat a una demostració futura del comportament de les pedres de ronyó i les calcificacions, doncs, davant d'aquest tipus de moviments, i per tant podríem dissenyar dispositius que no fossin tan invasius com una atracció, que reproduïssin aquestes forces de manera controlada, de manera segura, però que sí que fessin el mateix efecte.

0: avui anem a instal·lar ja amb un compte de gent que fa horts.
1: Concretament d'un noi que m'he tornat a enamorar, us he de dir una altra vegada.
2: Però quantes vegades t'has enamorat tu,
1: bueno, ja? Bueno, a la setmana entre una i dues, ja ho saps.
0: Accent, veritat, accent.
1: Mira, doncs no, el seu accent és bastant millorable, no sentit que és bastant trivial.
2: És pels
1: parla oriental. No, és per les aficions. És un influencer que té un compte que es diu Hort de Butxaca. Dic influencer, però a veure, em sembla que té 7.000 seguidors, tampoc ara. No, ah, no, perdoneu, en té 41.000, en té molts.
0: Bueno.
1: Sigui com sigui. Ell el que fa és explicar com conrea l'hort, o així és com va començar, perquè la veritat és que últimament fa de tot i fa això, com partenariats, diguéssim, amb gent superinteressant. Mira, només dir-vos que un dels posts que ha fet, recordeu, quan vam parlar d'aquells tres mallorquins que eren els tres perduts, que havien recuperat unes finques familiars,
0: sí.
1: És a dir, doncs mira, ell està en sintonia amb aquesta gent i ara els mallorquins li han enviat amb ell l'oli i té un vídeo tastant l'oli explicant el projecte dels tres perduts doncs, de Mallorca, per exemple. Però també en té un altre parlant amb un granger que explica el preu de la llet, com és de complicat el que tingui una bona retribució pels productors, i llavors li demana quina llet hauríem de comprar al supermercat quan anem a comprar llet. Doncs, i diuen doncs, una que sigui de proximitat, que coneguem el productor, que sapiguem que els paguen bé, etc. És a dir, més enllà d'explicar avui estic plantant tomaqueres, ens dona molta divulgació del món rural en general, del món agrícola, del món ramader, que ho trobo superinteressant. Però, per exemple, Sergi, has de saber que té un post també amb... en aquest cas amb l'Ajuntament de Malgrat, del teu poble, perquè parlen de la llera de la Tordera, pot ser, el delta de la Tordera, etc.
2: Sí, el Pla de Grau, suposo.
1: Doncs mira, explica totes les espècies d'ocells que s'hi poden trobar, les espècies invasores pel que fa doncs, a la flora, i superinteressant també, de veritat. Mira, us hem escollit un de vídeo en què parla, sabeu que és, segur que ara us he de parlar, el xapany de Saúc, el cava de Saúc, ara aquests dies que tenim el Saúc és superflorit.
2: No n'havia sentit a parlar mai del cava de Saúc.
1: No n'heu tastat mai?
2: No.
1: Home, és un cava que es fa de manera casolana i ara aquests dies que tenim el sauquer superflorit, tothom està recollint la flor, vaja, al meu entorn se'n fa molt. Em sembla que és un fermentat que el pots fer tu a casa i de fet és per això que doncs, aquí l'Hort de Butxaca ens explica com fer-ho. Sentim-lo.
3: Ep, avui us ensenyem a fer xampanyet de sauc. Per fer-lo hem anat a collir 15 flors del sauquer i el que farem serà posar-les en una dama joana. Necessitarem
2: la música
3: 800 grams de sucre que desfarem.
1: Bueno, i va fent la recepta per fer, en aquest cas, el xampanyet de Saúc.
2: És música de cuines total, eh?
1: Sí, que no és el que fa més habitualment, eh? Ell no fa receptes, però és veritat que és una manera de conservar i de fer un fermentat que té molt èxit quan es va posar de moda també la kombucha, recordeu?
2: Sí.
1: Doncs al mateix moment es va posar de moda el cava de Saúc. M'estranya que no l'hagueu tastat mai.
2: I has format part d'aquest fenomen kombucha?
1: L'he tastat. No, sí, vam intentar fer-ne a casa i tot això, però no va acabar de... demanar una mica de constància. I a mi la kombucha a mi no m'acaba d'entusiasmar. I el cava de Saúc el vaig tastar, però era molt picant i més tenia alcohol. No, sabeu que no bec, però sí que al meu entorn almenys n'ha fet moltíssim i és molt refrescant el cava de Saúc, molt, molt, molt. Va, seguiu-lo.
0: Que...
1: sí, es diu Hort de Butxaca i m'encanta, de veritat. I a més ara és l'època de seguir els comptes que parlen d'horticultura perquè és el moment de plantar, de tot, vull dir que...
0: Llavors una mica d'alcohol sí que t'ha tocat els llavis, quan vas fer el tast.
1: Sí, tastar, sí.
0: @ de l'Instagram.
1: @ Hort de Butxaca.

0: Laura, anem a qui s'ha enrotllat, i qui no s'ha enrotllat.
1: Bueno, aviam, parlem primer de... embarassos.
0: Embarassos?
1: Bueno, sí, clarament s'han enrotllat, perquè si no, no tindríem aquí una criatura.
0: Aquesta és la Rihanna. La Rihanna s'ha embarassat?
1: No, no, encara us ho perdeu. Aquesta tia ja portava molt temps parint, ¿vale? Perquè porta desapareguda del mapa, no sé, 4, 5 anys. Tenim criatures, però és que l'última que ha passat és que la tia ara està embarassada de bessons.
2: Què dius? Però quants en té ja de fills?
1: Ja en tenia dos. O tres, ara no, no sé si dos o tres. Aviam, també no hi ha res com ser multimilionària, m'entens?
0: No, clar.
1: Ja, tu vols que tingui cap problema per criar...
0: No arribarem a final de mes. Això no ho dirà la Rihanna.
1: Però clar, és com, com una imatge recurrent, no? Perquè a més no surt enlloc, a cap gala, ni a cap actuació, ni en la Super Bowl, bueno, a part de la Super Bowl en aquell moment que ja estava embarassada d'un dels seus últims fills.
0: Exacte.
1: Clar, és com que la imatge de Rihanna ara sempre està embarassada. Porta 10 anys embarassada, aquesta tia. I res, i ara està menjant per tres. Aquest, de fet, és el tuit que va fer per anunciar el seu embaràs. Ara estic menjant per tres, per ella i per els dos embrions que porta dins. És fort, eh?
2: Sí que ho és,
1: a mi em fa il·lusió, la veritat, també.
2: Quants anys té aquesta noia?
1: Ara no t'ho sé dir, però no és gaire gran, eh? Bueno, ja passa això amb la gent famosa.
0: La Rihanna,
2: eh? Què vols dir, que espera els fills abans d'hora? Mira, és del 88.
1: Bueno, clar, si ja has fet tota la feina...
2: Ah, ja és gran.
0: 38 anyets. Sí. 38 anyets.
1: Doncs això, tenim nou embaràs de Rihanna i també una altra persona que està embarassada, que a mi la veritat és que també em fa força il·lusió, que és la protagonista d'Eufòria, d'HBO, la Zendaya.
0: La Zendaya també està
1: embarassada.
2: Però també és molt jove, aquesta.
1: Però noies, que la gent rica et pot permetre tenir fills quan li dona la santa gana, m'entens?
2: És del 96.
1: Sí, clar, bueno, 29 anys, eh?
0: 29 anys.
2: Doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt adequat.
1: Doncs res, des d'aquí, enhorabona, com si m'ho haguessin
2: sentit. Però això vol dir que va en sèrio amb en Holland.
1: Sí.
2: La meva va sortir a veure les escenes que tenen dels Spider-Man.
1: És que...
0: Bueno, ara, perdona, això és el principi de la fi, perquè...
2: Per què?
0: Cuidar una criatura et posa
2: prova,
0: eh?
2: No passa res, bueno, ja, però ells se poden amb això i amb molt més.
0: A veure si el Holland s'aixeca, és un pare com Déu mana...
2: Clar que s'aixecarà, creus que és un maco i de construir
0: una monada. Aquests estan molt, no, estan molt acostumats.
1: Si em diguessis el Timothée Chalamet i la Kylie Jenner,
3: són un altre rotllo. Chalamet, no. El capítol d'aquesta setmana, que ens digui què li sembla al final on Laia, per animar-te a veure'l, la Zendaya acaba enterrada fins al coll per part d'uns narcos.
2: No, és que no m'interessa.
1: A mi m'està arribant que és dolentíssima aquesta temporada, eh? Vull dir que no té res a veure amb les altres.
3: Sí, m'estic tronxant.
2: Jo, sabeu què proposo? Que les properes pel·lícules de Dune les faci el Holland en lloc del Chalamet. Amb la Zendaya, m'explico?
0: Sí. Sí, segur que els estudis et faran cas.
2: Sí, home, perdona, és una boníssima idea. Per què no em fan cas? És boníssima. És que això a la meia no ens cau bé.
1: Ja no, ja...
3: No. Bueno, el seu personatge Dune és bastant detestable, ja és la gràcia.
2: No,
3: que
2: al principi no ho era tant.
3: Bueno, perquè si no, no tindria gràcia, no? Ja. Però vull dir que també ja té una part molt, molt, molt fosca.
2: Per això, que el canviïn ja per l'altre.
1: Vinga, abans, anem a altres estrelles internacionals que s'han anat acostant a casa nostra. Explicar que el partit el de guanyar la Lliga del Barça anirien amb la samarreta... Exacte, el Barça-Madrid. Ui, jo, el partit de guanyar la Lliga del Barça, imagina't lo desubicada que estic.
0: El Barça-Madrid, que portaven els del Barça la samarreta, que normalment hi posa Spotify, doncs hi posava OR d'Olivia Rodrigo, que era molt bonic perquè en català vol dir or, i aleshores era allò de... Ai, mira que bonic.
1: Sí, feia gràcia, però bueno, un cop més... La sensació era que cap jugador del Barça sabia qui era l'Olivia Rodrigo, però és a dir, però s'ha de dir que l'Olivia Rodrigo ha fet un esforç actiu per venir aquí a Barcelona, bé, no, esforç actiu suposo que remunerat,
2: exacte,
1: i fer els seus espectacles, on entre altres coses hem pogut veure com es coneixia amb la Minya Mal allà al peu del camp. Vull
0: no,
1: dir
0: perdona,
1: que aquest tipus de crossovers a mi m'agrada molt.
0: Tu vols veure el partit en directe?
1: No, jo he de veure el partit en directe.

0: Olivia Rodrigo, a l'Udegas, no va marchar al cotxe amb en Lamine Yamal. Va marchar amb un altre jugador del Barça.
1: Què dius? Amb George? I això es pot dir?
0: Sí. Qui creieu que és el jugador del Barça que va marxar amb l'Olivia Rodrigo?
1: A veure, va, porra.
2: A veure, això...
0: No.
2: Hauria sortit a tot arreu. No pot ser que estiguem donant aquesta exclusió.
0: Pista. És un defensa.
3: Hòstia, què sé.
1: Jo no sé. Amb en Pau,
3: és
1: no.
3: És català.
0: És català.
1: No.
3: Digue'm algun català.
1: Amb en Covarsí.
0: No.
1: Ah.
3: L'altre. Uf.
2: Que jo no sé els jugadors del Barça.
0: En Gerard Martín.
3: No sé qui és.
0: Gerard Martín. És l'altre defensa que, de fet, no el coneixia ningú.
1: Potser van anar a jugar a jocs de taula. Sí, va.
0: Ha fet una temporada brutal al Barça i això, clar, suposo que li ha agradat molt a l'Olivia Rodrigo.
1: Gerard Martín salió de la fiesta en el mismo coche que Olivia Rodrigo.
2: Mare meva!
0: Què et sembla?
2: No estem gens atents, molt bé.
0: No, l'Anna Closa sí que està atenta i ens ha proporcionat aquesta informació.
2: Increïble.
3: La polèmica
0: m'ha emocionat ara aquesta tonteria.
3: La polèmica és el concert privat, no?
2: Sí, bueno, el concert privat aquest on va cantar l'Olivia Rodrigo es veu que no va fer gaire bé, i qui tampoc està últimament fent-ho gaire bé, però ja no la poso per respecte a la nostra audiència, és Amaia Montero en els seus concerts de Retorn de l'Oreja de Van Gogh. Sí, suposo que ho heu comentat en algun moment.
1: No ho hem comentat, però ens ha arribat, sí.
2: Però Déu meu...
1: Explica-ho molt resumidament.
2: No, que està desafinant molt, que aquesta noia es nota que porta 10 anys sense fer això, però és que a part penses, però que no porteu un any assajant aquesta gira?
0: No sé.
2: I de cop i volta la gent pagant, fent unes cues virtuals de l'hòstia per poder veure l'Oreja de Van Gogh, i la tia...
0: Jo tinc la sensació que la gent li és igual. El que la gent volia era cantar tots a cor les cançons de l'Oreja.
2: Doncs pots anar-te'n a un karaoke perfectament. Sí.
1: Bueno, i que a ella no li hauria de ser igual, no?
0: Vull dir no. Bàsicament, està fent més el ridícul que Florentino Pérez ahir.
1: No, a més, és difícil, eh?
2: No, i a més, n'és conscient, perquè després surt disculpant-se, dient, chicos, lo siento, hace mucho que no hago esto, és com, mare de Déu.
1: Que no hago esto, que hauràs de ser feina.
0: Sí, una mica sí.
2: Mira, jo que sé, deu posar nerviosa, però és que hauria de fer playback, no sé, no passa res, la Dua Lipa fa playback i fa un molt bon xou, el que passa és que la Maia ni balla ni res.
0: Perdona, és que han fet bullir l'olla lo suficient com perquè ara ho facin una mica bé, una mica decent.
2: No, tot plegat és una cosa tan decadent. Però en fi, jo ara contenta de no haver comprat entrades, perquè evidentment vaig estar una mica temptada, tot i que estava jo molt més a favor de la Lira que de la Maia, però pensava, bueno, clar, una mica de nostàlgia.
1: Però tu quan et deixes plantar per solitaris perquè tens un cert talent o algú t'ha dit que ho fas bé, no?
2: Ja, però aquesta tia ha tingut com molts problemes de salut mental, segurament de salut física, vull dir que segurament no estava preparada per tornar a un escenari.
1: Vols dir que no és que no
2: ho
1: sàpiga fer, sinó que senzillament no està en el seu millor moment i no ho hauria d'haver fet ara.
2: Clar, o sigui, ella ho ha fet en el passat, per tant, no ho sap fer.
0: Els altres de l'Oreja no han vist, no sé, en els assajos no han vist, ui, això no podem anar en directe amb això, no? No sé.
2: Bueno, els assajos ja van sortir vídeos també de que no
0: anaven gaire bé. Doncs imagina.
2: Però és que ells jo crec que ara ja s'han posat tant fins al coll amb això.
0: Han fet un all-in.
2: Que ara no poden tirar-se enrere. O sigui, evidentment, ara la Leire no la recuperaran.
1: Però la Leire ara deu estar amb les crispetes, no?
0: Home,
2: deu estar a casa seva jartant-se. I s'ho mereix, també et dic, és una mica el karma. I per últim, doncs, una mica de safareig així de casa nostra, perquè el que no sortirà d'aquí n'ha explicat amb una notícia curiosa entre una presentadora de Telenotícies i Laura Escanes.
4: Julia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Última hora, família! Estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Julia López s'hagués matriculat a la UAB. Nosaltres vam decidir...
0: Però què és aquesta notícia?
2: A veure, aquí s'estiren les exclusives.
1: Jo no sé qui és la Julia López.
3: És del 324.
2: Sí,
1: perdó.
2: Sí, del TN. D'acord. De cap de setmana, em sembla.
0: Però, a veure, què vol dir que es coneixen?
2: Que van estudiar juntes i ja està. Però, nois, que no és que sigui una gran exclusiva, és que a casa nostra passen tan poques coses que hem d'estirar com un xiclet, m'entens? Vull dir que tu, la tia que veus allà fent les notícies al cap de setmana, sigui col·lega de Laura Escanes, doncs fa certa gràcia. També et dic que Laura Escanes està arribant a un punt ja de tenir el carnet de 3CAT, diguem-ne, que ja coneix tota la casa, llavors no té gaire gràcia.
0: Ha
2: deixat de ser com una estrella inaccessible, ara ja la coneixem tots, vull dir, que un dia d'aquests vindrà aquí a Cat i farà el que fem nosaltres. No acaba de tenir gaire gràcia, però nois, hem d'intentar gaudir i celebrar les nostres petites notícies, perquè no sempre estem parlant de gent espanyola. Per fer bullir l'olla, heu de saber que el món de la creació de contingut en català hi va haver una parella com de casa a parlar molt, perquè sempre tenien crisis, que era l'Àlex Tous, de Manresa, i la Mireia Salaet, que era una influent ser així com més aviat espanyola, diguem-ne, que es feia fotos.
1: Ell era un influencer que parlava de coses així com una mica econòmiques d'això, o no?
2: Ell és un notes més del panorama de la creació de contingut en català, que algunes vegades fa coses en castellà, perquè hi ha li agrada també cridar l'atenció. Passa que ens havien donat com tant de història amb la seva relació tòxica que ara que ho han deixat ningú s'esperava menys. Han començat a tirar-se moltíssima merda l'una a l'altra. La Mireia ha passat per tots els programes d'Eva a dir com

0: Malament ho va passar amb la ruptura, la tour Rabanar, aquí el Love també ha vingut, vull dir, la tia realment ha fet el tour de ruptura oficial i ara l'Àlex al final se n'ha cansat i ha fet uns vídeos en castellà, perquè sobretot el més important és llegar a mucha gente, explicant la seva versió dels fets i fa bastanta gràcia perquè es pren molt seriosament ell mateix.
1: Esto es surrealista, por favor, quiero que se acabe ya. Solo hago este vídeo para demostrar, si no había quedado ya demostrado, que lo de Benny sí que se lo inventaba. La hermana acaba de publicar un comentario que tal cual dice, Àlex, Dios, jajaja, soy su hermana, en la vida ha dicho nada del Benny. Me parece muy fuerte que inventes todo esto. Tú y yo hemos hablado mil veces.
0: No, no, per vídeos com de 12 minuts, a més, que dius, però no ens interessa, ningú importa. Bueno, clarament algú li importa.
2: A TikTok va penjar un vídeo de 25 minuts.
0: Ah, sí,
2: per favor,
0: sí.
2: No, el vaig menjar tot.
3: Te'l vas menjar tot? 25 minuts, aquest tio?
0: Bueno, perquè estava allà enganxat a la trama, però que alhora penses, ai, de veritat és que...
4: Els experts i CAC.

0: Bon dia, Rita, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: I, com sempre, la seva feina i la seva passió ha anat al teatre.
2: Abraça'm, no cal que digui res, només abraça'm. No hi ha res més al món que em pugui fer sentir tan ple.
0: Això em sona més que no pas a cançons que ens tries, a vegades una mica bastant pillades. En aquest cas, em sona música feta expressament per aquest espectacle?
1: Doncs no, però podria ser. De fet, és una cançó.
0: Una sola persona amb un piano. Abans de dir-nos de quina obra es tracta, què estem sentint, de fons?
1: Estem sentint una cançó de Lexus, que es diu Abraça'm, que de fet el piano és el Manu Guix. Es va fer molt famosa durant l'època, Polseres Vermelles, potser alguns us sona. És un disc preciós, us el recomano. Lexus fa molt temps que no treuen cosetes, però a veure si tornen, no sé molt bé com està el tema, però és preciosa la cançó.
0: La cançó que situa Abraça'm i aquesta obra Abraça'm fins que m'adormis, anat a veure-la a la Sala Beckett.
1: Sí, i és un text molt bonic sobre la tendresa d'estimar i les primeres vegades. Està abordat des d'una mirada i una senzillesa que a mi em va emocionar moltíssim. Els primers 5 minuts de l'obra ja notaves que la gent estava allà emocionant-se per la simplicitat, no? De dir un noi jove que de sobte diu, estimar és això. I llavors té por, però a la vegada vol seguir endavant. I mica a mica vas veient com es va atrevint a estimar. I és molt bonic perquè veus com tots aquests impediments que té de jove i llavors jo crec que et pots veure molt reflexada en ell, en totes les etapes de la seva vida. Llavors va creixent.
3: Només surt ell o hi ha més personatges?
1: És un monòleg.
3: És un monòleg.
1: És ell, ho fa tot, que és el Roc Bernadí.
3: Ostres!
1: Potser el coneixeu de... És verdad, no? I soc molt fan.
3: No només. De totes les músiques que...
1: No, Germans de Sang...
3: M'estàs dient que està en cartell això? Jo no ho sabia.
0: I la pel·lícula Un altre home també surt.
1: Sí, que de fet Un altre home i aquesta obra, jo hi havia coses que no ben bé, però sí que, sobretot quan el personatge es fa gran, m'hi van recordar. Que també la pel·lícula Un altre home, no sé si n'heu parlat als experts.
0: Sí, vam entrevistar el director.
1: Oh,
0: wow! David, sí.
1: El David, el nostre company David. Doncs sí, doncs hi ha el Roc Bernadí que fa de Marcel, que és aquest noi que ho fa magníficament i que s'enamora del Teo, i llavors, bueno, va aprenent què vol dir estimar a mesura que passa el temps, i es troba el Teo de gran, també. O sigui que també és molt bonic veure quan passen els anys què passa amb aquells primers amors. No sé si sou molt d'enamorar-vos a primera vista, però...
3: Sí, jo dues vegades cada setmana, però...
0: Sí,
3: ja ho saben.
0: Existeix un altre tipus d'amor.
1: Sí, jo crec que sí, un amor més reposat, clar, més que va creixent mica a mica.
3: I tinc moltes preguntes. La primera, en Roc Bernadí alguna cosa que no faci bé? Perquè aquest senyor canta, actua, fa monòlegs, ara veig, molt bé, m'encanta.
1: És perfecte, és perfecte. Jo l'admiro tant, o sigui, comença a parlar i ja dius com m'has transportat a un lloc tan diferent. I a part també és xulo, perquè el pots veure a moltes produccions i a totes està completament diferent.
3: Totalment.
1: És un
3: mèrit. I per no dir que, a més a més, em va fer una entrevista i te'n deixa 4 de fresques, és un tio supercrític i que, a més a més, vaja, no et pots perdre res del que diu. Bueno, som superfans. Ah,
1: molt compromès.
0: Moragues era el cognom que no em sortia fa 14 minuts. David Moragues, el cineasta. És de Reus, però és maco.
1: Sí, recordar-ho. Doncs el Roc, de fet, a Cultura Jove, es va fer una entrevista també al Guillem Sánchez García, que és el director en aquest cas, i també a la Mireia Cintes, que és l'il·luminadora. Hi ha una petita entrevista, vídeo, al TikTok i Instagram que podeu mirar, que se'ls fa també preguntes per ells per les seves primeres vegades.
3: Ah, molt bé.
1: I a mi em va interessar molt, així que us recomano.
3: Home, hi anirem de cap. I una altra pregunta. Sí. És un text d'aquí, del director, d'ell? No se sap exactament.
1: És un text de l'escenògraf.
3: No ho sé.
1: Sí, sí, l'escenògraf, que també és dramaturg, que és el Cesc Colomina, que de fet ha fet moltes escenografies brillants, també tenaces, o sigui...
3: I ara també dramaturg.
1: Sí, sí, sí. Sí. I llavors, és un dels seus primers textos, no el primer, però sí que ha començat a escriure. Llavors, a mi m'interessa molt i, de fet, l'he començat a seguir, saps, per veure què fa i seguir la seva feina, perquè em va encantar el lloc des de que s'abordava. I també, doncs, tenen un equip darrere que es nota que s'ho han cuidat molt. És que és una peça molt cuidada. L'ajudantia també l'ha fet la Laia Nogueres, que és la persona que fa les fotos, que us la recomano que la seguiu, Laia Nogueres, perquè fa unes fotografies espectaculars d'espectacles, preciosa, que crec que en retracten molt bé la calidesa de l'espectacle. Doncs mireu, a la Sala Beckett el podreu veure. I, de fet, és un text que jo recomano molt també per anar-hi amb gent jove. Per portar-los, per parlar sobre l'amor i obrir debats.
3: Que bé, molt bé.
1: Jo la recomano moltíssim. I a la Sala Beckett, que sempre és un encert, fins al 25 de maig, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Anem ara al Tantarantana. Les referències shakespearianes sempre són un bon punt de partida. Espero que com a punt de partida, ok, però que no acabis en un clitxé. En qualsevol cas, això, una cosa d'original sí que té, que són les bruixes de Macbeth, o almenys el fil conductor d'aquesta obra, Hora Bruixa, que veig que hi ha bastant de... hi ha punk aquí.
1: Sí, de fet és un grup... Les Bruixes de Macbeth es converteixen en un grup punk dels anys 80. Llavors és una espècie de concert teatral, punk, rock, que... doncs invoca aquestes bruixes perquè expliquin la seva visió de la història al llarg dels anys. Llavors recuperen tot de referents...
0: De la història, vols dir, de la història humana, eh?
1: De la història humana, sí, sí, anem molt enrere fins a referents molt actuals, és a dir, passem per tot arreu, no? Veiem com una cosa de recull històric molt interessant. Llavors, fan servir molts recursos per fer aquest, per reivindicar aquestes dones de la història que s'han quedat en una nebulosa, no? També hi ha titelles, música en directe... Les actrius han après a tocar els instruments només per l'espectacle.
0: És a dir, només s'han fet aquestes cançons.
1: Pot ser que sí, però estan molt entregades en la causa. Llavors, és una producció del col·lectiu Application Rejected i seran al Teatre Tantarantana fins d'aquí molt poquet. Aquesta setmana acaben, per tant, aprofiteu. Les intèrprets són la Paula Castillo, la Natàlia Mas i la Marta Niell, i elles presenten aquesta obra, que és Hora Bruixó.
0: Són les tres noves bruixes de Macbeth, que elles què diuen sobre la història? Perquè jo me les imagino dient, nosaltres, no és culpa nostra res, nosaltres només ho preveiem, només et donem algunes pistes per saber les cagades que faràs.
1: Jo crec que intueixes sí. bé, si van en aquesta línia, però també obren nous fronts que... Si aneu, parlem-ne, perquè jo, el feminisme és la bandera de l'espectacle i ja es planteja molt d'entrada, no?
3: Molt bé.
1: Heu vingut a escoltar l'altra versió de la història, a veure què n'opineu.
3: Ah, molt bé.
0: Acabem amb un llibre.
1: Així és.
0: L'editorial Virus publica aquest llibre d'urbanisme feminista. De fet, és el títol, perquè m'imagino que és un assaig.
1: Així és, sí. I es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida. Col·lectiu Punt 6.
0: Vale, la gent que digui, qui t'hi viure, construir edificis i mil feminisme i mil geniri?
1: M'encanta. És que aquest tema, a mi m'encanta l'urbanisme. És una cosa friki i l'arquitectura.
3: Però què no t'encanta, també t'ho diré.
1: Ja, també és veritat,
0: què
1: no
0: t'agrada més, el formigó o el ciment?
1: Mira, ara no he de confessar que no sé diferenciar cap de les dues.
0: Depèn del conglomerat que porta.
1: Jo no et sé respondre, ja m'ho explicaràs millor. La qüestió té molt a veure com construïm les nostres ciutats amb la manera que les habitem. Des de quins espais estan destinats a l'oci, quins espais a les cures, quins espais a la convivència col·lectiva. Llavors, aquest llibre explora tots aquests temes d'una manera també molt, jo crec, força lleugera, és a dir, no és un assaig d'aquells de dir, ai, em costa, vaig a seguir, no, què va.
3: Que no cal ser superexpert en la matèria, no?
1: No, què va, jo crec que si t'interessa bastant dir com, quines coses podem fer a nivell pràctic per construir unes vides més feministes.
3: Mira, una cosa que vaig llegir fa temps i vaig pensar, quina bona pensada, no hi havia atinat, i és des d'un punt de vista més feminista traçar més il·luminació en els llocs més concorreguts que tu has de transitar, no?
1: Sí, sí, de fet aquesta, en aquest llibre es comenta això, també es comenta la proximitat de, jo què sé, el transport públic, no? Que determina moltíssimes coses. Des de quin punt, per exemple, hi va haver una cosa que a mi em va fer pensar, que és la... Sabeu la... com es, això, el lloc on abans es feia bugada, les bugaderies.
0: Sí. Els safrets.
1: Els safrets.
3: Sí.
1: Sinó com...
0: El riu.
1: El riu, antes, no? Però ara que, clar, abans on es feia la bugada, ara són aquestes bugaderies
3: sí,
1: 24
3: sí,
1: hores.
3: Sí, les bugaderies.
1: No? I que llavors era com, d'acord, aquest és un espai destinat com com la reproducció social, no? Com
3: sí.
1: Perquè hi ha com aquesta cosa de la producció social i la reproducció
3: les
1: social.
3: Les tasques reproductives.
1: Qui s'encarrega de les tasques reproductives, si estan en els nuclis privats, si ho posem en nuclis més comunitaris... Fa reflexions que jo crec que són molt interessants.
3: No hi havia caigut.
1: Sí.
3: Si se n'encarrega i perquè ho ha de fer de manera privada i fer-ho de manera col·lectiva, que implica, no?
1: Exacte, i proposa com alternatives. Llavors, a mi m'ha obert a portes del pensament. I he de confessar que he pres a punts. Mireu, aquí veig un que diu Renfe, perquè també reflexiona sobre la mobilitat. Mireu, com que m'agrada el teatre, hi havia una reflexió i vaig posar teatre en espai públic. Com per repensar de dir realment qui té accés al teatre, de quina manera, en quins espais el fem, així que jo us el recomano amb fervor.
3: Recorda'ns el títol.
1: Es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: aquesta setmana, la secció categòrica de la Laura, és a dir, quin tipus de persona ets segons fas o reacciones a tal altra cosa, us podeu identificar també, avui et centres en un acte que és bastant, no sé, estàtic.
1: Quotidià.
0: Com és, i quotidià i obligatori, que és dormir.
1: Sí, és que a vegades em forço a ser original i busco com coses que criïn l'atenció, i en realitat el que més ens uneix a tots, perquè és el que tenim en comú, són les quatre funcions bàsiques que són el menjar, el dormir i la pixada.
0: Per això funcionen tant aquest tipus de converses.
1: Fer el riquití. Exacte. Però és això, que tu en una sobretaula qualsevol d'un sopar treus el tema del dormir, pots estar 8 hores parlant.
2: 8 hores parlant, que no 8 hores dormint.
1: Exacte, no 8 hores dormint. 8 hores parlant de cadascú, com dorm, en quina posició, si li costa dormir, si no li costa dormir, trucs per dormir, etapes de la vida en què has dormit millor, pitjor, matalassos.
2: A mi m'interessa molt aquesta secció que faràs.
1: Doncs res, és una secció que bàsicament enumeraré les 5 maneres que hi ha, que penso, de dormir gradualment, de la gent que dorm millor a la gent que dorm pitjor, i llavors us aneu autodefinint segons a on estigueu vosaltres d'aquesta graduació.
2: Jo sé que el pogo.
1: Ja, home, no, el teu és d'un altre món.
2: No, però més, hoy no me puedo dormir.
1: Aquest és el problema. Per tant, comencem primer amb la gent que no es pot llevar, perquè realment dormen com si els haguessin fotut un tret al cap. A mi em preocupa. O sigui, hi ha certa gent que jo pateixo molt. O sigui, tinc una amiga, la Júlia, que ella pot dormir en qualsevol lloc del món, és a dir, pot dormir en un lavabo de discoteca, pot dormir al mig del carrer, al terra...
2: Quina enveja!
1: Que vam anar de viatge juntes a casa d'un col·lega i l'única habitació que quedava com a lloc per dormir era una habitació que hi havia a la cisterna, que se sentia cada vegada que algú obria una aixeta, tirava el vàter, etc. I a més, com de cop, no un soroll estàtic que més o menys et pots adormir.
2: I allà la va posar ella.
1: No, no, ella va ser l'única persona de tot el grup d'amics, 12 persones, capaç de dormir en aquell llit, en aquella habitació de la cisterna, tio. Sí, i a mi em fa patir perquè penso que un dia no et podrem llevar. O sigui, s'estarà calant foc a una casa i no podrem aixecar-te.
2: Ah, clar, ben vist, clar.
3: Però t'he de dir que no està relacionat. És a dir, jo puc dormir en qualsevol lloc. Jo dormo en estacions esperant el tren i se'm perds el tren perquè m'he dormit a l'estació esperant-lo i coses d'aquestes, però després em desperto fàcil. O sigui, em despertes així i jo em desperto. El que passa és que torno a agafar el son molt ràpid.
1: Quina enveja de penya,
2: molta,
1: tio.
2: Moltíssima.
1: A més, dormiu bé.
3: Sí, però sí, no, molt fondo.
2: M'han entrat moltes ganes de pagar-te ara mateix.
3: No, molt fondo, molt fondo. Jo també una vegada me'n recordo que vivia en un pis que feia molta calor i me vaig anar a dormir al lavabo i vaig dormir sobre les rajoles del lavabo a terra i vaig dormir tota la nit allà perfecte.
1: No et lleves amb mal d'esquena, amb mal de cap. Jo flipo, de veritat. Mira, jo crec que sóc la segona persona de graduació, que és gent que dormim bé, però necessitem que per tenir un son conciliador hi hagi com tota mena de ritual, de petites manies,
3: ostres,
1: que facin que tu estiguis a la teva zona de confort. No? Per començar a dormir al teu llit.
3: Sí, home, et sembla poc?
1: Que dormir al meu llit a mi em sembla un planazo, o sigui, jo puc dormir les 8 hores seguides al meu llit, no em desperto, tot perfecte, però ja quan em treus d'aquí... Això m'ha anat accentuant amb el temps. Jo quan era més petita, amb el cau i així, dormia a qualsevol lloc i dormia bé. Però ja quan m'he anat fent gran, m'he anat fent selecta i exquisita, ja només dormir en un llit aliè, encara que sigui perquè he acabat la nit a casa d'algú o perquè estic a casa d'una col·lega o el que sigui, ja problemes per dormir. Clar. I llavors necessitem fer els nostres petits ritualets. És a dir, jo personalment, el meu ritual és té d'aquest de son, té de dormir, diguem-ne, de l'esclat, tampoc que sigui una marca concreta. Hi ha gent que té devoció per marques concretes de tés d'aquests que t'adormen, eh? Però, bueno, recomaneu-nos el vostre té de dormir. Llavors, doncs, rentar-se la cara, les dents, fer un pipí, tal, no sé què.
2: Quatre pàgines d'un llibre.
1: Quatre pàgines d'un llibre, molt important per conciliar el son. En absència de llibre, he de dir que això no és gaire recomanable per cap metge, però jo també el mòbil m'adorm. La teoria diu que t'excita més i que llavors no et deixa dormir. Sí. Intento no fer-ho, eh? Però a vegades és veritat que, no sé, quan no tinc un llibre al que estigui enganxada o no tinc el llibre a mà i em fa mandra aixecar-me i anar-lo a buscar... una mica de reels, fins que ja se't van tancant els ulls i ja està. I llavors, doncs, jo amb els meus llençols, amb la meva posició molt concreta, a casa meva, vull dir, com tot estructurat. Si no, ja es trenca la rutina del son, ja no és tan fàcil dormir bé. Digueu-nos quins són els vostres rituals de dormir, si sou aquest tipus de persona, perquè hi ha gent que fa coses realment estranyes, com, no ho sé, encendre una espelma concretament d'una marca o d'un color, o fer totes aquesta mena de tasques higièniques amb un ordre molt concret, perquè si tu et rentes les dents abans de fer el pipí, doncs després ja, com que el teu cervell llegeix que no estàs fent bé i ja no et deixa dormir... Ostres. Bueno, parleu-ne d'aquestes coses, perquè...
2: Jo, de fet, pixo, després em rento les dents i després penso, i ara una miqueta més, perquè...
3: Sí, i el meu fill també ho fa, això. Dues vegades de fer pipi abans de dormir. Sí, entenc, perquè no ho costa la primera.
2: M'he prenent les tres gotetes últimes.
1: A mi em passa que el meu cervell ha interioritzat que quan m'estic rentant les dents després faré pipi i ja em ve la pixera.
2: Clar, és que és això.
1: Sí, el teu cos diu, bueno, ara ja saps el que toca, no?
2: Toca això.
0: Jo quan sento el soroll de les claus. No les traieu ara?
2: Les claus?
0: Sí, perquè és quan arribo a casa i ja dic...
3: Sí, em ve el pipi.
1: D'acord, a mi em passa. Quan tens amigues associacions d'aquestes mentals.
0: Se'n diu conductisme.
1: Sí, exacte. Està estudiat per la ciència, en principi. Vinga, després ja estem a la mitja taula de gent que ja no dorm tan bé, vale? Gent que té, per exemple, problema de moviment. Que a mi això em toca molt els nassos quan he de dormir amb una persona així. Ara, afortunadament, no he de dormir habitualment amb algú que es mogui gaire, però si la vostra parella o els vostres fills, si dormiu amb ells, són d'aquests de fotre patades, sí, tirar-te el coixí a la cara, robar-te el llençol i totes
2: saltar.
1: Aquestes coses...
2: Jo quan em giro ho faig saltant.
3: Què dius?
2: Sí, és allò de... Estic cap a la dreta, no? Doncs faig com un salt per ficar-me a l'esquerra.
1: Però no en treus energia si estàs dormint.
2: No, és com espasmòdic i això és bo que no agrada gaire a la parella.
3: Clar.
2: Ho entenc perfectament.
1: És que, clar, tu fas per girar-te, però aquesta gent que també quan està agafant el son fa com aquests espasmes.
3: Ui, sí, això, fins que t'has acostumat.
1: Et fots uns ensurts,
2: sí,
1: tio.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i tu mateix, perquè a mi alguna vegada m'ha passat allò que estàs com mig caient en el son però malament i llavors com que et tornes a desvetllar i fas aquest espasme. Pues, jo m'espanto, jo em tinc l'entendre com estic caient per un barranc.
3: I a vegades et despertes en cap, desvetlles massa després d'això.
2: I per mi que produeixo això per aquest motiu, per aquestes coses que t'entren quan estàs intentant dormir-te.
1: Aquí en aquest col·lectiu també entraria una mica el món del sonàmbul. Que no sé si en Roger va dir un cop que ho era.
0: Sí. Bueno, no sé si és un àmbul, però a vegades em desperto i hi ha coses canviades de lloc i he hagut de...
1: Però tu te'n recordes de les teves aventures nocturnes?
0: No, excepte una vegada que em vaig despertar buscant aigua, com jo volia veure aigua, i estava com posant les mans entre els llibres dient, aquí no hi ha aigua.
1: Tota l'estanteria pel terra.
0: Sí, sí, però sí que m'he aixecat amb molts objectes regirats, sí. I m'he despertat a un lloc on no... O sigui, al sofà, per exemple. Vaig al llit i m'esperto al sofà, o m'aixeco al matí i estan els llibres els he tret d'un prestat i estan sobre la taula.
2: Hosti, no, ahir.
0: Sí, i un dia hi havia dintre de la nevera espuma d'afaitar, però no el pot, sinó que em vaig aixecar i ho vaig ruixar.
1: Apa! Perfecte, increïble.
2: Sí. Volies afaitar la nevera.
1: Sí, sí. Hi ha gent que realment no pot dormir fora de casa seva, jo, perquè imagina...
2: No, el que sí m'ha passat és que no sé quin llit m'he aixecat, però bàsicament perquè ve una nena al llit, te'n vas cap a un altre llit, aleshores plora una altra, te'n vas cap a no sé on i no saps on acabes.
1: Bueno,
2: no
1: això és un altre tema de la paternitat.
0: Sí, és una altra història.
1: Però...
0: També explico moltes coses, jo també, com la Laura, no estic amb cap boca que dormi amb ningú, ni mogut, ni quiet, però l'endemà m'han explicat històries que he explicat també molt
1: absurdes. És que és el següent tipus.
3: Sí, sí. Aviam, més.
1: Pitjor que el moviment físic és el moviment mental, ¿vale? És gent que jo no sé com descansa, perquè si tu, mentre estàs dormint, tens malsons, somnis, xerrera, ganes d'explicar coses, et crides. Inclús hi ha gent que es lleva com cridant, plores, rius. O sigui, aquesta gent que té tant moviment mental i cerebral mentre està dormint realment descansa, perquè clar, jo crec que és un problema. Jo crec que està molt relacionat també amb tota la gent que té bruxisme i llavors necessita com posar-se aquelles febles.
3: No, jo parlo moltíssim i no tinc ni bruxisme ni febles, i descanso molt.
1: És que jo crec que deus apretar molt la mandíbula.
2: Què expliques tu?
3: Jo t'ho explico tot, de moltes coses. Normalment no s'entenen gaire perquè és així com un xiu-xiueig, però i l'altre dia la meva filla també m'explica unes històries, vull dir que som d'explicar coses.
1: I què és el més estrany així que has explicat dormint?
2: La Segona Guerra Civil?
3: No, crec que a vegades són coses com molt tontes. Jo recordo una vegada justament que jo era adolescent o així, em van venir a despertar els meus pares i li vaig fotre una xapa sobre el voltant, que no em trepitgessin la pluma. Jo estava escrivint amb pluma estilogràfica, se suposava, i estava molt enfadada perquè m'estaven com trepitjant, xafant la pluma estilogràfica i al final em van deixar per mal. Diu, vés a pastar fang.
0: I una vegada una persona que em vaig allitar i potser era el cop dos, ja li estava dient que ens havíem de comprar un terreny junts, no? Però li vaig dir els motius pels quals aquest terreny ens l'havíem de comprar a Califòrnia. I llavors
2: per fer vinya, bàsicament, no?
0: Sí, per fer vi català de Califòrnia.
2: Exacte.
1: A mi em va passar, però també va ser una mica més fosca, que és parlar de gent, o sigui, parlar d'altres tios.
2: Ai.
1: Bueno, però és inconscient amb la
3: nostra
1: criança. Si vaig somiar amb això, saps? Suposo que també perquè relaciones el record, estàs dormint amb algú, doncs amb una persona amb qui has dormit molts anys.
2: Jo m'ho vaig dir l'altre, i què? Et desenvolupa això?
1: No, per sort tampoc se'n tenia res, perquè quan parles així,
3: parles...
1: Però és fort el tema de parlar mentre dorms. A mi m'inquieta molt i també a nivell de neurociència m'interessaria molt saber els motius i quina...
3: Jo crec senzillament que tu parles perquè estàs somiant i estàs com parlant en el somni i parles, i ja està.
1: No, és fort, em sembla molt curiós. I ja per últim, ja per acabar-ho, és la categoria oficial d'en Sergi, que és la gent que no dorm.
2: Exacte.
1: No sabem com estan vius, perquè dormen molt poques hores al dia, a més t'expliquen que s'han hagut de llevar perquè el gat no sé què, la filla... pilla no sé quan.
0: Sí, sí.
1: I, però no de manera insonàmbula, sinó totalment conscient, sí, que se n'han anat a la cuina a beure un got d'aigua perquè no podien dormir. Dius, però tu com estàs viu? Pregunto.
2: No ho sé.
1: Un dia cauràs desplomat pel carrer, perquè és que ja realment la bateria arriba a un punt que no dona per més.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives

0: sol.
1: Laia, anem a una expo dedicada a aquest superartista del nostre país, com va ser Josep Escobar, l'autor de Zipizape i altres personatges, com el que es moria de gana, es deia?
2: Carpanta.
1: Correcte. Bé, doncs des de fa unes setmanes a Figueres hi ha una expo al Museu del Joguet que es fa ressò d'aquesta altra faceta d'aquest dibuixant de còmics, és a dir, no els TVOs, és a dir, el paper, sinó que ara parlem de l'animació, el que veiem en moviment a la pantalla.
3: Exacte, Escobar, més enllà de crear tot l'univers de
1: Minerva, es deia, professor.
2: Ah, valent.
3: De Zipizape i també d'en Carpanta, va compaginar la feina de dibuixant de còmics amb la de, creador de curtmetratge. De fet, el que molts no saben és que va dissenyar, registrar i comercialitzar durant 20 anys projectors domèstics. Així ho explica el comissari de l'exposició Escobar Animador, Joan Manel Soldevila.
4: Va dissenyar uns joguets, que eren el Cinescop i el Cinestuc, que eren aparells de cinema per reproduir a casa pel·lícules d'animació. Era un cinema, diríem que és la balda perduda entre el Cinenic precedent i el Cinexin posterior, no?
2: Jo tenia
3: Cinexin. Feia això tirant enrere. Era guai. Home, i tant, si era el més xulo, tirant endavant. Jo ja dic que el volia tenir i no el tenia. I em va ser una mica de trauma, això.
1: Ara els nens petits el que fan és postproducció de vídeos.
2: No, ara no les pel·lis. Allà no és el mateix.
3: Mireu, el Cinexin va ser una de les joguines més demanades, com a casa meva, dels nens dels anys 80. Per què hi apareixien els curtmetratges d'Escobar? Doncs bàsicament sortien els seus personatges, com en Carpanta, en Zipizape, però també personatges d'altres dibuixants, del TVO, o fins i tot contes tradicionals com la Neguet Lleig, la Ventafocs. De fet, aquest últim va ser premiat i fins i tot va haver de canviar de nom pels drets de Disney.
4: Un llargmetratge que es deia La Cenicienta, posteriorment se va haver de canviar el nom per Érase una vez per problema de drets amb La Cenicienta de Walt Disney, i aquest va ser un llargmetratge espectacular, a color, que es va estrenar per tot Espanya, que va tenir merchandising, àlbums de cromos, que es va presentar a la Bienal de Venècia i va tenir un reconeixement i un premi per l'excel·lència de la producció.
5: Però si La Cenicienta no estuvo en el baile en honor del príncipe... Puede que sí, puede que no.
1: Aquesta pel·li jo no l'he vista, però sí que he llegit, per si em permeteu que afegeixi info, que crec que és el primer llargmetratge animat de la història d'Espanya. I si no el primer, el segon, Estem parlant d'una pel·lícula llarga d'animació.
3: Exacte, amb tota aquesta feina, Josep Escobar va ser un dels col·laboradors gràfics més importants de l'època pel que fa a les produccions audiovisuals. Aquest dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, de fet, es farà una visita comentada a l'exposició amb el comissari Joan Manuel Soldevila. L'entrada és lliure. L'exposició Escobar Animador la podreu trobar al Museu del Joguet de Figueres fins al proper mes de setembre. Tenim tot l'estiu per anar-hi.

La Tenora és un programa que dediquem cada dia al món de la copla i al món de la sardana. En tots vostès, Pere Païssa. Molt bon dia.

Els dies 29 i 30 d'abril de l'any 2000, la vila de Cassà de la Selva va fer els actes en commemoració d'haver sigut proclamada ciutat pubilla de la Sardana de l'any 2000. I entre els molts actes que hi va haver-hi, la Cobla Selvatana va fer l'enregistrament d'un compact disc amb diverses sardanes dedicades a aquesta vila de Cassà. I les escoltarem ara. En primer lloc, escoltem Cassà, ciutat pubilla, sardana de Francesc Camps, i després Nit d'Argent, del mestre Antoni Mas i Bou. Aquestes sardanes i totes les que escoltarem són interpretades per la Cobla Selvatana.

La Cobla Salvatana ens ha ofert Caçà, ciutat pubilla, del mestre Francesc Camps, i després Nit d'argent d'Antoni Mas i Bou. Bé, i continuarem avui, tot avui, amb sardanes dedicades a Caçà, ciutat pubilla, de l'any 2000. I ara escoltem Mans en l'aire, una sardana de Pere Camps, i després La flama del 2000, del compositor Enric Rigau. Són sardanes, doncs, interpretades per la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar per la cobla salvatana Mans en l'aire, sardana de Pere Camps, i després La flama del 2000 del compositor Enric Rigau. Bé, i ara continuem a Caçada de la Selva i amb la cobla salvatana i escoltem La nostra festa, una sardana del compositor Francesc Fuertes.

Acabem d'escoltar La nostra festa del mestre Francesc Fuerte, sardana també interpretada per la cobla salvatana. Bé, ara farem una petita pausa. De seguida estem amb tots vostès per continuar amb més sardanes dedicades a Cassà de la Selva. I la veritat és que aquesta segona part val la pena, no se la perdin, perquè en primer lloc, després d'aquesta pausa, escoltarem 20è aniversari de Francesc Camps i després una famosa sardana superconeguda, La gota d'aigua, de Pere Mercader. Encara que aquesta sardana ningú la coneix per aquest compositor, Pere Mercader, ja que ell l'afirmava amb el pseudònim de Joan Caldés. Escoltem aquestes dues per començar aquesta segona part amb la cobla salvatana. Fins ara mateix.

Acabem d'escoltar per la Cobla Salvatana 20è aniversari de Francesc Camps i La gota d'aigua, aquesta famosa, famosa, coneguda sardana de Joan Calders, més ben dit, conegut com a Joan Calders, però que de fet era Pere Mercader. Bé, i continuem amb compositors fills de Cassà de la Selva o amb compositors vinculats amb les cobles de Cassà de la Selva, i ara escoltarem Encarna, sardana de Joan Coll i Alsina, i després Amics de Cassà, sardana de Francesc Mas i Ros, i totes elles interpretades per la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar Encarna de Joan Coll i Alsina i Amics de Casar de Francesc Mas i Ros, sardanes interpretades per la cobla Alzada Salvatana. Bé, anem ja per acabar i escoltarem dues sardanes més, també dedicades a Casar de la Selva. Escoltem ara La nit dels músics i després Nit d'argent. Les dues són interpretades per la cobla Salvatana i són del mestre Antoni Mas i Bou. La primera només per la Salvatana i després l'escoltarem la segona amb la cobla Salvatana acompanyada per la coral Vell Ressò. I d'aquesta manera ens despedim fins demà. Bon dia i bona hora i els deixem amb la cobla La Salvatana.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dijous 14 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei. L'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset i Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible en el transcurs d'aquestes 4 hores que tenim per endavant, fins a les 12 del migdia. I ara mateix saludant-vos amb una temperatura de 13 graus a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. Un matí on seguirem explicant-vos l'actualitat local i les propostes que tenim per aquests propers dies, sense anar més lluny, per avui mateix, perquè l'Aula d'Extensió Universitària programa per aquesta tarda, a 6:45, una nova xerrada a la sala d'actes de la Federació Obrera, 6:45, sobretot, i adreçada a socis i sòcies de l'entitat. Però és una xerrada interessant perquè l'historiadora i escriptora Assumpta Montellà parlarà dels 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la lleva del Biberó, la batalla més decisiva, una de les batalles clau de la Guerra Civil espanyola. En parlarem amb l'Assumpta Montellà a 9:15. Segur que us sonarà perquè ella és autora de llibres tan recordats com La maternitat d'Elna, que ja té més de 20 anys, El setè camió, El silenci dels telers, que també n'havíem parlat aquí al programa, i en aquest cas també va fer un llibre precisament dels 115 dies de la Batalla de l'Ebre. Ha publicat, perdoneu, Tot per ara llibres, i en aquest cas aquest llibre es va publicar el 2014. La saludarem a 9:15, després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local i l'agenda d'activitats, i el repàs també que farem als titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Després de saludar l'Assumpta Montellà, escoltarem l'apunt del dia, en aquest cas les reflexions que ens porta l'Anna Martínez Mercader des dels Estats Units. Farem el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa amb la recomanació cultural. Parlarem de teatre i ho farem acompanyats del Dani Pasqual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que el podeu escoltar els dilluns de 8 a 9 del vespre. Després de les notícies de les 9, tenim en aquest cas el Miquel Bofill amb la cançó del dia. El Miquel, que és el programador del cicle Clàssica Molins, avui tenim cita també, ja n'hem parlat aquesta setmana, a les 8 del vespre, però ell ens acompanyarà doncs amb la proposta de la cançó del dia a partir de les 9 i 8, 9 i 9 minuts. Després tenim una tertúlia reduïda avui, perquè tenim diverses baixes i, per tant, només ens podrà acompanyar el Joan Domènech i el Josep Vinyets, en principi, que ens consti. La resta de col·laboradors i col·laboradores de la tertúlia doncs no poden ser aquí amb nosaltres. Aviam si doncs podem tirar-ho endavant fins a les 10 del matí. I a partir de les 10 ja sabeu que tenim l'espai de preguntes a l'alcalde, com cada dijous. Si voleu fer qualsevol pregunta, adreçar-li la vostra queixa, preocupació, suggeriment, ja sabeu que teniu el telèfon del directe disponible, el 936686161. 936686161. Per una banda, per l'altra, el WhatsApp de la ràdio, on ens podeu fer missatge de text o adreçar nota de veu amb això, indicant el nom i cognom, el 691-438-847. 691-438-847. O, si ho preferiu, a través de l'Instagram, també, on em fa la retransmissió en directe cada setmana l'alcalde, i també doncs compartim les preguntes que sorgeixen en aquesta xarxa social. Aquesta tercera hora del programa, doncs. I avui també farem balanç de la temporada de Daltabaix, que ha acabat més d'hora del que és habitual o del que estàvem acostumats aquestes últimes temporades. El passat diumenge 19 d'abril, amb el concert d'Àlex Zayas, Daltabaix tancava aquesta temporada 25-26, una temporada en què han programat 8 concerts, i molts d'ells, i n'hem parlat aquí mensualment també al programa, doncs amb entrades exaurides. Avui farem balanç amb el Jordi Romeu i l'Albert Vinyes, que seran aquí amb nosaltres a l'estudi a partir de les 11, després de les notícies, per fer doncs les reflexions oportunes al voltant d'aquesta temporada que ja s'ha acabat. I després parlarem d'un projecte interessant de, en aquest cas, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, que ja sabeu que ens acompanya quinzenalment
aquí al programa. En aquest cas, es tracta de la iniciativa de recuperació d'oliveres i terres agrícoles a Collserola per la prevenció d'incendis. I han unit esforços, per una banda, el Consorci, però per l'altra, la Fundació Catalunya la Pedrera i també la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració d'altres entitats, per dur a terme aquest projecte. En què consisteix aquest projecte? Doncs ho coneixerem a partir de 2:15, parlant amb el cap de la

0: De la Fundació Catalunya la Pedrera, el Miquel Rafa. Serà, com dèiem, a la part final del programa, on també el Josep Ferrer ens acompanyarà. Ahir, si ens escoltàveu, que fèiem aquesta connexió amb ell a 9:15, ja ens explicava que avui no serà aquí l'estudi, avui no el tindrem a l'estudi, però ens ha deixat una píndola enregistrada d'aquestes que fem per conèixer indrets sobretot del nostre país, i avui ens portarà a Figueres, a la capital de l'Alt Empordà, i al Museu Dalí, entre altres coses. Serà a 12:15 fins a arribar a 12:00, que és quan posarem punt i final al programa. Donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia i completarem aquest matí amb el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica de Molins de Rei, i la remissió de l'Etapa Reina, el programa dedicat al món del ciclisme, d'una a dues del migdia. És dijous, 14 de maig de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Les 8 del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei, i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Com ho tenim, això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb dues incidències. Són dues avaries. Una ha estat a la A2, a l'altura d'entre el Bruc i Collbató, que en direcció a Lleida talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. L'altra avaria també ha estat a Bellpuig, a la mateixa A2, que també en direcció a Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Ara mateix tenim tot el nus de la Trinitat, amb força afectacions que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona, tant a la B10 amb retencions fins a la Barceloneta, com a la B20, amb retencions fins a la Vall d'Hebron. També ara mateix l'entrada des del Llobregat continua amb fortes retencions des de la B23, des de Molins de Rei, fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. També durant més de 8 quilòmetres hi ha congestió de la A2 des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat. També en sentit nord trobem molta lentitud a la C31 des de l'aeroport del Prat durant un quilòmetre i mig cap a Barcelona. També en els dos sentits de la marxa hi ha retencions de la C32 entre Viladecans i Sant Boi. Pel que fa a l'entrada a Barcelona des del Vallès, la C16 ara mateix pateix retencions al punt de Rubí, i també des de la Floresta amb tot el tram dels túnels de Vallvidrera, que impacta de ple a la circulació de la Ronda de Dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bona jornada. Per cert, que ahir teníem doncs força complicacions degut a la vaga educativa concentrada al Baix Llobregat i al Penedès. Avui segueix aquesta vaga, però, com bé sabeu, en aquests dies sectorial, i es concentra a les comarques de Girona i la Catalunya central, pel que fa a la jornada d'avui dijous. Pel que fa a la mobilitat, en aquest cas del transport públic, doncs mira, us hem de dir que, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi tenim normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. En principi, doncs no hi ha cap incidència a aquesta hora del matí. Més coses. Anem a conèixer la previsió meteorològica. El Jordi Miralles ens està esperant. Dèiem 13 graus de temperatura ara a l'exterior de l'emissora, i anem a veure doncs com ha d'evolucionar aquest dijous meteorològicament parlant. Jordi Miralles, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Jornada, la d'avui marcada per la nuvolositat variable, uns núvols que estaran presents tant al matí com especialment també de cara a la tarda. En principi no esperem precipitacions. De fet, aquest matí n'hi haurà a les comarques de Girona, nosaltres quedem al marge, i a la tarda aquestes precipitacions afectarien comarques del nord de Barcelona. Nosaltres estem cap al sud, per tant, doncs, avui no de ploure, però sí que al terç nord de Catalunya s'espera un dia força gris i tapat. Si heu de viatjar cap a aquella zona, sapigueu que haureu d'agafar el paraigua. Aquí a Molins de Rei, per tant, una jornada tranquil·la, amb nuvolositat variable, una mica més de cara a la tarda, més clarianes ara al matí, i temperatures que baixen una mica o es mantenen. Per tant, temperatures sense canvis importants. També s'hi haurà canvis, sobretot en forma de més núvols. De fet, des de primeres hores del matí, un cel ben cobert, i en principi al matí no, però de cara a la tarda, tot i que es pugui obrir alguna clariana, a la tarda, demà, els núvols creixeran amb força i podrien arribar a donar precipitacions a la nostra comarca. Per tant, tinguem en compte, demà les temperatures baixaran respecte a les d'avui, per tant, farà una mica més de fresca a primeres hores del matí, i potser anar amb maniga curta al centre del dia doncs no serà pas l'habitual, però de tota manera molt, molt fred no n'ha de fer a la nostra comarca. Sí que a les comarques del Pirineu, Demà l'ambient serà pràcticament d'hivern, amb una cota de neu que es pot situar al voltant dels 1.200 metres. Ens queda una mica lluny, però sapiguem-ho. De cara a dies posteriors es continuarà mantenint una certa inestabilitat, però ja diem de moment, avui no esperem pluja. De cara a demà, a la tarda, no descartem pas del tot.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. I continuem. Anem a conèixer l'oferta de feina. Per tant, saludem a aquesta hora del matí el Francesc Rueda. Hola, Francesc, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una bencinera, ubicada a l'autopista a l'entrada aquí a Molins de Rei. Ens demanen un espenedor, espenedora, venedor, venedora per la bencinera. Es busca una persona per treballar en torns rotatius, 40 hores setmanals, ni un torn de matí, de 6 a 2, o un torn de tarda, de 2 a 10. Són torns rotatius. El contracte seria temporal, per una baixa, de 3 mesos amb possibilitat de renovació. El salari estaria al voltant dels 1.200 euros nets mensuals per 14 pagues i les tasques pròpies d'un espenedor venedor en una bencinera. Atenció al públic i caixa, manteniment del lloc de treball, reposició de gènere a la botiga i també al servei de cafeteria i altres tasques pròpies del lloc de treball. Imprescindible tenir carnet de conduir i vehicle per poder arribar al lloc de feina, que està a l'autopista. I a nivell de requisits, experiència mínima d'un any, a feina similar, català i castellà, coneixements bàsics d'internet o ofimàtica, i a nivell d'estudis, el graduat escolar o similar, i molt important, que ja ho hem comentat, el carnet de conduir vehicle propi.
0: Molt bé, doncs gràcies per la informació, Francesc. Informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Més coses. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui, dijous, dia 14 de maig. Avui és la farmàcia Brun, la farmàcia que trobareu oberta fins les 10 de la nit. La farmàcia Brun es troba al carrer Puigcerdà, número 53, al barri Bonavista, al Mas. Recordeu que la trobareu oberta des d'ara quarta a 9 del matí fins les 10 de la nit i que a partir de les 10, si necessiteu doncs aquest servei, us haureu de desplaçar les poblacions veïnes que sí que disposen del servei de farmàcia de guàrdia durant tota la nit, com és el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Però avui, dijous, dia 14, fins les 10, aquí a la vila, la farmàcia que trobareu oberta és la farmàcia Brun. Un minut i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: fem un repàs a l'actualitat local. Aquests dies us en estem parlant i força. La comunitat educativa també de la nostra vila es suma a les mobilitzacions d'aquests dies. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Sí, bon dia. Dues jornades a vegada. La primera dimecres, que va ser dimecres, no dimarts, general a tot Catalunya, i ahir, que era territorial, en concret al Penedès, i aquí al Baix Llobregat. Vaga en aquest context de demandes dels docents. Aquí a la vila, els centres públics s'han adherit a la vaga, escoles i instituts. Se'n reclamen millores a les condicions laborals i a la qualitat de l'educació pública, com la reducció de ràtios, increment de plantilles i de recursos, reducció de la sobrecàrrega burocràtica, millora salarial i escola inclusiva. Ahir en parlàvem amb una mestra de l'escola Castells d'Oro i un professor de l'Institut Bernat Alfarré, el Nil Marçal i l'Elisabet Busquets. L'Elisabet Busquets del Castells d'Oro posava en context les mobilitzacions d'aquests dies i la situació aquí a la vila.
2: Crec que estem en un moment històric, no? Jo que fa molts anys que sóc mestra, jo no havia viscut mai una cosa així, aquestes reivindicacions, aquestes mobilitzacions, perquè realment hem arribat a un punt que és una mica insostenible. També vull posar l'apunt de que aquí en Molins som una mica bombolla i no tenim molts problemes reals que tenen moltes altres escoles de moltes altres poblacions. I per això a vegades sembla que se'ns entengui una mica menys. Molins de Rei no és una població on hi hagi molts conflictes. Cada vegada tenim més alumnes d'educació especial i amb necessitats per atendre, tant especials com a nivell social, però realment som una mica bombolla, no? I estem lluitant per l'educació pública de tot el país, no només per Molins de Rei.
1: Torna a haver-hi convocatòria de vaga d'àmbit català general el proper 27 de maig i el 5 de juny, i les territorials, el Baix Llobregat, tornarà a haver-hi vaga també, almenys la convocatòria que hi ha, si no s'arriba abans a un acord, el 29 de maig.
0: I més coses, ara mirem el cap de setmana i les activitats que tenim a casa nostra, i és que el Cineclub Hall 2002 proposa per demà passat dissabte La Grazia, de Paolo Sorrentino.
1: A un director habitual a la programació del Cineclub, en aquest cas el director italià centra la política i el film gira al voltant d'un president de la República, fictici, que al final de la seva presidència s'ha d'enfrontar alguns temes que li suposen un dilema moral, com, per exemple, si aprova o no la llei d'eutanàsia. Aquest és l'argument bàsic del film, una pel·lícula més austera i continguda que les anteriors, com La gran bellesa, Partenope o La joventut, i que ha rebut nominacions al Festival de Venècia, al Zonatello i als Premis del Cinema Europeu. Ens n'ha parlat el portaveu del Cineclub, Pep Berguedà.
3: Una mena d'homenatge a la política ben entesa. El protagonista és un president de la República Italiana, que és un home, diguem, un demòcrata amb molta trajectòria, humanista, vol ser un bon president i pensa molt les decisions, sap de la importància del seu paper i de la feina que ha de fer, tot en positiu, diguéssim. El que passa és que es troba en un moment determinat, doncs, de que ha de té sobre la taula uns temes que entren en contradicció una mica o bastant profundament amb les seves creences. És un catòlic convençut.
1: La pel·lícula la podeu veure aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades, com sempre, a Entràpolis o a la mateixa taquilla de la Penny.
0: I fem un apunt d'esports per parlar-vos de futbol, i en aquest cas del primer equip de l'Atlètic Incresa, que malauradament ha baixat de categoria.
1: L'equip ja ha certificat que baixa a quarta catalana la propera temporada. Aquest cap de setmana han tingut un partit. Ja no s'hi jugaven res, perquè matemàticament ja sabien que baixaven, però han guanyat victòria contundent 7-4 contra el Penya Ramon Llorenç de Rubí. Després encadenar diverses derrotes en una temporada que no ha estat bona, ara, ja sense la pressió de mantenir la categoria, han obtingut una victòria folgada contra aquest equip que més està per sobre d'ells a la classificació. Adrià Cabrera, del cos tècnic del primer equip, fa una valoració de la temporada.
4: Doncs no és una temporada positiva per nosaltres, la veritat, perquè per l'equip que nosaltres creiem que per l'equip que tenim no hauríem d'estar on estem, la veritat. Però bueno, ja l'any vinent lluitarem per pujar a categoria un altre cop i a donar-ho tot allà. Aquesta setmana juguem contra Sant Vicenç, la Unió Esportiva Sant Vicenç. Serà un partit bonic, una llàstima, perquè a jugar a porta tancada per sanció del rival, però en un principi va ser un partit bonic, perquè si nosaltres compartim bé i ells han de compartir bé, perquè estan jugant al no descendre categoria, serà un partit bonic de veure.
1: I a banda de l'amateur A, també destaquem que l'amateur B té un partit important aquest cap de setmana. A més, aquí a casa, si guanyen, diumenge a les 6 de la tarda, al camp de futbol Ricard Ginebreda, jugaran el play-off d'ascens justament a tercera catalana, que és la categoria de la qual ha baixat l'amateur A.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Avui tenim la darrera de les xerrades que s'han fet aquesta setmana a càrrec de la Guàrdia Urbana per parlar de la prevenció de robatoris. Endavant, Sílvia.
1: Doncs robatoris i estafes a gent gran, sobretot, unes xerrades que han fet aquesta setmana en col·laboració també amb els Mossos d'Esquadra. I aquest matí, si no heu pogut anar a les dues anteriors i esteu interessats, doncs a 2:15 del matí a la Federació Obrera hi haurà aquesta tercera i última xerrada.
0: Avui també tenim proposta del cicle Clàssica a Molins.
1: A les 8 del vespre, a la Gòtica, hi ha un concert titulat Diàlegs a Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Els músics són Cati Reus i Gregori Ferrer. Interpretaran obres d'Arcangelo Corelli, Friedrich Händel i Johann Sebastian Bach. Avui a les 8, a la Gòtica, entrades valen 15 euros i les podeu comprar al Museu del Renaixement o a Entràpolis.
0: Recordeu també que avui tenim a 6:45 l'aula d'extensió universitària, que ara en parlarem, a 6:45 amb l'Assumpta Montellà. Però recordeu també que l'Associació Amics del Museu organitza aquesta sortida per diumenge 24 de maig a Nonasp. Avui segueixen les inscripcions.
1: Sí, aquesta tarda al Museu del carrer Pintor Fortuny, inscripcions obertes a persones sòcies i al públic general. Avui de 5 a 7 de la tarda per anar a aquest museu etnològic d'aquesta població, petita població de la Franja, a més el desplaçament amb autocar, la visita guiada que faran els amics del Museu de Nonasp, els amics del Museu de Molins a les instal·lacions, també dinaran a un restaurant de Batea. Val 55 euros pels socis, 60 pels no socis, i avui de 5 a 7 de la tarda, si voleu, podeu passar pel museu a apuntar-vos-hi.
0: Molt bé. Parlem d'activitats de demà divendres. Esquerra Republicana de Catalunya organitza els 600 Premis Caterina Casas i Maimó.
1: Es duran a terme a la Sala Gòtica amb la presència del president d'Esquerra Republicana a Sala Gòtica.

0: Berta Miquel Barceló Quartet, que faran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, i diumenge a les 6, teatre, amb l'obra Els Plans.
1: Molt bé. Dèiem, dissabte tenim el lliurament de premis del concurs de narrativa Marcel Rodoreda.
0: El concurs literari que organitza l'Ajuntament de forma bianual, els premis es lliuraran dissabte a 1:15 al pati de la FEDE.
1: És el 27è concurs ja, de narrativa literària a Mercè Rodoreda. Tenim dissabte la festa de la primavera de la Grupa.
0: Tota l'activitat es farà a la plaça de l'Església, a les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 4:15 ballada de sardanes, a les 9 comença el cercavila de diables des de la seu de la Grupa i van fins a la plaça de l'Església, allà hi ha la Focarrada, i a partir de 11:15 música amb DJs fins a la 1 de la matinada.
1: I aquest cap de setmana es celebra el Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus.
0: El Museu del Renaixement, dissabte al matí, a visita comentada, a 12:15, a la tarda activitat familiar, a 5:15. També portes obertes dissabte a partir de les 3 de la tarda i fins a la mitjanit. Una de les activitats centrals serà les sessions de músiques de Petrarca, que es faran a la gran sala del, a la sala del Gran Tapís, amb Miquel Desclot, Néstor Pindado i Ferran Pisà, músiques inspirades en la poesia de Petrarca, amb 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, per a aquells que estigueu pel museu a la tarda, vespre, nit, doncs podeu anar a veure aquestes sessions, que duren només 20 minuts. I diumenge, més activitat, visita comentada gratuïta, novament, a 6:15 de la tarda, i durant tot el dia, portes obertes. Això al Museu del Renaixement. Al Museu de Can Ametller, dissabte a la nit, també activitat, de 7 a 9, amb sorpreses a càrrec de gralla, manufactures teatrals, visita teatralitzada, i diumenge també portes obertes tant al Museu de Can Ametller com al Museu del carrer Pintor Fortuny, a més del Renaixement, com dèiem.
1: Molt bé, seguirem repassant la resta d'activitats pel cap de setmana, sobretot de diumenge, en els diferents butlletins horaris, i tanquem doncs el repàs a l'agenda, perquè hem d'avançar 7 minuts, pràcticament 6. Per arribar a 8:45, saludem el Roger perquè ens expliqui els titulars de la premsa escrita. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Oriol. Fiscalia i notaris desconfien de la llei anticorrupció, diu el periòdico a la seva portada. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. Parlen també dels venedors del barri. Tres generacions de botiguers amb diferents experiències defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida. I parlen també de Parlon i Trapero, que es disculpen al Parlament. La consellera i el cap policial neguen mala fe en la infiltració de Mossos entre professors. Els tests de l'Alzheimer obren la via a l'assaig en altres demències, i l'empresari Enrique Riquelme estudia plantar cara a Florentino. També en urbanisme, Barcelona preveu consolidar 11 pacificacions tàctiques en 6 districtes, i Trump arriba a Pequín per una cimera amb Xi amb diversos temes sobre la taula. A La Vanguardia, Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i el cessament del major. Arrenca l'any parlamentari al Regne Unit amb Starmer més debilitat que mai. La reunió entre el premier i un dels seus crítics més ferotges al govern només dura 16 minuts. Parlen també de Trump i els magnats tecnològics que inicien la visita a la Xina, i de Brussel·les, que llança la idea d'un bitllet únic de tren a Europa. Parlen també del convuls final de la Lliga. Els de Hansi Flick cauen a Vitoria davant un necessitat a la vez per 1-0. El Real Madrid, guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president, i a l'Espanyol el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic per 2-0. El diari Ara també parlen de Parlon, que es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. En cultura, Paco Roca dibuixa una ara de còmic, demà l'autor valencià farà la portada i una historieta per a un diari també il·lustrat amb clàssics del còmic català. I Trump torna a una Xina més competitiva, amb fotografia de portada. L'advocat dels Pujol assegura que hi ha un clamorós buit probatori, i l'Iran manté intacta la força d'atac, segons la intel·ligència dels Estats Units. L'Espanyol guanya 5 mesos després i té a tocar la permanència. I al Punt Avui, parlant de les xarxes que devoren els joves, les dades són el manà que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. Xavi Salapuig diu que Trapero no s'exfiltra. L'escàndol de la infiltració policial a l'assemblea de docents s'esbandeix amb una disculpa i una investigació reservada. Pere Bosch i Cuenca, la seva crònica, parla entre l'error i la il·legalitat. I Mamerino

0: Mor com una il·lusió vivificant. A l'Esportiu, el Barça perd contra l'Alavés i no arribarà als 100 punts. Pas de gegant cap a la salvació de l'Espanyol contra l'Atlètic. I avui, reportatge de Jordi Panyella, una administració de primera divisió. La feina d'oficines del personal de premsa catalana va ser clau per rescatar l'avui del seu caos inicial.
1: 3 minuts i arribarem a 2:15 del matí. De seguida parlem de l'aula d'extensió universitària. Abans, però, anem a repassar els diaris digitals.
2: Comencem pel Viu Molins, que explica que hi ha hagut 2 detinguts per robar 150 metres de coure a la xarxa ferroviària entre Molins de Rei i Sant Feliu. Si ho recordeu, ahir va haver problemes a la R4, us ho dèiem als serveis, amb retards llargs que es van allargar per una incidència a la infraestructura entre Molins i Sant Feliu per aquest robatori de coure. Doncs els fets van passar cap a les 3 de la matinada i hi havia 2 homes que van robar aquests 150 metres de cable. Segons els Mossos, els presumptes autors van anar a una furgoneta que estava propera a la zona de vies entre Molins de Rei i Sant Feliu. Els vigilants de DIF ho van veure i van avisar la policia, els Mossos, i quan es van adonar de la presència d'una patrulla uniformada, aquests homes van intentar fugir per la B23, però els Mossos d'Esquadra els van interceptar i han acabat detenint els 2 ocupants del vehicle. Llegim el Viu Molins. Catalunya Press diu que comprar casa a Espanya exigeix ja gairebé 50.000 euros estalviats. Menys espai per més diners. La xifra s'ha incrementat un 9% respecte a l'any passat, segons un estudi fet per Qualys Credit Risk. L'informe reflecteix que els compradors han d'assumir d'entrada al voltant del 27% del preu total de l'immoble. La situació és especialment complicada a les Balears o a Madrid, on els hi calen 80.000 euros. Les entitats financeres continuen finançant la major part dels casos, fins al 80% del valor de l'immoble, fet que obliga els compradors a portar el 20%. Lògic, això sí, sumen els impostos i els costos de la formalització de l'operació, que representen prop d'un terç del desembolsament inicial en moltes zones del país. Tot i disposar d'un pressupost més elevat, els compradors estan reduint les seves expectatives i busquen immobles més petits. I acabarem amb BTV, que diu que Collboni vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona perquè fan un ús intensiu i no generen ingressos. Són els creuers que estan poques hores a la ciutat. L'alcalde ha plantejat encarir la taxa turística. Pel 2027 vol encarir de cop 3 euros més aquesta taxa perquè paguin 14 euros per persona. Amb els diners extraordinaris que es recaptin amb l'encariment, doncs l'objectiu és finançar els recursos que els creueristes consumeixen a la ciutat. Un encariment de taxa turística que no és immediat. Primer, el govern del PSC ha de buscar un acord al ple, actualitzar després les ordenances fiscals i després necessitarà el vistiplau de la Generalitat perquè l'Ajuntament pugui encarir el recàrrec municipal d'aquesta taxa turística als creuers d'escala.

0: Parlem de l'aula d'extensió universitària de la nostra vila, perquè programa una nova xerrada per aquesta tarda, a 6:45, com sempre a la sala d'actes de la Federació Obrera i adreçada a socis i sòcies de l'entitat. La historiadora i escriptora Assumpta Montellà avui serà aquí a Molins de Rei per parlar dels 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la lleva del biberó, la batalla segurament més decisiva, clau, de la Guerra Civil Espanyola. Segur que coneixereu l'Assumpta Montellà, que és autora de diversos llibres, el recordat La maternitat d'Elna, del ja llunyà 2005, però també El setè camió, El silenci dels telers, que també se'n va parlar força aquí a la vila, i precisament el 2014 publicava 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la lleva del biberó. Tots els llibres editats per Ara Llibres. I tenim l'oportunitat de saludar l'Assumpta Montellà uns minuts a aquesta hora del matí. Hola, Assumpta, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Amb interès de saber, d'entrada, com tens pensada, com tens concebuda la xerrada que faràs avui aquesta tarda a l'aula d'extensió universitària?
1: Bé, primer farem una primera part més acadèmica, no?, per explicar el per què, el com i el quan, els motius de la batalla que va portar el govern de la República, en aquest cas el seu primer ministre Juan de Green, a intentar fer una ofensiva sorpresiva en el front a l'Ebre, justament aprofitant que Franco estava ben entretingut a Llevant, a València, per poder fer una batalla sorpresa, una mica, no? Era la primera vegada que la República no anava a remolc de les tropes franquistes i volia prendre una iniciativa, i va ser així, d'aquesta manera, intentar entendre el perquè d'una batalla que ja sobre el paper es veia gairebé suïcida, no? Hi havia el context europeu, també, amb el decret de no intervenció europea, els motius que va tenir Negrín, la situació a Catalunya, que estava totalment aïllada d'altres zones republicanes, que va condicionar molt, justament, que faltaven homes, van haver de tirar de veta dels joves, no? Mm-hmm. D'aquí ve la famosa lleva del biberó. I després hi ha una segona part de la conferència que parlarem més de la part més humana, no?, dels biberons, del que em van explicar, del que van compartir, perquè al final intentem també explicar la batalla des de la trinxera. Mm-hmm. Una miqueta serà d'aquestes dues parts que intentaré resumir perquè la gent es posi la pell d'aquests soldats.
0: Que justament en el llibre reculls testimonis, no?, però que en general explicaves, sí, també que en certa manera ha costat bastant que es parli d'aquesta batalla, no?, per totes les pors, no?, angoixes que provoca o que provocava abocar aquells records, no?
1: Sí, bàsicament perquè va ser traumàtic.
0: Sí.
1: Va ser traumàtic per aquesta gent i aleshores van fer com una mena de pacte de silenci amb ells mateixos i també amb una generació que va viure el silenci d'una dictadura, no? Si tu parlaves, de seguida quedaves marcat o de seguida quedaves assenyalat. I per tant, entre que ja no volien recordar-ho massa i que també es va imposar el silenci de la dictadura, tot plegat va fer que aquests supervivents tiressin endavant amb les seves vides, casant-se, tenint fills, treballant molt, no?, sempre a la banda dels vençuts, que això volia dir més dificultats, i que la batalla va quedar una miqueta més enterrada en el record de cada persona. Mm. Però quan es fan grans, tornen a la batalla, tornen als records de quan eren joves, i evidentment el record de la gent que van deixar allà encara els hi fa mal. Mm.
0: Quan parlem de joves, Assumpta, estem parlant de 17-18 anys?
1: Sí, 17-18 anys. Bàsicament eren nois que havien nascut l'any 1919 i l'any,
0: sí,
1: 1920.
0: Correcte. I estem situant la batalla que va començar el juliol del 38, oi?
1: Sí, va començar el dia de Sant Jaume, el 25, sí, de juliol del 38, i va acabar el 16 de novembre del mateix any. Per tant, si comptem, som 115 dies, exactament. Mm.
0: Deixant moltíssimes víctimes entre els dos bàndols. He llegit en algun lloc 30.000, d'altres 50.000. No sé si tenim una xifra més exacta, aproximada.
1: Sí, les xifres ballen molt, no?
0: Sí.
1: Però vull dir que quan parlem de baixes, també parlem de desapareguts, de morts,
0: sí,
1: i de presoners, no?
0: Sí.
1: I aleshores diguem-ne que la xifra s'ha de repartir amb aquests tres conceptes. Si parlem de 30.000, 30.000 al bàndol republicà, mm-hmm, i no arriben a 20.000 al bàndol nacional. Però vaja, vull dir, sempre dic el mateix, s'ha de repartir entre morts, desapareguts,
0: sí,
1: i presoners, baixes.
0: Mm? Mm-hmm. I quan parlem d'aquests joves, explicàveu que molts d'ells, clar, sense instrucció ni equip militar, diguem, amb condicions, no?, molts d'ells van afrontar aquesta increïble batalla.
1: Sí, molts d'ells expliquen que van arribar al front amb el plat,
0: sí,
1: i la cullera de casa,
0: sí,
1: una mica d'alumini, i les espardenyes de vetes, que les van continuar portant fins al final de la batalla, a vegades molt ja trencades, no? Que contrastava molt amb l'equipament militar que portaven les tropes franquistes, que portaven bones botes, portaven una bona capa quan feia fred, perquè tot i que va començar el juliol, va acabar el novembre i la Terra Alta fa fred en aquella època que hi ha. I, en canvi, els soldats republicans anaven amb una mà al davant i una mà al darrere, que no tenien pràcticament menjar, que els seus fusells a vegades doncs, no acabaven de funcionar bé. Vull dir que van anar en unes condicions bastant, bastant pèssimes, eh? I el contrast amb les tropes franquistes era molt evident. Vull dir que a vegades expliquen que es morien de gana, que havien d'anar a buscar raïm, que se'l menjaven verd, perquè encara no havia madurat prou, que els feia unes diarrees brutals, i que quan trobaven un ametller, per exemple, era festa major, perquè, com deia un soldat, no, 10 ametlles ja té les proteïnes d'un sopar, no? Però, esclar, diguem-ne que era molt complicat trobar menjar i que sentien doncs, les cançons que els de la filera de davant, no? Els de la trinxera de davant, que eren franquistes, els deien, Rojillo, pásate, aquí se come caliente, no? Perquè ja sabien que els altres passaven molta gana. Per tant, era molt deficitari, amb contrast sobretot amb les tropes franquistes que tenien al davant.
0: He vist que bé, has anat fent aquesta xerrada i presentant aquest llibre durant molt de temps a molts llocs, dels quals hi ha imatges, que ha reunit força gent a tot arreu, suposo, també assumpte una mica perquè va tocar molt de prop amb moltes famílies del país, no?, d'alguna manera o altra.
1: Sí, va tocar 30.000 famílies,
0: Sí.
1: Vull dir que no són poques.
0: Sí.
1: I aleshores, qui més qui menys, va tenir un avi o un pare que va anar parant al llibre del Liberó i en el fons estàs explicant una mica la seva història i també perquè vas completant una història que desconeixen molts perquè quan van ser joves no van preguntar, quan van ser més grans doncs ja diguem-ne que molts van fer tard, no?, per trobar l'avi encara viu, però sí que és cert que tots diuen el mateix, no volien parlar de la batalla, ningú parlava de la batalla, no?, i aleshores doncs aquesta mena de silenci la gent vol saber què va passar, i aleshores, esclar, tothom té un avi que va ser de la Quinta del Liberó, perquè va tocar a moltíssimes famílies. I aleshores expliques, en el fons estàs explicant la història de cada persona que s'asseu a escoltar la conferència.
0: Correcte. I, de fet, també et volia preguntar també que hi ha diversos espais d'interès, no?, de la Batalla de l'Ebre per visitar in situ. Si creus que s'ha treballat bé la memòria històrica en aquest sentit?
1: Insuficient. Diguem, sempre,
0: correcte,
1: perquè com en altres països, a França, sí, per exemple, de qualsevol racon fan un museu, no?
0: Sí.
1: Aquí ha costat molt, i a través del COMEBE, que és el consorci que va fer la recuperació de la memòria històrica, a partir de l'any 2005, que crec que va ser, doncs es comença recuperant espais de l'Ebre, però també costa molt de mantenir d'aquella manera digna, no? Perquè a vegades hi vaig estar una mica abandonat tot plegat, cosa que a França seria impensable, però esclar, tenim espais com el poble vell de Corbera d'Ebre, sí, que va quedar totalment derruït per les bombes i evidentment s'ha convertit en un silenciós, diguem-ne, monument de la barbària del que vol dir un bombardeig, no? Hi ha les Campusines, que hi ha el nom de tots els desapareguts que les famílies del Lugo que constin, hi ha, evidentment, hi ha els museus, no?, dels 115 dies que hi ha a Corbera, hi ha el de Gandesa, que també és molt complet, hi ha el dels brigueixos internacionals, crec que estan a la Fatarella, no? Vull dir que n'hi ha diversos repartits. I els espais també estan repartits, però se'ls ha de conèixer una mica per poder resseguir una mica la història.
0: Molt bé, i si no, també tenim el llibre de l'Assumpte, que doncs ve del 2014, no? Vas publicar-lo, el de l'Ebre?
1: Sí, ja no recordo, però sí, va ser ja fa temps, no?
0: Sí.
1: El fet que m'he constatat que el temps ha passat, és que tots els que estan en el llibre ja no n'hi ha cap de viu,
0: clar,
1: saps? Perquè ja són morts, no? Vull dir que ara tindrien 101, 102, 103 anys,
0: sí,
1: i per tant, quan jo vaig fer el llibre, estaven ja molt al final, Vull dir que tenien entre 90, 92, 93, 94, i evidentment, doncs ja és memòria que ha quedat escrita, però viva, viva, viva. No sé si en queda algun de viver o viu, però si en queda algun, passa dels 100 anys ja, no? I, per tant, la història ja s'ha acabat. Vull dir que el que no haguem pogut recollir ara ja,
0: clar,
1: ja no queda res més.
0: Sí, vull dir
1: que era important poder fer el llibre perquè tots més o menys deien el mateix, que això està bé perquè veus que hi ha coincidències que certifiquen que el relat és bo, no? i cadascú ho explica a la seva manera, que també està bé, perquè cadascú doncs, té el seu caràcter, té la seva manera de pensar, i et trobes que hi ha dos soldats d'un bàndol i d'un altre que expliquen la mateixa batalla en aquell moment, no? Com parlem, per exemple, de Vilalba dels Arcs, no? A Punta Targa, doncs puc trobar un soldat del bàndol franquista que era del Terç de Montserrat, que era el que en deien els catalans de Franco, i a l'altra banda hi ha un soldat republicà. I expliquen la mateixa batalla el mateix dia, cadascú des d'una perspectiva diferent, no? I la veritat és que està bé, perquè veus que coincideixen tots dos i que pots encaixar la peça perfectament, saps?
0: Sí, sí. Bé, molt interessant. Recordeu, doncs, per tant, socis i sòcies de l'aula, us animem a anar a aquesta xerrada avui a 6:45 a la sala d'actes de la Federació Obrera, 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la lleva del Víbaro, que farà la historiadora i escriptora l'Assumpta Montellà. Assumpta, moltes gràcies per acompanyar-nos, molt interessant, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
0: Igualment, bon dia i bona hora. Per cert, que hi ha una segona part, tot i que ja estaven exaurides les places, ens va dir el president de l'aula, aquesta sortida cultural, un dia a la Batalla de l'Ebre, que completarà doncs, aquesta xerrada d'avui. La faran el dijous 28 de maig, tot el dia, i en tot cas, atenció, curiositat, dinaran al restaurant Miravall de Batea, cosa que els amics del museu, també el dia 24 de maig, que van a Nonasp, dinaran també al mateix restaurant a Batea, però són dies diferents. Farem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb l'apunt del dia.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: El cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
7: Pràcticament ja 9:15 del matí, matí de dijous 14 de maig, és el moment d'escoltar la punt del dia. Els dijous ja sabeu que saludem l'Anna Martínez Mercader des dels Estats Units, des de l'estat de Wisconsin. Allà ens explica curiositats relacionades amb el país, interessants. A veure què és el que ens explica avui. Què tal, Anna? Bon dia i bona hora.
8: Bon dia i bona hora. Aquesta setmana he après que un dels magatzems més populars als Estats Units també existeix a Espanya. Potser n'heu sentit a parlar, però si no, se'n diu Costco. I és un model de magatzem multinacional en el que només pots comprar productes si ets membre i que ofereix una selecció limitada d'articles d'alta qualitat a preus més baixos o amb més descomptes. Alguns d'aquests productes són queviures, productes electrònics, gran electrodomèstics i fins i tot roba. Els membres paguen una quota anual per poder accedir a aquests descomptes. Com us he dit abans, tot just he après que n'hi ha 5 a Espanya. Una a Sevilla, 3 a Madrid, una al País Basc i una a Saragossa. Aquí als Estats Units, aquest model és molt popular i amb molt èxit. Aquestes són algunes de les raons. La primera és que segueix el model de gran supermercat que als americans els agrada tant. I el fet de que els membres paguen una quota anual ajuda la companyia a negociar millors preus amb altres marques i fabricants. A Costco té més de 900 magatzems arreu del món. La segona raó per la que són tan competitius és perquè no inverteixen masses diners en presentació. Un cop la mercaderia arriba als magatzems, s'organitza els passadissos en els mateixos palets amb els que arriba. Així no s'ha de desembalar res i posar-ho tot a les prestatgeries. D'aquesta manera, l'empresa s'estalvia temps i diners i això normalment es tradueix en preus més competitius pels membres. L'última raó és que tot i que Costco negocia preus a l'engròs baixos, la cadena també opta per tenir marges de beneficis més baixos que altres cadenes de supermercats. Que tingueu una bona setmana i fins aviat.
7: Molt bé, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, i que tinguis, acabis de tenir una molt bona setmana. Passen 2 minuts de 3:15. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dijous, quan acabem el Bon Dia i Bona Hora. Seran les 12 del migdia, puntuals. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés fins a 12:15. Després tenim la reemissió de l'Economia de Butxaca, aquest espai, aquesta píndola d'informació econòmica que ens fa la Jana Vera. I a partir de 12:15, el programa quinzenal Cairós, el programa de l'Església Evangèlica, amb el Joan Dionís i la Dolors Priet al capdavant. A 1:00 tenim la remissió de l'Etapa Reina, el programa dedicat al món del ciclisme, que ens presenten tots els dilluns a la nit el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Marc Vives i el Sergi Soler, i en fem la remissió avui a 1:00 del migdia. Just per arribar a 2:00, que és quan connectarem amb la xarxa, per escoltar les notícies en xarxa, i de 3 a 4 podeu escoltar la migdiada. A partir de 4:00, programació ja amb els nostres col·laboradors i col·laboradores de tarda, el Ferran Cardona en primer lloc, de 4 a 5, amb el Música en 8 mil·límetres, programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules, i després agafar el relleu la Judit Herrera i la Madrona, aquestes setmanes només la Judit, amb l'aventura de cuinar entre 5 i 6. El misteri de la vida, aquest programa també quinzenal amb la Sílvia Moros, és el que podeu escoltar entre 6 i 7. I a 7, la Virgínia Drom i tot el seu equip ens presenten Cafè Drom fins 8 del vespre. 8:00 tenim el programa dedicat al món dels esports, sobretot esports americans, amb l'Antonio Valverde, l'Ivan Beas i el David, a Molins Connection, fins 9:00. I 9:00, de 9 a 10, els Joves en Antena amb la Lia Artís i el Conrad Font al capdavant. 10:00 tenim cita amb el Ramon Canal i el món de la història i de la Segona Guerra Mundial, el món en flames, programa quinzenal també. I després agafa el relleu la Fermina Recio amb el seu programa Quan comença la nit, entre 11:00 i 12:00. A 12:00 podeu escoltar la repetició, la remissió de la tertúlia de Bon Dia i Bona Hora, i 1:00 de la matinada el que fem és connectar a Micat FM. Fins demà a 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia. Això vol dir que podeu tornar a escoltar aquesta selecció de sardanes que ens ofereix diàriament de dilluns a diumenge el Pere Paissa amb el seu programa La Tenora.

0: D'aquí uns minuts saludarem el Dani Pasqual perquè ens recomani una obra de teatre, però abans anem a fer un repàs al més destacat del que ens ofereixen les diferents cadenes de televisió per avui dijous. En Roger.
1: I com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure als canals de no pagament. La televisió en obert, a 3:15 de la nit, a Divinity, on tenim la pel·lícula Duplicity, de Tony Gilroy, amb Julia Roberts i Clive Owen, també Paul Giamatti i Tom Wilkinson, acompanyat d'altres actors i actrius. És una pel·lícula de suspens, dura 2 hores, és americana i és del 2009. Claire Stemwick, exagent de la CIA, i Ray Coval, exagent de l'MI6, abandonen el món de l'espionatge per aprofitar-se de la lucrativa guerra freda que hi ha entre dues multinacionals rivals. Tenim també a les 10 de la nit a Neox Taxi, Derrape Total, de Tim Story, amb Queen Latifah i Jimmy Fallon, també Giselle Bündchen o Jennifer Esposito, entre altres. És una pel·lícula francesa i americana del 2004, dura 1:40 i és una comèdia. La Belle s'estrena com a taxista pels carrers de Nova York en el seu taxi modificat, un autèntic cotxe de competició. En el seu camí es creua l'Andy, un inspector de policia que condueix de pena, de fet, que la convenç perquè l'ajudi a capturar una banda d'atracadors de bancs. Seria com una espècie de versió d'aquelles pel·lícules franceses, precisament, que tenien el taxi com a protagonista. A 11:15, a Vimat, programen El Imperio del Fuego, de Rob Bowman, amb Christian Bale i Matthew McConaughey, també Isabella Scorupto i Gerard Butler. És una pel·lícula irlandesa, americana i anglesa del 2002, d'acció, dura 1:40. El Queen és un nen de 12 anys que viu a Londres i desperta per error un drac enorme de la seva letargia de segles. 20 anys més tard encara es poden apreciar les conseqüències devastadores del pas de la bèstia. Quan faltin 5 minuts per les 11, tot i que la Factoria de Ficcions segur que seran a 11:45, tenim la pel·lícula El Mediador, de Mark Williams, amb Liam Neeson i Aidan Quinn. És una pel·lícula de producció americana, australiana i xinesa del 2022. És d'acció i dura 1:40. Un agent extraoficial de l'FBI es troba embolicat enmig d'una conspiració quan un altre agent comença a interrogar les mateixes persones per les quals treballa. I a les 11, l'última proposta seria a la 1, és la pel·lícula de Pep Anton Gómez, una pel·lícula que semblava que podia estar molt bé i després sembla que es queda curta. Es diu Alimanyes, és una comèdia negra, de fet, amb Jordi Sánchez també a la direcció i a la interpretació, al costat de humoristes i actors molt coneguts com Carlos Areces. És, com deia, una comèdia negra espanyola del 2023 i dura, no arriba a 1:30. El Carlos i el Paco són dos germans molt diferents, emprenedor i independent l'un, acovardit i lligat a la seva mare l'altre. L'única cosa que els uneix és la seva ànsia per heretar l'edifici d'apartaments del qual és propietària la matriarca del clan, la senyora Pura, quan sembla que la mare ha passat finalment, després d'una llarga i interminable agonia, a una millor vida, els dos germans inicien una desquiciada cursa per liquidar el més ràpidament possible l'herència. Ja dic, una comèdia que finalment sembla que es queda una mica curta per tot el que apunta. Però això són opinions, al final l'heu de veure per opinar. Avui tenim també programes a la televisió, Nit d'Humor a Televisió de Catalunya, per exemple, al Polònia a les 10 de la nit, a Florentino Pesca, clar, la realitat, com sempre, supera a qualsevol guió. Després d'aquella roda de premsa lamentable de Florentino Pérez, doncs el Polònia també convoca una roda de premsa per defensar-se de les crítiques després de 2 temporades sense títols i fins i tot crea el seu propi club de la lluita contra els periodistes. A més, Salvador Illa i la consellera Esther Niubó intenten negociar amb els docents per frenar les vagues escolars, mentre Josep Lluís Trapero continua infiltrant-se en nous escenaris. Per tant, el veurem infiltrat a tot arreu. A les 10 de la nit, a la Renaixença, al 33, el Peyu es pregunta quantes vegades ens hem embrutat les mans amb tinta de bolígraf o també d'impressora. L'espai dedica el capítol a descobrir curiositats sobre la tinta, des de per què és tan cara fins a l'existència d'una tinta capaç de menjar-se el paper. A més, rep la visita d'Albert Manera, artista de Foley, que fa diverses demostracions en directe amb l'Àlex com a improvisat conillet d'Índies. Això serà a les 10, al 33, I a 3:15, si no ens movem del 33, tenim el programa Nervi amb l'Andrea Gómez, que entrevista l'actor Boja Amasyan, que compagina la seva carrera als escenaris i a la televisió amb un doctorat en química. El programa també celebra els 50 anys del Festival Grec amb la directora del certamen, Letícia Martín Ruiz, que repassa les cites més destacades de la programació. A més, es reivindica l'influent còmic Watchmen, mentre que Jacint Casademont analitza el millor del còmic europeu contemporani. La nit es tancarà, en aquest cas el Nervi, amb l'actuació directa de Dan Peralbo, i el Comboi. I també teniu, ja sabeu, a 3:15, el programa setmanal que es basa en l'actualitat esportiva des d'una òptica diferent, el Fanzone, que es fa des d'aquí de Molins de Rei, des del Teatre del Foment, amb el Gerard Romero. La resta de cadenes avui, totes programen cinemes o sèries. La U fa aquesta Alimanyes, a l'Antena 3 fan la sèrie que estàs esperando, i a 4 sí que hi ha el programa Horizonte, a 9:15, que és l'edició diària d'aquest programa que presenta Iker Jiménez, que no en tenim la temàtica. Per tant, amb això acabem aquest repàs, Oriol.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltíssimes gràcies, Roger. I ens enfoquem ja a la recomanació cultural, 3 minuts i mig i les 9. La recomanació cultural dels dijous, parlem de teatre i ho fem acompanyats del Dani Pasqual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que el podeu escoltar cada dilluns de 8 a 9 del vespre, en remissió els divendres de 1 a 2 del migdia. Hola Dani, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Oriol. Bon dia per a tothom. Ha passat un cometa i la seva pluja d'estels ha deixat el debut en el gènere dramàtic, mai no és prou tard per fer-ho, de la polifacètica actriu Sílvia Abril. Per als que la coneixem en l'àmbit de la comèdia i la comunicació, redescobrir-la ara com a protagonista dramàtica en el paper de la llevadora de l'obra de l'autora anglesa Lucy Kirwood, la mateixa autora de la celebrada obra Els fills, que s'ha estrenat també aquesta temporada, pot ser tota una sorpresa que, amb aquest pas personal ben reeixit, l'actriu Sílvia Abril, l'Abril, si voleu, des d'ara, ha deixat impresa en el firmament. La jove actriu, coreògrafa i directora Gara Roda de Cendra, Nissada Roda del Món Teatral Català, amb un peu a cada banda entre Catalunya i Nova York, adaptat al que es podria considerar, i de fet ho és, un drama rural a l'antiga Anglaterra, situat al voltant del 1759, una de les dates en què va ser vist el famós cometa Halley, que diuen que té previst treure el cap de nou l'any 2061. Bé, d'aquí a 4 dies, vaja. La trama és senzilla. Una jove dona i humil del poble és acusada d'assassinat. Ella se'n vol lliurar al·legant que està esperant una criatura. Els brams venjatius del carrer i la predisposició del jurat popular de 12 dones, totes del poble, perquè comprovin amb la seva instrucció si l'embaràs és cert o no, porta a la conclusió de la condemna a la forca. Però la llevadora del grup, l'Abril, forçarà que tot es replantegi i que del replanteig sorgeixin secrets amagats de cadascuna o potser secrets coneguts i silenciats per a totes. Amb una posada en escena entre realista, poètica i màgica, la directora Gara Roda, que per cert va fer d'adjunta a la direcció del musical Ànima, estrenat al TNC i recentment també al Tívoli, fa una funció de les seves disciplines que integren la seva pròpia formació artística i s'envolta d'un reguitzell d'actrius com la Montse Esteve, l'Helena Fortuny, la Montplans, la Teresa Vallcrosa i l'Esther Cot, i així fins a 14 dones, perquè només hi ha un home, el representant del jutge, en Quim o Joaquim Valls, interpretat pel Norbert Martínez. Tots ells i elles al servei d'aquest El Firmament, que podeu gaudir a la Sala Petita del TNC fins al 14 de juny de 2026, en un espectacle multidisciplinari de 2 hores i 3 quarts amb un generós entreacte inclòs. Bon dia i bona hora.
0: Molt bé, doncs gràcies, Dani, i amb la recomanació teatral tanquem aquesta primera hora del programa. Una pausa i tornem de seguida.
3: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre a Girona i Catalunya Central. Els sindicats, recordem, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem ara a saber com s'està vivint aquesta jornada en un dels punts afectats. Anem fins a Banyoles, on allà hi tenim el nostre company, el David Bertran. David, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Molt bon dia. Aquí a Banyoles una quinzena de docents s'han trobat a les 8 del matí a l'aparcament del supermercat Condis per iniciar una marxa lenta amb cotxe cap a Girona, tal com s'ha fet també en d'altres localitats de la demarcació. Ho han fet amb ànims de seguir portant les seves reivindicacions fins als serveis territorials d'educació, on hi haurà aquesta nova trobada entre governs i sindicats. Entre els manifestants hi havia, però, un escepticisme generalitzat, ja que asseguren que el departament sol fer promeses buides que queden molt bé davant l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Explicaven que, tot i que en els darrers dies s'ha compromès a reforçar el personal a les aules, per altra banda s'estan trobant amb pujades de ràtios de cara al curs que ve. Abans de la reunió amb el govern està previst que els docents facin un esmorzar popular a les 10 a la plaça Catalunya i una classe al carrer informativa oberta a la ciutadania per explicar les seves reivindicacions. A les 12 s'iniciarà la manifestació principal des de Correus fins als serveis territorials d'educació. Durant la protesta portaran flors grogues o negres amb el lema "Per temps de flors ens plantem".
3: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït a la xarxa avui que per fi els sindicats fora d'aquest acord assisteixin a la mesa de negociació.
5: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es materialitza i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores i per tant celebrem que hi tornem a venir.
3: El conflicte s'ha tensat encara més després de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. I pel que fa a la mobilitat, afectacions a algunes vies per aquestes manifestacions, com ara la C-55 a Clariana de Cardener. A banda, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 a Ribarroja d'Ebre deixa la via completament tallada en aquest punt i treballen de dotacions dels bombers.
6: Notícies en xarxa.
7: Passen 3 minuts a les 9.
6: Informació local.
7: Avui torna el cicle Clàssica Molins, un concert que es durà a terme a les 8 del vespre a la Sala Gòtica, a càrrec de Cati Reus, violí barroc i Gregori Ferrer al clavicèmbal. A les 8, entrades valen 15 euros, es podeu comprar anticipades entre Apolis o al mateix Museu del Renaixement. I els amics del museu que preparen pel dia 24 de maig una sortida al Museu Etnològic de Nonàs per la Franja, avui a la tarda de 5 a 7, podeu fer les inscripcions, tant les persones sòcies com el públic general, a la seu del museu, al carrer Pinto Fortuny. El preu és de 55 euros per socis i 60 pels no socis. Demà divendres, Esquerra Republicana fa l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó. L'acte comptarà amb la participació del president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília. I els premis es donen demà a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Entrada lliure. El Foment fa tres propostes pel cap de setmana. La primera, demà divendres a les 9 del vespre, ImproShow Summer, un espectacle d'improvisació. Dissabte a les 8 del vespre, un concert amb Miquel Barceló Quartet, que fan versions de Frank Sinatra, Bing Crosby, Tim Martin o Bobby Darin. Dissabte a les 8. I diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. Dissabte al migdia, l'Ajuntament farà l'acte de lliurament dels Premis Literaris Mercè Rodoreda, concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, 27a edició. Es donaran a conèixer el nom de les finalistes i de les guanyadores d'aquest certamen, al qual només hi poden participar dones. Els premis es lliuren dissabte a 12:15 al pati de la Federació Obrera i està obert a tothom. I diumenge, Enredat per la Discapacitat organitza una nova sessió de discoteca adaptada. És el Ballen Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito. El diumenge, de 5 a 7:45, al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la farmàcia Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí hi trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
8: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
9: Garcia.
10: Què?
9: Diumenge fem programa.
10: Clar, com tots.
9: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
10: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
9: Ah, sí?
10: Sí.
9: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
10: Ai, Follet.
9: Ai, Garcia.
10: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Bon dia i bona hora. La formació de violí barroc i clavicèmbal és una formació de música de cambra que reuneix la sonoritat càlida i flexible del violí amb la precisió harmònica del clavicèmbal. Avui escoltarem la primera sonata del compositor Dario Castello, escrita a l'any 1629. Violinista i compositor italià i destacat membre de l'Escola Veneciana. Si és del vostre interès, podeu escoltar obres d'aquest compositor i d'altres com Corelli, Händel o Johann Sebastian Bach aquest vespre a les 20 hores a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement, dins el cicle Clàssica Molins, amb el títol Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió, amb Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer, clavicèmbal. Que gaudiu d'aquesta sonata.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 14 de maig de 2026 la compartim en la intimitat. Josep Vinyets, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Molt bon dia, benvinguts. I Joan Domènech, bon dia i bona hora.
2: Bon dia a tothom. I a la intimitat total.
0: A la intimitat total.
2: Ja no cal que segueixis.
0: Comencem. Efectivament, una plantilla de 6, habitualment que en general doncs, tots i totes complidors doncs, i ho són, el que passa doncs, que per diverses circumstàncies avui doncs, no ens pot acompanyar la resta. Teniu aquesta responsabilitat.
2: Ai, bueno. Com que som una colla de jubilats, doncs
0: sí.
2: Tothom pot fer el que vulgui.
0: I tant, i només faltaria.
1: Estem molt ocupats,
2: Estem molt ocupats.
0: Estem molt ocupats. De fet, ahir em deia Joan que vau fer tertúlia.
2: Sí.
0: A la biblioteca.
2: Ahir vaig estar molt content, vam fer tertúlia com cada mes i ara ja, bueno, ja tenim programat fins al gener, al febrer. Això és una història de la biblioteca, perquè la Montse, la directora,
0: sí.
2: I la Glòria, que porta tots responsable del tema del fòrum de la sessió cinematogràfica que fem cada mes, ja la Diputació els hi exigeix que ja tinguin la programació fins al gener o al febrer. Per tant, ja sabem totes les pel·lícules que farem, diguem-ne, fins al gener o al febrer, perquè això és els hi demanen la programació de manera molt adelantada. Ahir, curiosament, que déu-n'hi-do l'aforament que ve i la gent que ve i que té interès per fer un fòrum d'una pel·lícula que prèviament han vist,
0: sí.
2: Que funciona així, alguna vegada ja ho hem explicat.
0: No és que es vegi la pel·lícula
2: exacte,
0: a la biblioteca,
2: no,
0: sinó que ja s'ha de venir.
2: Precisament el títol de la secció que fem a la biblioteca es diu Sortint del cinema, que perquè jo sempre ho he dit, que sortint del cinema és quan tu estàs o emocionat o decepcionat o el que sigui, i llavors és quan parles de la pel·lícula i dius això altre, m'ha agradat això, no m'ha agradat això altre. I el títol, la secció, es diu Sortint del cinema. Evidentment és perquè mitjançant les plataformes, amb streaming o alguna cadena, o fins la biblioteca sempre et proporciona el DVD, o la plataforma Filmin, que les té sempre totes, encara que aquesta és de pagament, però si no vols pagar, vull dir, la biblioteca et proporciona
0: el DVD
2: per veure-la prèviament i després fer-ne forma. Doncs, bueno, en definitiva, ahir van vindre quatre persones noves, que vaig estar molt content perquè eren persones noves que tenien entre 19 i 22, 23 anys, cosa que va millorar ostensiblement la mitjana d'edat del fòrum. I la Glòria estava molt contenta, i jo també.
0: Molt bé.
2: Vam fer una pel·lícula d'un director nord-americà, d'aquests que anomenat Tot té etiquetes, de la generació, el que en diuen la generació de la televisió, que era del Sidney Lumet, el Tarde de Perros, amb una excel·lent, sobresalient actuació de l'Al Pacino, potser de les millors que ha fet, perquè si no, de vegades ja sabem que és un actor una mica histriònic i megalòman, així, però és una... l'actuació d'ell a Tarde de Perros és brutal, potser la millor. Fins i tot amb entrevistes de rodatge i tot, va tindre problemes d'ansietat i tot, de tant seriosament que es va agafar el paper. Una pel·lícula basada en fets reals, de l'any 72, un atracament fallit, que eren dos paletos, dos pobres nois, per dir-ho d'alguna manera, que en èpoques que ho passaven molt malament a casa, i molta misèria, i intenten atracar un banc i surt malament, i això genera un linxament, diguem-ne, des de la policia, els espectadors, dels mitjans, tot, i al final,
0: és una gran pel·lícula, sí?
2: Gran pel·lícula, home. I el Sidney Lumet forma part d'aquesta fornada del que se'n deia la generació de la televisió, que abans havien passat per la televisió fent sèries o fent telefilms, i la televisió als anys

0: Posar en valor aquesta assistència jove, eh?
1: Aquesta assistència jove. En definitiva, l'excusa ha sigut aquesta.
2: Molt bé. No, de totes maneres, ara que dius el cinema, me'n recordava que aquesta, que caps de setmana també vam fer, que dius 40 anys Top Gun, i dius, el cinema evoluciona molt, però les grans pel·lícules d'abans encara són...
1: Jo
2: em refereixo aquesta perquè la vaig tornar a veure, que ja l'havia vista, i penses, i compares amb el Maverick, la segona part que van fer...
0: Top Gun, estàs parlant de Tom Cruise.
2: Més actual, clar, amb els mitjans que agafen ara, les pel·lícules guanyen molt més, però guanyen amb espectacle, no amb... No en quant a interpretació i a la pel·lícula en si, que vull dir, veus la primera i dius, sí senyor. I aquesta que deies ara també és una pel·lícula que ja l'he vist en el seu dia i dius, són grans pel·lícules. Ara s'hi ha donat per reposar moltes pel·lícules. Ara comencem i ja estan anunciant la Star Wars, o sigui que...
1: Sí.
2: Ens anem donant compte, Joan, que anem fent grans, eh? Perquè veus aquestes pel·lícules i quan et diuen 40 anys dius, ostres...
1: Sí. Jo sóc un gran admirador, ja ho dic, del cinema americà dels anys 70, perquè era un cinema que creia en la democràcia i en la justícia. I ja veieu que ara, tal com han acabat les coses, entre el Joe Biden i el Trump i tot, i abans el Ronald Reagan i tot això va canviar molt. Però en aquella època es podien dir les coses, es podien fer denúncies, es podia fer crítica social, concretament al Sidney Lumet sempre li interessava el thriller polític, el thriller, però que sempre podia fer denúncies de tipus social i de justícia. El Sidney Lumet, la seva especialitat eren dos gèneres, els gèneres de casos, diguem-ne, de justícia, d'advocats, 12 homes sin piedat, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta era la... que és del Sidney Lumet, amb l'Henry Fonda. Doncs aquesta era eren les grans temes, les grans temàtiques del Sidney Lumet. Les pel·lícules de judicis i els thrillers.
0: 40 anys, per cert, que aquesta setmana, parlant de televisió, ha fet de la primera emissió del programa Filip Prim. Josep Maria Bax,
1: sí.
0: Tanquem la paradeta.
1: Tanquem la paradeta.
0: Que ja se n'ha parlat bastant.
1: Frase mítica.
0: 40 anys de la primera emissió, l'any 86.
1: Sí, molt bé.
0: Va durar fins l'any 90. I l'última temporada el va presentar el Jordi Estadella.
1: També. El Jordi Estadella també ho feia bé.
0: Sí.
1: El Bax era emblemàtic.
0: Emblemàtic, sí. Efectivament.
1: És com el Jordi Hurtado amb el...
0: Sí, saber-hi ganar.
1: Exacte.
0: Sí.
2: Bueno, és que el Jordi Hurtado hi porta uns quants anys, eh?
0: Sí, pràcticament 30.
2: Sí, però el Filip Prim és veritat que és emblemàtic. A més, ens va donar a conèixer Palau Solidaris
0: de Plegamans.
2: Que molta gent en aquella època evidentment no sabia ni col·locar-lo al mapa.
0: Sí.
2: Actualment tothom sap on és.
0: Vull dir que és
2: d'aquelles coses que dius, mires les coses enrere i dius, ahir també jo record el que va, ara no surt el títol, això m'ajudaràs tu, van fer una a la TV3, que també és una gran pel·lícula.
0: L'Oficial i l'Espia.
2: Aquest,
0: del Roman Polanski.
1: L'Oficial i l'Espia.
0: Sobre el cas Dreyfus.
1: Sí. L'altre dia, curiosament, vaig treure aquí el cas Dreyfus,
0: sí,
1: perquè
0: el
1: 1908 va començar el Tour de França arrel d'un tema d'antisemitisme que genera el cas Dreyfus.
0: Sí.
1: L'Oficial i l'Espia,
2: ahir la van fer TV3.
1: I a més, el Polanski és un dels grans.
0: Et va agradar, la pel·lícula?
2: No, jo la vull... Ahir no la vaig poder veure.
0: Pensava que l'havia
2: sigut. El que tens la sort ara, que com que pots anar a veure aquestes coses un cop les han fetes, la vull recuperar.
1: Molt de codificador, jo també la recomano, La recomano.
2: Sí. És molt semblant també a una que jo dic, ara et diré, que és Senderos de Glòria, que per mi era un... També, no Senderos de Glòria, sí...
1: La del Kubrick, Paths of Glory.
2: Ve a ser un altre cas, igual, és un cap de turc.
1: Un fet real.
2: I és una gran pel·lícula que jo també recomano molt. Sembla que tingui que ser una pel·lícula bèl·lica i té de tot menys lo bèl·lic.
1: Una pel·lícula que fa el Kirk Douglas i que es va implicar moltíssim el Kirk Douglas amb la pel·lícula i precisament amb la producció i és una obra mestra del gran...

0: gran mestre, valga la redundància, Stanley Kubrick. Per cert, en clau local,
1: sí.
0: ara em ve al cap, ja, i si després, si cas, canviem de cinema. Avui comença ha començat el Festival de Cannes,
1: sí.
0: Però ja us diré en clau local, perquè...
1: Aviam, per què.
0: Ja és, ho dic perquè així l'oient, els que ens escolteu, direu, ostres, però sí que és important. Ja ho sabem que és important, però ho és molt. El Festival de Cannes... I en aquests moments hi ha quatre persones de Molins de Rei acreditats com a premsa perquè són els organitzadors del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. I ja fa anys que van a Cannes. A Cannes ja sabeu que és festival per antonomàcia en quant a mercat del film. Hi ha la secció competitiva, en la que van les pel·lícules a concurs, però també hi ha com si fos una fira, vull dir, com les fires de mostres, igual. Vull dir, hi ha el famós mercat del film, en què totes les cinematografies del món presenten les seves produccions que tenen, i allà allò és, doncs, és això, és una fira, és un mercat. I aleshores ells, quatre membres del Festival de Terror de Molins, ja van a buscar pel·lícules que es faran aquest novembre, i per tant seran estrenes, i allà és on van cada any a buscar, perquè el Festival de Cine de Terror, no ho oblidem, és un festival internacional de cine amb que s'otorga el Premi Méliès a la millor pel·lícula, i són estrenes, rigoroses estrenes, la majoria. Per tant, esclar, estan obligats a anar pels festivals a buscar material, a buscar pel·lícules que es puguin interessar i que pertanyin al gènere de terror per portar a Molins de Rei.
1: Justament avui La Vanguardia destaca que el guionista escocès Paul Laverty, que forma part del jurat de la secció oficial...
0: El marit de l'Aithier Bollain.
1: Ha dit que és una vergüenza que Hollywood vete a Susan Sarandon, Javier Bardem i Mark Ruffalo por hablar de Gaza.
0: De Gaza.
1: Molt crític, i no ha callat gens en aquest sentit... amb aquestes llistes negres que ha fet Hollywood, doncs, sí, precisament pel posicionament polític.
0: Sí, són molt aficionats a les llistes negres. Els
1: sí, oi?
0: Ja ho sabem, no? Això com l'època del McCarthy, del macartisme, que allò era brutal, i si t'acusaven de comunista, doncs ja s'atacava la teva carrera cinematogràfica, tant si eres director, guionista com productor, i o te n'havies d'anar. Casos del Charles Chaplin, del Joseph Losey, que van haver d'anar a treballar fora perquè estaven perseguits pel macartisme, per les famoses llistes negres.
1: Si teniu també a Movistar, i parlant d'efemèrides, aquest abril ha fet 40 anys de l'accident nuclear de Txernòbil.
2: Hi ha un documental
1: bastant interessant al respecte. Déu-n'hi-do-ret, també.
0: I sobre el tema de Gaza hi ha una anècdota, i així ja canviem de registre. Una anècdota que l'altre dia vaig veure no sé si era Instagram o què era, m'ho van ensenyar perquè jo ni ho tinc tot això, però que sí que ho vaig pensar, que hi estaràs d'acord, Josep, que entre la Sílvia Orriols, entre Aliança Catalana...
1: Ah, ara Vox, vols parlar d'això?
0: Vox i PP, com s'ho faran? Com s'ho faran aquest any, ara que comença el Mundial de Futbol, quan una de les seves grans estrelles és el Lamine Yamal, i que l'altre dia va onejar la bandera de Palestina a la rua sense parar? Com s'ho faran? Com acceptaran un tio així? Perquè ja ho saps que hi ha... Bueno, els que són tan espanyols i tan espanyolistes són uns friquis de la selecció.
2: I el que ha pensat això, ahir ja van sortir a les notícies una pintada a la Franja de Gaza que havien fet Lamine Yamal amb la bandera de Palestina. També va dir-ho el Flink a la roda de premsa, i jo penso que dius, a veure, és un tema polític i no...
0: Era un agent secret.
2: Bueno, va dir-ho a la roda de premsa, que era una cosa que no havies tingut que fer, que és política. Perdona, també jo recordo Lewandowski amb l'estelada catalana. Vull dir, estaríem en el mateix cas, perquè l'estelada, tots sabem la reivindicació que té. No és la senyera ben bé, és l'estelada. Si hagués tret la senyera, podries entendre. Estem amb la mateixa.
0: Estic d'acord,
2: l'estelada. És un altre símbol més polític que no pas...
0: Sí, sí.
2: I llavors...
0: L'estelada en segons quines ocasions està mal vista, és veritat.
2: Però això ja està. I tot l'altre, los vetos i això, ara ja estan començant a parlar del Festival d'Eurovisió, estem amb la mateixa. Ningú veta ni ningú li posa cap entrebanc a Israel a presentar-se a Eurovisió ni a fer el que a ells els hi surten gana. Mm-hmm. Espanya ja no s'hi presenta aquest any, hi ha algun altre país, però dius, qui aixeca la veu? No, ningú. O sigui que jo trobo bé que va treure la bandera de Palestina, era un jugador, no venia el cas, però dius, sí senyor, aquí és que està per les boques molt ràpidament, amb el problema aquest ja l'hem acabat. I a vegades i no ens n'adonem que, si escoltes les notícies, a Gaza encara hi ha tirotejos i encara hi ha trencaments d'alto el foc. Mm. Vull dir, és que té un... Israel, en aquest cas, té una mà dreta que dius... Clar, no, podem fer el que volem, que ja tenim qui ens apoia. Evidentment, tothom sabem quin país és el que apoia tant estat.
0: És que té un poder dins del territori americà. Els jueus tenen molt de poder, eh?
2: Però bueno, sí. Ara hi ha una altra cosa que volia dir, canviant de tema, ja anant a un tema més...
1: M'esteu canviant d'un tema a un altre, eh?
2: Avui hi ha la tercera xerrada d'això de... per gent gran de seguretat.
1: A veure, prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. Xerrada a càrrec de la Guàrdia Urbana. Va començar dimarts al casal d'Avis Primer de Maig, ahir al casal David Riera Bonet, avui a la Federació Obrera, a 11:15, d'aquí una hora. I tu hi vols anar?
2: Sí, perquè jo trobo que és un
1: tema... Deies...
2: I és bastant actual. No ens el mirem, a vegades pensem que ve de lluny, però ja fa temps que robatoris i casos d'aquests amb gent gran que se n'aprofiten aquests maleants que hi ha pel carrer, s'estan donant molt sovint. No ens allò... I possiblement el que no contemplem és que anar al mercadillo el divendres per una persona gran és un esport de risc, eh? I és així, eh? Vull dir que se t'acosta una persona d'aquestes...
1: Aparentment molt amable, vigileu.
2: Sí. No, a mi ja s'han donat algun cas. A la meva sogra, malauradament, ja li ha
1: sí?
2: passat.
1: Sí?
2: Vull dir que ho han viscut en primera persona, no? I és així, és una realitat. I no estan sols aquí. Quan vas a un supermercat i d'allò que carregues el cotxe i se t'acosta algú que et pregunta que d'allò... I mentre allò se t'enduen el que els hi donen, obren un per l'altre cantó el cotxe, prenen-lo de dintre el que poden i ja està.
0: Vull dir que sí, passa.
2: Sembla que no tingui importància, però ho té, perquè actualment, ja dic, és un esport de risc per a les persones grans sortir al carrer ja.
0: No, i fins i tot a molts nivells, eh? Vull dir, de vindre't a veure, trucar-te...
1: També a casa, efectivament.
0: A casa, i et comencen a enredar, i al final et treuen els calés, eh? I per històries diverses tenen els seus muntatges, les seves històries, i la gent gran... potser ja no reaccionen tan bé, s'ho creuen, hi ha gent de més bona fe, n'hi ha que no, però sí. I és així, eh?
2: Vull dir,
0: jo alguna vegada em sembla que ho havia comentat aquí. Quan treballava
1: sí?
0: a la Caixa, vull dir, jo sempre... Els pensionistes cobraven a final de mes o el dia 25. Ara cobren... La majoria cobren el dia 25. I, és clar, la gent... Vull dir, encara hi ha aquest sector de gent que no funciona amb la banca digital, amb la web, i que el que fan aquest... o millor ja per necessitat i per organitzar-se i per la manera de passar el mes, treuen de cop el total de la pensió. Jo sempre això em feia patir molt, i sobretot en els dies de mercat, i si coincidien els dies de mercat, havia tingut escenes molt... I moments molt durs i molt tristos, perquè els hi prenien tot. Vull dir, els hi prenien tot, i això era molt dur.
2: Però no és això sol, Avui en dia...
0: Jo
2: ara
0: ho recordo
2: que...
0: perquè
2: no.
0: Això ho he viscut, i després dius, bueno, i com ho farem, això, ara?
2: Però ara que has dit això de tot el que hi ha nou, que tot va per internet i va per digital i tot... A mi em va arribar no fa tant de temps un SMS... per renovar la targeta sanitària, que dius allò, que parla d'allò, tu vas a renovar allò, entres en una aplicació i has de pagar.
0: Sí.
2: I això és una altra estafa.
0: Sí, ui, d'aquestes...
2: Per això penses, li arriba una persona d'una edat, s'ho acaba creient i acaben perdent, no és una gran quantitat, però dius... I això passa molt. Sí. És com quan t'han dit, i totes aquestes informacions que et truquen i que t'ofereixen, i que penses, és que ja no és tan sols ja el que et puguin robar pel carrer. Mm. És que avui en dia no te'n pots enrefiar ni de respirar. Perquè potser et diuen que has de per agafar l'aire has de pagar.
0: Sí, sí. No, la xerrada pot estar bé, perquè segur que donen consells... que donen consells que poden servir, poden d'alguna manera posar en alerta de que és que són moltes les maneres d'enredar-te i de prendre't els diners. Vull dir, ara amb la tecnologia i amb els el que deies tu abans, amb els mòbils i els ordinadors i segons quines gestions fas
2: jo penso que la que jo he dit, hi ha gent que s'ho han acabat empassant i entren allà, tu creus, si la targeta sanitària tu vas al CAP i te la renoven, sí, però no es renova, és per sempre la targeta, no, sí. A no ser que se t'hagi trencat o l'hagis perdut alguna cosa.
1: Però en un primer moment pots dubtar.
2: Però hi ha gent que dubta, que no hi pensa, i entren a l'aplicació, et fan allò i t'han pres uns diners. Vale.
0: Ja diu, està.
2: I és així, és que avui en dia no te'n pots enrefiar, ja dic, ni de l'aire que respires, perquè t'acabaran prenent hasta el cognom.
1: Si us ha passat algun cas o el voleu convertir, ens podeu trucar i explicar-ho també. El cas de que et tiren, no?, o intenten tacar-te la samarreta,
2: sí,
1: la camisa, el que sigui...
2: I preguntar-te o dir-te alguna cosa, tirar alguna cosa i dir, ai, miri, que li ha caigut...
1: Això als supermercats, alerta, sí. Deixar el cotxe a la bossa mentre... Ai, vaig a buscar el que m'han dit que m'ha caigut.
0: I n'hi ha n'hi ha que tenen molta traça amb treure't, jo que sé, la cadeneta, la medalla, el que sigui... No sé com s'ho fan, però tenen molta traça.
2: Una de les coses que fan és confondre o dir... Ai, ens coneixem...
0: Sí, això jo ho
2: he vist... I la persona aquella gran dubta i diu... Però t'abracen i allò... I segur que si t'abracen i et toquen, algo et prenen.
0: Això ho vaig viure jo en un cas ja fa molts anys amb els meus pares.
1: Sí?
0: Sí, per anar a buscar el pa a la carretera, es va trobar amb un que el va abraçar, li deia, quant de temps sense veure't... S'ho fan venir bé, perquè deies, i tu, però tu no eres de Corbera i... No, jo no sóc de Corbera, però... Ah, no, esclar! I llavors, pues, m'agradaria que... mira, ostres, convida'm a fer un cafè a casa teva, jo que sé, per exemple. I ja fa anys d'això, però sí, hi va haver-hi un problema greu, sí.
1: O això, vinc a fer la revisió de tal.
0: Sí, vinc a fer la revisió.
1: No consta, o ha de ser l'empresa que ho digui, no? Bé, en tot cas, de tot això es parlarà avui, que és interessant.
0: Està bé.
2: Jo ho he tret per
0: aquesta xerrada la fa la Guàrdia Urbana.
1: Sí, col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.
0: Amb col·laboració amb els Mossos, molt bé.
1: He vist imatges del casal d'avis Primer de Maig, que va tenir bastanta gent.
2: Ahir ho van fer a la Riera Bonet.
1: Sí.
2: I avui ho fan aquí a la... Jo trobo que s'hauria de fer molt més.
1: Sí?
2: Aquestes coses, sí. Perquè la gent estigui una mica mentalitzada del moment que estem vivint i com ho estem vivint, perquè és així. És així.
1: La teva seguretat no té edat, estigues alerta. És el lema, s'aniran repetint, va dir... Vam entrevistar el Diego Díaz, que és el caporal de la unitat de proximitat de la Guàrdia Urbana, i volen anar-la repetint periòdicament. Ara també quan arriba més aviat l'estiu, amb altres consells de seguretat...
0: Clar, també. És una bona acció, està bé, a mi em sembla bé, això.
1: Sí, a 11:15 a la Federació Obrera, Doncs ja, Josep, estigues ben atent i ens fas 5 centis. Per cert, la federació, que a la tarda acollirà una altra xerrada de l'aula d'extensió universitària, que avui hem entrevistat l'Assumpta Montellà, que és historiadora i escriptora, que ve a parlar dels 115 dies a l'Ebre, la batalla de l'Ebre de la Guerra Civil, el sacrifici de la lleva del biberó. Ella va escriure un llibre l'any 2014 i avui ve a explicar doncs, totes aquestes qüestions, perquè després la gent de l'aula se'n va a fer un recorregut per els escenaris
2: de la batalla
1: de l'Ebre, efectivament.
0: Per allà Gandesa
1: i Corbera d'Ebre.
0: Corbera d'Ebre, clar, Corbera d'Ebre. Que
1: hi heu estat al poble...
0: Sí, Corbera d'Ebre és emblemàtic, perquè sí. es va construir després el poble baix i a dalt l'han deixat com un testimoni de la memòria històrica, que per cert allà hi ha fins i tot una sèrie d'escultures i d'obres, diguem-ne, d'artistes que hi van col·laborar i que tenen a veure sobre reflexions sobre la memòria històrica, sobre la Guerra Civil. Hi ha una obra del Cento allà, del Cento Macià, a dalt a Corbera, a la part de dalt, que és on hi ha el poble enderrocat, bombardejat.
1: Efectivament.
0: Totalment bombardejat. És molt interessant la visita.
2: Acostumem a oblidar
0: la visita
2: molt...
0: a Corbera. I per allà hi ha uns itineraris, jo ho he fet, hi ha uns itineraris de tot el que va ser la batalla de l'Ebre, i fins i tot guiats amb un historiador, vull dir, local, que ho explica molt bé, que és un xicot que... Bueno, és que jo ja vaig estar, que ara fa 4 mesos li van donar el doctorat sobre això, sobre la Guerra Civil, i és d'allà de...
1: O sigui, vas anar a fer la visita a Corbera.
0: Sí, vaig anar a fer la visita, és d'allà, un poblet d'allà, que ara no el recordo. I li van... fa 3 mesos i vaig anar amb la meva dona, que són amics, i a la Rovira i Virgili li van... I el van fer doctor en història. Vull dir, i sobre... I per la seu doctorat, la seva tesi doctoral és sobre la batalla de l'Ebre sí, perquè ell és autòcton d'allà.
2: És que és la nostra història i a vegades l'oblidem i no... Fa anys, però tampoc no en fa tants, eh? Vull dir que... I no cal anar tan lluny. Si vas a Barcelona encara hi ha molts... Sant Felip Neri encara està tota la façana de la església, està ben picada dels impactes de bala de la Guerra Civil. I també tant. Vull dir que no... Que si volem una mica recordar la nostra història, no cal anar tampoc fins a la batalla de l'Ebre, eh?
0: Vull dir que... Sí, sí.
2: I si vas a Camprodon també tindrem tots els records de tota la gent que van haver d'exiliar i passar al cantó de França. Vull dir que...
1: Bé, però en tot cas és una de les batalles clau de la Guerra Civil.
2: No, és una de les claus.
0: La memòria històrica, la memòria és importantíssima, i hi ha gent que hi té una certa mania, la voldria... D'aquests partits que abans hem parlat per una altra anècdota, que li treuen importància i fins i tot la voldrien anul·lar.
2: Bé, no cal d'allò. Tu mires amb educació els llibres de text i veuràs el que posa de la Guerra Civil Espanyola i de tot el franquisme i de tota aquella època.
0: Home, clar.
2: Sembla que passen molt per sobre. Parlem més del descobriment d'Amèrica, quasi bé, que de la Guerra Civil.
0: És que els llibres de text que havíem estudiat tu i jo eren llibres, vull dir, franquistes i del moviment, del règimen...
1: Vol dir que actualment hi ha molta informació aquesta?
0: I fèiem formació de l'espíritu nacional, que això és el que ens eleccionava i el que havíem de ser i no el que realment volíem ser.
2: Bueno, i que tornem, perquè si anem a mirar el que fa Vox i que... No vull dir, la manera de pensar i d'actuar em sembla que va per un... L'extrema dreta va per aquests camins.
1: Clar, i aleshores, a l'hora de preservar la memòria històrica, l'escriptora va parlar amb persones que havien estat doncs, en aquesta batalla, persones de la Lleva del Biberó, que tenien, ens deia, uns 17-18 anys l'any 38.
0: Sí, clar.
1: Quan es va...
0: Això és molt, molt important.
1: I clar, pues, tots han anat morint, lògicament.
0: Això és de l'extensió universitària, sí, no, Oriol? Sí. Clar, no s'hi pot anar perquè està a tope i està...
1: Com que no ets soci...
0: No hi ha pas, però això m'interessaria molt. És que la memòria és molt important. Com deia el filòsof d'origen romanès,
1: sí,
0: el Cioran, el passat és present, i és veritat, el passat és present. Vull dir, si malauradament tenim memòria i quan nosaltres parlem ara, vull dir, fem servir el present i fem servir el passat, perquè el passat és present, és indissociable. Vull dir, després podem parlar de futur, com tothom, qui no parla de futur, però el passat és present.
2: Això...
0: Vull dir, a les nostres converses diàries sempre surt el passat.
2: Això és una cosa que a vegades he discutit jo amb el meu fill també. A vegades em diu, papa, el passat és passat, perdona.
0: El passat és present.
2: El passat és passat,
0: això
2: però són les arrels del nostre, del sí. nostre present.
0: Sí, sí.
2: I per tant, no vol dir que haguem de viure amb el passat, però no l'hem d'oblidar, el passat. No, estem a on estem, però hi hem arribat i hem seguit un camí, i aquest camí a vegades ja no és història, és camí.
0: És que no es pot viure sense el passat, perquè és present, insisteixo, però i malauradament quan arribes a una certa edat i resulta que et diagnostiquen una malaltia ja d'una certa senilitat i que se'n diu Alzheimer, és tan trist, perquè ja no tens ni passat ni present.
2: Ni
0: I llavors...
2: No tens res.
0: T'has perdut. Ja no,
2: no tens
0: res.
2: Memòria. Uh-huh. I la memòria és, una joia, eh?
0: Exacte, és la frase que he dit jo. La memòria és
1: Per tant, és important aquests exercicis de parlar de tots aquests episodis.
0: Sempre. Això no ens hem de cansar mai.
1: Mai, eh?
0: Mai a la vida.
2: Pensa que no fa tants dies aquí al matí parlàvem de l'Orca
1: sí.
2: Estàvem parlant el mateix tema, com va acabar l'Orca, i estem amb aquesta història. És la mateixa història. Comença en un lloc, va a un altre, va canviant d'escenaris, però està allà. I oblidar-la, viure d'això, evidentment que no viurem, però no oblidem perquè són les nostres arrels i són els fallos que fem les persones, mm-hmm. i que si no les tenim presents, possiblement les podem tornar a repetir.
0: Que, per cert, parlant de l'Orca, el Tívoli ara estrenaran aquesta obra que estan fent a Madrid, que la fa el Juan Diego Botto, un mm-hmm. actor que a mi m'agrada bastant, diguem-ne molt, la fa el Juan Diego, no sé si es deia, si no rectificam, l'Hijo de la Luna o alguna cosa així, que és de l'Orca,
2: sí.
0: És de l'Orca, i ja no hi ha entrades. Mm-hmm. Ja no hi ha entrades. Sé que la faran al Tívoli, però ja costa molt.
1: O sigui, abans d'estrenar...
0: Sí, ja
2: estan esgotades.
1: Sí, ja estan Una noche sin luna.
0: Una noche sin luna, ja he dit que en rectifiqués.
2: Sí, ja ho van dir, del Federico, del Federico García Lorca.
0: Sí, sí.
2: Si no falla, és...
1: Sí, però és a partir de l'estiu, el juliol.
0: El juliol, sí.
1: Sí, eh?
0: Ara encara està a Madrid, però el juliol ve... I sé que venia el Tívoli, això sí que ho sé segur.
1: Sí, sí, sí.
0: Però sí, bueno, i a més amb el Juan Diego Botto, jo seria el primer interessat a anar-hi.
1: I tu, i has vist que no hi havien entrades?
0: Sí, de moment no, però bueno, segons... També pot allargar les sessions, les representacions... I...
1: Es parla de l'Orca des d'una sensibilitat del segle XXI, eh?
0: Sí, sí.
1: Com si el propi Federico estigués avui entre nosaltres.
0: Entre nosaltres.
1: Sí. Bé, això serà doncs el mes de juliol,
0: sí.
1: I quan Diego Botto serà un monòleg, diguem.
0: Sí, quasi, sí, sí. Però el que tinc entès, sí.
1: Ell
0: sí.
1: Sol a l'escenari...
0: Sí, sí.
1: Abocant i recordant Federico García Lorca.
0: Exacte.
1: Bé, doncs molt interessant aquests exercicis doncs, de memòria. Bé, la gent de l'aula doncs, podrà gaudir d'aquesta xerrada
0: no,
1: avui.
0: Molt, jo les trobo interessantíssimes, les xerrades, les conferències, les tertúlies de l'aula d'extensió universitària. Sí, sí.
1: Bé, i després també hem escoltat el Miquel Bofill abans, que escoltàvem el clavicèmbal, perquè avui també tenim el cicle de clàssica a Molins, eh?
0: Exacte, sí.
1: Violí barroc i clavicèmbal.
0: Clavicèmbal.
1: Ens porta a èpoques...
0: Interessant. Amb obres, em sembla, de Händel?
1: Sí, de Bach.
0: De Händel, de Bach.
1: I de Corelli.
0: I de Corelli, sí, sí. Sí, sí. Si ho vam dir-ho la setmana passada, jo sóc un... A mi m'agrada molt Händel.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: N'ets devot.
0: Sí, soc devot de Händel.
1: Per tant, per triar i remenar, com sempre diem, amb força activitat aquí a la vila.
0: No, sí, que a més el cicle... S'ha de dir que el cicle de música clàssica és un èxit total i absolut, eh? Vull dir... Perquè jo he anat un parell de vegades i està... a vessar, eh? No hi va... Vull... I és una cosa que aquí Molins de Rei, em sembla que també ho havien comentat, clar, que segurament faltava una cosa relacionada amb la música des d'un punt de vista més, una mica més arriscat, més de sortir, diguem-ne, de la zona de confort de música més senzilla o més fàcil d'entendre, i està molt bé. A més, hi ha com una presentació, com un fòrum, hi ha com una presentació, vull dir, i s'explica les obres que tocaran i què són i com funciona musicalment, per exemple, en aquest cas, com s'agermanen el clavicèmbal i el violí, pues això també ho vam fer-ho l'última vegada amb un de que només era guitarra, no? Que dius, hòstia, només guitarra, eh? I ho explica molt bé el Miquel i fa una presentació que molt acurada i està molt bé, és molt seriós, i la veritat és que hi va moltíssima gent.
2: Jo veig
0: i això és per celebrar-ho, tot això, molt bé.
2: No, sortint de la clàssica, jo a vegades el que miro molt amb les xarxes és quan vius videoclips allò, els acústics d'alguns grups i allò, ja no sí. Tan sol la música clàssica, sinó que jo me'n recordo una de les meves cançons favorites, que és Hotel California, sí. A l'acústic, que comença sí. Només amb guitarres,
0: sí.
2: I dius, pues sí. Sí, sí. I dius, no té res a veure amb la versió, el mateix Eagles igual, vull dir, la mateixa versió, la de, amb tota l'elèctrica i la bateria i tot això, però guanya molt, perquè llavors el que predomina d'allò és la música. I això, i aquestes sessions que es fan, també a més serveixen molt per anar coneixent els diferents instruments, perquè si no tot per nosaltres, per molta gent, ja m'hi poso jo, que no som tan d'allò amb la música clàssica, tots som violins i són baixos i són... Pues, dintre de cada instrument hi ha una sèrie de diferents apartats del mateix instrument que diries, per un que no és massa entès, tots són violins, sí, i no sí. Tots són violins.
0: Estic d'acord amb això, i repeteixo, eh?
2: Vull... I el son és el mateix.
0: Totes les sessions, el Miquel Bofill fa una presentació molt acurada i molt... d'una manera més o menys tot lo col·loquial que es pot arribar, perquè la gent, vull dir, es posi una mica dintre del concert que veurà al cap d'un moment. Està realment molt
2: no,
0: bé.
2: Trobo...
0: Ja parlant de música, si acabem amb el de la classe, parlant de música, ara el dia 16 he vist que hi ha un tribut aquí al Foment del Frank Sinatra, que a més ve, però no amb música enllaunada, sinó que ve amb un contrabaix, un piano i una bateria, i veig que
1: Miquel Barceló Quartet.
0: Sí, Miquel Barceló, que no és
1: l'artista,
0: el
1: pintor.
0: És un que fa tribut.
1: Versions de Bing Crosby, Dean Martin,
0: sí,
1: Frank Sinatra.
0: Sí, Dean Martin, i que clar, tocarà el My Way i totes...
1: No ho sabem.
0: Sí, sí, sí.
1: Et
0: sí,
1: consta, eh?
0: Sí, em consta perquè he vist alguna cosa, perquè a mi m'interessava, perquè a més he vist que li dona suport contrabaix.
1: No ho sé, això.
0: Sí, està en el programa. I em va... Em va sobtar, vaig pensar, mira, amb aquest, vull dir, perquè el Foment en fan 50 de tributs. En fan molts, és una
2: de
0: les seves línies de programació, i bueno, i si, no sé ni si funciona, si té èxit o no té èxit, però en fan molts d'aquestes, entre altres coses, com màgia, humor i música,
1: tributs
0: en fan molt. I teatre, que interessant, algun, però vull dir que aquest del Sinatra veig que li ha donat suport contrabaix, amb el que dius, bueno, pues potser val la pena veure'l. I per lo que tinc entès, ara no hi ha el nostre amic Manel,
1: sí.
0: Però Manel em va comentar que era un tio bastant bo i que ho feia molt bé.
1: Demà passat a les 8 del vespre al Foment. Miquel Barceló Quartet.
0: Això mateix.
1: I tenim la festa primavera de la grupa. No sé si hauràs de col·laborar, Josep. No, no,
2: ho sé perquè que hi és, però sí. Sí, a la plaça de l'Església.
1: Sí, tot el dissabte.
2: Tot el dia es farà el dinar.
1: Demà en parlarem, sí.
2: Jocs, es farà balls i, sí. I sardanes, evidentment.
1: Sí, sí, sí. Vull
2: dir que ja és un clàssic, la festa de primavera a la Grupa.
1: A la plaça de l'Església.
2: No sé quants anys és, no sé quina edició és, ara
1: no,
2: ja
1: aquí
2: m'hi perdo, però ja... Però vull dir, jo antigament que havia estat de junta ja es feia la festa de primavera i es continua fent, i que es duri molts anys.
1: I tenim el Dia Internacional dels Museus, també, i la nit dels museus, que també és molt interessant.
0: I el tema dels museus... O sigui, l'altre dia vaig estar a la Sala Gòtica, que va venir el director del Museu d'Història de la Ciutat, del Museu d'Història...
1: De Barcelona,
0: de Barcelona, perquè cada mes...
1: Sí,
0: un director
1: d'algun museu,
0: des del MENAC, el CCCB, el Museu d'Art Modern, no sé què, el que sigui, vull dir, el Museu d'Història. I el Museu d'Història de la Ciutat té a la Marinera lo important que és els 800.000 objectes que tenen, però esclar, és que va des del turó de la Rovira del búnquer fins al refugi 307, fins a la Casa de les Aigües, o les espectaculars cases del Bon Pastor que es van fer l'any 1929 i que l'Associació de Veïns va decidir no enderrocar aquelles cases barates d'allà de la zona del Bon Pastor. I ara la inauguració de l'antiga fàbrica Fabra i Coats, que ara s'ha convertit en un museu de primeríssima línia. Això amb el director del Museu d'Història de la Ciutat, que em va saber molt de greu, perquè hi havia molt poca gent i va ser una immersió brutal en la cultura dels museus i de la ciutat de Barcelona, en què dius, ostres, jo no em vull perdre res de tot això, que algunes coses, i evidentment surt pues, des de l'església de Santa Àgueda, la plaça del Rei, i tot lo que és el sòtanos de la catedral, el Born, vull dir, tot això és el Museu d'Història.
2: La plaça del Rei, que no confonguem amb la plaça Real.
0: La plaça Real, no.
2: Que molta gent ho confon.
0: La plaça del Rei. I dius, ostres, quina llàstima que tenint aquesta possibilitat, perquè el Museu del Renaixement és d'àmbit nacional i molt important i és únic, doncs, esclar, els té dret a portar, no sé quina periodicitat té, si un cop al mes, convidats de directors de museus, d'altres museus d'arreu de Catalunya o d'Espanya.
1: Ho hem de deixar aquí.
0: Bueno, pues
1: Joan Domènec i Josep Vinyets, moltes gràcies a aquesta tertúlia íntima.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres. Molt bon dia.
1: Que tingueu una bona setmana. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau. Tanquem la tertúlia de Bon Dia i Bona Hora.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'USTECSTES, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 del matí. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
5: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 del matí i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sarigó per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny, si és que no millora la situació.
4: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts on s'està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
6: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions. En diuen tan reivindicatives com lúdiques, per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires, o un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
4: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
6: Bon dia.
4: I en mobilitat reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 Riba-roja d'Ebre, deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
3: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
7: La grupa celebra la festa de la primavera aquest dissabte. L'activitat es farà a la plaça de l'Església a partir de les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals per equips, a 6:45 ballada de sardanes, a les 9 comença el cercavila de diables des de la seu de la grupa fins a la plaça de l'Església on hi haurà la focarrada i després a partir de 10:15 música amb discjòqueis fins a la 1 de la matinada. I aquest cap de setmana hi ha activitats extraordinàries a motiu del Dia Internacional dels Museus. El Museu del Renaixement dissabte al matí a 12:15 visita comentada gratuïta. A la tarda, 4:45, activitat familiar amb la Remolina i des de les 3 de la tarda que hi ha portes obertes fins a la mitjanit. Es destaca l'activitat Les Músiques de Petrarca, a la sala del Gran Tapís, unes activitats, unes sessions, 3, a les 8, a les 9 i a les 10, amb música i recital poètic amb poesia de Petrarca. I el diumenge, visita comentada gratuïta, també a 4:45 de la tarda i durant tot el dia portes obertes. Al Museu de Can Ametller, dissabte a la nit, també nit màgica, amb visita teatralitzada de 7 a 9. I diumenge, també portes obertes, tant al Museu de Can Ametller com al Museu del carrer Pintor Fortuny, a més el del Museu del Renaixement, de 10 a 2 i de 5 a 8. Diumenge, l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTB-fòbia, a les 12 del migdia, al racó de Sònia Rescalvo, al carrer Canal de la Infanta. Després de la lectura hi haurà ofrena floral i actuació poètica. També diumenge, a Molins de Jocs, organitza una sessió de jocs de taula als baixos de la biblioteca al Molí durant tot el dia, amb 50 taules, on hi haurà jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. I diumenge a la tarda, la xarxa d'espectacle infantil i juvenil fa una proposta, de fet, l'últim espectacle de final de temporada, el diumenge a 6:45 de la tarda i a l'exterior, a la pista de la Penny, amb la companyia Professor Caroli i l'espectacle L'Home Roda. Diumenge a la tarda, entrades anticipades a Entràpolis o a la taquilla de la Penny. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui, dijous, és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
4: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
3: Vols dir que val la pena?
4: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
5: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
7: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
8: Ràdio Molins de Rei.
9: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

Les 10 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 14 de maig a l'equador del programa. De seguida farem l'espai de preguntes a l'alcalde. Si teniu qualsevol pregunta, us animem a trucar al 93668-6161 o a escriure'ns o un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio, el 691-438-847, 691-438-847. Recordo que després de les notícies de les 11 farem balanç també d'alta-baix d'aquesta temporada. Parlarem d'un projecte interessant també relacionat amb el Consorci del Parc de Collserola, amb la col·laboració quinzenal que fem amb ells, i anirem a Figueres amb el Josep Ferrer amb la maleta a la mà. Però abans, l'Alfred García des del Prat i Álvaro Soler ens canten Estrella.

0: Dos minuts i arribarem a un quart d'onze del matí. Seguim el Bon Dia i Bona Hora després d'escoltar l'Alfred García i l'Álvaro Soler amb aquesta cançó estrella i esperant l'alcalde Xavi Paz que arribi doncs, a les instal·lacions de la ràdio per poder fer l'espai d'avui de preguntes a l'alcalde, com cada dijous. Sabeu que després de les notícies de les 10 cada dia fem l'espai polític amb els grups amb representació a l'Ajuntament i els dijous doncs especialment a l'espai de preguntes a l'alcalde, obert a totes aquelles persones que vulgueu fer la vostra pregunta, observació, queixa, suggeriment. Teniu diverses vies de contacte amb el programa. El telèfon de tota la vida, el directe 93668-6161, 93668-6161. També el WhatsApp de la ràdio, on ens podeu escriure el missatge de text o fer una nota de veu, eh? Això sí, indicant nom i cognom, el 691-438-847, 691-438-847, o si ho preferiu també a través de l'Instagram, l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana. Si hi ha alguna pregunta a través d'aquesta xarxa social, també la compartim aquí en aquest espai. En principi, doncs, hi serem fins a les 11 del matí, i com us deia, després de les notícies de les 11, el que farem és parlar-vos de Daltabaix. El passat... ara farà un mes, ja pràcticament, el diumenge 19 d'abril, tancaven la temporada amb el 8è concert del curs amb l'Àlex Zayas Band, penjant el cartell d'entrades exaurides, com pràcticament ha passat amb la majoria de concerts que han fet aquesta temporada d'Altabaix, com sempre, la Trasca Trusca. I en aquest cas doncs farem balanç amb el Jordi Romeu i l'Albert Vinyes, que ens acompanyaran d'aquí a una hora per parlar i fer les reflexions, el balanç oportú del que ha donat de si la temporada de Daltabaix. Us parlarem també de Collserola, perquè el Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola amb la Fundació Catalunya La Pedrera i la Diputació de Barcelona estan duent a terme aquesta iniciativa Recuperació d'Oliveres i Terres Agrícoles a Collserola per la prevenció d'incendis. En parlarem des de la Fundació Catalunya La Pedrera i amb el Josep Ferrer. Avui anirem a Figueres i al Museu Dalí a l'espai amb la maleta a la mà. En punt un quart d'onze del matí, estem en disposició ara sí ja de saludar l'alcalde Xavi Paz en aquest estudi de Ràdio Molins de Rei, com cada dijous. Alcalde, bon dia i bona hora i benvinguts.
1: Doncs molt bon dia i molt bona hora.
0: Molt bon dia. En una setmana on sabem, i li volíem preguntar d'entrada, direu, el mes de maig, ja amb aquest temps, primavera, parlar de la Fira de la Candelera, doncs sí, perquè aquesta setmana, dilluns, hi va haver el comitè executiu de Fira. Entenc que també per fer balanç, perquè no s'havia fet abans de la darrera edició, amb aquest estudi d'impacte econòmic també sobre la taula, quin balanç en faria doncs l'alcalde d'aquest comitè i què ens pot avançar o explicar, vaja, de les línies que es van posar sobre la taula en aquest comitè executiu de Fira?
1: Doncs no és que parlem ja de la propera Fira, que ho farem, sinó senzillament, com molt bé tu has dit, vam parlar de la passada Fira, en el que vam poder expressar dues coses o explicar dues coses. Una, evidentment, la memòria de la Fira de la passada edició especial, de la 175a edició de la Fira, i per tant, un primer esborrany de la Fira que posem a consideració dels membres del comitè executiu de la Fira per afegir les seves aportacions en aquesta memòria. I en aquesta Fira, en aquesta edició de la 175a edició de la Fira, l'altra cosa que vam fer i vam explicar l'altre dia és un nou estudi d'impacte econòmic del que és la Fira. Això, permetem que un dia aquests us convocarem i ho explicarem amb tot detall, no? Però sí que podem deixar anar una primera conclusió, que és que, evidentment, la Fira cada cop crea més valor, no? I, per tant, té més impacte econòmic. Si comparéssim, i ja sé que són de mal comparar, jo mateix feia determinades observacions respecte al darrer estudi d'impacte econòmic de la Fira, que vam encarregar nosaltres el 2012, no? I el vam explicar el 2013, doncs, clar, era un entorn de crisi econòmica, no? Molt important. Ara bé, tot i així, el que podem dir és que la Fira té un gran impacte econòmic, ha fet un efecte, s'ha incrementat l'efecte multiplicador dels euros públics que invertim a la fira respecte a tot el volum d'euros d'impacte econòmic que té, doncs, allò que invertim amb la fira, i per tant creiem que això és una molt bona notícia, més enllà que en aquest propi estudi també es fa una valoració tant dels visitants, del que és l'organització, la confortabilitat i totes les condicions de la fira, i també dels expositors. I amb dos paràmetres, amb paraules de qui va fer aquesta, elaborar aquest estudi d'impacte econòmic de la fira, que també ho pot comparar amb altres entorns i altres fires, doncs dona i mostra la bona salut de la fira de Candelera, la nostra fira de Molins de Rei, no? Aquest estudi el vam presentar al comitè de fira i, com sabeu, tenim pel dia 11 i 12 de juny, que no queda tant, aquest congrés de fires de Catalunya, on tot just després de la inauguració d'aquest congrés, la primera ponència que hi haurà, d'unes ponències que són interessants, serà aquest explicació de l'estudi d'aquest impacte econòmic de la Fira de Candelera. Per tant, nosaltres us convocarem en aquest període, entre el que és, diguéssim, el que el comitè de fira que hem fet i el congrés de fires, perquè vosaltres, evidentment, tingueu coneixement d'aquest estudi d'impacte econòmic prèviament, abans del congrés de la fira.
0: Perquè de l'anterior que esmentàvem, del 2012-2013, era que per cada euro que s'invertia a l'Ajuntament, no?
1: Eren uns 30 euros, sí. I ara em sembla que estan ara uns 45.
0: Hauria augmentat, així.
1: S'ha augmentat molt, és a dir, el volum total d'euros, diguéssim, que es mobilitzaven, si ara recordo així breument, eren 7 milions i mig en l'anterior estudi, i ara estaríem en 12 i mig, els quals vam fer l'observació que evidentment s'havia d'afegir, no és un increment net, tu 7 milions i mig a l'any 2012 els hi has de percutir com a mínim a l'encariment de la vida d'aquests 14 anys, que donava, si no recordo malament, un IPC acumulat d'un 23%, això serien 9 milions i mig i escaix. Bueno, hi ha un increment substancial del que és l'impacte econòmic de la fira.
0: Bé, doncs coneixerem més a fons aquest estudi i, com dèiem, bàsicament balanç, per tant no s'ha parlat, no s'ha fet una mirada cap a la propera edició amb aquestes casuístiques que ja hem esmentat de la plaça de la Llibertat, per exemple. Sí?
1: No. És a dir, vam apuntar que, evidentment, en propers comitès i que volem fer-los abans de l'estiu, doncs sí que hem d'abordar ja la qüestió de la plaça de la Llibertat, i segurament estem preparant tot, però segurament serà complexa que arribem a temps en el que és un carrer com el Miquel Tort, que sabeu que ara ja està en fase de licitació, vol dir d'escollir l'empresa pública que ha de fer les obres d'un projecte executiu que ja està aprovat, que està validat, a més, pels veïns, després d'haver fet dues reunions amb els veïns del carrer Miquel Tort, i per tant nosaltres avantposem, evidentment, la prioritat, perquè, és a dir, hi ha determinats carrers que, per més que afectin a vegades a determinades activitats, no podem escollir un moment de l'any que no o tingui conseqüències a la fira, o tingui conseqüències a la festa major, o tingui llavors arriba un moment que no, si no, determinats carrers no tindrien mai una reforma. Creiem que el Miquel Tort és un carrer que, en el pitjor dels casos, que durant un any haguem de, diguéssim, prescindir d'ell, en tant en quant recinte firal, tampoc té una afectació tan greu, i per tant, evidentment, nosaltres, tot i que estem apretant al màxim, tot i que estem intensificant i escurçant al màxim els terminis, però la prioritat que hem marcat sempre i en aquest mandat és fer la reforma del carrer Miquel Tort. Insisteixo que és ja el projecte que està aprovat, que ara tot just s'iniciarà la licitació, i per tant estem en un període que la licitació difícilment la... Quan dic la licitació, vull dir la licitació i, a més després, doncs la signatura del contracte i ja la posada en marxa de les obres, que sabeu que des que adjudiquem fins que comencen les obres, passa un període que és el que l'empresa ha d'oferir les garanties, s'han de signar els contractes, s'ha de fer aixecament d'actes, etcètera, etcètera, no? Doncs difícilment començarem les obres abans de l'octubre. I recordeu que eren entre 4 o 5 mesos d'execució d'obres, doncs ja estem en un període que segurament serà difícil. Per tant, sí que vam apuntar que van

0: Cert.
1: Ocupava part de l'aparcament.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. Tot, tota l'extensió de les taules, Oriol ocupava part de l'aparcament.
0: Per tant,
1: i
0: això...
1: hem de pensar que les obres, i això ens passarà amb la residència, no? I ho vam anar a explicar a l'escola la setmana passada. És a dir, a vegades els límits de les obres no només són aquella parcel·la. S'ha de donar un marge de seguretat que envaeix normalment l'entorn, en aquest cas, de l'aparcament. Per tant, haurem d'entrar en la parcel·la. Perquè quan són obres que necessiten fer obres en soterrani, fer pantalles de protecció de la parcel·la, no? Doncs, evidentment, s'ha d'agafar un marge de seguretat. Això és el que ens passarà també, insisteixo, amb la residència, en el que hi ha determinada tanca de protecció d'obra que haurà d'entrar en el pati de l'escola, la Sínia, i això és el que vam estar tractant l'altre dia amb la direcció de l'escola.
0: Bé, comencen a arribar preguntes. Alcalde, tenim alguna de Instagram, en aquest cas d'Aventures Mundiales 12, que és l'usuari. Pregunta si valoreu asfaltar el pàrquing de sorra de davant de l'Institut Lluís de Requesens, que hi ha molts esvorancs.
1: Aquesta zona és sensible. Que hi hagi esvorancs no vol dir que no es pugui fer una obra de reparació del sauló, eh? I evidentment això ja ho havíem fet en més d'una ocasió. Ara bé, aquesta zona té una qüestió de conduccions del gas pel mig, està considerada zona verda. Nosaltres hi ha determinades zones que les podem, diguéssim, tenir una lectura flexible per tal de facilitar que hi hagi aparcament, però el que no podem és urbanitzar. I poso un exemple d'una altra zona que és equivalent a aquesta zona que diuen que proposa que fem, que és la zona de darrere del pavelló de la Sínia. És una zona que permetem un cert aparcament, però no podem nosaltres fer unes obres d'urbanització. Al barri del Canal sí que hem fet les obres d'urbanització del nou aparcament que hem fet, a continuació precisament del que aquest oient doncs ens planteja, no? Nosaltres sempre que podem farem les obres d'urbanització, si no el que farem és un tractament d'aquesta zona perquè evidentment estiguin en bones condicions i es puguin permetre aquesta utilització d'aquesta zona com a aparcament.
0: La Mire RF pregunta: s'ha valorat el número de naixements a l'any 2025 a Molins de Rei amb el número de places ofertades per IU a les escoles Bressol?
1: Sempre ve el maig i ve el debat sobre les llars d'infants. Jo recordo el que hem fet aquest any, fent tres consideracions. La primera, les llars d'infants no és una obligació ofertar el nombre, de fet no oferta cap municipi del país. El fet d'obligar a que l'administració que oferta les places faci una oferta universal per tots els nadons d'aquell any. No és un dret universal, és una opció, perquè evidentment no tothom els vol portar, malgrat cada cop hi hagi més incidència de famílies que vulguin portar el seu infant a les llars d'infants. Per tant, s'ha fet aquest exercici? No, el que sabem és que tenim més oferta de la que aconsella la Generalitat de Catalunya. Segon aspecte que hem fet i que impactarà aquest any a les llistes de llars d'infants. Com saben, enguany es farà una llista única. Per tant, el que farem és evitar que les famílies de fora de Molins puguin passar pel davant de les famílies de Molins de Rei. I amb aquesta consideració entenem que s'ajustarà més el que és la demanda de les famílies de Molins amb l'oferta que presenta les llars d'infants gestionades per l'Ajuntament de Molins de Rei. I tercer, a més també hi ha altres llars d'infants, no només públiques, a Molins de Rei, encara ens queda una. Per tant, hem d'ofertar nosaltres la totalitat de places que correspondria als nadons del 2025? No. I això ho trasllado ara a xifres. Els nadons que tenim per any últimament estan de l'entorn de 187. 180, 190... L'oferta de places nostra està de l'entorn de 260 dels tres cursos. No tothom els porta a IU, hi ha l'oferta privada, hi ha gent que els porta als jocs de feina,

0: És a dir, és tot una, no és tan senzill dir, com sí que tenim, té obligació el Departament d'Educació, de calibrar l'oferta d'I3, que és una realitat completament diferent. I és evident que l'oferta d'I3 sí que el Departament d'Educació el primer que ens demana és, escolti, quin padró tenen vostès? Però no tenim aquesta obligació ni capacitat, ara per ara, de fer el mateix en les llars d'infants.
1: Bé, i tenim una...
0: hi ha dos preguntes pendents més, diria jo. Hi ha una d'abans, que
1: sí?
0: T'has saltat.
1: Perdó.
0: Que del Miguel Pascà, jo soy...
1: Estava intentant aclarir que no s'entén gaire a Miguel Pescar, si ens vols reformular diguem, la pregunta, perquè no la tenia gaire clara. I,
0: sí, tens raó.
1: I la Martí Criela, es valora canviar els plataners del carrer Sant Isidre en Menéndez Pelayo, a part de la brutícia que comporten, creen moltes al·lèrgies, i pregunta, creus que es podrien canviar per uns altres arbres?
0: Bueno, el debat dels plataners sí. I a totes les ciutats del país ara mateix, no? Nosaltres el criteri que utilitzem ara no és per el grau d'al·lèrgia o no que puguin provocar, sinó per l'estat dels arbres, perquè s'ha de valorar tot, és a dir, la brutícia es neteja, això és determinats moments, és com si ara diguéssim que un cop ja tenim també un altre lloc del municipi, que el tenim ombrejat, i crec que això ho valora tothom, com el passeig Terraplè, ara diguéssim, no, ara això que ens ha costat tant de temps, ara hem de treure aquests arbres, cosa que representaria que durant molt de temps segurament no tindríem, perquè tampoc podem escollir ara de cop i volta 100 arbres ben crescuts que suplantin els plataners actuals del Terraplè. Per tant, nosaltres recordo tot el que hem fet en aquest mandat a nivell d'arbres. Vam fer un pla director de l'arbrat, vam fer un pla de l'arbrat, ara doncs anem fent, diguéssim, inversions, però seguint una pauta, que és l'estat dels arbres, i ben aviat segurament també us convocarem, perquè estem tenint un problema. Això sí que afecta la seguretat, com són el de les moreres, que moltes estan afectades per una patologia i per més que estiguem fent tractament, no hi ha manera de recuperar-les. Si se'n recordeu, ara ja fa un temps vam tenir l'escorbut morrut, em sembla que es deia, que va afectar les palmeres, i això va comportar que vam haver d'actuar en una bona part de les palmeres. Ara mateix tenim una afectació sobre les moreres. Sobre els plataners, home, primer és, no dic ara, i no vull posar en competència la salut de les persones amb el dels arbres, però el que ens guia és la seguretat de l'arbre en tant en quan estigui sa o no, o representi un perill. Home, si ara hem de començar a retirar tots els plataners de Molins de Rei només com a efecte de l'al·lèrgia que provoquen, crec que, torno a dir, no tindríem ni la capacitat, i a més també hauríem de posar en la balança, no?, el que representaria treure doncs un dels aspectes que estem treballant des de fa 8 anys, que és mitigar l'efecte de calor de l'asfalt i tenir carrers i places més habitables, més sostenibles mediambientalment i amb una disminució de la temperatura a partir de l'efecte arbre, no?, de l'efecte renaturalització que hem buscat a l'Avinguda Barcelona-València, que hem buscat al Pont de la Cadena i encara necessitem un temps perquè sigui visible, que hem buscat a la plaça d'Octubre i que estem buscant en més carrers.
1: M'imagino que també va sortir, es va posar sobre la taula el dia de Sant Jordi a Barcelona, que va ser doncs un dels temes del dia, i que després llegíem a l'alcalde que Barcelona eliminarà més de la meitat dels plataners en la pròxima dècada.
0: D'acord, però jo crec que estaràs d'acord amb mi que amb Barcelona ens podem comparar, no? I a més ho farà en una dècada, hem de veure... També aquest titular, com bon titular que és,
1: sí,
0: pot amagar moltes coses. Pot amagar o dir que potser molts d'aquests arbres estan malalts o que en aquests arbres estan en un lloc... És a dir, hem de conèixer després, no? És a dir, la conseqüència que tindria de treure tots els plataners del terraplè, bueno, ja em direu vosaltres, no? És a dir, per fi tenim un passeig, per fi tenim un passeig ombrejat, que ens hi trobem tots a les tardes de l'estiu. Home, ara, tornar a tenir això amb una altra espècie d'arbre no és una qüestió ni una tasca de 2 anys, ni 3, ni 4, ni 10. Per tant, ho hem de posar en una balança. Jo sóc al·lèrgic, És a dir, no, que tampoc ningú digui, clar, és que segurament com ell sóc al·lèrgic des dels 8 anys. i vaig amb l'antihistamínic sempre a la motxilla. I és evident que hem d'anar adaptant les societats, els pobles, els carrers a les noves qüestions. Ara també hem de posar en context que segurament estem en 2 anys passats, no?, on hem tingut molt més pol·len com a conseqüència d'aquest règim pluviomètric que hem tingut a l'hivern, no? És a dir, aquest debat no va ser tan intens fa 4 anys, que és que no hi havia ni pluja, com aquí qui diu, i els arbres, no?, estaven en una situació de vitalitat més estanca, no? Ara han ressorgit. És com el debat que tenim amb més intensitat o menys intensitat respecte a la confortabilitat climàtica de les aules dels nostres centres d'educació. Anys que, si arribem als 35 graus al mes de maig, juny, doncs evidentment el gran debat és això. Quan hem tingut, ara recordo, fa 2 anys que vam tenir un estiu que pràcticament no es va escalfar les temperatures fins a finals de juny, aquí davant no el vam tenir. Perquè quan vam tenir temperatures altes, el curs escolar havia finalitzat. Vol dir això que no hem de treballar igualment per la confortabilitat climàtica? No, perquè sabem que la tendència és aquesta. I, evidentment, per això hem fet un pla d'arbrat a Molins de Rei. Per diagnosticar tots els arbres. Per saber que ara mateix tenim arbres massa grans amb voreres petites. Arbres, a vegades, petits amb voreres grans. Voreres on hi ha 2 fileres d'arbres que no té sentit perquè uns s'han matat uns altres com a avinguda Cuixarola. Tot això ho hem documentat. I si em permets, quan algú diu no, és que no fan gestió, com parlàvem la setmana passada, és que això ho tenim. I ara, si no vam fer la licitació d'arbrat, que ara hem signat el contracte, és perquè veníem a l'època de sequera. I ara hem garantitzat una inversió de pràcticament 300.000 euros en arbrat, que començarem a executar, ara no podem, començarem a executar a la tardor d'aquest any i mirarem de finalitzar la primavera del 27. I això és el compromís que vam adquirir el 23, que no vam poder fer ni 23 ni 24, que vam començar a treballar el 25 i que aplicarem el 26. Més de 300.000 euros en adquisició d'arbrat, fent aquesta licitació d'arbrat. I aquí van des de projectes de pressupostos participatius, com la renovació de la plaça de l'Ajuntament, de l'arbrat, com la renovació d'omplir els escocells del barri de les Conserves, que és un dels projectes que va sortir, i en paral·lel estem fent també, a més, perquè depèn d'això una subvenció de la Generalitat de Catalunya, el que és la replantació de la pantalla acústica que representava la carretera Caldes. I és l'altre projecte a nivell d'arbrats que estem treballant.
1: Més preguntes a través del WhatsApp. El Sergio pregunta: me gustaría saber qué se va a hacer en la explanada tan grande que hay encima del turó del carrer del Puig d'Olorda i carrer Riera Bonet, la subida que connecta el barri de les Guardioles con el barri de l'Àngel. Moltes gràcies.
0: Doncs això és una de les pastilles, jo diria que és la gran pastilla d'equipaments que tenim en reserva i sense un ús decidit. Nosaltres ara ja podem explicar, i això sí que us ho explicarem la setmana que ve. I em va molt bé que, mira, aquesta pregunta em connecta amb una altra qüestió. Nosaltres aquest dijous ja vam comentar, vam explicar el projecte de reforma, de modificació urbanística que farem a la Gravera. Sabeu que d'aquest tema vam fer un avanç d'estudi el 22 i ara estem en condicions de portar el mes de maig l'aprovació inicial de la modificació de planejament que ens ha de portar a l'eliminació de la gravera. Què hem aconseguit nosaltres en aquest mandat, en aquest projecte? Poder incorporar un espai per a la pràctica d'atletisme. Jo crec que això és una gran notícia. Perquè és veritat que hi va haver partits polítics que ens vam plantejar a la campanya del 2023 estudiar això en aquesta parcel·la precisament que ens deien. I nosaltres, com a conseqüència de les reunions que hem fet amb Protecció Civil des de l'any passat, vam aconseguir doncs, una resposta positiva per ubicar aquest espai de l'atletisme en la zona de la Gravera. Això ho hem explicat als portaveus, ho vam explicar ja el dimarts, ho hem explicat al Club d'Atletisme també, els hem explicat, escolta, creiem que el lloc ha de ser aquest, i ara el que cal és fer aquesta tramitació urbanística i fer l'urbanització d'aquesta parcel·la. Vol dir això que en l'any 27 tindrem l'espaiatisme? No, requereix un termini, hi ha una... Però hem planificat, hem projectat aquest espai. Per tant, això vol dir que aquesta parcel·la d'equipaments, que és la gran reserva d'equipaments que té Molins de Rei, ara per ara no té un ús ni decidit ni consensuat. Per tant, necessitats Molins de Rei en té unes quantes. Nosaltres estem treballant per, evidentment, explicar la sortida i la solució de molts... Bueno, anava a dir molts, però deixeu-me rectificar. Perquè jo també vull posar en perspectiva el que ha avançat Molins de Rei en els últims 16 anys. I algú dirà, i per què agafa 16 anys? Bueno, agafo 16 anys perquè el 2011 vaig començar a ser alcalde en molts períodes, no? Mm-hmm. Però bueno, després, en aquests 4 mandats, hi ha hagut un lideratge socialista de com a mínim 10 anys. I en 10 anys hem fet un salt qualitatiu en equipaments enorme. Jo encara me'n recordo que el 2011 la gran reivindicació és que teníem una biblioteca de 380 metres quadrats. I si em permeteu, teníem els dos edificis històrics del poble que es queien, que els vam haver de desallotjar. Palau de Requesens i l'edifici El Molí. Tot això està recuperat. Però és que, a més, haurem fet un nou pavelló, hem fet tota la reforma del Ginebreda, hem renovat ara la piscina i estem començant la construcció de la residència de la gent gran. Crec que el checklist, no?, de totes les coses i que hem assolit, que estàvem pendents d'assolir, és molt important. Vol dir això que ja ho tenim tot o que encara... No, encara queden coses. Hem posat sobre la taula també tot el planejament de les dependències municipals que hem d'assolir d'aquí al 31 i queden encara la millora d'alguns altres equipaments. I això és el que plantejarem en els propers mesos per fer del 27 al 31.
1: Quan deia l'alcalde incorporarem un espai per la pràctica de l'atletisme, què entendríem per aquest espai? Com es definiria?
0: Doncs el més semblant a una corba de 200 metres, amb una recta de 100 i amb una pràctica de la iniciació de l'atletisme. Millor del que hi ha ara, sens dubte. Entenem que seria com una mena de parc i no seria una pista. I no tindria equipament, perquè aquesta és la condició que ens ha posat Protecció Civil, eh? I esperem que ara tots els informes que ens han anat dient siguin favorables al final de la tramitació. Però aquesta és la nostra esperança actualment. Poder fer un planejament a la gravera que ens dotarà d'un sòl industrial, que és el que fa viable, evidentment, aquesta operació urbanística, que fa una gran reserva de zones verdes i de zones de serveis i que, a més, planteja també preveu una zona per la pràctica d'atletisme.
1: Bé, doncs és una de les notícies. Entenc que es portarà al ple del maig.
0: Això està previst que es porti el mes de maig, sí? Per això vam fer la reunió aquest dimarts. D'acord. Es tornarà a explicar en la informativa ja formalment, no? Sí. De fet, avui dijous ja tindran tota la... Els que el vam dir és que avui s'assigna la convocatòria de la informativa i, per tant, tindrà tot l'expedient a consulta i, sí, preveiem portar-lo al mes de maig.
1: Anem tenint diverses preguntes.
0: Sí, el Joel Liesa, no?
1: Sí, el Joel Liesa diu, bon dia, alcalde, tenint en compte el creixement del municipi i les noves necessitats de seguretat i mobilitat, té previst l'Ajuntament ampliar la flota de vehicles de la Guàrdia Urbana?
0: Bueno, ho fem constantment. Jo al Joel li diria que ho fem constantment. De fet, ara fa poc vam presentar, si us en recordeu, fa dos fires vam presentar, per exemple, la furgoneta de la Guàrdia Urbana, que finalment ja està tota adaptada a les necessitats i que ens permet rebre denúncies a la pròpia furgoneta de la Guàrdia Urbana. Hem incorporat motocicletes, estem incorporant constantment cotxes, per tant, sí, jo crec que ara per ara, diguéssim, la flota de vehicles de la Guàrdia Urbana no és cap problema, sinó és una diguéssim, és un avenç que hem assolit en un cos que tenim plantejat, a més, no?, que tingui una nova ubicació, com sabeu, en les antigues dependències del COT, que ens ha de permetre tenir millors dependències municipals per la Guàrdia Urbana i, a més, recuperar l'ús d'habitatge de l'actual caserna i, per tant, incrementar l'oferta d'habitatge públic que haurem treballat en aquest mandat municipal.
1: Teníem diverses també preguntes acumulades. Un altre d'Instagram de la IC Cosano, la usuària, que és veïna del centre, diu, ¿habría la posibilidad de hacer algún tipo de distintivo de zona azul para los vecinos del centro?
0: De zona azul no, però de zona verda sí. que és el que estem treballant i aviat presentarem. Ara nosaltres començarem a visitar els barris per explicar el pressupost del 26, també per retre comptes del que hem fet en el curs del proper del passat any, i també per escoltar les reivindicacions i les demandes i donar les explicacions d'allò que estem treballant. I com sabeu, en aquest tema, és veritat que a mi m'hagués agradat anar més ràpid, però és un dels objectius que tenim d'aquest mandat, i estem preparant una proposta de zona verda resident pel barri de la Granja, pel barri centre i pel barri del que seria del canal. Un inici de zona verda que volem veure com es va implantant i en quina mesura podem anar fent créixer, si té una resposta, que jo crec que la tindrà, positiva, dels veïns i veïnes, perquè com ara ens acaba de fer, com has dit que es deia?
1: L'usuària, doncs, esperatís...
0: Bueno, aquesta veïna del centre, no?, que és la primera que reivindica que pugui haver un espai... No hi ha zones blaves residents, el que és un color diferent, i a Barcelona i a totes les ciutats, el que hi ha quan reserves zones d'aparcament pels veïns, normalment se li diu zona verda resident, que llavors sí que és compatible amb que algú que no sigui resident pugui pagar a preu de zona blava, normalment. Això és el que estem acabant de decidir i ben aviat presentarem.
1: A veure, que m'havia quedat pendent també d'una pregunta, disculpa, del WhatsApp a través de...
0: Bueno, el Juan Vega diu, aviam, zona verde, segons el que se cobre, aquest és el tema, és que nosaltres volem que sigui, i jo vull tranquil·litzar el Juan, pels residents ha de ser un preu que segurament entre gratuït o fer una, diguéssim, una taxa anual, però molt econòmica. És a dir, la zona verda resident no té en cap moment, en cap finalitat, en cap moment té la finalitat de recaptar els diners. Ara, si no s'és resident, sí que es pagaria un preu, potser més tou o no, però de zona blava. Això és el que estem estudiant i és el que presentarem.
1: D'acord.
0: Ara diu com a Barcelona, el Juan Vega, sí, més, segurament és el que estem valorant, les experiències d'altres municipis.
1: Deia l'Albert, que ens ha escrit un WhatsApp.
0: El Gina diu, perdó, avui estem dinàmics.
1: Ara
0: anem a l'Albert, si et sembla, però la Gina, que ara que hem tret el tema de l'aparcament, diu, hi ha alguna opció a l'aparcament per les Guardioles? Amb les noves promocions sense aparcament, a mesura que arriba la gent, està complicat trobar lloc. Està bé mantenir algun dòlar? Estaria bé mantenir algun... dòlar no, solar, suposo
1: solar,
0: que vol dir, que ajudi. Solar ja n'hi ha un ara provisional, que és el del solar, que on hi anirà el centre cívic de les Guardioles. Cal recordar també que hi ha places d'aparcament que estan lliures, són de pagament o de lloguer, a les promocions primeres de l'IMSOL. I, per tant... nosaltres la mitjana d'aparcaments que necessita l'aparcament, d'aparcaments vull dir soterrats, que necessiten les promocions, si fem les mitjanes del barri, està per sobre dels ítems requerits. Amb un barri que a més té tota també l'aparcament en superfície, que és ample perquè tenim el vial de darrere, que és... Ara, què ha passat en aquest barri? Clar, segurament en aquest barri, com per exemple tota l'Avinguda Mancomunitat, hi aparca també gent de l'entorn. És el que ens va passar des del començament. De fet, l'Avinguda Mancomunitat, que jo recordo, quan es va urbanitzar el barri, no existia com a aparcament. I vam veure que abans que s'implantessin les primeres promocions d'habitatge ja estava plena. O per la zona industrial que hi ha a l'inici del pla, o pels veïns de l'entorn... això és el que hem de mirar. Escolteu, la zona verda resident, si funcionen els llocs que he plantejat, no descartem que es puguin ampliar en altres zones. Això és el que haurem d'anar parlant. Jo sempre dic, jo ja sé que... jo tinc la sensació que em repeteixo, tot així sé que he d'anar donant explicacions contínues perquè no sempre tens el mateix públic que t'està escoltant, Però hi ha dues coses molt sensibles en la gestió del municipi, i en aquestes dues tindrem canvis substancials en els propers mesos i anys, i ho hem de fer de manera que creï el mínim rebuig possible i el màxim consens possible també, no? És la gestió dels residus i els contenidors, i aquí hi haurà canvis substancials, i ho hem explicat, i ben aviat signarem el conveni que, pel qual l'Ajuntament rebrà 2,5 milions d'euros per incorporar el contenidor groc i tots els costos de transició que això comportarà, i la mobilitat. Ara estem aplicant mesures de mobilitat en diversos carrers seguint la pauta del pla de seguretat viària. Teníem una queixa i una demanda del barri de Can Graner, que viu amb una certa complexitat la convivència amb les entrades i les sortides del centre educatiu del Virolai. Hem fet una actuació allà on hi ha un carrer que l'hem deixat en un únic sentit. I això ho hem anat fent en altres llocs, també. Hem fet pintades, també, per garantir la seguretat a la cruïlla d'Avinguda Mancomunitat amb el carrer Riera Bonet. Hem anat aplicant aquestes mesures. Per tant, escolteu, residus, mobilitat, aparcament, són els temes sensibles que estem estudiant molt per tal d'aplicar millores substancials.
1: Precisament de reciclatge, l'Albert des de l'Avinguda Barcelona ens preguntava, alcalde, soc de l'Avinguda Barcelona i em pregunto si és tan important reciclar perquè l'Ajuntament no dona prioritat al vidre, al paper, a l'orgànic. Si definitivament posen els contenidors en un sistema modern, és més normal fomentar aquests contenidors que el de rebuig. No té cap ni peus, diu, de què serveix controlar el rebuig si allí tothom hi pot llançar de tot i, en canvi, si faig un bon reciclatge ha de ser positiu per totes les parts i compensar qui ho fa bé.
0: No,
1: la reflexió...
0: No, bueno, nosaltres la reflexió la trobo bé i la comparteixo.
1: D'intentar compensar d'alguna manera...
0: Compensar, què vol dir?
1: La gent que faci bé el reciclatge.
0: Bueno, aquest és l'altre debat que tindrem. Uh-huh. Nosaltres les bonificacions a la taxa d'escombraria, si va per aquí, les assolim si anem a la deixalleria, que també és una forma de fomentar el reciclatge. I t'asseguro que em van passar unes fotos ara fa poc en el pont del 1 de maig, que és el típic pont que potser alguns es queden aquí i de cop i volta tothom es dedica a fer neteja de casa i la deixalleria estava plena. Si nosaltres hem promogut aquest any l'entrega dels contenidors orgànica a totes les cases de Molins de Rei i els tenim per repartir encara a molts usuaris, per fomentar el reciclatge orgànic. Ben aviat començarem la campanya per afavorir el reciclatge comercial i, per tant, el porta a porta comercial, que en alguns casos no es compleix i volem que es compleixi també. L'Albert, que planteja un debat sobre, bueno, llavors, com altres municipis que ha fet contenidors tancats xipats i amb targeta per veure... Aquest serà el següent debat quan tinguem nous contenidors. No ho farem amb els contenidors actuals. Primer haurem de canviar els contenidors. Primer haurem d'incorporar el contenidor groc. Llavors haurem de fer aquesta campanya, que a Molins costarà, perquè venim d'una tradició del residu mínim de molts anys. I és veritat que ve gent a viure a Molins de Rei que ve de municipis on tenen el contenidor groc i el primer que et pregunten és on està el contenidor groc, però també hi ha molta gent de Molins que està acostumada de tota la seva vida a no fer servir el contenidor groc. Per tant, haurem de fer una campanya que en part els 2,5 milions d'euros que ens financien també tenen com a objectiu finançar les campanyes de sensibilització i de comunicació que han d'acompanyar el nou model. I a partir d'aquí, li dic a l'Albert, i ens tanquem a que puguem continuar afavorint la taxa de reciclatge que estem obligats a incrementar fent contenidors tancats amb clau. No, clar, és que segurament haurem d'arribar a aquest extrem, però primer nosaltres tenim una altra cama a recórrer.
1: Tenim una trucada també avui de tot, a WhatsApp, a Instagram.
0: Escolta, això és fantàstic,
1: Instagram,
0: tu. T'adones molt ràpid que passa l'hora, aleshores així.
1: Efectivament. 936686161. És la Mercè Senjo que ha trucat. Què tal, Mercè? Bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per esperar-te. Tu diràs.
2: Vosaltres.
1: Digues.
2: Mira, veu dir, jo vaig preguntar-li al senyor alcalde que si es purgarien els arbres d'aquí el doctor Barraquer.
1: Sí.
2: Sí, els van espurgar de baix. Però de dalt arriben fins a un tercer pis, perquè no els han tallat. I jo tinc mosquiteres que tinc que anar trencant les branques perquè si no em foradarien les meves mosquiteres. Perquè com que fa aquest vent, pues ho tira tot cap a la façana. I em trencaran totes les mosquiteres. Això és que aquest senyor que va programar de tallar només el de baix, pues que vingui a viure a casa meva i ja veiem què fa amb les mosquiteres. Perquè això és una rebessada. Perquè han crescut tant que van cap a un cantó cap a la façana i l'altre cap a la carretera. Han crescut tant que tinc que anar trencant cada dia.
1: Bé, aquesta era la teva observació, doncs, Mercè?
2: Sí,
1: perfecte.
2: Sí.
1: Doncs ara et respon l'alcalde.
0: Doncs molt bon dia, Mercè. Bueno, certament,
2: hola, bon dia.
0: Hi ha actuacions que s'han de controlar i s'ha de compatibilitzar el creixement de l'arbre amb el fet que no entri a les cases, evidentment. Vull dir, per tant, això, si cal revisar els arbres d'aquesta carrera, es revisaran. No tinc cap altre comentari a fer.
1: D'acord. Doncs gràcies a la Mercè que ens ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1. De moment, bé, ja estem ja a la recta final, doncs s'ha aturat aquesta bateria de preguntes. L'alcalde que marxava justament 5 minuts abans la setmana passada, amb aquesta reunió que tenia del Tour de França i del seu pas per Molins de Rei, no sé si alguna ens confirma doncs, no, ja, aquest canvi de traçat i si hi ha alguna novetat.
0: Es va fer oficial, que
1: es
0: ja
1: va fer oficial bàsicament,
0: bàsicament perquè
1: era fer oficial una cosa, un secret a veus.
0: Bueno, a més era una reunió que tenia més sentit pels municipis que no havien estat diguéssim interpel·lats inicialment pel pas del Tour, i ara sí que ho estan, que no pas per Molins de Rei, que al final nosaltres tot el mecanisme i tota l'activació als serveis municipals ja la teníem, i l'únic que ara hem de fer i modificar determinats aspectes pel 5 de juliol, però tot el que és la calendarització d'activitats prèvies la mantindrem.
1: I aquella aportació de la Diputació que feia per doncs, el manteniment de les vies...
0: No, això es farà igualment.
1: Això es farà igualment,
0: sí, eh? Sí, sí, sí, això no es farà d'una altra manera, segurament s'està estudiant, però es farà igualment, sí, sí, no es faltaria. Ara, de fet, avui tenim una reunió amb la Diputació per analitzar el mateix que s'havia fet analitzant el recorregut, bàsicament pel carrer Verdaguer i carretera Caldes, doncs ara es farà analitzant l'Avinguda de Barcelona a València i el polígon del Pla i veure en quines condicions es pot fer. Jo el que sí que vaig alertar és que en aquest sentit, lògicament, bueno, depèn com ho es faci i què se'ns demani, el pas pel Pla, ja sabem que són 3 quilòmetres i serà molt ràpid, no? Però no deixa ser un punt desangelat, sobretot, a més, en comparació, no?, amb un pas urbà com tindrem prèviament i després, és l'últim gran polígon que travessaran els corredors abans de l'entrada a Barcelona i, evidentment, no té punt de comparació amb el que hagués estat l'entrada a Barcelona transitant pels 12 quilòmetres magnífics, 16 quilòmetres magnífics de la carretera de Vallvidrera. Però bé, les circumstàncies són les circumstàncies i ens hem d'adaptar, no queda una altra.
1: I de la situació del parc tenim alguna novetat?
0: La situació del parc
1: respecte?
0: És que, sí, bueno, novetat no. La novetat és que no hi ha novetat, i la novetat és que això va per llarg, i això ja ho sabíem, i per això nosaltres ens estem fent forts, diguéssim, i estem insistint setmana rere setmana en el fet que ens deixin entrar al riu. Perquè és evident que la situació que tenim no s'aclarirà fins passat l'estiu. I si nosaltres volem que la gent no entri al parc fins passat l'estiu, jo crec que els hem de donar aquesta vàlvula d'oxigen en un moment en què es comprovi que els casos no van més enllà del lloc on estan. Ara ja han passat 4 setmanes des de l'últim cas que es va detectar, que va despistar una mica a Castellbisbal. Des de llavors no ha sortit cap altre de la zona que està delimitada, perimetrada i absolutament coberta amb tots els passos aquests canadencs que han fet en tots els connectors possibles, no?, de Cuixarola amb l'entorn natural que hi ha a l'entorn de Cuixarola. I per tant, jo... Vaja, és que cada cop ho penso més fermament, no? És a dir, han de poder fer una excepció i una resolució específica perquè, com a mínim, els municipis que estem al costat del Llobregat, els seus habitants, els seus veïns i veïnes, puguin anar al Llobregat i puguin mantenir un mínim de vida sense haver d'anar a un entorn natural previ pas del cotxe, com passa ara, no? I, per tant, jo espero que d'això doncs, ens donin una resposta positiva més d'hora que tard.
1: Després vèiem al programa de l'Altaveu de la 2 entrevistes a restauradors de dins del parc que expressaven la seva preocupació pel descens brutal que han tingut, tot i poder-hi anar, no?, de reserves, que han hagut de disminuir també el personal. No sé si s'hauria de plantejar algun tipus d'ajut, tipus com va haver la Covid, no?
0: Això ho ha de plantejar la Generalitat. Jo crec que sí que s'hauria de plantejar. La Generalitat, que està invertint molts diners en el control d'aquest brot, crec que sí que hauria de tenir aquesta sensibilització per a aquests sectors que afortunadament s'han quedat perimetrats, delimitats, només els del Parc de Cuixarola, però que jo crec que sí que necessiten tenir una cura d'aquests negocis.
1: Bé, ens queden 3 minuts per arribar al punt horari de les 11 del matí i tenim una nova trucada, sí, que ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Molt bé, doncs la farem passar, que és la Montserrat Cortina. Hola, Montserrat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia, Montserrat.
3: Parlava el senyor Carles.
1: Sí, t'està escoltant. Montserrat, endavant.
3: Escolti'm, jo vinc a aquests pisos de la gent gran d'aquests de colors. I aquí van canviar la d'allò dels cotxes i davant mateix, jo vinc al primer pis, davant mateix em porten a vegades, abans venien a quarts de set, ara a vegades ja venen a quarts de sis. Posen a les escombraries aquí davant. L'any passat ja hi era i no em vaig esqueixar, però és que ara quan vingui bon temps no pots obrir de mosquits que entren. A més, la mala olor. I tots som grans i els amb motos. Tot està aquí sota. A veure si hi ha una solució. A més, hi ha gent, no sé qui són, perquè no ho veig, d'allò que a vegades a les 3 de la tarda ja baixen les escombraries. No hi ha dret, que tots som grans, els amb motos. A vegades a quarts d'una de la nit ja els sents. Que no acaben d'arrencar. Doncs, escolti, és una miqueta d'allò perquè tots som grans.
1: Val. Ara respon per antena, Montserrat.
0: Molt bé, doncs a Montserrat li dic hi ha una plaça de
1: gràcies.
0: Moto. Hi ha una plaça de moto, perquè ho vam anar a vine fa poc.
1: Hi ha, diverses...
0: hi ha una plaça de moto que evidentment es posa normalment abans dels passos de vianants, per garantir la visibilitat, perquè una moto no tapa la visibilitat i aquest és el criteri des dels serveis tècnics, perquè si el que fem és deixar la plaça d'aparcament fins al pas de vianants, normalment a vegades el problema és la manca de visibilitat del vianant, no? Respecte al cotxe.
1: I les escombraries, allà hi ha illa emergent?
0: Allà hi ha emergent, jo sí. Li diria, home, bueno, això té a veure amb el que he dit abans, el més sensible són les escombraries i canviar un contenidor de lloc. Tenim una escola al davant, tenim una gent gran a l'altre costat. En algun lloc han d'estar les escombraries. I jo li diria que, afortunadament, a diferència de la majoria, dels 300 llocs on, i punts on tenim contenidors, està en un lloc on hi ha una emergent. És a dir, arriba a les 6 de la tarda i se'n va a les 12 de la nit. Durant el dia no hi són els contenidors. Perquè aquest és el model que vam escollir pel centre del poble. Ho podem posar en un altre lloc? Bueno, llavors haurem de decidir on. És impossible que no molesti algú, perquè és un carrer que hi ha habitatges, o hi haurà habitatges a tot el carrer, i segurament alguns la queixa que faran és que m'ho poseu molt lluny i aleshores... perquè això és la realitat del dia d'aquell que tenim, eh? És que ara ja, si he d'anar a l'altre punt del carrer, ja em costa molt més. Llavors, hi ha una molèstia a l'estiu? Jo ho comprenc, jo ho entenc. Ara, podem buscar una altra solució a això? No posarem el contenidor enfront del parc, no? Que durant tot l'estiu tenim la canalla allà també, no? Més a més. És a dir, a mi se'm fa difícil trobar un altre lloc. Ara, si ho trobem, ho farem. Jo crec que és un carrer que, a més, estem plantejant a veure de quina manera, en el moment que no tinguem la Guàrdia Urbana, i això ha de passar en els propers mesos, potser ha de ser un carrer en el que hem de fer és eliminar la línia d'aparcaments, perquè també a més hem de garantitzar la seguretat, i és un carrer que rep bastantes queixes per lo que és un trànsit que no hauria d'entrar. Jo crec que és un carrer que només haurien de fer servir els veïns o els que vagin a l'aparcament de la plaça del Mercat, però un carrer en el que no hauria d'haver un aparcament, perquè al final les places d'aparcament que hi ha a aquest carrer són quatre places de zona blava. En el moment que no tinguem la Guàrdia Urbana en aquest carrer, que a més ja sabem que els divendres ens dona problemes perquè han de buscar un altre lloc, etc, etc, jo crec que estarem en condicions de fer un plantejament diferent en aquest carrer.
1: Tipus plataforma única, també?
0: Potser no ha de ser amb obra, potser ha de ser, en aquest cas, amb urbanisme tàctic, amb jardineres, sí. Amb pintura, etc, i garantitzant molt més espai i més segur, sobretot per l'entrada i la sortida del col·legi.
1: Bé, doncs ens hem passat d'hora, i déu-n'hi-do, gràcies a tota la gent que ha participat avui. Alcalde Xavi Paz, moltes gràcies, bona setmana.
0: Gràcies.
1: Tanquem l'espai de preguntes a l'alcalde d'aquest dijous 14 de maig. Una pausa i continuem amb l'última hora del programa.
4: Informació local.
5: Avui torna el cicle clàssic a Molins, un concert que es durà a terme a les 8 del vespre a la Sala Gòtica, a càrrec de Cati Reus, violí barroc i Gregori Ferrer al clavicèmbal. A les 8, entrades valen 15 euros, es podeu comprar anticipades a Centràpolis o al mateix Museu del Renaixement. I els amics del museu que preparen pel dia 24 de maig una sortida al Museu Etnològic de Nonasp, a la Franja, avui a la tarda de 5 a 7, Podeu fer les inscripcions, tant les persones sòcies com el públic general, a la seu del museu, al carrer Pinto Fortuny. El preu és de 55 euros per socis i 60 pels no socis. Demà divendres, Esquerra Republicana fa l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó. L'acte comptarà amb la participació del president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília, i els premis es donen demà a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Entrada lliure. El Foment fa tres propostes pel cap de setmana. La primera, demà divendres a les 9 del vespre, ImproShow Summer, un espectacle d'improvisació. Dissabte a les 8 del vespre, un concert amb Miquel Barceló Quartet, que fan versions a Frank Sinatra, Bing Crosby, Tim Martin o Bobby Darin. Dissabte a les 8 i diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. Dissabte al migdia, l'Ajuntament farà l'acte de lliurament dels Premis Literaris Mercè Rodoreda, concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, 27a edició. Es donaran a conèixer el nom de les finalistes i de les guanyadores d'aquest certamen, al qual només hi poden participar dones. Els premis es lliuren dissabte a 12:45 al pati de la Federació Obrera i està obert a tothom. I diumenge, Enredat per la Discapacitat organitza una nova sessió de discoteca adaptada. És el Ballen Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito. El diumenge, de 5 a 7:45, al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la farmàcia Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El Misteri de la Vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Liderar no és només ser els primers, és saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Passen 8 minuts de les 11 del matí, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. D'aquí una estona parlarem, com fem cada 15 dies, amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. De fet, avui parlarem amb la Fundació Catalunya La Pedrera, perquè juntament amb el Consorci i la Diputació de Barcelona han engegat aquest projecte Recuperació d'Oliveres i Terres Agrícoles a Collserola per la prevenció d'incendis. Ens ho explicaran d'aquí una estona. El Josep Ferrer, amb la maleta a la mà, avui ens portarà a Figueres i al Museu Dalí. Serà la recta final del programa. I ara, seguint, doncs, com sempre, l'actualitat, avui us volíem parlar de dalt a baix, perquè amb la proposta de l'Àlex Zayas Band, això ja fa pràcticament un mes, el diumenge 19 d'abril, dalt a baix va tancar la temporada 2025-2026, una temporada en què han programat 8 concerts, molts d'ells, com hem anat explicant aquí el programa, amb el cartell d'entrades exaurides, i avui volíem fer, doncs, balanç del que ha donat de si la temporada i de com està l'entitat, parlant amb membres de la Junta de dalt a baix, que són el Jordi Romeu. Jordi, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Ens ha acompanyat també pràcticament tots els mesos analitzant, cada grup i proposta musical que heu portat a la Trasca. Mm. I l'Albert Vinyes, bon dia i bona hora, Albert.
2: Bon dia.
0: Que també forma part, doncs, de la Junta de l'entitat. Que, d'entrada, i Jordi, crec que m'ho has apuntat, però heu acabat el curs una mica més aviat del que és habitual, no? Perquè al maig jo recordo que havíeu fet alguna proposta encara, no?
1: Sí, havíem fet concerts. Això depèn quan... quan decidim d'alguna manera els artistes que volem portar a la Trasca, a partir d'aquí ens condiciona molt el seu calendari, també. Si volem portar l'Àlex Zayas, doncs sí, potser l'haguéssim pogut portar, doncs, a primers o mitjans de maig, però el forat que tenia per poder venir era el que era, i això aquest any ens ha adelantat una miqueta el del tancament de temporada. Uh-huh. També depèn d'això, de com fem el concert de febrer, quan és la fira, depèn si vas més endavant o més enrere, i el concert d'això, doncs, de febrer, de març, d'abril, ens condiciona una mica el calendari. Només en podem fer 8 en una temporada, sí. I per tant hem d'encaixar aquests concerts en els diferents mesos, perquè cada mes en tinguem un, ja està.
0: Albert.
2: Sí, el nombre de concerts acaba sent el mateix.
0: Sí, i 8.
2: Sí que és veritat que intentem no allargar-nos molt enllà, més que res perquè els caps de setmana la gent, bon temps, primavera, ganes de sortir, i per tant, doncs, és més probable que vingui més gent, doncs, quan pensem una mica que no fer un concert al finals de maig o al juny. No? Uh-huh.
0: Bé, doncs, finalitzat ja amb l'Àlex Zayas, com dèiem, l'últim concert, el curs, quina valoració en faríeu, quin balanç en faríeu d'aquesta temporada?
1: Bé, no, nosaltres estem molt contents. El curs té dues fases, no? Diguem, el que seria tardor i el que seria, diguem, hivern-primavera. A la primera fase, que vam començar amb el concert de Festa Major, que, seguint la tònica dels darrers anys, no el vam poder fer el dia que tocava perquè va ploure, i el vam ajornar després i el vam fer al pati de Can Ametller, de manera que...
0: Amb a contrablus era, no?
1: Sí. I va anar molt bé. Aquests concerts van molt bé, si no plou, van molt bé. I el pati, doncs, de Can Ametller és un lloc adequat també per fer concerts de música, i també va ser... Bueno, el pati estava completament ple i va anar molt bé. I després en vam fer 3 més, entremig, que eren...
0: Carles Dènia.
1: El Carles Dènia...
0: Sí.
1: Després vam fer el de...
0: El Miquel Àngel Cordero.
1: El retorn de Drey Martino, de sí. Miquel Àngel Cordero. I després vam fer també... En vam fer un altre,
0: A veure... Susana Scheiman.
1: No, encara en vam fer un altre, no?
0: Sí, en vas fer un altre.
1: Ah, no, la Susana Scheiman,
0: sí,
1: exacte.
0: Sí, el desembre.
1: Sí. Octubre, novembre i desembre, sí. Exacte. El concert del Carles Dènia va ser un gran concert. Tothom va sortir molt, molt satisfet. Ja vam dir que és un gran músic i un gran cantant. I potser, ja ho vam dir també quan el presentàvem aquí, que sí. Era poc conegut a Catalunya, i en canvi el País Valencià és un autèntic número 1. Sí. És un monstre que fa de tot. Música per banda, música tradicional, a més és guitarrista, vull dir, fa de tot. Però aquí és poc conegut. Vam tenir l'oportunitat de portar-lo, la gent s'ho va passar molt bé, i vam tenir una entrada un pèl més baixa, que ens ha baixat una miqueta el rating, perquè el conjunt de l'ocupació de tota la temporada ha sigut superior al 80%. El Drey Martino va anar molt bé, i la que és el Miquel Àngel Cordero, sí. I a l'Associació Sheiman per Nadal va ser un ple que ja estava gairebé garantit, perquè les vegades que ha vingut sempre omplert, ja sabem que ho fa molt bé i ens agrada que periòdicament doncs pugui estar amb nosaltres. Aquesta va ser la valoració, diguem, fins Nadal.
0: El primer bloc.
1: El primer bloc.
0: De quatre concerts.
1: El segon bloc ja ha sigut absolutament espectacular. Perquè el segon bloc sí que hem omplert...
0: 100% tot,
1: 100%. Vam començar amb el concert de la Fira amb la Anna Roig i en Carles Belda. Sí. Vam continuar després amb un concert que va ser una meravella, que va agradar moltíssim, que va ser una sorpresa, perquè aquest cas també era poc conegut pel públic, que era Dona Negra Canta, fent un repàs de les primeres cançons de com neix el blues i com neix totes les cançons aquestes basades en la música afroamericana, amb les influències lògiques de la música de la gent dels camps de cotó i tot això. Va ser espectacular el concert. Després vam tenir el concert habitual dels músics de casa, amb el Gorka Garay, que va presentar també una proposta més avantguardista, podríem dir, que se sortia dels cànons més clàssics o de les altres propostes anteriors que ens havia presentat. I vam acabar l'altre dia amb l'Àlex Tallas, que és un bluesman de primeríssima categoria, que ha tingut una llarga trajectòria als Estats Units i al Canadà i fora, diguem, de Catalunya i de l'estat espanyol. I, bueno, aquest va ser una cosa ja extraordinària. Vam acabar per desesperació de tots plegats a les 9 del vespre gairebé.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Dues hores, pràcticament.
3: No volia marxar.
1: No volíem... No. Nosaltres ja sabeu, acabem entre un quart i dos quarts de nou, sí. Perquè sabeu que quan acabem el concert, la Trasca obre, diguem, el servei de restauració. Bé, el vam obrir més tard aquesta vegada, perquè el públic estava entusiasmat i l'Àlex Daia i els seus músics estaven encantats d'estar tocant, i al final va haver d'obrir les llums de sala i tot això, i clar, ja havia entrat gent de la...
3: Després d'obrir les llums encara va fer dos temes més.
1: I ja havia entrat gent per venir a sopar, de manera que el ple que hi havia a tres quarts de nou era una cosa absolutament extraordinària.
0: Quan diem el 100% d'ocupació, de què estem parlant? És a dir, l'aforament que teniu habitualment quan pengeu entrades exaurides. 100 persones?
1: 100 persones.
0: 100 persones, eh?
1: 100 persones.
0: N'hi podrien cabre més?
3: El recinte, l'aforament que té és de 100 persones.
1: És de 100 persones.
3: L'hem de respectar.
1: Nosaltres en venem unes quantes menys, sí. Perquè sempre hi ha algun convidat de la Trasca o de...
3: Dels mateixos músics.
1: O dels mateixos músics, i per tant arribem a...
3: En venem 80-85, és el límit que tenim de venda,
1: i a vegades
3: les deixem de marge.
1: A vegades hem hagut d'allargar una mica més per la demanda que hi havia, però no passem mai de 90, no. I en canvi hi ha 100 persones.
3: Sí.
1: Bé, és el topall, perquè no, això ens ho vam mirar molt bé, i ni per nosaltres com a organitzadors ni per la pròpia Trasca podem posar més persones de la capacitat que té el local. No convé a ningú. Si amb 75 persones la Trasca ja es veu plena, doncs imagina't.
0: Per tant, diríem que hi ha un públic molt fidelitzat, no? Perquè sí que és veritat que molta gent doncs repeteix... No?
3: Sí, la veritat
0: teniu
3: és que sí.
0: Teniu un bon nucli fidel, diguem de...
3: La veritat és que sí, tot i que aquesta última temporada hem trobat que cares noves, no?
0: Sí?
3: És a dir, sí, la veritat és que ha vingut força gent nova que no havíem vist, i alhora, evidentment, pràcticament un 90% del públic és molinenc. Però també hi ha gent que va movent-se, hi ha un nucli de Sabadell que van venint,
0: sí.
3: Hi ha altra gent dels pobles del voltant, doncs, que també venen per aquesta oferta cultural, no? que creiem que és una oferta de molt nivell. No? I el que sí que nosaltres intentem ara, doncs, és... perquè nosaltres tenim com a entitat, doncs, la gent es pot fer sòcia.
0: Sí.
3: I fer-se soci, doncs, té unes avantatges.
0: Què implica? No?
3: Que implica, doncs, és una quota molt econòmica de 50 euros a l'any.
0: Sí.
3: I amb això et dona dret, doncs, a poder comprar les entrades amb un preu molt més reduït. No? Si l'entrada normal són 15 euros anticipada o 16 en taquilla, doncs en aquest cas, si ets soci, la pots comprar per 8 euros. No? Per tant, ara que fas 5-6 concerts, doncs ja et sobra compte. Mm-hmm. Si ets una persona que hi ve sovint, doncs la veritat és que més enllà de que et surti a compte, doncs fas poble i fas entitat. No? una miqueta, doncs, ara estem en 40 i pocs socis, sí. I tenim també una mica de topall de no passar-nos gaire de 50 socis o més, perquè si no, doncs clar, si tots els socis compren entrada, doncs representa que si en tinguéssim 100 i tots vinguessin, doncs no deixaria que vingués l'altra gent, no? El tenir un topall de 100 entrades per, uh-huh. per concert, no? Però 50 és una quantitat que ens trobaríem sí, també bastant còmodes i per tant, doncs mira, sí.
1: Econòmicament sí, ens aniria
3: fem,
1: bé.
3: Fem una mica una crida, no?
1: Sí, sí. Econòmicament ens aniria bé perquè el mecanisme és el següent, no?
0: A veure.
1: Les quotes de socis les girem a l'inici de curs, al mes de setembre, i això ens dona un coixí econòmic que ens permet atendre els compromisos de la darrera part de l'any i de la primera part de l'any següent, perquè el mecanisme de les subvencions, tothom que és d'alguna entitat ja sap que el calendari depèn de si tens una activitat molt concreta i reps una subvenció per aquella activitat, d'acord, però nosaltres que tenim una activitat continuada al llarg de l'any, doncs clar, si la subvenció no la reps fins a la primavera, doncs és clar, comencem a fer concerts al setembre de l'octubre,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I per tant la massa social ens ajuda i les entrades que es venen, diguem, a taquilla ens ajuden a poder superar aquests mesos que no hi ha ingressos, diguem, institucionals, sinó que tot ve o dels socis o de les entrades que es venen, no? I, per tant, doncs, tenir uns quants socis més aniria molt sí. bé per no haver de patir tant aquests mesos d'hivern, diguem, que és quan tenim el decalatge dels ingressos de la subvenció.
0: Com es pot fer soci la gent? A través de la pàgina web?
3: Sí, sí, sí. A la mateixa web hi ha un formulari.
0: Sí?
3: Sí, sí. A més, ara la quota ja és domiciliada i és molt fàcil.
1: Bé, sí, som una entitat convencional.
0: Que bé. També heu potenciat la presència a les xarxes socials, bàsicament sí. Instagram, no? Esteu molt...
3: Sí, Instagram és pràcticament per aquest tipus d'oferta cultural i de concerts és el que més es mou la gent, no? Mm. I tenim un compte d'Altabaix d'Instagram, només que poseu d'Altabaix ja surt, i allà doncs anem informant dels concerts que venen, dels que estan fent-se, de com han anat i...
0: Molt bé, que com sempre doncs, ha tingut presència molinenca Gorka i el Miquel Àngel Cordero, no?
1: Sí.
0: Això sempre procureu que n'hi hagi...
1: Procurem. Això també depèn de... Si
0: també hi ha moltes casuístiques.
1: Si els músics locals tenen noves ofertes i presenten algun projecte nou, com és el cas, doncs llavors ens va fantàstic perquè ells estan encantats de venir, juguen a casa... i com que com venen ja és amb coses diferents de les que han vingut les darreres vegades, doncs és un concert nou cada vegada, i això, vaja, jo crec que la nostra obligació també sí. és intentar potenciar els músics locals uh-huh. i més aviat del nostre àmbit, no? Perquè de músics de Molins de Rei n'hi ha molts i que fan moltes coses, però que encaixin amb la dinàmica de dalt a baix, doncs potser no hi encaixarien tots, però quan hi ha algú que hi encaixa i té projecte, doncs intentem portar-lo sempre.
3: Sí, la veritat és que la part de la programació no deixa de ser la part més il·lusionant i motivadora, sí. no?, quan estem fent-la, però també és la més complicada, no?, perquè busquem un equilibri de concerts i de contingut que
0: també
3: pugui,
0: varietat estilística,
3: que pugui agradar a tothom, no? És a dir, si només fem jazz pur, intentem dintre dels 8 concerts doncs, de fer una oferta, excepte el concert de Festa Major, que és un concert de més gran format, no? I de que pugui agradar molt més a tot el públic, doncs amb blues, soul, etc. La resta, doncs, intentem variar una mica i fer inclús, doncs, això, no?, el Carles Belda, doncs, amb la Anna Roig.
1: Sí.
3: Va ser un concert, doncs, com més íntim, com més de cantautor, diríem, no?
1: Sí.
3: I després el blues de l'Àlex. És a dir, intentem barrejar i també, evidentment, quilòmetre zero, no?, lo màxim, no?, lo màxim zero que puguem. I alhora també la presència femenina, no? Que si us fixeu en molts concerts també promovem doncs, que les autores de música en directe doncs, també tinguin una possibilitat d'estar aquí, no? Una mica.
0: I seria ara el moment de començar ja a pensar la programació?
3: Sí,
0: per anar tancant?
3: Sí?
1: Ja estem pensant, sí, perquè al final la Festa Major és d'aquí 4 dies.
0: Sí. Caram!
1: No, és veritat.
3: Sí, sí.
1: El juliol i l'agost són mesos complicats perquè els músics estan per aquests mons de Déu guanyant-se la vida. I per tant, hem de tenir com a mínim el concert de Festa Major l'hem de tenir lligat el més aviat possible.
0: Sí.
1: I després tenim més marge, Però el que sí que fem és que quan comença la temporada ja anunciem sempre els quatre concerts de tardor, diguem, i posem les entrades a la venda, que és el que ens permet que també anem fent una miqueta de caixa, per allò que comentava abans, no? I llavors també ens trobem amb les agradables sorpreses, que hi ha algun concert que a la millor el tens previst, com el de la Susan Sheiman, per Nadal, concert de Nadal, que no era de Nadal, és per el concert que cada any fem per Nadal, i es corre la veu per les xarxes i... pum, i et trobes que falten 3 setmanes pel concert, sí, i no tens entrades.

0: Sí? Tot i que, quan vam fer l'assemblea de socis...
1: El Pep ja ho ha estat, de jubilat?
0: L'antic president, que era el Manel Saumell i el Josep Berguedà,
1: sí?
0: Han passat a la reserva.
1: D'acord.
2: Però segueixen actius.
0: Segueixen actius amb el tema de programació sí. i de concerts i de passar l'informe. I per tant dels tres anteriors no, ja només quedo jo. A veure si l'any que ve trobem alguna ànima caritativa en mans de la música que es vulgui posar a la Junta. Però l'avantatge que té d'alta a baix és que ser de la Junta, aquí l'Albert, que és el president,
1: sí.
0: Com va pel carrer, la gent no l'atura. President, president.
1: Correcte.
0: No és a la porta. Exacte. I la feina, diguem-ne, és una feina compartida, de dir, bueno, què us sembla? Ostres, l'altre dia vaig anar al Jambori, o vaig anar no sé on, o a la Festa Major de no sé quan, he vist aquesta gent que ho fan molt bé, llavors és qüestió de buscar vídeos, o de si sabem que toquen en un altre poble, a veure qui pot escapar-se i anar-los a veure, i així ho fem, i aquesta és la part divertida. Sí. És la part divertida. I posar-nos trobar-nos un dia amb una cerveseta, sí? I mira, què ens sembla, podríem... I si aquest ens falla, doncs llavors has de tenir una reserva, i així ho fem, no és una cosa així ben...
1: Per tant, les reunions entenc que també les feu a la Trascatrusca, o no?
3: Fem molta
1: molt telemàtic.
3: Discussió, diríem, discussió no, però debat, no?
1: Sí.
3: De la proposta la fem via telemàtica, via WhatsApp,
1: sí.
3: I llavors sí que un cop o dos a l'any sí que fem una... Bueno, fem l'assemblea, que la vam fer l'altre dia.
1: Sí.
3: I allà també aprofitem ja per parlar de propostes, no? de suggerències, de suggeriments que puguin sortir de cara a programar la temporada que ve.
1: Per tant, el més immediat, concert de Festa Major, sí, entenc, sí. Amb la línia dels darrers anys, esperem no meteorològica, sinó sí. Del Parc de la Sèquia, sí. I un concert sí, que sí. Més aviat popular o més...
0: Sí.
1: Sense, per atreure tot el públic.
0: Sense perdre les arrels,
1: sí.
0: Però s'ha demostrat que les arrels donen per fer fang, donen per fer blues...
3: Correcte, no serà un concert de música popular com el de
1: correcte.
3: Festa Major.
1: Correcte, sí. Que ja n'hi ha d'altres.
0: Però mirem que sigui un concert, diguem, característica festiu,
1: sí.
0: I que pugui agradar amples franges de públic... Sí. Bueno, això, una mica amb la línia dels altres anys, sí, eh? Que hem fet, diguem, estils musicals diferents, però tots seguien una línia, diguem, de poder agradar al gran públic, doncs això és el que estem buscant i estem treballant ara.
1: Molt bé. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
0: No, que amb la precarietat amb la que ens solem bellugar a les entitats,
1: sí.
0: Una mica pel que explicava abans, i després per la situació que viu, diguem, també el món de la música en viu, nosaltres tenim com una subvenció de l'Ajuntament que la tenim col·locada amb el mateix import des de fa molts anys. Si algú la veu, pot dir, ostres, aquests tios cobren molts calés.
1: Sí.
0: Sí, clar, però nosaltres fem 8 concerts a l'any. No fem una activitat a l'any. Fem 8 concerts a l'any i no els podríem fer si no tinguéssim no només la col·laboració de l'Ajuntament, sinó de la Trasca, que això... Oriol, ja saps que és una cosa que comento sempre. Vull dir, tenim un local que no ens costa lloguer, tenim una infraestructura del local que és adequada als concerts, tenim un piano pel dia que tenim un músic que toca el piano. Tot això, diguem, no costa diners. Costa un cert esforç, però no costa diners. Si no fos per tot això, no podríem fer ni 8 i no sé ni si 7.
3: Ah, i els concerts valdrien el triple. I els si haguessin de pagar
0: i els
3: el
0: músic...
3: cost real, no?
1: Clar.
0: I els músics, doncs, saben que els convidarem a sopar, per tant, a l'hora de negociar, diguem, la tarifa. Però no podem estar pagant preus de fa 4 anys perquè tenim la subvenció que tenim. I, per tant, amb la mesura que tot això es pogués revisar lleugerament a l'alça, jo crec que podríem també intentar ampliar l'oferta de músics que poden venir, que també la tenim limitada per un topall econòmic, tot això, totes aquestes coses, que és la lletra menuda, que mira, avui aprofitant les circumstàncies val la pena comentar-ho, doncs tot això jo crec que aniria en benefici de, ja no només de l'entitat ni de la Trasca, sinó de la música en viu, de la cultura Molins de Rei, i estem molt encotillats perquè estem en èpoques de la Covid, no? Per dir-ho d'alguna manera. I, esclar, i tot en aquests anys ha pujat molt. i per tant necessitem una mica més d'ajuda per poder fer les coses encara millor.
1: Doncs amb aquesta reivindicació tanquem aquest

0: balanç que hem volgut fer de la temporada d'Alta Baix amb el Jordi Romeu i l'Albert Vinyes. Moltes gràcies als dos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Fins la propera. I anem a recuperar del Dona Negra Canta, live al Jamboree, Romance in the Dark.

bé, doncs passen dos minuts de dos quarts de dotze. Com sempre, també ens agrada conèixer el pols de la, de les entitats de la vila. I hem xerrat una estona de dalt a baix, però hem de continuar perquè tenim l'espai que compartim quinzenalment amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, per una banda, i després hem de saludar el Josep Ferrer. Avui han registrat aquesta píndola que ens deixa gravada de tant en tant per motius, diguem, de viatges del Josep, que no ens pot atendre, i aleshores avui farem una píndola dedicada a Figueres i al Museu Dalí. Tot això és el que ens queda fins les 12. Ara passen 3 minuts de dos quarts de 12.

0: I avui, doncs, a l'espai que compartim cada 15 dies amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, parlarem d'una iniciativa que vol contribuir a la prevenció de grans incendis forestals amb la recuperació de l'olivera i terres agrícoles. Aquest projecte del qual us parlarem està impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, conjuntament amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i la Diputació de Barcelona, en col·laboració, a més, també amb altres entitats com la cooperativa L'Olivera o Collserola Iniciatives, entre d'altres. Avui, per tant, doncs, a l'espai del Consorci, el que farem és saludar el director de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, el Miquel Rafa Fornieles, i d'aquesta manera doncs, coneixerem de més a prop aquest projecte. Què tal, Miquel? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora. Moltes gràcies per aquesta oportunitat.
0: Doncs ens expliques a grans trets justament en què consisteix doncs, aquest projecte?
1: Sí, tant. A veure, això és una iniciativa que hem fet doncs, una mica arrel de la situació de potencial risc d'un gran incendi forestal que pateix ara en aquests moments la Serra de Collserola, com tant d'altres llocs. Però, esclar, aquí a Collserola el que ens trobem és que, esclar, hi ha una densitat de població que fa doncs, realment preocupant aquest risc, aquesta possibilitat de que arribés a esdevenir aquest gran incendi forestal. Nosaltres hem treballat a molts altres llocs, tenim doncs, experiència doncs, de gestió forestal amb moltes finques arreu de Catalunya. Som una fundació que tenim la gestió de més de 8.000 hectàrees arreu de Catalunya sí. I, per tant, tenim una certa responsabilitat, diguéssim, amb la gestió d'aquests espais. I el que treballem molt és fent un ecosistema també d'entitats, d'institucions, per tal que això sigui possible tant amb les entitats públiques com les privades. No? I aquest és una mica aquest mètode de treball que hem posat en marxa aquí, amb la idea també de que si es pot regenerar i es pot retornar una mica al paisatge original, que era un paisatge molt més agrícola que el sí. que ara veiem, que és bàsicament forestal, o sigui, passem de la ciutat al bosc, i no tenim aquesta interfase de conreus, de feixes, plantades d'oliveres, de fruiters, d'ametllers. Això és el que fa que el risc cada cop sigui més alt. No? Llavors, una mica el que es tracta és de revertir això, intentar retornar aquestes feixes. Els espais agrícoles que recuperem, doncs, en principi, la cooperativa L'Olivera es compromet doncs, a fer la gestió i la producció d'oli. En altres casos són els propis propietaris o pagesos doncs, que poden, diguéssim, augmentar o continuar aquesta activitat aquí a la Serra, que sempre hi ha hagut, sempre hi ha hagut una certa activitat, però és molt petita, molt artesanal, i per tant aquí el que es tracta és d'afavorir que es torni a regenerar doncs, un teixit, diguéssim, productiu. A l'entorn de l'oli creiem que és el que té més sortida econòmica i, a més, té un producte molt bo, que ha guanyat premis, l'oli que hem fet recentment, no? Per tant, doncs, bueno, ens sembla que és un projecte que té aquestes virtuts de regenerar el paisatge, fer una cosa, diguéssim, de valor, un producte alimentari de valor elevat i, a més, doncs, contribuir això, reduir el risc d'incendi i també, doncs, al mateix temps, doncs, aquest paisatge és molt més ric en biodiversitat, amb espècies de flora i de fauna, que no només un bosc continu.
0: Amb l'objectiu, llegia, Miquel, de recuperar 160 hectàrees, concretament, de terres agrícoles en els propers 5 anys, no? És, diguem, els terminis que us heu marcat?
1: Sí. Bueno, fins i tot ens hem proposat doncs, a escurçar aquest termini, sí? si és possible, perquè, és clar, aquí estem parlant de finques molt petites.
0: Sí.
1: Aquest objectiu serien aquestes 160 hectàrees, que són les que creiem que ara mateix són les que més ràpidament podíem treballar, perquè, entre altres coses, la legislació ho pugui permetre. Pensem que aquí estem treballant en bona part dins del Parc Natural i, per tant, hi ha tota una sèrie de legislació i de normativa que s'ha de complir. Per tant, estaríem treballant en aquelles finques que són ja potencialment recuperables segons el pla general de la Serra de Collserola, de forma que podíem anar encara més ràpid a l'hora doncs, de fer totes les actuacions de neteja, de desbrossat, d'aclarides, de pins, que són necessàries. No? En alguns casos, és molt curiós perquè ens trobem boscos de pins que quan entres a dintre et trobes que hi ha les antigues feixes amb les oliveres que, com si fos el sotabosc. I doncs, això és una cosa doncs, que ens indica una mica aquest caràcter de per què hem arribat a aquest punt, en què pràcticament doncs això, les antigues feixes d'oliveres han quedat sepultades, per dir-ho així, pels pins, no? I aquesta és una mica la situació que volem, nosaltres aquí són els casos que volem treballar per regenerar aquest paisatge agrícola.
0: Si no vaig errat, algunes de les finques del projecte precisament també són aquí a la nostra vila, Molins de Rei, oi, Miquel?
1: Sí, aquí estem, bueno, de fet ara estem tot just ara fent tota una primera fase sí. de contactes amb propietaris. Sí. I llavors estem treballant doncs, amb diversos propietaris d'aquí de Molins també. Hi ha tota una zona molt interessant, sobretot al voltant de la Riera, però també doncs, amb tot el que seria el peu de món, tot el que serien les zones altes, diguéssim, de la vila, on començaven totes aquestes antigues feixes amb oliveres, no? Mm-hmm. I que avui en dia encara es veuen moltes d'aquestes encara mitja silvestrades, però són les oliveres de tota la vida, no?
0: Sí. Això és un projecte que veu començar el 2025, per tant, l'any passat?
1: Sí. Sí, eh? Sí, sí. L'any passat ja vam començar a fer una primera actuació pilot sí. amb una finca que està a Sant Just d'Esvern. Gràcies a aquesta actuació ja vam començar a poder produir un oli amb aquestes oliveres, que això doncs, ha comercialitzat la cooperativa l'olivera, sí. i de fet amb aquest oli doncs, bueno, és un oli doncs, que té unes característiques molt bones, de qualitat, ha guanyat ja un premi de petits productors d'oli a Catalunya. Per tant, doncs, bueno, estem parlant de que això doncs, no és només un projecte que té la finalitat de disminuir el risc d'incendis, sinó que, a més, té realment un producte de qualitat al voltant, no? A més, com que treballem amb l'olivera, té un altre valor afegit, que és el de donar feina sí. a persones que realment ho necessiten, no? O sigui, hi ha tota una part també d'inclusió social de persones amb aquests treballs, tant amb la recollida i el manteniment de les oliveres, com també amb els treballs forestals, que treballem amb empreses doncs, que també fan, bueno, són empreses doncs, d'inserció laboral i d'aquesta manera doncs, també ajudem, o sigui, a través d'aquestes feines, també ajudem aquestes persones. No? Per tant, bueno, intentem que tingui el màxim de valor afegit i que doncs, a través d'un problema que és els incendis doncs, sí. podem generar això, solucions que beneficien a moltes persones.
0: I per tant aquest any 2026, Miquel, seria de, diguem, una fase de creixement i consolidació del projecte?
1: Sí, sí, sí, correcte. Aquest any, clar, tenim una mica el limitant de la pesta porcina que sí. no ens ha deixat treballar durant tot aquest hivern. Clar. Però sí que estem ara fent, diguéssim, tota la bateria d'acords que estem fent amb, bàsicament amb els propietaris privats, que són la gran majoria dels terrenys aquí a Collserola, també en alguns que són públics, però la idea és que estiguin tots a punt i que haguem pogut signar aquests acords de forma que a partir de la tardor, que esperem que ja puguem treballar a nivell forestal, doncs puguem pues, arrencar amb bastanta velocitat i anar sumant hectàrees per arribar a aquestes 160, que són les que ens hem marcat com a objectiu. Evidentment, si en podem fer més, en faríem més.
0: Sí.
1: Però, clar, tot és complicat, són finques generalment petites i has d'anar sumant una a una i, doncs, bueno, clar, a vegades això té una feina important, perquè també això, evidentment, ho hem de fer amb total complicitat amb els productors, amb els pagesos, amb els propietaris. Clar, si no, això, doncs, per molt que les institucions també doncs, ens donin recolzament, doncs és el primer pas, no? Per tant, el que estem fent ara és aquesta fase doncs, de parlar amb els propietaris i amb els pagesos.
0: Ara t'ho anava a apuntar precisament, Miquel, perquè doncs, dèiem, és un projecte des de la Fundació Catalunya La Pedrera, el Consorci del Parc Natural, la Diputació, entitats com l'Olivera que citaves o Collserola Iniciatives, molts ajuntaments, és a dir, molt transversal, que implica a moltes institucions i moltes entitats, no?
1: Sí, sí, sí. Creiem que és que això, avui en dia, un projecte d'aquestes pretensions, no es pot tirar endavant només amb un o dos actors, no? Hi ha d'estar tothom sumant-hi, tant les institucions públiques, doncs això, Diputació, Collserola, el Parc, Però també també és molt important tota aquesta xarxa que hi ha, doncs, que afortunadament aquí és bastant rica, de, doncs, això, des de les propietàries de Collserola, iniciatives, totes les empreses que, com l'Olivera, la cooperativa l'Olivera, doncs, que també estan treballant, doncs, tenim dos o tres altres cooperatives semblants que estan treballant aquí, com els Rabassaires, sí, com l'Ortiga, és a dir, hi ha altres actors i també altres petits productors, altres pagesos, que a través del programa Alimentem Collserola, del Parc Natural, doncs estan vinculats i que ja, doncs, bueno, a través d'ells estem fent aquests contactes i aquestes visites durant ara aquestes setmanes i mesos.
0: Molt bé, amb l'objectiu, doncs, com entre moltes altres qüestions que apuntava el Miquel, però sobretot de fer Collserola, que presenti, com expliqueu a la presentació, un mosaic agroforestal molt més resilient a l'actual de cara, diguem, a les properes dècades immediates, eh?
1: Sí, i deixa'm dir-te una cosa més. Perquè això sigui possible, hi ha creiem que hi ha una peça clau, que serà arribar a construir o potenciar, tirar endavant, un molí d'oli. Un molí d'oli que estigués aquí a Collserola. De fet, converses amb l'alcalde de Molins, doncs, està molt interessat també que això, doncs, pugui arribar a ser possible dins el terme de Molins. Estem buscant ubicacions i, per tant, doncs, aquesta seria segurament una peça perquè aquest projecte pugui realment ser sostenible en el temps i que no, com ara, doncs, que s'ha d'anar a portar les olives a moldre a més de 50 quilòmetres, cosa que fa, doncs, molt complicat i molt poc viable, diguéssim, la producció, no? Uh-huh. Per tant, això seria una cosa, doncs, que ens agradaria molt poder, també, dins d'aquest projecte, i com a, diguéssim, com a actuació molt destacada, doncs, posar en marxa aquest molí, que seria un molí que estaria també obert a tots aquests altres petits productors, no només a l'olivera, sinó a tots els altres petits productors que estan encara, doncs, conreuant aquestes oliveres, ni que sigui per autoconsum o per hobby o per ganes, doncs, de mantenir el paisatge, no?
0: Molt bé. Miquel, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, jo diria que, a veure, creiem que aquests projectes això, han de ser, doncs, projectes que realment tothom els pugui valorar com a una cosa positiva, que deixem enrere una mica tota aquesta fase en la que espantava una mica això de tallar arbres, no?, i de semblar que tallar un pi era com un atemptat ecològic.
0: Sí.
1: Això els que ja portem molt de temps, doncs, dedicar-nos a la conservació de la natura, som els primers que veiem que avui en dia és necessari reduir les densitats de pins, per tant, s'ha de fer una gestió, s'ha d'intervenir al bosc i s'ha de poder tallar per justament conservar el bosc i que no se'ns cremi i que, a més, sigui més ric i estigui més viu.
0: Molt bé, doncs interessant aquest projecte que en seguirem parlant avui a l'espai del Consorci del Parc de Collserola. Hem parlat amb el director de l'àrea de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera d'aquest projecte, com dèiem, que vol contribuir a la prevenció de grans incendis forestals amb la recuperació de l'olivera i terres agrícoles. Miquel, Rafa, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins una propera ocasió, eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Anem a escoltar la música dels Tiets. Els Tiets ens canten aquest tema prou conegut, Olivia, i de seguida saludem el Josep Ferrer.

Molt bé, els tiets amb aquesta cançó, Olivia, que ens ha portat a ritme també aquesta recta final del programa. Ens queden 10 minuts i mig per arribar a les 12 del migdia.

0: Ja sabeu que els dijous tanquem el programa parlant de viatges amb la maleta a la mà, amb el company periodista i guia turístic, el Josep Ferrer. Aquesta setmana no el podem tenir aquí a l'estudi, però sí que ens ha deixat una píndola, com és habitual, i ens portarà a una zona del nostre país, en aquest cas cap a l'Alt Empordà. Què tal, Josep? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, i bon dia als oients de l'Espai amb la maleta a la mà. Avui us estem parlant des de l'interior del Teatre Museu Dalí a Figueres. I és que hem vingut amb un grup a fer una visita en aquest museu. I ens acompanya una de les guies oficials de Catalunya, que és la que ens ha acompanyat en aquesta visita. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Digue'ns el teu nom, sisplau, presenta't.
2: Mireia Vial, soc guia oficial de Catalunya i sovint doncs, fem visites aquí al Museu Dalí.
1: Ens has fet una visita, tothom ha quedat encantat amb aquesta visita perquè l'has fet molt, molt entenedora, molt, molt educativa. Explica'ns què té aquest museu d'especial.
2: No sé, jo crec que és un museu que enganxa. Hi ha molta gent que justament en aquest grup, per exemple, hi havia molta gent gran i que comentaven doncs, que hi havien estat fa anys, però que no sabien massa, que havien vingut i no coneixien massa. Llavors, en el moment en què la gent comencen a entrar en l'univers Dalí, comencen a entendre una mica la vida relacionada amb l'obra, doncs jo crec que la gent ho gaudeix molt i per això crec que és un lloc que atrapi. I sovint també és veritat que si no coneixes, només el fet de veure té com una cosa màgica, és això, la vida, l'obra, és, no sé, és una cosa que atrapa. No et sabria ni dir, potser tampoc, la relació que la gent agafa amb el museu, però sí que és veritat que potser han vingut i tornen, fins i tot potser havien vingut i no havien entès, però després la gent torna a venir perquè volen conèixer i és un personatge i és una figura que tothom d'alguna manera el té de no sé si la paraula seria referent, però sí que tothom el coneix, no? I llavors a partir d'aquí pots conèixer més o menys profundament, però sí que potser hi ha altres artistes que no criden tant l'atenció com aquesta figura de Dalí.
1: Sí, perquè vaja, si diem geni, boig, surrealista, esbojarrat, qualsevol adjectiu que hi posem, suposo que en definiria Dalí, ja només per la concepció d'aquest museu, perquè ens explicaves que és un teatre, on
2: sí.
1: Ell aquí va fer la seva primera exposició quan era,
2: sí,
1: tenia 14 anys.
2: 14 anys.
1: I ell va voler que fos aquest l'edifici del seu museu.
2: Sí, sí. Sí, perquè és això, perquè segurament ell ja era un gran amant del teatre, era una persona molt teatral, i quin millor lloc per posar un museu doncs, que l'antic teatre municipal de la seva ciutat, de la seva Figueres.
1: A més, ens has explicat aquesta obsessió seva per un insecte en concret, que ho veiem només entrar, i això, si ens explica una guia com tu, no ens n'adonem d'això.
2: L'insecte en qüestió és la mosca, i la mosca, clar, és un, això diguéssim que és una mica un spoiler, però que això no vol dir que no hagueu de venir igual a veure-ho, però el museu és una mica com si fos una gran mosca. I, bueno, té una cúpula, la cúpula representa l'ull de la mosca, s'ha de buscar el segon ull de mosca, és un plantejament de museu ja molt diferent a qualsevol altre, i segurament, doncs, per això aquest és un motiu més del qual fa que ens atrapi.
1: Vaja, jo crec que això, pels nostres oients, que vulguin fer una escapada a Figueres i venir a veure un museu, potser la primera vegada que senten, que escolten, que això representa una mosca, aquest museu. Per tant, ja saben, han de venir aquí a veure si troben el segon ull,
2: la
1: mosca, no?
2: És el repte, no? A venir aquí, trobar l'ull de mosca i després trobar el segon. Però sí que convido a tothom doncs, a que vingui a gaudir del museu i que després passin el dia a la ciutat. I és més, a partir del museu es pot iniciar una entrada en aquest univers Dalí a partir també doncs, de la casa de Portlligat, la casa Museu de Portlligat i el castell de Púbol.
1: Sí, després per acabar el museu, què és, diguem, algun atractiu més del museu a banda de l'habitació, bueno, aquest apartament, també surrealista, què trobarem?
2: No sé, jo crec que és un museu que val la pena conèixer perquè cada sala té alguna cosa que la fa especial i segurament tothom, sense conèixer exactament el que hi trobes, tothom ha vist en algun moment o altre la sala del Palau del Vent, no? Una sala super surrealista al pati on hi ha també, segons Dalí, l'obra surrealista més gran del món. Llavors, jo crec que totes les sales amaguen algun secret que val la pena conèixer. Jo ara no vull parlar més perquè sembla que després us explicaré masses coses. L'única cosa que puc dir és que no deixa indiferent.
1: Bé, com que es tracta de fer propostes, per tant, venim a Figueres, veiem el museu. També jo coneixia Figueres, sobretot quan era petit, pel Museu de la Joguina.
2: Sí, també gran col·lecció de joguines. Bueno, de fet, allà, per exemple, hi ha també un de les joguines, diguéssim, que va ser dels germans Dalí, que és l'Osito Marquina. Llavors, bueno, també, doncs, ja dic, al final es pot fer un lligam del museu amb la resta de la ciutat i museus, no sé, també el Museu del Joguet, el Museu de l'Empordà, i passejar per aquesta Figueres de Dalí. Vull dir, no és només el museu, sinó que val la pena allargar-ho i entendre també els llocs que van representar part important de la vida del geni i de la seva família.
1: Sí, perquè també hi ha la casa on va néixer, a prop de la Rambla, no?
2: També, si també.
1: Que va ser una notaria del seu pare, no?
2: Sí, sí, bueno, de fet van viure a dos llocs diferents i ell era el notari, el pare era el notari de Figueres i tenia la notaria en un baix, diguéssim, d'aquesta casa.
1: Què més ens destacaries de Figueres?
2: Ostres, ara de Figueres és que té coses, ara mateix són les festes, llavors ara si algú encara pot, i aquest programa és per avui o per demà, diguéssim, doncs, a les festes de Santa Creu, ja dic, passejar-se per la Rambla, tot demana aquesta cosa també de l'Empordà, no? L'Empordà com un lloc, això, no? Amb aquesta tramuntana, amb aquests cels ben descoberts, vull dir, és un lloc on crec que val la pena, estàs en un punt que després fins i tot doncs, pots fer un passeig una mica als voltants de Figueres, arribar-te, no sé, a Vilabertran, no sé, anar a la costa, però vull dir que Figueres mateix és un gran atractiu i ja dic, té moltes coses per passar-hi perfectament tot el dia.
1: I tornant a l'univers Dalí, ja que el que ens porta Figueres Dalí, parlàvem de Cadaqués, també, del Castell de Pou, el que ens pots dir d'aquests llocs?
2: Aquests llocs també, és aquests espais tan especials que ell va convertir en aquests espais màgics, o sigui, no és només una vivenda la casa de Cadaqués, no? És un espai on hi ha multituds de sales on descobrir i aprofundir, si cal, també doncs, més en aquesta primera incursió a partir del museu. I el castell és el Castell de Gala, també un lloc màgic, i a més els dos estan en emplaçaments fantàstics, vull dir, què es pot dir de Cadaqués, què es pot dir de Púbol, el Baix Empordà, preciós, vull dir que hi ha només el paisatge, també val la pena que ens hi acostem en els dos llocs.
1: També és un castell que té una història...
2: Sí, és un regal, era un lloc de pau i de relax i de tranquil·litat de la gala que ell li va fer, doncs, en Dalí li va fer perquè ella tingués un lloc on està més tranquil·la perquè a Cadaqués tenien una vida més activa, no? Llavors, doncs, ella quan estava una mica, anem a dir, atabalada o necessitava descans i pau, se n'anava al castell de Púbol i ell, en Dalí, només hi podia anar si ella li enviava una invitació per escrit.
1: Després sí que quan mor a Gala, que mor uns anys abans que morga Dalí, ell s'instal·la allà.
2: Sí.
1: Però malauradament no acaba els seus dies allà.
2: No, perquè després hi va haver un incendi a l'habitació on ell dormia i després ell va ser traslladat i va voler venir a viure aquí a Figueres i va viure els últims anys a Torre Galatea.
1: És una història d'amor que potser no acaba bé, no? Perquè els amants, el marit i muller, companys, s'acostumen a estar enterrats junts, no és el cas d'ells, no?
2: No és el cas d'ells, però crec que tot i separats, crec que un sense l'altre i l'altre sense l'un no s'entenen, ni s'entén l'obra ni s'entén la vida de cap dels dos. Llavors, no crec, tot i estar separats, segurament en algun lloc, doncs potser sí que s'han trobat perquè no s'entén un sense l'altre i sobretot l'obra d'en Dalí, la vida d'en Dalí, sense aquesta figura de la gala és totalment, segurament haguéssim parlat d'alguna altra cosa.
1: Bé, doncs Oriol, avui i els nostres oients, avui hem parlat de la figura d'en Dalí, res millor que venir a Figueres i aquí podreu descobrir el seu museu, aquest teatre-museu de Dalí, on gaudireu de la seva obra. També gaudireu de la ciutat i, com no, doncs el Castell de Púbol i Cadaqués, que formen part de l'imaginari d'en Dalí. Mireia, moltes gràcies per les teves explicacions i convidar els nostres oients a que, quan puguin, agafin la maleta i facin una escapadeta cap a la vostra ciutat.
2: I tant.
1: Moltes gràcies.
2: I tant, moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, gràcies a tu, Josep, com sempre, per la feina. Ja ho sabeu, queda anotat aquesta visita a Figueres. Amb la maleta a la mà tanquem, doncs, aquest programa del Bon Dia i Bona Hora, d'avui dijous, dia 14 de maig. Ens queda un minut per arribar a les 12. Just a les 12 la Sílvia entrarà amb l'informatiu Molins de Rei al dia. Després tenim la reemissió de l'Economia de Butxaca amb la Jana Vera i a dos quarts d'una el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica. A partir de la 1, la remissió de l'Etapa Reina, i a les 2, notícies en xarxa, a les 3, la migdiada, i a partir d'aquí la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins la 1 de la matinada. Que acabeu de gaudir d'aquest dijous, i el Bon Dia i Bona Hora tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui comencem parlant d'una novetat que ha avançat avui l'alcalde i és que el govern programa fer un espai per la pràctica de l'atletisme a la zona de la Gravera. Un cop estigui eliminada l'actual Gravera i es pugui urbanitzar aquest espai, aquesta pastilla. És una novetat que ens avança l'alcalde i que concretem avui a l'informatiu. També repassem les últimes dades del Consell de les Zones del Baix Llobregat i de l'Observatori de Feminisme, segons les quals augmenten les denúncies per violència masclista al Baix Llobregat el 2025. A més, també repassem algunes propostes d'activitats, com la conferència que hi ha avui a l'Aula d'Extensió Universitària per parlar de la lleva del biberó i la Batalla de l'Ebre, la proposta que fan des de Molins de Jocs per diumenge als baixos de la biblioteca i el cicle de música d'alta baix que ha fet balanç avui de la temporada 2025-26. En esports destaquem que el sènior B femení del Club d'Handbol s'està jugant l'ascens al play-off amb una primera final partit d'anada aquest cap de setmana aquí al Poliesportiu. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dijous 14 de maig. Comencem!

0: Comencem amb el temps, com sempre, amb la informació de servei. Ara mateix uns 20 graus a l'exterior de la ràdio. Anem a veure el temps que ha de fer avui i els propers dies, pensant ja en el cap de setmana. El Jordi Miralles és el nostre meteoròleg de capçalera. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Esperem que de cara a les properes hores es mantingui la nuvolositat variable que hem tingut aquest matí, una mica més abundant de cara a la tarda, però aquí no esperem pas pluges i les temperatures avui, si fa o no fa com les d'ahir, o una miqueta més baixes. De cara a demà hi ha canvis. Força més núvols durant tot el dia. A la tarda es pot obrir alguna clariana, però de la mateixa manera que es podrà entreobrir una miqueta al cel, a la tarda aquests núvols podran créixer amb força i acabar donant ruixats i també alguna tronada a la nostra comarca. Per tant, atenció que demà a la tarda el paraigua l'hauríem de tenir una mica controlat. I pel que fa a les temperatures, de cara a demà, doncs una miqueta més baixes. Tindrem més núvols i, per tant, el sol no podrà escalfar tant i, per tant, baixaran aquestes temperatures. Si viatgeu demà cap al nord de Catalunya, sapigueu que l'àrea del Pirineu s'espera un ambient pràcticament d'hivern amb una cota de neu situada al voltant dels 1.200 metres. És una cota de neu molt baixa per tractar-se ja de les dades de l'any en la qual estem. De cara a dies posteriors es manté la inestabilitat, nuvolositat variable i temperatures que es mantindran més aviat a la banda baixa del termòmetre.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, avui el servei està alterat, novament a Rodalies, en concret a la R2 Sud, amb retards de 15 minuts a mitjana per una incidència que hi ha hagut a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú. I per la resta, normalitat més enllà de les limitacions de velocitat. Acabem els serveis amb la farmàcia de guàrdia. Avui a la vila, la farmàcia que teniu oberta fins a les 10 és la Brun, està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista. L'Ajuntament programa fer un espai per l'atletisme a la zona de la Gravera. El govern tirarà endavant el projecte de reforma de la Gravera i el ple d'aquest mes de maig s'aprovarà l'inici de la modificació del planejament que portarà a l'eliminació de la Gravera tal i com és avui. Al projecte hi han incorporat un espai per la pràctica de l'atletisme. Ho ha avançat avui. El bon dia i bona hora, l'alcalde de la vila, Xavi Paz, que ha concretat com seria.
2: El més semblant a una corba de 200 metres, amb una recta de 100 i amb una pràctica de la iniciació de l'atletisme. Millor del que hi ha ara, sens dubte. Entenent que seria com una mena de parc i no seria una pista, i no tindria equipament, perquè aquesta és la condició que ens ha posat Protecció Civil, i esperem que ara tots els informes que ens han anat dient siguin favorables al final de la tramitació. Però aquesta és la nostra esperança actualment. Poder fer un planejament a la Gravera que ens dotarà d'un sòl industrial que fa una gran reserva de zones verdes i de zones de serveis i que, a més, planteja, també preveu una zona per la pràctica d'atletisme.
0: Ara cal fer la tramitació urbanística i fer la urbanització de la parcel·la. Això té uns terminis. Ha dit l'alcalde que no estarà fet el 2027, l'any que ve, segons deia Xavi Paz, però ja tenen una idea del que faran i ara esperen que a partir del que han estat treballant en Protecció Civil els informes siguin favorables al final de tota la tramitació. És un tema del qual es parlarà també al ple de finals d'aquest mes de maig amb aquest canvi, amb aquesta modificació de planejament urbanístic a la zona de la Gravera. Tenim dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, en concret del Consell de Dones i de l'Observatori Local de Feminisme, segons les quals han augmentat les denúncies per violència masclista al Baix Llobregat durant el 2025. També hi ha més pressió sobre els serveis d'atenció a les dones com a conseqüència d'aquest augment. El 2025 va tancar amb 2.400 denúncies per violència masclista. Això són 65 denúncies més que l'any anterior. La major part de les denúncies continuen arribant a través dels atestats policials presentats per les mateixes víctimes. Això és un 80% del total. La segona via és l'atestat policial iniciat per la policia i aquest és un patró que confirma que la denúncia continua depenent en gran part del pas que fan les dones per activar tot el circuit judicial. El 2025 es van registrar 3.000 delictes lleus de violència masclista aquí a la comarca, 114 menys que l'any anterior. Però tot i aquest descens, les lesions i maltractaments continuen concentrant la major part dels casos. Pel que fa a la protecció de les víctimes, les mesures judicials d'ordre penal continuen sent les més habituals, les ordres d'allunyament. Les ordres de protecció que s'han acabat adoptant han estat un 52% de les que es presentaven. Aquest informe també mostra un augment de l'activitat dels serveis d'atenció especialitzada, com el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, o amb les poblacions de Castelldefels, Sant Boi, de Llobregat i el Prat, que són les que tenen més volum d'atencions. La línia d'atenció a les zones, el 900-900-120, també ha registrat més trucades i també creix l'activitat de les oficines d'atenció a la víctima del delicte, un 21% més que l'any passat. Entre les persones ateses a la nostra comarca, el 90% són dones, el 54% són espanyoles i la majoria d'aquestes dones espanyoles ateses per temes de violència de gènere tenen entre 21 i 50 anys. Repassem propostes de l'agenda d'activitats per aquests dies aquí a la vila. Comencem per avui mateix amb una conferència de l'Aula d'Extensió Universitària on es parlarà de la Batalla de l'Ebre i de la Lleva del Biberó, la batalla que va enfrontar l'exèrcit republicà i que va començar el 25 de juliol del 38 i va durar 115 dies. De fet, va ser la més llarga de tota la Guerra Civil i va tenir un gran nombre de baixes. La xerrada parlarà del sacrifici dels soldats, els joves, que van ser cridats a files, molts d'ells quan encara tenien 17 anys. L'encarregada de fer la conferència és la historiadora i escriptora Assumpta Montellà, autora de llibres com La maternitat d'Elna o El silenci dels telers, entre d'altres. Ella ens ha avançat com té pensat fer aquesta xerrada d'avui.
3: La primera part, més acadèmica, no?, per explicar el perquè, el com i el quan, els motius de la batalla que va portar el govern de la República, en aquest cas el seu primer ministre Juan de Green, a intentar fer una ofensiva sorpresiva en el front a l'Ebre, justament aprofitant que Franco estava ben entretingut a Llevant, a València, per poder fer una batalla sorpresa, intentar entendre el perquè d'una batalla que ja sobre el paper es veia gairebé suïcida, no? I després hi ha una segona part de la conferència que parlarem més de la part més humana, no?, dels biberons, del que em van explicar, del que van compartir, perquè al final intentem també explicar la batalla des de la trinxera.
0: Doncs avui a 6:45 a la Federació Obrera, un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. I de cara al cap de setmana, Molins de Jocs prepara per diumenge una jornada, Molins en joc durant tot el dia als baixos de la biblioteca al Molí. Instal·laran 50 taules amb jocs diversos com infantils, jocs familiars també, jocs per experts, jocs de rol, hi haurà botigues, sortejos i també opció de menjar amb les food truck. Començaran a les 10 del matí, el diumenge. I això és el que ha recomanat Ricard Garcia de Molins de Jocs, organitzador d'aquesta jornada.
4: Venir, mirar les taules que hi ha, que n'hi haurà un tou, mirar els voluntaris, mirar els jocs que hi ha a les taules i triar, i us ensenyarem a jugar. El que volem és una mica que tots veieu que els jocs de taula no és una cosa de friquis, sinó que és una cosa que ens permet socialitzar, passar-nos-ho bé, fer coses en grup, passar una bona estona i tenir ganes de tornar a jugar a aquell joc una altra vegada o triar-ne un de diferent.
0: També hi haurà food trucks, per si voleu menjar, és una jornada de tot el dia, i pels infants hi haurà, per exemple, un taller de maquillatge o també a l'exterior del Molí, jocs gegants pels infants. Tot això, tot el diumenge, als baixos de la biblioteca al Molí i a l'exterior. I el cicle de música d'Altabaix ha fet balanç de la temporada 2025-26. L'entitat programa concerts de forma periòdica a la Trascatrusca. Es defineix com a associació sense ànim de lucre que programa concerts de proximitat amb músiques com el jazz, el blues, el pop, la cançó d'autor o les músiques del món. La temporada la comencen amb el concert de festa major, que és gratuït i a l'aire lliure, i s'allarga fins a la primavera. Aquesta temporada s'ha acabat just aquest passat 19 d'abril. Aquest any, la primera part del curs, la tardor, van omplir el 80% de cada sessió amb actuacions, la de Festa Major amb el grup A Contra Blues, després Carles Dènia, Miquel Àngel Cordero i Susana Sheinman. I la segona part, hivern-primavera, van ser tot plens. D'Altabaix té un públic fidel, Albert Vinyes és el president de l'entitat i n'ha parlat.
2: Aquesta última temporada hem trobat que cares noves, no? La veritat és que ha vingut força gent nova que no havíem vist, i alhora, evidentment, pràcticament un 90% del públic és molinenc, però també hi ha gent que va movent-se, hi ha un nucli de Sabadell que van venint, sí. I hi ha altra gent dels pobles del voltant, doncs, que també venen per aquesta oferta cultural, no? Que creiem que és una oferta de molt nivell, no? I el que sí que nosaltres intentem ara, doncs, és... perquè nosaltres tenim com a entitat, doncs, la gent es pot fer sòcia.
0: Ara són uns 40 socis i escaig, voldrien arribar al topall de 50, implica un pagament anual de 50 euros i suposa que les entrades als concerts tenen un preu de 8 euros pels socis en lloc dels 15 euros que els costa l'entrada anticipada.
5: Molins de Rei al dia.

0: El sènior B femení del Club d'en Vol juga l'ascens al play-off. Els sèniors han acabat ja la Lliga. El sènior està, el masculí encara està a Copa Catalana, s'enfronta equips de Nacional i de partit únic. El femení ha perdut i, per tant, ha quedat fora, i el masculí juga contra el Calella. Ha jugat ja contra el Calella, han guanyat i, per tant, avancen ronda, se'n van cap a semifinals d'aquesta Copa Catalana. I el sènior B femení, com dèiem, està fent el play-off per pujar de categoria. Té el partit d'anada de la final just aquest dissabte aquí a casa. El president del club, David Martínez, destaca el paper d'aquests dos últims equips.
1: El sènior masculí, que també començava amb la Copa, ens venia un equip de Nacional, el Calella, i bé, al principi va ser complicat, però no va haver problemes. I al final també vam passar l'eliminatòria, el que ens fa avançar també cap a ronda següent. Però el que és més important són els partits de la final que tenim amb el sènior femení B, que en aquest cas en juguen contra el Cerdanyola dissabte a casa, que és el partit d'anada, que un dels dos és el que acabarà pujant a Lliga Catalana Argent.
0: El sènior masculí, doncs, té un partit important de Copa Catalana contra el Vilamajor el dissabte a casa, al Poliesportiu Municipal, a les 7 de la tarda, semifinals, i és a partit únic. Per tant, si perden, queden fora de Copa Catalunya. I just després, el sènior femení B té la final, aquesta partit d'anada de la final del play-off. Faran partit a casa, també, just després del masculí, a 8:45 del vespre, contra el Cerdanyola. Des del club demanen a l'afició en el pavelló poliesportiu a donar suport a l'equip. Abans d'acabar, recordem que avui hi ha concert dins del cicle Clàssica Molins, a les 8 del vespre, la Gòtica, amb Cati Reus, violí barroc i Gregori Ferrer al clavicèmbal. Les entrades valen 15 euros. També avui de 5 a 7 podeu inscriure-us per la sortida que faran els amics del museu el 24 de maig per veure el Museu Etnològic de Nonàs per la Franja. I demà divendres hi ha l'entrega de premis Caterina Casas i Maimó, que organitza Esquerra Republicana, la Gòtica, amb la presència del president Pere Aragonès, premis pel Correllengua, per l'Associació de Veïns del Canal i pel Club de l'Halterofília. I dissabte al migdia, a la Federació Obrera, 12:45, es fa el lliurament de premis del premi del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. Es donaran a conèixer les guanyadores i les finalistes d'aquest certamen literari que organitza l'Ajuntament. Res més, punt i final a l'informatiu. Tornem demà amb el resum de temes de la setmana. Gràcies i bon dia.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
3: Tens raó.
2: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
4: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
6: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
5: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
6: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
5: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. Al llarg de les darreres setmanes hem anat descobrint com funcionen els mercats, com es fixen els preus i com les decisions individuals acaben configurant l'economia. Però avui ens aturarem en una situació molt diferent, perquè què passa quan desapareix la competència i no hi ha alternatives a on el consumidor pot elegir? Quan, per tant, una sola empresa concentra tot el poder? Avui parlarem dels monopolis, una de les estructures de mercat més rellevants dins l'economia. I ho farem a través d'un cas molt clar i proper, el de Telefònica, un exemple especialment útil per entendre aquest fenomen, ja que durant molts anys va operar com a monopoli, controlant pràcticament tot el sector de les telecomunicacions a l'estat espanyol. A partir d'aquest cas, veurem com funcionen els monopolis, quins avantatges poden tenir, però també quins riscos comporten pels consumidors i pel conjunt de l'economia. Per entendre bé el cas que analitzem avui, primer hem de tenir molt clar de què parlem quan parlem d'un monopoli. Un monopoli és una estructura de mercat en el qual una sola empresa ofereix un producte o servei i, per tant, no té competència directa i domina tot el seu mercat. Això vol dir que els consumidors no tenen altres alternatives, de manera que si volen aquell producte o servei l'han de contractar amb aquella única empresa. En aquest context, l'empresa monopolista té un gran poder, pot decidir en gran manera els preus, la quantitat que ofereix i fins i tot les condicions del servei, perquè no hi ha altres empreses que li facin competència. Ara bé, perquè existeixi un monopoli, no n'hi ha prou que només hi hagi una empresa. També hi ha d'haver el que anomenem com a barreres d'entrada. Les podem definir com totes aquelles dificultats o limitacions de diferent caire que impedeixen que altres empreses puguin accedir a aquest mercat. Aquestes barreres poden ser de diferents tipus. Entre les més habituals hi trobem, per exemple, la necessitat de fer inversions inicials molt elevades per poder entrar al mercat, les regulacions legals establertes pels governs, el control de recursos clau o els avantatges tecnològics exclusius que pot tenir una empresa. També cal tenir en compte la mida del mercat, que en alguns casos no permet la coexistència de diverses empreses oferint el mateix producte o servei.

Una vegada entès que és un monopoli, és important veure que, com gairebé tot en economia, no és una realitat ni completament bona ni completament dolenta. Comencem pels possibles avantatges, perquè en determinats sectors, especialment aquells que requereixen infraestructures molt costoses, el monopoli pot ser eficient. Parlem, per exemple, de xarxes de telecomunicacions, energia o transport. En aquests casos, tenir una sola empresa pot evitar duplicar costos i permetre oferir el servei de manera més estable. A més, les empreses monopolístiques poden aprofitar el que s'anomena economies d'escala, el que es tradueix com a produir més a un cost menor per unitat, fet que, en teoria, provocaria uns preus més baixos. També poden tenir una capacitat més gran d'inversió, ja que concentren recursos i poden desenvolupar grans projectes que serien difícils d'assumir en un mercat molt fragmentat. Ara bé, els inconvenients són importants i sovint més visibles. El principal problema és la falta de competència. Sense rivals, l'empresa no té incentius per millorar el servei ni per ajustar els preus perquè té un mercat captiu. Això pot provocar, entre altres efectes, un increment dels preus, menor qualitat del servei i menys incentius per la innovació. En aquesta estructura de mercat, el consumidor perd capacitat de decisió pel fet que no pot triar entre diferents opcions. Per aquest motiu, els monopolis acostumen a estar regulats per l'Estat, amb l'objectiu d'evitar abusos i protegir els consumidors.

0: Ens endinsem ara en el cas de Telefònica, un exemple molt proper i clau per entendre realment què implica un monopoli. Telefònica va ser fundada l'any 1924 sota el nom de Companyia Telefònica Nacional d'Espanya per un grup d'inversors molt pròxim al règim de Miguel Primo de Rivera. Va néixer en un moment en què les telecomunicacions requerien una infraestructura molt complexa i costosa, fet que va portar l'estat espanyol a concentrar tot el servei en una sola empresa. D'aquesta manera, durant dècades, Telefònica va operar com a monopoli, ja que controlava absolutament tot el sector, des de la instal·lació de les línies fins al servei que arribava a les llars. Per tant, si una família volia tenir telèfon, no tenia cap altra alternativa possible. A més, passaven molts mesos des de que es demanava posar el telèfon a casa fins que donaven la línia. Aquest model respon al que coneixem com a monopoli natural, on els elevats costos fan poc eficient que hi hagi diverses empreses competint. Ara bé, aquesta situació també tenia conseqüències clares, perquè sense competència els usuaris no podien triar, i aspectes com els preus, la qualitat del servei o l'accés depenien completament d'una única empresa. Però el gran punt d'inflexió va arribar als anys 90, després de més de 7 dècades de monopoli.
1: Se ha puesto fin al monopolio de las telecomunicaciones en España.
0: Així ho va anunciar en aquell moment el ministre de Foment, Rafael Arias Salgado. En aquell moment, amb Espanya ja integrada a la Unió Europea i sota el govern de José María Aznar, es van començar a impulsar polítiques de liberalització dels mercats amb l'objectiu d'introduir competència per millorar l'eficiència i afavorir els consumidors. Aquest procés va comportar dues grans

juntament amb altres empreses del sector com Vodafone i Orange, fet que ha estat clau per impulsar la innovació i millorar les condicions pels usuaris. A més, la companyia ha fet un salt important en l'àmbit internacional. Actualment està implantada al Regne Unit, Alemanya i Brasil i amb la seva activitat genera desenes de milers de llocs de treball. Dona servei a molts milions d'usuaris arreu del món, fet que la converteix en una gran empresa global de telecomunicacions.

0: I com sempre, acabem el programa explicant una anècdota curiosa relacionada amb el tema d'avui. El monopoli de Telefònica també ha deixat empremta en el món audiovisual amb la sèrie Les xiques del cable.
1: En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo.
2: Buenos días,
3: señoritas.
2: Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía.
0: Ambientada als inicis de Telefònica Espanya, als anys 20, la història segueix un grup de dones que treballen com a operadores telefòniques encarregades de connectar manualment les trucades en una època en què la tecnologia era encara molt limitada. El sistema era totalment centralitzat, fet que obligava a fer passar totes les comunicacions per a aquestes operadores. Però, més enllà del funcionament tècnic del servei, la sèrie posa especialment el focus en el paper de la dona dins d'aquest sector. En una societat encara molt marcada per les desigualtats, aquestes treballadores, protagonitzades per Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández, Maggie Cibantos i Ana Polvorosa, representaven una de les primeres oportunitats d'accés al món laboral per a moltes dones, tot i que en condicions sovint exigents i amb poc reconeixement.

Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent ens seguirem situant a l'estat espanyol per endinsar-nos a una etapa clau de la seva història, el sistema econòmic durant el franquisme. Un model marcat per un fort control de l'Estat, l'autarquia i grans transformacions al llarg del temps. Fins aviat!

0: Li passa pràcticament el mateix, però en comptes del sisè és el tercer any professional. Vale? Això per situar-nos de la importància del que està fent la Paula aquest any. Copecchi, Longoborghini... Hi ha moltes altres ciclistes que estem en la mateixa situació. No destaquen fins més endavant. Vollering se li aproparia, se li aproparia el segon any, ja fa molt bones clàssiques, i fa tretzena al Giro. Això no, no té res a veure amb el que ha fet la Paula, és molt inferior, però se li aproparia.
1: Sí, poca cosa.
0: I l'únic nom que he trobat que a nivell de precocitat d'arribar i moldre estaria al nivell de la Paula dels últims anys de llegendes del ciclisme, no l'estem comparant amb bones ciclistes, l'estem comparant amb llegendes, és Marianne Vos. Marianne Vos, el primer any que corre com a professional, fa un any molt bo a nivell de voltes per etapes, té alguna victòria, té alguns podis, i aquell any acaba sent campiona del món, i és l'única ciclista que he trobat d'aquestes llegendes que fa un any similar amb aquest primer any de la Paula. És molt bèstia, eh?
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, t'has anat a buscar noms tranquil·lets.
2: Sí, o sigui, sí. Lluís Àries comparant a Paula Blasi amb Mariana Vos i Marta Vilajosana comparant Paula Blasi amb Joanes Somarriba, per tant. La pressió, ja li hem tirat tot.
0: No. Llavors, per ficar en context la importància de la victòria de la Paula en aquesta Volta Ciclista Espanya, us dic noms que estaven participant a la Volta Ciclista Espanya, perquè a vegades podem dir, bueno, ha arribat i, bueno, no hi havia la Vollering. Clar, ha guanyat i no hi havia la Vollering.
1: És que és veritat, bueno, no hi havia la Vollering, Lluís.
0: Sí, clar, i amb això li resta importància a la victòria de la Paula, però hi havia Ferran Premot i Nia Madoma, que són dues guanyadores de Tour, hi havia Van der Breggen, que és una llegenda, hi havia Copecchi, que és una superclasse, hi havia la gran representant de les noves generacions, diguem-ne, que és Bunel, hi havia Labú i Music, que tenien una oportunitat de luxe per lluir-se, i després, també deixen dir dos noms, hi havia Benito, Mireia Benito, i havia Mavi García. Vale, no esperem que guanyin una volta, però les vull ficar en aquesta llista perquè són dos referents del ciclisme també al nostre país. Per tant, la Paula ha guanyat davant de tota aquesta gent.
1: Sí, sí. I no per mèrits, diguéssim, dispersos, sinó perquè ha tingut dos ports durs i en els dos ports doncs ha demostrat estar al davant.
2: Ha sigut bastant... És que és... Estem com estrany. Jo m'he sentit com estic veient una cosa molt bèstia, que és que Paula Blasi, amb un any encara no fet de World Tour i amb dos anys i mig encara no de ciclista, diguéssim, al 100%, està guanyant la Volta a Espanya. Què passa? Que venim de dues setmanes on anem a mini-infart per dia, que va ser el de l'Amstel, va ser la Fletxa i va ser la Lieja. I... no ens esperàvem, evidentment que no ens esperàvem que la Paula Blasi guanyés aquest Tour de França, aquesta Volta a Espanya, perdó, jo m'estic ja creixent més del compte, però l'eufòria, que jo és com sento l'eufòria, però no l'estic expressant tant com l'expressava a les Ardenes. Què vull dir amb això? No sé què vull dir amb això.
1: Que la Volta a Espanya és un trunyo.
2: Vull dir que la... No, a veure, potser fa més il·lusió la victòria de certes Ardenes que la Volta, això és veritat. Potser perquè va ser el moment de que va despegar la Paula i ara és la reconfirmació o la confirmació que més enllà de les clàssiques, i això és important, que més enllà de les clàssiques d'un dia, que és capaç de fer esforç d'un dia molt, molt forts o aguantar 30 minuts d'un esforç molt alt, com això ja ho sabíem fer, ho hem vist a les Ardenes, ho hem vist amb contrarrellotges, però també és capaç d'aguantar ports llargs i durs. De fet, tinc la sensació que a més pendent, més rendeix la Paula. Ella ho va dir, a l'Angliru, que també es va anticipar una mica massa, una mica engrescada perquè Van der Breggen que ho deixava enrere, i se li va fer un punt llarg al port. De fet, quan la van entrevistar a Meta, evidentment estava molt feliç, estava que no s'ho creia, estava processant el que havia fet, però inclús amb aquest globo de felicitat que sentia, va dir que tenia l'espineta de no haver guanyat l'etapa de l'Angliru, perquè potser va calcular un pèl malament les forces i se'l va fer llarg i va permetre que Pietre Stasny doncs guanyés, no? Doncs això, vull dir, que no... Era potser el terreny on ens faltava demostrar que Paula Blasi podia competir al nivell de les millors i ho ha demostrat. A partir d'aquí, bola lliure, Paula. No sé,
1: jo després li tornaré a posar deures, eh? Perquè crec que no he fet prou encara.
2: Bueno, la Lliga d'Atur...
0: Parla tu, Sergi, no sé, jo tiro si no, eh?
3: No, com agafant el fil del que deia el Marc, doncs és veritat, no? Aquesta explosió de felicitat, potser, que vam tenir com a espectadors a les Ardenes, sobretot com allà mateix, no? A l'Amstel, que estàvem presents. Aquí, doncs jo vaig estar mirant, vam estar mirant l'etapa, tant la del divendres com la del dissabte, i d'alguna manera jo ja sabia que podia...
1: Què et va dir dilluns passat?
3: Sí?
1: Dilluns passat la vas trobar.
3: Me la vaig trobar per aquí.
1: I què et va dir?
3: I em va dir... Prometo donar-vos moltes alegries a la Vuelta a Espanya.
1: Però, ja ho sabíem.
3: Ja ho sabia, no? No, però sí que és cert que ja... es va passar de nivell, ja, va passar la pantalla a l'Amstel, i a partir d'aquí es confirma una cosa que tots ja podíem esperar, o com a mínim jo segur, perquè sé del seu nivell, no només com a ciclista, sinó com a esportista, i el cap que té... etcètera, etcètera. Per tant, ja un cop confirmada aquest nivell, doncs jo ja sabia que la Vuelta podia passar, i que era, evidentment, una de les màximes favorites. I això li sumes l'estat de forma increïble, no? Doncs que porta aquestes darreres setmanes, doncs no em va sorprendre, òbviament, doncs ens vam alegrar moltíssim, no?, tots els que estem aquí, però vull dir, no va haver aquella explosió de felicitat, d'incredulitat, perquè realment ja era una cosa esperable. Això la situa, doncs, en una nova dimensió, en un nou nivell, i ara, doncs, comença una altra etapa, no?
1: Lluís, què volies afegir?
0: No, volia dir, simplement, que dèiem que ha sigut com una mena de graons, no? Guanyar l'Amstel té molt de mèrit, però ho fa escapada, diguem-ne, no com en un cara a cara amb totes les altres... Posem l'asterisc amb això, no amb un cara a cara, però no els hi guanya, diguéssim, no fa l'última pujada al Kauberg amb les favorites. La fa escapada, i això ens creava un dubte de... Bueno, ara veurem a veure què fa a la Fletxa Valona. A la Fletxa Valona fa una pujada espectacular, però és que ara ha fet una pujada espectacular a l'Angliru. O sigui, és que és molt, molt bèstia. És molt bèstia.
1: Saps que és molt bèstia, Lluís, un moment? Que acabo de matar una mosca que m'està molestant des del principi del programa, i estic molt content. Et diria que fins i tot més que el moment que la Paula guanya.
3: Quins reflexes, eh?
1: Està brutal.
2: Ets un mestre xalim.
1: Ara pots seguir la informació.
0: Jo som molt bo, amb mosques i mosquits, amb una mà. Com ho has fet tu?
1: Amb una mà.
0: Dues o...
1: Amb una. Està gravat, eh? Està...
0: O amb la llengua, com la granota.
1: No, he intentat després que el Sergi se la mengés, però això ja no sé si ha quedat gravat o no.
3: Sí, això t'ha gravat.
0: Molt bé.
1: Estaves a l'Angliru.
0: El que crec que volia anticipar al Sergi, que és, i ara què? I és que arran de l'Angliru, diu, la Paula, jo crec que amb Amstel ho va patar molt fort, però no tan mediàticament a nivell estatal, però és que clar, és que ara és que ha fet una explosió mediàtica brutal, que això serà molt difícil de gestionar.
1: Deixa'm fer una cosa, molt Lluís. Que... Un moment, abans de l'explosió mediàtica, una cosa esportiva que vull comentar, i després entres amb la reflexió que abans l'hem parlat i que tinc ganes que la comentis, perquè crec que és el més important que direm al programa d'avui. Que és una cosa que d'aquesta explosió mediàtica anem de fer una mica de ressò, de debat i de on creiem que pot arribar la cosa. Però esportivament, dos coses de la Paula que sí que vull dir, i ara que els tinc al cap i m'han vingut, doncs aprofito. Primer, la col·locació de la Paula durant totes aquestes etapes prèvies més removudes amb

0: tota l'aproximació la fa sempre, sempre, sempre superben col·locada, i no és gens fàcil fer això, perquè no vol dir gastar tantes forces com vas al darrere, però sí que has d'estar tota l'estona molt connectada amb la cursa i no pots com estar mentalment reposant en cap moment d'etapes que es fan llargues, que passen moltes coses. Llavors això, xapó absolut, perquè si a partir d'ara corre així com l'hem vist aquests dies, que ja ho va fer a la Fletxa, o sigui, ja ho hem vist, eh? O sigui, una progressió a les Ardenes també, però a mi m'ha flipat això. I l'altre, els deures, que són esportius i per tant els poso ara. L'hem vist guanyar, o fer-ho molt bé, tant en territori Ardenes com en murs d'aquests inacabables de pendents impossibles. Molt bé. Paula, primer has de rematar, no has guanyat cap etapa a la Vuelta. O sigui, el proper cop que vagi una gran volta, guanya etapa. Que això, si no, després et volem veure aixecant els braços no només perquè guanya una general, sinó també per guanyar etapa. Això és el primer. I la segona, els deures més importants. Vull veure-la amb encadenats d'alta muntanya, ara que sabem que puja un angliro i és capaç de guanyar l'etapa o de quedar segona o de lluitar-la fins al final. Vull veure-la amb d'aquells dies durs dels Alps, de ports llargs, de pendents més sostingudes i no tan explosives. Mm-hmm. Tinc moltes ganes de veure com es desenvolupa, perquè tinc la sensació que cada aprenentatge el va sumant i que aquell jo la vull veure. O sigui, és una cosa que són deures.
1: A haver-hi molts perfils encadenats.
0: M'agradaria que el fessin, perquè sempre sí, sí. La cursa del Tour acostuma a fer també un planche de belfils, una cosa així, que, mira, ara ja sabem que li pot anar bé, però jo vull veure aquest perfil de superciclista, a veure fins on arriba, no? Perquè potser li va fatal, o potser també és capaç d'adaptar-s'hi. És una de les coses d'això. Rematar i dies d'alta muntanya amb encadenats.
1: L'altre dia revisava l'entrevista que li vam fer fa un any i mig, i una de les coses que destacava és que, com que era molt novell dins del ciclisme, no tenia la formació, potser, que tenien altres nenes que doncs, han fet ciclisme de petites, era això, no? la col·locació,
2: sí.
1: La por, no por, perquè ella realment parles amb ella i veus que no té por a res, perquè és espectacular, però aquesta doncs, bueno, falta d'habilitat, potser, per col·locar-se, per rodar en grup, perquè realment quan els veus i quan les veus van enganxadíssims, no? I fa una por espectacular.
2: Sí, sí.
1: Doncs això doncs, és una alumna avantajada, ho ha après, i ara doncs, és capaç això, de col·locar-se d'aquesta manera, estar atenta, que al final és el que et dona la carrera.
0: Absolutament. Ara sí, va, anem a l'explosió mediàtica que començaves. Lluís, hi ha una cosa molt important d'això, que és, tu guanyes la Vuelta a Espanya i de cop i volta apareixes a la portada del periòdico. Apareixes obrint programes de ràdio. O sigui, apareixes coses, espais, que fins ara el ciclisme, i més encara el ciclisme femení, no havia tingut o no havia sigut capaç de dur al cap, segurament des de Somarriba, a nivell d'estat espanyol. Mm-hmm. Jo crec que és una cosa que ha arribat molt de cop, perquè al final, fa un mes, la Paula no havia guanyat l'Amster, és a dir, que estem parlant d'aquest tipus de referències a nivell de temps, i que, a més, per mi supera el que jo esperava a nivell d'impacte, perquè suposo que la gent va agafar-s'hi com una cosa d'estrella emergent absoluta i d'estrella emergent que en vols parlar durant els propers 5 anys, si pots, perquè la vols exprimar, si pots. És a dir, perquè veus que és algú que et pot donar moltes, moltes més coses de les que molts altres esportistes, ja no dic ciclistes, de l'estat espanyol et pot donar. Lluís, tu d'això tens una teoria.
3: Bueno, a mi em fa... O sigui, crec que és el que... diguéssim, els deures pendents més difícils de superar a partir d'ara de la Paula, perquè al final ella sap anar molt bé amb bici, però ara de cop i volta el president del govern, el Pedro Sánchez, fa una piulada parlant de la Paula Blasi, i això la fica, la fica amb el focus mediàtic d'una manera brutal, en plan Alcaraz o Carolina Marín. És a dir, ara és un dels referents de l'esport a l'estat espanyol per molta gent. Hi ha una imatge que és discutible, que és la del Perico Delgado corrent al costat de la Paula Blasi, crec que és el propi Angliru.
0: A Praeres. Ho vaig veure en directe i em vaig posar molt nerviós.
3: Vale, sí, és discutible i tal, però com a imatge, és una llegenda del ciclisme de l'estat espanyol corrent, animant el futur del ciclisme a l'estat espanyol. I això, o sigui, aquesta imatge és tan bèstia que com a imatge, o sigui, nosaltres ara podem estar en contra i tot plegat d'aquesta imatge, però com a imatge per a algú que no conegui qui és la Paula Blasi, de cop i volta veu a la llegenda de quan ell era petit animant amb una nena que acaba de sortir com un bolet i que en principi els hi ha donat les alegries dels propers 10 anys, que gestionar això psicològicament per la Paula quan dintre d'uns dies arribi al Tour i la gent digui com que no va a ir la Paula Blasi si és nostra millor representante o vagi al Tour i quedi segona del Tour.

0: y diguin, pues vaya mierda, esta tía tenía que ganarlo todo y mira, vaya mierda, es una fracasada. És a dir, gestionar això a partir d'ara és molt difícil, perquè a més també ella és catalana i també se li pot girar en contra del fet de ser catalana per rebre crítiques. És a dir, gestionar tot això, i a més és una tia, la Paula, que és, sempre ho hem dit, que parla tal com raja i que atén a tothom, perquè aquests dies ha atès a tothom. I crec que, crec que realment aquesta és la feina pendent de la Paula, més que no superar encadenats de muntanya, sinó que ara gestionar tot això.
1: Sergi.
2: Hi ha una cosa que no és d'ara, vull dir que passa sovint quan algun esportista, i parlaria de l'estat espanyol en general, també es pot extrapolar només als països catalans, però que és, apareix algú i de cop i volta pues, és l'orgullo nacional, Espanya arriba del todo,
1: a través de titulars de Paula Blasi d'Espanya. No? Aquest, un muntatge vestida de torero, l'he vist, molt guapo.
2: Val a dir una cosa, vull dir, és que falta moltíssim a nivell institucional, tant aquí com allà, per apostar realment per l'esport, perquè tots els esports, i no només el futbol, doncs puguin sobreviure, puguin formar-se, puguin dedicar-li aquest temps a la formació i a la professionalització. I falta moltíssim, i el ciclisme és un d'ells encara. Jo també des de la part de l'atletisme doncs ho sé, però després es posen la medalla. La Maria Pérez, la millor del... Vale, sí, però aquesta nana, fins fa poc, o sigui, s'ho estava pagant tot ella i la seva família. I després la medalla se la pengen a l'estat espanyol
3: el país.
2: O qui sigui, no? Però vull dir que falta moltíssima feina. Llegia un missatge, una història de l'Instagram doncs del Massi Ballester, per exemple, i deia, molt bé, està molt bé que ara surti una ciclista, perquè a més ha estat aquí i és increïble i és una genial persona, i tant de bo que en surtin més, però això és un bolet, és fruit doncs, de la casualitat d'un talent espectacular, de que aquesta noia, doncs, bueno, doncs, com que ha fet INEF, encara és jove, li ha pogut dedicar doncs, molt de temps, li ha pogut... La mateixa Mireia ens ho deia aquí, jo doncs, faré una aposta pel ciclisme. Va dir que, doncs, que deixava de treballar i que feia una aposta un any pel ciclisme, a veure què tal li sortia. Li va sortir prou bé i gràcies a això podrà sobreviure uns anys fent el ciclisme. Però falta molt més. Falta molt més. I doncs, el Massi Ballester doncs, ho deien, no? Que falta doncs, que s'inverteixi amb escoles de ciclisme, que falta que recolzin els professionals. Moltes vegades els entrenadors, també puc parlar en primera persona, però vull dir, és que no veuen quasi ni un duro, no? D'això. La Paula segurament, doncs, el seu entrenador, doncs, ara potser pot començar a cobrar alguna cosa decent. Vull dir que falta molta feina i a vegades doncs, només veiem el titular, però darrere doncs, són deures, i no per la Paula, precisament, que ja els ha fet tots, per les institucions, doncs, que, bueno, que menys posar-se medalles i més pencar i invertir en l'esport, perquè a més té una repercussió molt més gran, no només amb l'esportiu.
1: Feta la reflexió, Marc, ha afegit alguna cosa?
3: Bueno, és que s'ha fet un speech impecable.
1: Home,
3: no?
1: Clar, sí, Sergi.
3: Jo no, només com a molt podria al·ludir més a l'efecte emocional de que personalment em molesta. Jo crec que ens molesta molta gent que des de tant l'àmbit periodístic com l'àmbit institucional es pugin ràpid al carro de fer bandera i de vincular un objectiu, un esforç que és personal o d'equip, però vinculat exclusivament al seu esforç, ha de sobte una qüestió d'estat, no? I això, vull dir, potser molesta més perquè l'estat espanyol, jo soc català, però bueno, tampoc ens enganyem que ho faria segurament el mateix si fóssim un país independent i seria el mateix, eh? Vull dir que més enllà de la part de deures institucionals, que estic 100% d'acord amb el Sergi, també vull dir... a vegades molesta una mica com a aficionat que de sobte algú que mai ningú li ha fotut puto cas, doncs ara de sobte tothom el vengui com lo que és, com una cosa espectacular, no? Perquè el primer dia que no faci un bon resultat, segurament aquests grans mitjans se n'oblidaran, els primers de tot. I aquí l'esport no és no de 0 a 100 ni de 100 a 0, sinó que és una progressió. I aquí, doncs, Molta gent només està quan s'està dalt de tot.
1: Deixeu-me dir que crec que d'aquest boom mediàtic la Paula l'ha viscut en primera persona, òbviament, i per tant l'ha patit també, o l'ha gaudit, o sigui, ha fet el que ha pogut, no? L'ha gestionat com suposo ha pogut en aquestes hores des de la victòria. Avui que ens intercanviàvem alguns àudios amb ella, res, que té molt clar, no?, de dies amb la família, dies de bombolla necessària per entendre'ns, i jo des d'aquí faria això, com a taparrina. L'únic que podem aportar, jo crec que tot aquest rebombori que viurem a partir d'ara amb la Paula, és ser plataforma bombolla. És a dir, tot el que sentiu, dieu, llegiu això d'ella, escolta, feu el que vulgueu, però nosaltres aquí estarem, com sempre. Si mai vol venir, si mai vol xerrar, aquí estem, i si no, no la molestarem pas, i a cuidar-la, que la volem veure, gaudir sobretot del que faci, independentment dels resultats després o dels èxits que pugui assolir. Lluís, alguna cosa més sobre això?
0: No, mira, m'ha agradat molt això final que has dit.
1: Perfecte, doncs queda dit. Ho dic perquè, a veure, portem quants programes parlant de Paula Blasi? Hi ha més gent al món, hi ha més curses ciclistes, ja passen altres coses, i jo crec que potser mitja horeta que li portem dedicant ara podríem deixar-ho aquí. Ens ha agradat molt, ens ho hem passat molt bé, ens donava moltes alegries, però la Vuelta a Espanya, entre altres coses, hi van haver altres ciclistes, la guanyadora, per exemple, de l'Angliru, que crec que mereixen, ni que sigui alguna menció al programa, més enllà d'haver citat el nom, no?
3: Sí, aquestes etapes...
1: Tornat la mosca.
3: Que van entre...
1: Tornat la mosca.
3: No sabem si no ha acabat de morir o és una companya. Clar, per un cantó, aquests encadenats que manquen, no, encara, les grans voltes, i aquí també deures pels... Estan ficant molts deures avui, eh? Deures pels organitzadors de grans voltes, de que fiquin etapes d'encadenats i augmentin quilometratge, que jo crec que ja estem en aquest punt. Però, bueno, aquestes rampes tan brutals que fica la Volta a Espanya, que per un cantó poden restar espectacle tàctic estratègic, però per altre cantó donen espai a perfils de ciclistes atípics, però escaladores pures, que amb altres perfils no troben l'espai, però en aquest sí. I parlem de Paula Stiassny, la guanyadora...
1: Petra
3: Stiassny. Petra Stiassny, sí, Paula és una altra. Petra Stiassny, la guanyadora de l'Angliru, que ja havia guanyat també el Tour de l'Avenir, vull dir que ja sabíem que se li donen bé aquests perfils, però Gaia Realini,
1: sí,
3: una corredora que ens havia fascinat fa 2-3 sí. anys, ha estat 2 anys pràcticament a l'anonimat, i quan ha tornat una etapa que se li torna a adaptar a les seves característiques...
1: Sense baixades prèvies...
3: Sí, exacte. Sense no, visitar. Però jo penso, per exemple, abans una corredora del Laboral Cuche també va córrer al Movistar, que era molt petitona, basca, no me'n recordo com es deia, també escaladora. Bueno, que és... Que hi ha aquest perfil de corredores que són gent de molts pocs quilos, que quan hi ha baixades, quan hi ha zones tècniques, quan hi ha trossos plans de molt de velocitat, pateixen molt i segurament perden energies per la pujada final, però si això no passa, doncs probablement poden competir a tu o superar a Van der Breggens, a Wollerings i tot, vull dir, a la millor corredora del món que ens puguem imaginar.
1: Sí, sí. Destacar també la Ossoa, Ostolaza, que ha acabat quarta a la general.
2: Molt regular. Diguem que no va fer cap mena d'etapa dolenta en el llarg dels temps. Va estar a les etapes importants de muntanya.
1: Fent tops 10, però ajustats cap al final, i al final, mira... Quarta a la general.
2: Quarta, per pocs segons, amb Julien Bertet, que vaig començar la volta i dient qui és aquesta noia, perquè no la conec.
1: Ja portem uns mesos així, Sergi.
2: Ja, però no, és que no...
3: Està fent un any molt bo.
1: Li seguirem dient així, no? Labú, no?
2: Home, per mi és Julien Labú. Jo aquestes coses no les entenc, però això és un altre tema. Que va haver una etapa que va perdre temps, i si no, doncs segurament hagués estat lluitant al podi, també.
1: Sí, estava més
2: fàcil. Perquè estava prou bé.
1: Doncs això, adéu, Cali Ria, enhorabona també a la gent d'allà, que teniu Ossoa Ostolaza al capdavant. Abans també citàvem la Mireia, que no estava fina a nivell de salut al 100% en aquesta Vuelta. I jo diria que per no estar fina ens ha fet unes classes magistrals a les xarxes de comunicació dins de cursa, que ens han encantat, Mireia, des d'aquí t'ho diem obertament, que fantàstic aquest contingut. I alhora, a nivell esportiu, hosti, doncs ha estat peça clau de l'equip,
3: sí.
1: Que a més amb l'últim dia aquest de premi, que l'Urska Ziegert també està allà al davant, és a dir... Jo crec que moltes bones notícies o moltes coses interessants d'aquesta...
2: Una victòria d'etapa
1: per
2: una companya.
1: Per la Xarit Bussuit. Bé, bé.
0: Dues dades importants.
1: Digues, home. Ja, o sigui, a part de l'anunci, desenvolupa. Tens titular, però volem una mica de
0: paraula. Volia veure la vostra reacció.
1: Dada número 1.
0: Petra Stiassny, el millor resultat que ha fet juntament amb la victòria a l'Angliru és... Victoria al Grand Prix Boquerón 2025.
1: Fantàstic. Les dades que el poble vol saber. I l'altra, la segona dada, que potser només pot millorar, Lluís?
0: La segona dada és sobre Ushua Ostolassa. Perquè ella pronuncia Ushua Ostolassa, no Ushua Ostolassa.
3: Sí, és el que té el basc i la zeta.
0: Bueno, doncs vosaltres ho esteu fent malament. Aquesta és la dada.
1: Però nosaltres tenim ganes de fer.
0: S'equivoca pronunciant. La dada és, els tres que esteu allà us equivoqueu pronunciant.
1: Però ens n'ha d'aprendre, Lluís.
3: Mira, Lluís, si et persis l'orella, jo pràcticament sempre que parlen d'ella crec que l'he nombrat bé, eh?
1: Jo segur que no, per tant ho apunto.
0: Vinga, va.
1: Què més? Alguna dada que ens aporti més coses? No?
0: Que és voleu. El Gran Prix Boquerón, tu quantes vegades l'has guanyat el Gran Prix Boquerón?
1: Bueno, ja t'ho explicaré un dia. Bé, doncs feta una mica tota l'anàlisi sobre la Vuelta a Espanya, no sé si voleu destacar algun nom més, alguna cosa que us hagi quedat al pap.
3: Bueno, en tot cas...
1: Bueno, potser, la victòria de Cedrín Carbajal a mi m'agrada molt, per cert.
3: Sí,
1: o sigui,
3: sí,
1: que és una
3: manera
1: de guanyar que m'agrada molt en el ciclisme, que costa de trobar, però quan la trobes és un dia divertit de veure, el que és amb aquests atacs secs.
3: Guanya així,
1: a prop de meta.
3: Cedrín
1: guanya així, ens agrada molt, baixa molt bé, però a més sap rematar en aquest tipus de finals.
3: I va ser una excusa per poder posar la fotografia que ens vam fer a l'Amsterdam.
1: Sí, a la galeria de fotos inacabable que tenim, algun dia de la tant l'encertem. Doncs va, deixem la Vuelta a Espanya i anem a parlar del Giro d'Itàlia, que el Giro d'Itàlia també ja ha començat, i si us sembla fem resum dels 3 dies i una mica del que ens ve aquesta setmana.

I mira, ara he anunciat una cosa i en farem una altra, perquè abans d'entrar en revisat guió amb reset d'escaleta i hem dit no farem això. I doncs, com que ara he dit una cosa que no tocava, escolta, Eli, et dono feina, que és canviar aquesta sintonia i anar a buscar-la al mercat, perquè avui el Marc Vives ens ha preparat una secció específicament vinculada a la Vuelta a Espanya. Per tant, anem a fer un mes ho fan dos, anem a parlar, acabar de rematar la Vuelta a Espanya amb aquesta emmarcada d'avui.

0: Vinga, va, amb qui anem? Que tenim ganes de conèixer gent jove que ho farà molt bé més endavant o que potser ja ho ha començat a fer bé.
1: Doncs sí, a veure, és una corredora que no és sorpresa d'ara, però sí que potser a aquesta volta ha aconseguit el resultat a nivell de mediàtic fora de Catalunya, perquè dins de Catalunya no, més important de la seva carrera.
0: Epa.
1: Perquè ha sigut la millor jove de la Volta a Espanya. La Paula Blasi és molt jove, però
0: ja no entrava a la
1: ja
0: categoria
1: no
0: de joves,
1: a sub-23, i la que ha sigut la millor jove i tercera a la general i ha fet molt bones etapes de muntanya ha sigut Marion Bonell.
0: Bona gent, la vam parlar amb ella l'any passat a la Volta a Catalunya i molt bona persona.
1: Marion Bonell, una corredora del 2004, del 7 de... octubre, per tant té 21 anys, nascuda a Vernet, que és un poble de la Normandia. Té un cos d'escaladora pura, tirana petita, i com a curiositat està finalitzant els estudis de CAFE, Educació Física, per tant, igual que diversa gent que n'hem parlat avui, està compaginant-ho, evidentment, amb el ciclisme professional. La Marion és una corredora que té un ADN ciclista al 100%. Els seus besavis eren comerciants de bicicletes. Els seus avis paterns, és a dir, home i dona, els dos eren ciclistes i es van conèixer en una cursa.
0: Buah, que bonic.
1: I el seu pare també va ser ciclista amateur. Per tant, amb 5 anys ja anava en bicicleta i ja va fer la seva primera cursa i tot en aquella edat. S'uneix al club del municipi, el Veloclub Vernet. I a partir dels 12 anys se li fa petitó a aquest club i se'n va a un poble més gran del costat, a Lisieux, on s'uneix al seu club, al Veloclub, i li permet competir en competicions a nivell regional i a nivell nacional. Va ser campiona de Normandia, tant infantil com cadet, ja entreveient un bon futur. Arriba a l'etap de júnior, amb 16 anys, al mateix club, al Veloclub Lisieux, i els dos primers anys de júnior, el 2021-2022, són discrets, no aconsegueix cap gran resultat. El segon any aconsegueix dos tercers llocs a clàssiques franceses, però sense cap victòria. El perfil de corredora no li va a favor una mica d'aquestes proves de la Copa de França, que moltes clàssiques, amb més perfil trencacames, però ella no és una corredora explosiva, sinó una corredora de resistència i amb un motor molt, molt gran a les muntanyes llargues, no? I el darrer any de júnior, el 2023, ja fa un canvi, perquè comença ja sent de les millors d'escala nacional i arriben per fi les primeres victòries, destacant el campionat de Normandia. Però no es dona a conèixer el món, seguia relegada a un món molt, molt regional o nacional, fins al Tour de l'Avenir, on realment competeix a les primeres grans etapes de muntanya. Allà, amb només 18 anys, queda vuitena, competint amb corredores molt més experimentades. D'aquesta manera es guanya un contracte professional amb el Sant Michel, que és de la segona prova, de segona categoria. Per tant, el 2004... com a sub-23, però ja dins del món professional, competeix amb el 2024, amb el Sant Michel, i malgrat la nula experiència en l'alt nivell competitiu i tenir 19 anys, fa un any espectacular. Comença amb un top 15 al Tour Down Under, top 5 a l'UAE i amb bons debuts a la Lieja i a la Fletxa Valona. A l'estiu guanya la clàssica de muntanya del Gévaudan amb 1,38 d'avantatge sobre Evita Music.
0: Déu-n'hi-do.
1: Un d'aquests encadenats que dèiem, perquè pugen dos ports de fora categoria, i participa al seu primer tour, on finalitza la 11a a l'etapa de l'Alpe d'Huez. Si baixem un escaló per sota a nivell competitiu, anem a l'àmbit sub-23, corre el Tour de l'Ardeix, on acaba segona, i el Tour de l'Avenir el guanya, dominant les dues etapes de muntanya. I ja davant del món, com a un futur brillant, se li fa petit el Sant Michel, evidentment, i el Bisma truca a la porta i li fa un contracte fins al 2027, a dia d'avui. Veiem que és un diamant a polir encara, Bonell, perquè no ha tingut encara massa espais on lluir-se. Doncs el 2025, el primer any d'aprenentatge i d'adaptació a l'alt rendiment, al final corria un equip més petitó, té un rol més discret, tot i així aconsegueix 3 top 20 a les Ardenes, 2 tops 10 a l'etapa de muntanyes de la Vuelta, tercera a la Volta a Catalunya amb aquella gran etapa al Coll de Pal on no queda lluny de la Bollering,
0: no pas.
1: Top 10 al Tour de Suïssa, quarta a una etapa de l'Ardeix, quarta a l'Ardeix i una etapa, vull dir, i a més al Tour de França és un paper clau per la victòria de Ferran Prevot a l'etapa de la Madeleine, no? L'etapa on guanya la general.
0: Molt bon dia de Bonell, sí.
1: I si li sumem que repeteix a Tour de l'Avenir, on aquest any queda segona, no guanya, però queda segona, i a més campiona nacional i cinquena al Mundial, treballant per Celia Geary. Aquest any, el 26, doncs una passa endavant. És cert que a nivell de resultats, potser fins a dia d'avui, fins a la Vuelta, no havia tingut cap gran resultat. Ella una mica es fixava a les Ardenes, ja com un lloc on poder lluitar per una victòria, no ha sigut el cas, però bueno, podem assegurar que ha sigut qüestió més de mal dia que no, de que no estigui progressant, perquè ja hem vist quina Vuelta ha fet, quines dues pujades ha fet. Té 21 anys.
0: Ha dit que és un pas endavant,
1: és un pas endavant,
0: que viu així.
1: Té 21 anys encara. Crec que el potencial als grans ports i als encadenats és molt gran. De fet, no se li albira, no? Quin és el seu sostre en aquest sentit. I de moment, sembla que aquest any farà Giro. Clar, a priori, Tour també l'hauria de fer, perquè és el que ha fet últim sempre. Per tant, faria en aquest cas les tres grans voltes, que si ho fa amb 21 anys també seria una cosa molt a destacar i una cosa que demostra que el seu potencial també de recuperació i de capacitat d'esforços de llargs és molt gran. Per tant, molts anys endavant per brillar i també segurament anticipem, tant de bo, molts anys de disputes amb la Paula Blasi.
0: Ens agrada molt, com corre Marion Bonel, aquesta perfil, això, escaladora pura, a mi sempre em té el cor robat, i quan la veus petitona i pujant bé i sense cansar-se i venint de lluny de vades i anar remuntant, a mi aquest tipus de corredors em fascinen. Vull dir que molt bona tria per fer marcada. A veure, torna-hi.
2: Marion Vinel.
0: Molt bé, doncs coneguda la Marion, ara sí que farem canvi de sintonia i ens anem al Giro d'Itàlia tal com havíem anunciat de forma fake news prèviament. Sentim tu, sí, Lluís Àries. Lluís, estàs bé?
3: Estic bé. Estic flipant en que avui us he corregit jo i la Eli, la pronunciació.
0: La Eli no, hem escoltat Marion Bonel dir Marion Bonel per ella mateixa, diguéssim.
3: Vale. Em pensava que era la Eli.
0: No, això és, ja sabeu, aquesta fantàstica pàgina que es diu Pro Cycling Stats, que de vegades els ciclistes afegeixen el seu nom i la pronúncia per si algú els vol dir bé. Doncs Marion Vinel, ja sabem que li agrada dir-se així. Lluís, has vist el Giro alguna cosa? Entenc que no? Perquè et quedava lluny, Bulgària.
3: Cau molt lluny, Bulgària. He vist molt poca cosa. He vist l'Adam Yates disfressat de Minero, no?
0: Sí, saps que està a casa, no, ja?
3: No.
0: Ja s'ha retirat,
3: no
0: ja.
3: Sabia.
0: Sí, sí. Ahir ja no va prendre la sortida de l'etapa, ja es va quedar doncs, recuperant-se de les ferides.
3: Per què no va tan negre la cara?
0: Perquè va caure en un espai de fang, diguéssim. O sigui, va caure fora de la carretera amb fang. Es va fer sang.
3: Nata, no?
0: Sí, la nata de... O sigui, hi ha hagut dos nates al Giro. Mm. La primera a mi em va deixar amb els pèls de punta perquè era prèvi a un sprint massiu. Hòstia. Carretereta estreta, gent rebotant contra les tanques i tal, i ningú es va fer res.
1: Jo no ho entenc,
0: o sigui, ningú es va fer massa res, cosa que jo, bueno, trec el barret davant la capacitat de no fer-se mal de la gent. I l'altra, encara pitjor, amb una corba, no molt corba, però anaven ràpid i van anar un cau i tots els altres van caient darrere seu, un rere l'altre, mare meva, i n'hi va haver molts de perjudicats. Realment hi ha gent que ha acabat la tercera etapa al Giro pensant, mira, hi ha un dia de descans, a veure si el quart dia de competició acabarem passat ja dos dies més, a veure si estic millor, però hi ha gent molt tocada, gent que ja ha anat cap a casa, entre ells Adam Yates, que l'hem citat, que és segurament el nom més rellevant, però també Jay Vine, també Marc Soler, que són tres del mateix equip, que l'UAE, doncs, realment li canvia una mica la perspectiva de cursa. També Andrea Vendrame, està també a casa. No sé. Matteo Moschetti també. O sigui, uns quants noms de, vaja, cert pes a nivell de Giro d'Itàlia, almenys aquest any, que també mancaven certs noms de pes, doncs encara n'hi ha menys, ara que ha passat els 3 dies de Bulgària.
4: Sí, sobretot a l'UAE, que potser Adam Yates era un dels outsiders més grans que potser tenia a Vinegar, per dir-ho així. Per tant, crec que canvia una mica la situació del...
0: Home, Jan Christen al podi, no, al Giro?
4: Bueno, i crec que és bo en aquest sentit, perquè Jan Christen és un dels ciclistes doncs, que estan, diguem, més esbojarrats del pilot.
0: És molt bona notícia, que Jan Christen pugui fer el que vulgui.
4: I jo crec que és bo perquè el podem veure embogir, i sí que tindrem també més llibertat, per exemple, de Rieta, que crec que és un ciclista doncs, que, evidentment, el seu rol és de gregari, i jo crec que és un tio molt disciplinat, però també el veurem amb llibertat, escapades i així, i té bastant de potencial.
1: No, la pregunta, Kim Christen, és un... Clar, a priori em dius, Christen pot liderar l'UAE en 3 setmanes? Diries no, perquè mai l'hem vist rendir a l'alta muntanya, però perquè tampoc li ha fet falta a l'UAE tirar de Christen a l'alta muntanya. És a dir, no ho sé, és un tio amb talent, no sé jo si de sobte... li diuen, tu aguanta el top 3. Se'm fa estrany que Christen...
0: Se'm seria molt estrany. Eh?
1: Però bueno, potser el tio es veu, com que és un giro que l'altíssima muntanya triga en arribar, potser ens trobem el dia 12-13, que segueix per allà entre els primers de la General, i diu, vaig intentar fer un podi.
0: A veure, fem un repàs d'aquests 3 dies. Primer hem tingut exhibicions de Paul Magnier, el millor sprinter de l'any després d'aquestes 2 primeres etapes del Giro Planes, perquè realment ha dominat els sprints primer amb l'equip i després ell, és a dir, ha fet les 2 coses, que l'equip l'ha portat el primer dia, sobretot, doncs, encefat a la victòria, però ell també ha demostrat cames, ha demostrat fer bons sprints,
1: molt bé,
0: i perfecte, o sigui, impecable, li faltava aquest nivell. Ell deia, no, he de canviar quantitat per qualitat, doncs ja ho està aconseguint, no? Aquest any està guanyant menys, però, ostres, està triant molt bé els objectius. És la primera maglia rosa d'aquest Giro, jo crec que ideal.
1: Allò que Arnaud Delí encara no ha fet i no sabem si farà mal.
0: Arnaud Delí està patint molt, eh? O sigui, està sempre al darrere, també va entrar amb el virus, després també va caure, bueno, sí, no aixeca cap, pobre. I l'altre és que tenim un líder uruguaià.
1: Sí.
0: O sigui que jo, a veure... Que voleu que us digui, ja sé que anava a Bulgària, però no m'imaginava sortir de Bulgària amb un líder uruguaià en un Giro d'Itàlia. Això no ho he vist venir.
1: Guillermo Tomás Silva, corredor del Caja Rural fins l'any passat.
0: És bo, eh? Que, o sigui, que té aquest perfil d'arribades ràpides en grups més reduïts, que ja sabem que és bo. Però, home, d'aquí a liderar un Giro,
1: Déu-n'hi-do. Sí, però a veure, no parla molt bé del Giro, que la primera etapa, una mica selectiva, on arriben 30-40 corredors, la guanyi Tomás Silva davant de Florian Storck.
0: No parla bé de Vingegaard, de Pellizzari i dels 3 o 4 o 5
1: que
0: tenen espai, tenen 20 segons i que de cop i volta doncs, deixen que els atrapin i que guanyin doncs, aquest perfil de ciclistes. És a dir, jo crec que aquell dia podien haver gastat una miqueta més tenint en compte que el dia següent tornava a ser una etapa plan.
4: Van demostrar que segurament són els més forts, però no ho sé, és com que van dir, bueno, doncs encara no...
0: Anem a ensenyar, no?
4: Sí, ensenyem, ja però ja està, fins aquí.
0: A veure, si voleu, podem també fer repàs de les etapes que venen, que ja que m'ho he preparat, doncs, si vols. Eli, podem una musiqueta a la que vulguis, l'anem pujant, baixant, fem pim-pam i quedarà una secció així apanyadeta, què et sembla? Doncs va, som-hi. Som-hi, que això ho fem. Dimarts 12 de maig, etapa curta amb una ascensió de 14 km al 6% a 40 de meta. Arribada a sprint grup reduït, segurament en final, que pica força cap amunt. Dimecres 13 de maig, més de 200 km de mitja muntanya, ascensió de 6,6 km al 9,2%, que trencarà sens dubte la cursa, i darrers 40 km de petites cotes, inclòs 300 metres al 12% poc abans de meta. Dijous 14 de maig, etapa plana on el millor és el final, Nàpols, i un tram de 400 metres de llambordes quasi al 5%. El divendres 15 de maig, atenció a l'agenda, eh? Dia de Blockhouse, 13,6 km al 8,4% i primer final anal d'aquest Giro. Atenció, 244 km d'etapa. Dissabte 16 de maig, etapa que podríem dir ja clàssica del Giro. Primer 100 km plans al costat del mar i després 50 de mitja muntanya al final. Acaba en pujada i ben a prop de meta un mur que arriba al 22%. I acabem amb el diumenge 17 de maig, tercer dia consecutiu en final en pujada, aquest cop prop de 11 km al 6% en un dia més senzillot de 184 km. Què n'espereu d'aquesta setmana al Giro?
4: Blockhouse és on es podran fer diferències i es veuran ja coses i es descartaran segurament ciclistes per la General, i a partir d'aquí doncs un nou Giro on aquests que hagin perdut temps, imagino, no? Doncs es començaran a tornar bojos a partir de llavors i començaran a moure etapes, a llançar escapades per davant. Per tant, a partir del Blockhouse crec que es dibuixa un altre tour on ja hi haurà uns favorits i uns bojos que intentaran doncs... Moure la cursa i fer altres coses per provocar... Bueno, moure la General. Veurem Enric Mas
0: on està.
4: De moment està bé, no dic que
0: contratemps,
4: sí. Espero que...
0: Lluís, tens ganes de connectar amb el Giro o no?
3: Bé.
0: Sí, no?
3: No moltes.
0: Potser aquesta setmana canvia això, eh? Jo crec que aquesta setmana ens pot donar una mica d'alegries, ja.
3: Joan, canviarà passat. El Blockhouse?
0: No, jo crec que ja...
3: No sé si em canviarà massa, eh?
0: El dimecres a mi em canviarà ja una mica,
1: sí, veure. Sí, demà passat, jo crec que té prou gràcia, eh? Una d'aquestes etapes que segur que allà ha tronat. Segurament tornem a trobar el port aquell, l'atac de Vingegaard amb Pellizzari. És un port més llarg i més dur, a veure si Pellizzari pot seguir a Vingegaard. I si Vingegaard corren en solitari, Vingegaard engegarà el motor i pot obrir forats gros. Si surt un grup, bueno, tenen espai per ratllar avall i també fer forat. Bueno, no sé, crec que dona més marge.
4: Que sembla que Vingegaard no vol gastar més del compte ara aquesta setmana encara, eh?
0: De moment, el primer dia que va poder gastar, va començar a gastar. Sí, perquè sí, perquè li venia de gust. Sí, per tant, potser vol sentenciar el Giro ja, eh?
1: Jo crec que si pot, treure un minut, el traurà el dimecres.
0: Lluís, si pots, també pots parlar tu aquests dies.
3: Sí, no, simplement que l'etapa de dissabte, que de proper dissabte, que és entre les dues de muntanya, trobo que és bastant interessant perquè fa 70 quilòmetres al costat de la costa.
0: Sí.
3: I aquí cuidado amb el vent, perquè després sí que venen l'encadenat de ports de diguéssim, d'una categoria
0: inferior. Sí, mitja muntanya.
3: Però que aquests 70 quilòmetres al costat de la costa, aviam com bufa el vent, perquè ja es pot jugar.
0: El Giro cada any programa una etapa com aquesta i mai els hi surt bé. O sigui, jo crec que esperen això, no? Que hi hagi vent o que hi hagi alguna cosa, que sigui una etapa que es trenqui ventalls i després al final complicada quan la gent hi ha perdut temps, i no els hi acaba de funcionar mai. A veure si aquest és l'any que veiem alguna etapa divertida amb aquest perfil, que jo realment et trobo divertit com a perfil. El dia 5 de juliol de 2026, apuntem, el Tour de França passarà per Molins de Rei. L'únic que passa per un altre lloc. I per tant, la festa, la fan zona anunciada de l'etapa reina, dia de festivalot, tot això hi serà. O sigui, guardeu-vos a l'agenda, veniu a Molins de Rei a veure passar el Tour, perquè serà increïble, eh? El que estem preparant és que és històric i màgic. I ara faig menys hype del que hauria de fer tot. Mira què us dic.
1: No, és que no tenim temps de generar hype, però això serà molt gran.
0: Va, doncs això, que endavant amb els canvis de recorregut sempre que segueixin passant per Molins, endavant de tot. I ja està, que passeu molt bona setmana. Visca el ciclisme, visca Paula, Blasi i Cairol, i visca tots aquells que celebreu el ciclisme més enllà de nacionalitats i banderes, i que us apassioneu amb les persones que fan aquests atacs, aquestes ofensives, aquesta manera de córrer, amb alegria sempre.
1: Come on,
0: Jones, aquesta setmana. Apa, bona setmana.
3: Adéu.
2: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials, i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shintaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Bau Villafanyer.
11: Sota el lema per Temps de Flors, ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C25 i la C16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Centenars de docents s'han ajuntat a la C16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
14: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
13: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà en guany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
4: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
5: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
3: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
4: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
6: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11 i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
4: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
3: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
8: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
9: Això ens situa en un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
7: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
3: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
3: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
4: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
3: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un stand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca, Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
3: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
4: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
3: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim

0: de l'Andorra a partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
1: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip, pues, quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, pues, sempre vol jugar.
0: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda. Primer partit, el Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
5: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
6: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
7: But visual learning is so much better.
6: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
4: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
4: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
8: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us...
4: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 3:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
9: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient...

0: una proposta que només parlés de salaris.
1: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials als docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
2: En cultura de Mangega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
2: Els esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents, i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses, i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida de més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat en aquest sentit ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
10: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
11: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
1: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
12: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
2: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanyi.
13: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
14: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
13: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
2: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El nou FM, Esther Rovira.
15: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
16: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
15: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
2: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
17: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
2: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
18: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
19: Per motius d'agenda, no se'ns contestarà res en tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem. Farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
20: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 11 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
0: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment a municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
2: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
2: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
26: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
27: La potencialitat que té
1: teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
26: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Reglament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
2: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les accions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un stand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
6: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
5: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bango, els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
8: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
9: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
8: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
2: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estanap. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
10: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
13: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
11: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui en soltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
13: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
10: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
4: Sentit un alliberament molt gran i ara queda l'últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
10: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha dos partits, a 6:15 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga, i a les 8, duel català entre el Vila-sana i el Manlleu.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: La Grupa celebra la Festa de la Primavera aquest dissabte. L'activitat es farà a la plaça de l'Església a partir de les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals per equips, a 6:45 ballada de sardanes, a les 9 comença el cercavila de diables des de la seu de la Grupa fins a la plaça de l'Església on hi haurà la focarrada i després a partir de 10:15 música amb DJs fins a la 1 de la matinada. I aquest cap de setmana hi ha activitats extraordinàries a motiu del Dia Internacional dels Museus. El Museu del Renaixement dissabte al matí a 11:45 visita comentada gratuïta. A la tarda, a 4:45, activitat familiar amb la Remolina i des de les 3 de la tarda que hi ha portes obertes fins a la mitjanit. Es destaca l'activitat Les Músiques de Petrarca, a la sala del Gran Tapís, unes activitats, unes sessions, 3, a les 8, a les 9 i a les 10, amb música i recital poètic amb poesia de Petrarca. I el diumenge, visita comentada gratuïta també a 4:45 de la tarda i durant tot el dia portes obertes. Al Museu de Can Ametller dissabte a la nit també nit màgica amb visita teatralitzada de 7 a 9 i diumenge també portes obertes tant al Museu de Can Ametller com al Museu del carrer Pinto Fortuny, a més el del Museu del Renaixement de 10 a 2 i de 5 a 8. Diumenge l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTBI-fòbia a les 12 del migdia al racó de Sònia Rescalvo, al carrer Canal de la Infanta. Després de la lectura hi haurà ofrena floral i actuació poètica. També diumenge a Molins de Jocs organitza una sessió de jocs de taula als baixos de la Biblioteca al Molí durant tot el dia amb 50 taules on hi haurà jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. I diumenge a la tarda la xarxa d'espectacle infantil i juvenil fa una proposta, de fet l'últim espectacle de final de temporada, el diumenge a 6:45 de la tarda i a l'exterior a la pista de la Penny amb la companyia Professor Caroli i l'espectacle L'Home Roda. Diumenge a la tarda, entrades anticipades a Entràpolis o a la taquilla de la Penny. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui, dijous, és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
8: No!
7: Nosaltres t'ho posem fàcil.
8: Yuhu!
7: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
9: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
10: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
11: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
10: Un kit d'emergències?
11: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
12: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Bona tarda, amigues i amics del Música en 8 mil·límetres, que emet Ràdio Molins de Rei al 91.2 de la FM, i que avui, entre d'altres, tindrem temes com Pinocho, Helena de Troia, Les ovelles detectius, Viure per viure i fins a 9 bandes sonores més. L'Ale Arjona em diu que ja ho té tot a punt per començar el programa. Doncs som-hi.

I comencem amb aquell excitant curs. És una comèdia juvenil de l'any 1982 que va dirigir Amy Herlkin, i en el repartiment hi eren uns joveníssims Champin, Jennifer Jason Leigh, Jude Reynolds i Nicolas Cage. Un grup d'estudiants de secundària del sud de Califòrnia prefereixen ignorar els seus estudis i, en canvi, gaudir de les seves distraccions adolescents. Si hagués estat dirigida per un home, la consideraria sexista. La va dirigir una dona i també sexista. Escoltem de la seva banda sonora el tema Somebody Baby, que ens interpreta Jackson Browne.

Bé, deixem aquest bon tema del Jackson Browne i ens anem a música clàssica, eh? Amb la pel·lícula Capital Humà. És un remake d'un drama que ha dirigit Mark Meyers a l'any 2019, i en el repartiment hi van ser Liev Schreiber, Marisa Tomei, Peter Sarsgaard, Maya Haneke com protagonistes. Les vides de dues famílies diferents xoquen quan els fills comencen una relació que condueix a un tràgic accident. És un film prou interessant per atrapar l'espectador i satisfer-lo al final. La música és de Marcelo Zarbos i escoltem aquest tema d'Antonio Vivaldi.

Bé, seguim amb la pel·lícula Tal com érem. És un drama romàntic dirigit per Sidney Pollack a l'any 1973. Què vol dir? La pel·lícula té ja 53 anys, eh? La pel·lícula hi surt Robert Redford, Barbara Streisand com a parella protagonista. Hubel Gardiner i Katie Morowski són dos estudiants universitaris amb caràcters molt diferents. Hubel és un atleta universitari famós, un gran conqueridor i un amant de la bona vida. No cal dir res més, eh? Robert Redford, el paper ideal. Katie té una vocació política i és conseqüent amb les idees. Tots dos s'enamoren i es casen, però la seva vida conjugal ensopega amb moltes dificultats. Va guanyar dos Oscars, millor banda sonora original i millor cançó, que ara escoltem. La pel·lícula està a la plataforma Film.

Ara un nom que et sonarà, eh? Elizabeth. És una pel·lícula biogràfica dirigida per Shekhar Kapoor l'any 1998, amb Kate Blanchett, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes i Richard Attenborough. Dir que també hi fa un cameo el futbolista Eric Cantona. Els primers anys del regnat d'Isabel d'Anglaterra i la seva difícil tarea d'aprendre el necessari per ser monarca. Pel·lícula sòbria, amb aires de thriller, tens i amb intrigues. La banda sonora és de l'australià David Hirschfelder.

Mr. Sandman. Mr. Nobody és una coproducció bèlgica-França-Canadà de l'any 2009 i que va dirigir Jaco van der Meijle. És una pel·lícula de ciència-ficció i també de les anomenades pel·lícules de culte. El repartiment va ser per Jared Leto, Sarah Polley, Diana Kruger i Rhys Ifans. Un noi espera a l'andana, el tren està a punt de marxar. Hauria d'anar-se'n amb la seva mare o quedar-se amb el seu pare. Mentre no es cull, tot encara és possible. És una catarata d'imatges hipnòtiques i de sentiments intensos. Escoltem de la seva banda sonora el tema Mr. Sandman, que ens interpreten The Shoreditch. I la pel·lícula la teniu a dues plataformes, a Netflix i a Disney+.

Bé, seguim amb Pinocho. És un film de la Disney de l'any 2022 que va dirigir Robert Zemeckis. Versió en acció real i CGI de l'aclamat conte sobre una marioneta que s'embarca en una trepidant aventura per convertir-se en un nen de debò. La història també presenta altres personatges com Geppetto, el fuster que fabrica Pinocho, i el tracta com el seu propi fill, Pepito Grillo, que fa de guia i consciència de Pinocho o la fada blava. Dic que la banda sonora la va signar Alan Silvestri.

Bé, doncs ja hem arribat a les pel·lícules en blanc i negre, eh? I avui tenim The Last Picture Show. És un drama dels anys 50 dins la vida rural americana. La pel·lícula va estar dirigida per Peter Bogdanovich a l'any 1971. I en el repartiment hi van ser Timothy Bottoms, Jeff Bridges i Sybil Shepherd. Una de les primeres pel·lícules sobre el despertar de l'adolescència que va obtenir, a més d'una polèmica pel seu atreviment, per l'època que era, unes crítiques excel·lents i ni més ni menys que 8 nominacions als Oscars, eh? Està considerada una obra mestra i també pel·lícula de culte. Escoltem un dels temes de la pel·lícula que ens interpreta Coyote Country. I la pel·lícula, si la voleu veure, encara la teniu a Prime Video.

Bé, ara anem amb la pel·lícula Cien Rifles. És un western rodat a les Espanyes d'Almeria i Madrid a l'any 1969. Pel·lícula que va dirigir Tom Grease i el repartiment va ser per Jim Brown, Raquel Welch i Burt Reynolds. L'any 1912, a Sonora, Mèxic, sí, el Mèxic d'Almeria, com us he dit, el revolucionari natiu Yoki Joe roba un banc per comprar armes per al seu poble oprimit, però es troba amb que està buscat per un agent de la llei nord-americana i a la seva vegada per l'exèrcit mexicà. La banda sonora és de Jerry Goldsmith i la pel·lícula encara la podeu veure a Movistar Plus.

The Fixter és un drama basat en fets reals que va dirigir David O. Russell l'any 2010, amb Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams i Melissa Leo com protagonistes. Una pel·lícula entretinguda i fins i tot emocionant, però de limitada transcendència, més a prop de Rocky o El lluitador que de Toro Salvaje i de Million Dollar Baby. Va guanyar 2 Oscars pel millor actor secundari, Christian Bale, i millor actriu secundària per Melissa Leo. Escoltem un dels temes de la pel·lícula, com és aquest que ens interpreta el grup The Heavy.

Vinga, ara anem amb les grans bandes sonores de la història, eh? Avui tenim Helena de Troia. És una pel·lícula d'aventures de l'antiga Grècia que va dirigir Robert Wise a l'any 1956. La pel·lícula té, doncs, 70 anys, eh? I sortiren en el repartiment Rosa Podestà, Jack Cernas, Stanley Becker, Robert Douglas i una joveníssima Brigitte Bardot. La ciutat de Troia és un obstacle per l'expansió comercial dels estats grecs per aquesta raó. Príam, rei de Troia, per tal de preservar la pau, envia el seu fill, el príncep París, a Micenes, a negociar amb els reis helens. Però París s'enamora d'Helena, l'esposa de Menelau, rei de Micenes, i la rapta. Així esclata la guerra de Troia. La banda sonora la signa Mac Steiner, i la pel·lícula la teniu encara per veure a la plataforma Netflix.

Bé, ara anem amb Les ovelles detectius. És una coproducció Regne Unit-Estats Units, estrenada recentment, que ha dirigit Kyle Balda. I en el repartiment hi són Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Brown i Molly Gordon. Cada nit un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fent veure que les seves ovelles poden entendre'l. Quan el troben mort, les ovelles s'adonen que en seguida que ha estat un assassinat i creuen saber com resoldre'l. Escoltem de la seva banda sonora el tema Afterground, que interpreta el britànic Ed Sheeran. I la pel·lícula la teniu a dos cinemes, La teniu, els més a props que he trobat són Quinòpolis, Esplau Cornellà, i el Cinema Baix, de Sant Feliu.

Bé, i ara un peliculón dels anys 60. La pel·lícula és Viure per viure. És una pel·lícula francesa dirigida per Claude Lelouch a l'any 1967 amb Yves Montand, Anne Girardot i Candice Bergen com protagonistes principals. La pel·lícula retrata les amargues relacions entre un periodista i les seves dones. Dic que la pel·lícula té quasi 60 anys, eh? I la seva fantàstica banda sonora la va signar el francès Francis Lai. La pel·lícula encara la podeu veure i val la pena estar a la plataforma Filmin.

Bé, i acabem doncs ja amb el petó de la dona aranya. És un musical dramàtic estrenat el passat 2025 amb la direcció de Bill Condon, amb Jennifer López, Diego Luna, Bruno Bichir i Josefina Scaglione com protagonistes. Adaptació del musical teatral basat en la novel·la sobre un home gay i un pres polític que comparteixen cel·la en una presó argentina als anys 80. El gay narra les històries de dos pel·lícules falses i de la seva pròpia vida. Escoltem un dels temes de la pel·lícula interpretat per la mateixa Jennifer López, anomenat El meu nom és Aurora. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

I per avui hem acabat el programa 497, que esperem us hagi agradat força. Si el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda i sempre que us vingui de gust a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli, pel teu concurs en el programa d'avui i a vosaltres, oients, també gràcies per ser-hi una vegada més. Res, que acabeu de passar una bona tarda i fins la propera setmana amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores a l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
2: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
3: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
1: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalía el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Avui torna el cicle Clàssica Molins, un concert que es durà a terme a les 8 del vespre a la Sala Gòtica a càrrec de Cati Reus, violí barroc i Gregori Ferrer al clavicèmbal. A les 8, entrades valen 15 euros, es podeu comprar anticipades a Entràpolis o al mateix Museu del Renaixement. I els amics del museu que preparen pel dia 24 de maig una sortida al Museu Etnològic de Nonàs per la Franja. Avui a la tarda de 5 a 7 podeu fer les inscripcions tant les persones sòcies com el públic general a la seu del museu, al carrer Pinto Fortuny. El preu és de 55 euros per socis i 60 pels no socis. Demà divendres, Esquerra Republicana fa l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó. L'acte comptarà amb la participació del president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília. I els premis es donen demà a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Entrada lliure. El Foment fa 3 propostes pel cap de setmana. La primera, demà divendres a les 9 del vespre, ImproShow Summer, un espectacle d'improvisació. Dissabte a les 8 del vespre, un concert amb Miquel Barceló Quartet, que fan versions de Frank Sinatra, Bing Crosby, Tim Martin o Bobby Darin. Dissabte a les 8 i diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. Dissabte al migdia, l'Ajuntament farà l'acte de lliurament dels Premis Literaris Mercè Rodoreda, concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, 27a edició. Es donaran a conèixer el nom de les finalistes i de les guanyadores d'aquest certamen, al qual només hi poden participar dones. Els premis es lliuren dissabte a 2:15 al pati de la Federació Obrera i està obert a tothom. I diumenge, Enredat per la Discapacitat organitza una nova sessió de discoteca adaptada. És el Ballen Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito. El diumenge, de 5 a 7:45, al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la farmàcia Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
3: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
4: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
4: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
3: T'esperem al Molí Jove.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei. Aquí una setmana més amb aquest programa que ens encanta i que cada setmana, ho he de dir-ho, els nostres col·laboradors ho fan la mar de bé. Ens porten notícies de cuina i d'altres coses i la veritat que us he de dir que ens ho passem molt bé en aquest programa que porta per títol L'aventura de cuinar. D'aquí uns moments els presentaré i començarem amb el tema de la cuina. Bé, doncs, bona tarda, Nacho, com estàs?
1: Molt bé, avui encantat veure't amb aquell davantal que
0: portes. Ai, sí, és que no us ho he dit, és que l'altre dia em van regalar una oient del programa, pues, em va fer un davantal. I què millor manera d'estrenar-lo que amb el programa de cuina, no? Queda, està tot net, tot polit, però és per fer postureo, eh? Vull dir que avui no cuinaré amb el davantal, eh? Jo el guardaré. Us agrada, no?, de color rosa.
2: Rosa amb estrelletes blanques.
0: Ah, imagina't, eh? Moltes gràcies a aquest oient que va tindre el detall de fer-me, perquè el va fer ella, no el va comprar, el va fer. I, bueno, Nacho, avui de què parlarem avui?
1: Avui de lluç i de palangre.
0: Lluç i de palangre, perquè hem de recordar que abans de ser cuiner, el Nacho era peixater i de peixos n'entén molt, oi que sí?
1: Una miqueta.
0: Bueno, escolta, avui era dijous paella, no?, normalment.
1: Sí.
0: I demà?
1: Ensaladilla imperial.
0: Ensaladilla imperial. Recordeu que vam parlar de l'ensaladilla, dèiem russa, però quedava millor imperial, no? Però no us penseu que serà el mateix preu, eh? No per canviar de nom, serà una miqueta més cara. L'ensaladilla imperial. Però avui parlarem de bacallà.
1: No, de lluç.
0: Ai, de lluç, perdona, és que els peixos...
1: Saps que ja no sé si m'estaves ficant amb un lío d'aquests que em fiques o...
0: Però em vas dir que parlaríem de bacallà.
1: No, bacallà ja n'hem parlat.
0: I del bacallà ja hem parlat?
1: Sí. Montse, bueno, hem parlat del bacallà o no hem parlat
2: sí,
1: del bacallà?
2: Sí, de la brandada, que si era francesa, que si era...
0: Però em sembla que et vas equivocar quan em vas enviar el WhatsApp, eh? Ja ho mirarem, perquè vas dir... I també de les maneres de pescar-ho, no? També m'ho vas dir-ho?
1: Sí.
0: Ah, pensava que m'havia jo inventat.
2: No, el lluç, com vull parlar ara, el plat que porta avui, sí que hi ha diferents maneres de pescar-ho, com és el palangre, no?
1: Que
2: és
1: aquest... Exacte.
0: Caramba, que sabeu, eh?
2: És que jo soc... Bueno, faig submarinisme, llavors de peixos també en tinc una miqueta, però dels que estan vius per sota.
0: Ah, molt bé, molt bé. I tu no fas submarinisme, no, Nacho? Tu només els pesques.
1: Jo no, perquè m'enfonsaria.
0: ai, aquest Nacho. Vinga, va, quan vulguis pots començar, eh?
1: Va, mira... Aquest plat que explicaré avui té dues variants principals. Jo l'explico com el cuino jo, encara que hi ha algú que, bueno, pugui queixar-se i dir que no es cuina així, val? Però, bueno, cada maestrillo tiene su librillo.
0: És lluç a l'estil Nacho.
1: Bueno, lluç a l'estil Nacho, que es pot dir també, com li poso cloïsses, també podríem dir que és lluç a la basca. La gran diferència és que el lluç a la basca, en cru, es posa a la salsa. I a mi em fa la impressió que si ho fas així, encara que ho fas amb la salsa, però no deixes de menjar peix bullit. Per això a mi m'agrada enfarinar-lo una miqueta, marcar-lo una miqueta, i després el posarem a la salsa. Val? Però en realitat la recepta original és en cru posat a la salsa.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, jo ho faig d'una altra manera. Val? Bueno, el primer que farem és les cloïsses. Què farem amb les cloïsses, Judit?
0: Jo, a mi m'ho dius?
1: Va, que t'ho vaig explicar.
0: Bueno, suposo que bullir-les, no?, perquè s'obrin, no?
1: No, amb aigua i sal.
0: Ah, sí, de salar-les.
1: Amb aigua i sal, exactament. És perquè tregui la sorra, val? Perquè la cloïssa, realment, ja ho vaig explicar alguna vegada, la cloïssa, realment, com està viva, quan la poses amb aigua i sal, què passa? Que la sal li pica i al picar expulsa la sorra, val? És molt important la cloïssa que almenys estigui una hora amb aigua i sal. Val?
0: Una hora.
1: I una cloïssa que sigui, bueno, que estigui més o menys bé, val? Una cloïssa japònica sí, es diu japònica, és un tipus de cloïssa que pots comprar, diguéssim, que ve de Galícia,
0: uh-huh.
1: Que és la normaleta,
2: Un dia ens tens que fer una masterclass de cloïsses, perquè jo cada cop que vaig a buscar musclos tampoc...
0: Montse, anem a la peixateria i diem, escolti, unes cloïsses japòniques.
2: De Japón.
1: No són de Japó, vull dir, és la raça de la
0: cloïssa. No ho he sentit mai, eh?
2: Has de fer una
0: masterclass de cloïsses aquestes.
1: I de musclos, també hi ha molts tipus, vull dir, el buixot, està el musclo de roca, està el gallec, ara és bona època, i tu que et dediques, t'agrada el submarinisme, ara és la bona època pel musclo de roca, el del delta de l'Ebre, ara és l'època.
0: Aquest és l'únic que conec, els altres no, eh?
1: Bueno, el buixot és un musclo molt, molt bo. Sempre parlo de la meva sogra, et diré que a la meva sogra no li agrada perquè a la meva sogra li agrada el múscul gallec, el gros. En canvi, a la meva dona li agrada molt el buixot perquè a la meva dona li agrada el múscul petitet. El buixot té un gran avantatge, és que ve net, sempre ve net, i no tens que posar-te allà una bona estona a la pica netejant-lo. Tornem al lluç.
0: Tornem. Val?
1: En realitat, jo no cuino mai lluç. Jo cuino palangre. Després, en cas, explicarem la diferència entre el lluç i el palangre. Val? Diguéssim que el lluç i el palangre és el mateix. Si ho parlem en idioma llatí, és el merlucius.
0: Merlucius,
1: vale? Però jo faig servir palangre. Explicarem una recepta normaleta per 4 persones. Val? Posarem 8 rodanxes de lluç ampletes, no que sigui allò comprimet, ampletes, uns 250 grams de cloïsses, 250, 300, depèn de la quantitat de cloïsses que vulguis, 4 grans d'all, una cullerada de farina, 250 mil·lilitros de brou. Jo el brou el faig d'una manera molt senzilla. Quan vaig a la peixateria, o quan jo era peixater amb el seu defecte, el que feia li treia el cap al lluç o al palangre. I amb aquell cap és el que poso a bullir amb l'aigua i amb allò m'he fet el brou. No cal fer invents de peix de roca i així. En aquest aspecte és més que suficient. Molt de julivert picat, té que haver-hi molt de julivert, patates, oli d'oliva i sal al gust. Val? Aleshores, la forma de preparar, o que jo preparo primer aquest lluç. El primer que farem és, jo enfarino el lluç, agafo una olla d'aquestes baixes, que no sigui una olla molt alta, una olla baixa, i freixeixo el lluç. No cal que estigui fet del tot, però sí el marco pels dos costats una miqueta. Primer, per lo que he dit abans, perquè no, per mi no estarà el lluç bullit, perquè ja està una miqueta fet, ja té consistència, i després, perquè com el ficarem a fer xup-xup, el xup-xup que tant m'agrada a mi, com el ficarem a fer xup-xup, és més consistent i no se'ns desfarà. Val? Bueno, una vegada hem fregit el lluç, l'apartem, el reservem, i aquí el que fem és l'all, que abans haurem tallat a llàmines, el posarem. Vull dir, no, amb el tema de l'all no hem de tenir por. Vull dir, si abans he dit 4, pots posar-ne 6, si t'agrada molt, vull dir, pots posar tallat a llàmines. El fregim bé, sense que se'ns arribi a cremar, perquè després l'all cremat el que fa és amargar, però el fregim bé. Una vegada l'all estigui fregit, agafarem i llançarem el julivert, posarem el julivert i anirem en compte. Tu has tirat alguna vegada julivert a l'oli?
0: No.
1: Explota i salta. Val? Quasi com els cargols, s'escapa quasi com els cargols.
0: L'anècdota del cargol,
1: Explota, vull dir que normalment tens que tenir la tapa a mà per quan tires el julivert, perquè com tires força quantitat, quan tires el julivert, tapar un momentet és un moment d'explosió, vull dir, no és allò que estigui explotant tanta estona, no. Llavors, remenes bé amb l'all, quan ja està tot integrat, el que faig jo, a mi m'agrada particularment fer-ho, encara que no és necessari, però a mi m'agrada, llavors les patates tallades. Jo les tallo mal tallades, és a dir, les vaig trencant quan les tallo, tiro les patates i les fregeixo una bona estona amb l'all i el pebre. Ai, perdó, i el julivert. Les fregeixo una bona estona. Una vegada les patates ja les he fregit una bona estoneta, a continuació, què faig? Poso el brou.
0: Que és el cap del lluç que es bulli.
1: Exactament. Normalment el brou el poso amb un colador, perquè bueno, el cap pot haver anat alguna espina o escates, o, llavors ho poso en un colador perquè no m'entri a mal d'això. I deixo fent xup-xup una bona estona. Amb un ganivet o amb alguna cosa que punxi, vaig provant les patates. Quan veig que el ganivet ja en comença a entrar la patata, el que faig és agafar el lluç que abans he apartat, el lluç que abans he apartat, el que faig és posar-lo ja. Sense, i el que vaig fent és movent la cassola, girant-la, és a dir, no faig servir l'espàtula perquè no se'n trenqui el lluç precisament.
0: Mous
1: la cassola perquè vagi agafant. Això, el lluç estarà allà aproximadament 5 minuts, no estarà més. Ah, perdó, m'he oblidat d'una cosa. Tornem enrere, rebobinem. Abans de tirar el brou, hem de tirar la cullerada de farina. La farina simplement és perquè després la salsa ens quedi una miqueta més espessa. No per res, vull dir que si no ens agrada una salsa espessa o no volem sucar una miqueta de pa, no cal tirar la farina, val? Però jo sempre tiro una miqueta perquè la salsa en quedi més consistent, val? I després de la farina, que també m'he oblidat per voler anar molt de pressa, és quan tirem el gotet de vi. Un gotet de vi blanc, val? O brandy, o conyac, o el que es tingui a mà. Bueno, tornem a on estàvem. Hem fet el lluç, ja l'hem tingut 5 minuts. Llavors, apaguem el foc, i jo una vegada apago el foc, que sempre m'agrada deixar reposar el menjar una estoneta, el que faig, agafo espàrrecs d'aquests que no li agraden a la Montse.
2: Els blancs.
1: Agafo espàrrecs i els hi poso per sobre. Espàrrecs i ous d'usos tallats en quatre parts.
0: Això seria el guarniment.
1: El guarniment que li poso per sobre. Ho tapo i ho deixo tot uns 10 minutets abans de posar-ho al plat i de menjar.
0: A foc lent seria, no?
1: A foc lent, sí.
0: Quedaria tot.
1: A foc lent, sobretot quan hem posat el lluç. Amb el tema de les patates pots posar-li el foc una miqueta més ràpid, però jo, com ja he repetit moltes vegades, jo soc dels que m'agrada cuinar a foc lent, sempre m'agrada cuinar a foc lent.
0: I que faci xup-xup, no?
1: El xup-xup és molt important.
0: És indispensable, si no fa xup-xup no surt bo això,
1: És indispensable, sí. Llavors, és el que dèiem abans, i si em permets aniré molt de pressa.
0: No tenim pressa, que encara no he fet el xup-xup,
1: No hem fet el xup-xup, val. Aleshores, jo sóc partidari, i com ha passat que tots dit que era, de comprar palangre en comptes de lluç. El problema principal és que el palangre és molt més car. Però per què és molt més car? Perquè el palangre es pesca un a un, el palangre no rep cops, el palangre et surt brillant i amb escata. En canvi, quan el lluç es pesca amb xarxes d'arrossegament, que amb aquelles xarxes poden sortir gambes, poden sortir daurades, poden sortir mairetes, poden sortir a pas del lluç tot tipus de peixos. Què passa? Que a vegades es donen cops. No sé si alguna vegada heu anat a la peixateria, us han obert un lluç i heu vist vermell. Ostres, això què és? És un morat. No passa res, ens el podem menjar perfectament perquè no passa absolutament res. Però a l'hora d'arrossegar-los, doncs, pateixen i tenen cops. I em sap greu dir-ho perquè la Montse m'està mirant amb cara de pena, encara que no la vull mirar. però és així. Llavors el palangre té la carn molt més forta i per mi és molt més bo. El palangre, on es ven més palangre de tot Espanya, és a Galícia, a Burela. Burela és un poble de Galícia, i ho vaig estar mirant abans, perquè dic, segur que m'ho preguntarà i m'enganxarà. Es venen 14 tones de palangre a l'any.
0: Ostres, Déu-n'hi-do,
1: 14 tones. Però, si em preguntes a mi, per mi particularment, el palangre més bo que tenim aquí és el de la Costa Brava. Val? Llavors, i que és bastant més car que el de Galícia, però és bastant més car perquè hi ha molt menys i es pesca molt menys.
2: Això et anava a dir jo, que he estat a sota el fons marí de la Costa Brava i hi ha molt poca vida. És una llàstima perquè hi ha molt poca vida.
1: Exacte. Llavors, la qüestió és, bueno, perquè com hi ha poc, doncs és com fa 2 anys que va pujar tant l'oli. Per què va pujar tant l'oli? Perquè com no havia plogut,
0: no hi havia
1: olives, no es va poder fer oli. Doncs amb el palangre passa igual. En canvi, és curiós, i suposo que és per la temperatura de l'aigua, el palangre de Galícia és negre. Sí, és de la pell negra, en canvi el palangre d'aquí a la Costa Brava és daurat.
2: Però tanta diferència hi ha de temperatura de l'aigua entre Galícia i aquí?
1: Sí.
0: Allà deu ser més fred, no, Galícia?
1: Sí. És més
0: càlid aquí, el Mediterrani, és més càlid.
1: De fet, tanta diferència, vull dir, al Mediterrani, tu vas a la Costa Brava o te'n vas a la Costa Daurada...
2: No hi ha color, sí,
1: i ja notes diferència a la temperatura. Doncs imagina't en Galícia, vull dir, jo he estat a Galícia a l'estiu i jo no m'he banyat.
2: No, però és curiós perquè normalment les llagostes, per exemple, del Carib, són més dolentes que les del Mediterrani.
0: no? I tenen, les aigües són més calentes.
2: Aquí passa el contrari, no? O sigui, l'aigua més calenta allà no és tan bona, no? I ara aquí està passant al revés. És més bona amb l'aigua més calenta que l'aigua més freda. Per això m'ha fet sobtar, eh? Per això et fa la pregunta.
0: Tu que has provat els dos lluços, per exemple, el de Galícia i el d'aquí, quina diferència de sabor hi ha entre els dos?
1: Oh, és que és molt difícil de definir, Judit. A veure, també et seré sincer, és a dir, si me'l menjo amb els ulls tancats...
0: No notaràs res.
1: No et sabria dir la diferència, val? Si me'l menjo amb els ulls oberts, sí, perquè veient la pell del lluç o del palangre, veus d'una banda o de l'altra, val? Aquí el que tenim bastant a la costa, no sé si l'heu vist algunes peixateries, és el que diem el lluç de bou. El lluç de bou és aquell lluç que veiem a vegades que és molt maco, molt platejat, que és panxut. No sé si us he fixat, aquest lluç és, tu el veus panxut, però és boníssim. És el paladar és boníssim, perquè és un lluç pescat a molt poques milles del mar. Que és el secret que tenim a la Costa Brava. A Galícia què fan? A Galícia fan fondària molt lluny. A millor Galícia sí, el palangre és fresc, però al millor té dos dies. Aquí sortim i tornem. Vull dir que si tu vas a Roses per la tarda, segurament el palangre aquell al millor porta 3 hores fora de l'aigua.
2: Sí, sí.
1: I això es nota. No sé dir-te amb què, però amb el sabor es nota.
0: I a part del lluç, alguna cosa més? Alguna curiositat més del lluç? A part de bontes pesca i tot això? Alguna...
1: Ai, és veritat.
0: Ai, gràcies, Montse. Gràcies.
1: Que no hem tirat les cloïsses.
0: Home,
1: no hem tirat les cloïsses.
0: Jo ja m'estava fent la imaginació, això i l'altre, dic, bueno,
1: abans dels espàrrecs tirem les cloïsses.
0: Claro.
1: Jo particularment, torno a repetir, hi ha molta gent, això que et deia les receptes, a part, hi ha molta gent que les cloïsses les obre tirant-les aquí. És a dir, quan tu ja tires el lluç, pots tirar les cloïsses perquè les cloïsses es fan en un moment.
0: Sí.
1: Jo sempre les obro a part, perquè encara que l'hagis tret la sorra...
0: Bueno, però això va a gust del consumidor.
1: Bueno, però és el risc que corres, perquè si, encara que l'hagis tret la sorra, si tu les obres aquí, pots tenir sorra.
2: Sí. Llavors, les poses amb aigua i sal, i després les bulleixes.
1: Exacte.
2: Vale.
1: Però la forma de bullir és posar en una paella, en una tapa, eh?
2: Sí, però fas aquests dos passos.
1: Jo li tiro un rajolinet de vi,
2: vale,
1: perquè, bueno, faci més vapor.
0: Perquè estiguin contentes,
1: perquè
0: no?
1: Perquè estiguin contentes. I això ho faig perquè llavors, quan una vegada les he fet, les torno a colar amb un colador, i llavors, quan tu les tornes a colar, veus que amb aquell colador queda arenilla.
2: Vale.
1: Val? Llavors jo ho faig perquè tu estàs menjant un tros de lluç i mastegues...
0: Sí, això és veritat.
1: Segura vegada ho heu menjat escopinyes o així, d'allò que mengeu i...
2: Sí.
1: És molt molest.
2: Sí. Passa amb les bledes, de vegades, amb les bledes naturals, que trobes també la sorra.
1: Sí,
2: que dius,
1: clar.
2: Les tens que llençar.
0: Això s'han de rentar i...
2: Sí, però ja les rentes i també et passa. O sigui,
1: mira,
2: tant, només
1: avui,
2: és les cloïsses.
1: Avui, sense anar més lluny, avui he comprat la col per preparar el trinxat per demà, ja l'he bullit i tot, i tinc que estar molta estona sota l'aixeta perquè està plena de fang.
0: Ostres. Clar, és collida del camp i...
1: Sí,
2: però t'estàs allà una hora netejant, sí. I després ja t'ho fas, ja ho tens a punt per menjar, i quan tu menges, crec, dius, per favor.
0: Sí, és una mica engorrosa, quan sents això.
2: Millor curar-se amb salut i passar els passos que fa el
1: Nacho. Jo tot ho faig així, vull dir, les cloïsses, les escopinyes, tot, ho procuro fer a part perquè l'experiència em diu que per molt que l'intentis treure la sorra, sempre queda una miqueta.
0: Més o menys amb aquest procediment que tu has fet, en quant de temps tindríem preparat aquest plat?
1: Aquest plat? No, aquest plat és molt... Jo crec que menys d'una hora,
0: Menys d'una hora?
1: Sí. Menys d'una hora. És un plat ràpid de fer i, a més...
0: El tens tu també amb els plats, a part del menú, el tens aquest plat algun dia a la setmana?
1: L'he fet alguna vegada, però vaig a ser sincer, com sempre. El peix... Segons quin peix i com el cuinis, s'ha de menjar acabat de fer. És diferent que tu agafis un tall de pollastre i te l'escalfis amb microones. Te l'escalfes i està pràcticament igual. El peix és... Llavors, jo què sé, el bacallà amb samfaina, bueno, perquè la samfaina... Però aquí tornem a dir la mateixa paraula de sempre. Porta patates. I la patata es fa... Te'n recordes?
0: La paraula, ajuda, Montse.
2: Zapatua.
1: Molt bé, Montse. La paraula es fa zapatua. Llavors, aquest tipus...
0: Me l'apuntaré, perquè...
1: Aquest tipus de menjar, ostres, clar...

0: productes que perden molt.
1: Hi ha molts plats que no... que me'l reservo per fer-los a casa, perquè no...
2: Però sí que fa cuetes de rap, no? Que és espectacular,
1: però, la safata. Però saps què passa? Que la cueta de rap és una cosa que cada divendres s'acaba.
2: Molt bona pinta,
1: cada divendres s'acaba. Llavors, i a part, si no s'acaba, pues, com us he explicat alguna vegada, tinc el meu fill que li encanta
2: la cuina del reaprofitament.
1: No, si amb ell només li, a vegades queden només les patates, i amb ell li porto només les patates, papa, ja peix, no, fill. No,
0: això... Però pot ser que el rap quedi com més malós que
1: sí, perquè el rap, la car del rap és molt més forta.
0: Exacte, jo crec que per això el rap et deixa jugar un parell de dies,
1: exacte,
0: i el Lluç no.
1: Exacte.
2: Però és que de vegades mengem també pels ulls, Nacho?
1: No, a vegades no.
2: Judit, com sempre. Perquè sempre. Tu veus els que passeu per la botiga del Nacho, que té aquell aparador, i veieu totes les cues de rap allà, totes en conjunt, ben col·locadetes, és que dius, ostres, em donen ganes de menjar-ho, Perquè també la presentació és un tema molt important, també,
1: amb
2: menjar.
1: És part de la meva feina, clar. Part de la meva feina és, una vegada ho col·loques, doncs col·locar-ho bé, o com avui la paella, vull dir, les gambes fent d'això, les trossets de llimona ben col·locadets, que després ja la que les de patentes han posat 3 cullerades, ja està tot alterat.
2: Ah, això mateix.
1: Vale, però al principi jo, la meva consciència està tranquil·la, vull deixar correcta.
2: És com l'ensaladilla imperial,
1: L'ensaladilla imperial.
2: També, vull dir, quan la fa amb aquelles safates i poses la senyera i tal, però clar, quan ja demanen racions ja allò... Però bueno, la presentació és molt important, i també que també menges pels ulls, no? Perquè
1: sempre,
2: de vegades
1: sempre.
2: Dius, aquest menjar és que, saps? No us ha passat que això està molt bo, però no et llama tampoc l'atenció.
0: Sí, però bueno, també és veritat que personalment el rap m'agrada molt més que el Lluç. No sé si a vosaltres us passa.
1: Mira,
0: però el rap sempre...
1: Perdona que t'interrompeixi, El rap és el peix que li agrada a la gent que no li agrada el peix.
0: Exacte.
2: Ah, mira aquí.
0: Aquí estic, una present.
1: Sí, és així. El rap és el peix
2: que
1: li
2: agrada. A mi m'agraden molt les sardines, M'encanten.
1: A mi també.
2: Però aquelles grosses, aquelles que, si estan ben fetes...
1: Ara és l'època bona de les sardines, Judit.
2: Pues ja saps, Nacho, al menú, una sardinada...
1: No, faig moltes vegades. El que passa que jo les sardines les faig al forn.
2: Al forn.
1: No, que s'ho queden molt bones, però
2: al
1: forn perquè evito olors, evites que la sardina se t'enganxi a la planxa, llavors les faig al forn, una miqueta d'all, julivert, pebre i sal, una miqueta, i una
2: però
1: miqueta d'oli.
2: Però són boníssimes,
1: I les faig...
0: Ni farina ni res?
1: No, tal qual. I a més, és 18 minuts a 180 graus,
0: Doncs mira, ens ho apuntem també.
2: Ah, també.
0: De vegades ens fa mandra...
2: No fa falta que t'ho apuntis, que vingui el Nacho.
1: No,
0: perquè et dic una cosa, si tinc que estar a casa i passar-les per la paella i després l'olor, tota la casa de sardines, com que se'n troben les ganes. Si és al forn, com tu dius, doncs...
1: I et diré una cosa que et sorprendrà. No fan olor.
2: Al forn no fan olor?
1: No fan olor.
0: Doncs mira, ho farem.
2: Pues és molt important,
1: jo agafo la plata del forn, les col·loco ben col·locadetes, perquè aquella plata ja anirà directament, per no anar movent la sardina amunt i avall, aquella plata anirà directament a l'aparador. Llavors ja les col·loco ben col·locadetes, una miqueta de sal, pebre, all i julivert, si t'agrada, all i julivert, i un bon rajolinet d'oli per
2: sobre. Una cosa, una curiositat, si les poses per una cara...
1: Se't fan per les dues.
2: Sí? Es fan? Ah, val.
1: Sí, no cal bellugar-les, se't fan per les dues.
2: Perquè encens el forn per dalt i per baix, tu.
1: Sí.
2: Vale. No, perquè a vegades tenim...
1: Però no el grill,
2: Vull dir... No, el grill no.
1: Vale.
2: I llavors ens queden perfectes. I amb això quan tardaríem? Un quart d'hora?
1: Sí, un quart d'hora a 180 graus. També depèn del tamany de la sardina, Vull dir, a vegades, l'altre dia la sardina era més petitona que era de costa.
2: Sí.
1: En 10 minuts va ser més que suficient. Vull dir, si és grossa de Galícia, doncs un quart d'hora, 18 minuts.
0: I de sardines, de quin tipus hi ha de sardines? Perquè
2: n'hi ha així petitetes i molt...
0: Sí, però és de Galícia, de la costa, de...
2: Quines
0: millors? Agafem? Quina ens recomanes?
1: A veure, a mi si em preguntes, jo sempre et diré que la millor sardina és la nostra del Mediterrà. La millor sardina, val? Però si tu vols fer una barbacoa i fer sardines, compra la gallega, que és la sardina més grossa.
0: Vale.
2: Clar.
1: Val?
2: És la més... I és gustosa, perquè jo he provat de les petites i les grans, i a mi m'agraden molt més les grans, Això que diuen, bueno, és que no tenen sabor...
1: A mi la petita m'agrada enfarinar-la, i a vegades només li trec el cap i me les menjo senceres.
2: Clar, perquè és que és molt petit. En canvi, l'altra té més carn, no?
1: Sí,
2: és millor.
1: Però és el que dèiem abans. Vull dir, les sardina d'aquí, pescada d'aquí, clar, millor... Si te la menges el dia que has anat al mercat, potser té hores de...
0: I l'altre...
1: Claro.
2: I es nota molt això, eh? Res,

0: proximitat.
1: Exacte. Nacho, alguna coseta més que vulguis compartir?
2: Pues només dir-te que he fet els deures.
1: Sí.
2: El pelagre de Burela actualment està entre 25 i 40 euros al quilo.
1: Què dius?
2: Depenent de la quantitat que hagi pogut pescar aquell dia, el que parlàvem, o depenent de la profunditat on hagin anat els vaixells. I el de la Costa Brava està entre 32 i 42 euros
1: sí,
2: al quilo.
1: Sí, que està menys encara.
2: No, no, està més, entre 32 i 42.
1: I l'altre, el de Galícia?
2: Entre 25 i 40.
1: Ostres, i això que ve de Galícia, no? Vull dir que el viatge és molt més
2: llarg,
1: no?
2: Però, clar, si la diferència és tant en que entre ells pesquen 14 tones a l'any i aquí es pesquen 6...
1: Jo el que em llama molt l'atenció és, per exemple, quan venen aquests vaixells carregats de peix a la llotja del peix. Jo hi he estat alguna vegada, no? I és un món completament que no te l'esperes, perquè a les 4 del matí estan amb les caixes allà i tal i que qual, no? És com un mercat de l'oferta i la demanda, no?
2: Claro, claro.
1: Però allà, per exemple, també hi poden anar-hi els restaurants, els xefs dels restaurants?
2: Per comprar la llotja has d'estar associat. Si el restaurant està associat, doncs podrà comprar la llotja.
1: El Nacho sí. Podria anar-hi o no?
2: Jo...
1: Com a peixater que va ser?
2: No, jo no hi anava, però hi anava el meu cunyat. El meu cunyat està associat. Vale? Llavors el meu cunyat... Bueno, el meu cunyat està associat perquè el seu pare, el meu sogre, estava associat. Llavors el meu sogre tenia un gran avantatge. El meu sogre pensa que té ja a vora 90 anys i fa molts anys que ha estat en aquest món, i el meu sogre el trucava en les barques.
1: Ostres.
2: I li deia, Mingo, portem tanta sardina, Mingo, portem no sé què. I el Mingo deia, guarda-me'n això, guarda-me'n allò, guarda-me'n això. Mira, jo, quan vaig començar a sortir amb la meva dona, al mercat de la Florida, Hospitalet,
1: sí.
2: Jo recordo haver començat a anar a ajudar-los, de peixaters. T'estic parlant de l'any 90, una cosa així. Jo recordo haver vengut un dissabte 30 caixes de sardina de 30 quilos cada una.
1: Ostres, tela marinera,
2: de 30 quilos cada una. Ara és impensable, no. Això. Però per què? Perquè a la Florida hi ha molta gent que és d'Andalusia. I la gent d'Andalusia compra a quilos, comprava a quilos...
0: Els espetos són bocarons, sí. No? No són sardines.
2: No, són sardines.
0: Ah, mira, els espetos són sardines.
2: Però hi havia molta gent d'Andalusia i comprava aquest tipus de peix. I jo recordo caixes de fusta d'aquelles grosses que
1: quasi
2: no podies abocar amb 30 mare quilos, mira. 30 caixes de 30 quilos.
0: Ah, és que els espetos, te'n vas a Andalusia i ja està ple. És molt
1: graciós
0: que estan les sardines com punxades.
2: Bueno, és que els espetos provoquen un problema a Catalunya. I és que tota la sardina, normalment d'un tamany considerable, a l'estiu se'n va a Andalusia.
0: Ah, perquè és que...
2: I aquí, llavors, aquí, llavors,
1: ens quedem
2: sense.
0: Ah, és que veus molt, és com molt habitual veure als restaurants els pinxos de les sardines.
2: Sí, allà a la sorra que et fan al foc i te'l fan, sí.
1: Has pensat de fer espetos, tu, aquest estiu, Nacho?
2: No, jo faig la sardina a la barbacoa.
1: Seria el boom ja, Veient el Nacho allà fora fent espetos.
2: Amb un banyador i una camisa hawaiana.
0: Mira, pel dia aquest que obren per la nit, allà fora, com la fira de la Candelera, és una opció.
2: No donis idees, Montse, que això ho vas contar...
0: Per la fira de la Candelera, no? També fan sardinada, espetos.
2: Tu el que has de fer és...
0: jo em borro de la fira de la Candelera.
2: Aquesta coca de recapte que feu tan bona, doncs posa-li un espeto.
1: No, pot ser els espetos, però de pastisseria.
2: Claro,
1: també estaria bé, no?
2: Que facin de xocolata...
1: També.
0: És que no estic al recinte firal, Nacho. Estic fora.
1: Però jo crec que és una bona idea que en vez de servir entrepans com feu per la fira i tot això, els espetos. Jo crec que triomfaríeu moltíssim, Si algú m'està escoltant...
2: Mira, jo quan vaig inaugurar la peixateria, l'any 2010, me'n recordo que vaig fer una sardinada popular a Cervelló.
1: Ho veus? I va triomfar,
2: vaig,
1: no?
2: Vaig fer a vora 1.000 sardines.
1: Ostres! Imagina't, 1.000...
2: A vora 1.000 sardines. Això l'únic que em va portar és una despesa a la butxaca, perquè després la meitat de gent no m'ha venit a comprar, però bueno...
0: Però la feinada, pobra,
1: però es va sentir satisfet, home.
2: Sí. A vora menys sardines ben fet, i a més a les roses, de les que t'agraden a tu.
1: Ai, sí. Bueno, doncs aviam si quan fas aquesta sardinada ens ho dius que vindrem a comprar, Montse?
0: Jo m'espeto, m'espeto.
1: Espeto. Si no és espeto, no es vamos, Doncs, Nacho, alguna coseta més?
2: No, per avui no.
1: Doncs, mira, ara li donarem pas a la Montse amb aquests postres, que avui no sé el que ens ha preparat.
2: No, jo tampoc.
1: Ara ho sabrem, dintre d'uns minuts. Bé, Bé, doncs ja tenim aquí la Montse, que ja l'heu sentida, perquè està amb això dels espetos, està molt preocupada, eh? Perquè també li ha passat la pilota amb ella dient espetos de pastisseria, que no és una cosa impossible. Però avui de què ens parlaràs, Montse?
0: Doncs fa uns dies en Nacho em va dir: Montse, i ara de què parlaràs? Perquè ja s'han acabat les mones, Sant Jordi, el Dia de la Mare, i encara falta una mica per Sant Joan. I tu, Judit, em vas dir que havies menjat una ensaïmada i t'havia agradat molt. El Nacho també em va dir que li havia agradat molt la de cabell, i dic, doncs avui us porto les ensaïmades.
1: Ai, que bones!
0: A més, és un dolç que serveix per menjar en qualsevol moment del dia. Per exemple, per esmorzar podem menjar la de crema. Per dinar la podem acompanyar de nata. Per berenar, de cabell. I per després de sopar i abans d'anar a dormir, doncs amb una miqueta d'infusions o digestius, doncs amb un trosset d'ensaïmada normal. No crec que ningú sàpiga el que és una ensaïmada, però si algú ho desconeix, és una pasta dolça enrotllada de manera espiral amb sucre llustre per sobre, que té un gust molt característic que s'ha de provar. L'ingredient clau que li dona aquest gust tan característic, entre altres propietats, és el llard de porc, que en mallorquí es diu saïm, i d'aquí ve el nom d'ensaïmada, que no sabíeu.
1: No. Ensaïmada, de saïm.
0: Sí, sí. Doncs el llard de porc, el saïm, com dèiem, és una de les claus de la ensaïmada, perquè li dona moltes característiques. Li dona una textura molt esponjosa i lleugera. Fa que la massa sigui molt elàstica, per tant, quan l'estires, perquè l'has d'estirar molt, molt, molt, molt fina, molt transparent, evita que es trenqui. Li dona aquest sabor tan característic, a un gust com molt mantegós. Permet també que es creïn com capes fines alveolades i ajuda que aguanti més temps tendre. Què necessitem per fer una ensaïmada? Doncs farina de força, aigua, sucre, ous, llevat, el saïm, aquest llard de porc, i sucre llustre per decorar. La fórmula de la ensaïmada sembla simple, però fer-la bé és tot un art. Primer es prepara la massa amb la farina, aigua, sucre, ous i llevat. Aquesta massa s'ha de treballar molt perquè ens quedi molt elàstica i suau. Després es deixa reposar unes hores perquè fermenti una mica i creixi, i quan la massa està preparada s'estira molt, però molt, té que quedar quasi transparent, i s'hi unta el saïm, aquest llard de porc. Una vegada l'hem posat al saïm, s'enrotlla formant un cilindre i finalment es col·loca en forma d'espiral, com tots la veiem sempre, a la safata. Després la tornem a deixar reposar perquè fermenti i la coem al forn. Un cop cuita queda com daurada, queda com torradeta, ¿vale? Esponjosa i lleugera. I només li falta el toc final, que és una bona capa de sucre llustre per sobre. I aquí hi ha gustos. Hi ha qui vol molt sucre i hi ha qui vol poc sucre, no? Però l'habitual és que tingui, doncs, una miqueta de sucre.
2: Molt.
0: I si és farcida, doncs, depèn de l'ingredient, la farem abans amb el saïm o després. Si és cabell d'àngel o crema, la podem posar al mateix moment que posem el saïm. Si no, si és de trufa o nata, doncs tenim que esperar que l'ensaïmada es refredi i l'obrim i la ratllarem. Les ensaïmades són un dels dolços més famosos del Mediterrani, sobretot per la seva vinculació amb les Illes Balears. Quan pensem en ensaïmada, evidentment, pensem en Mallorca, encara que avui dia les podem trobar a molts forns i a pastisseries. Els primers documents parlen d'ensaïmada, sobretot a Mallorca, al segle XVII, però molts historiadors creuen que podia ser encara més antiga el seu origen. Antigament, les ensaïmades es preparaven sobretot en dies importants, festes, celebracions familiars o diumenges especials. No era un dolç que es mengés cada dia, perquè fer-les requeria temps i molta paciència. I, és clar, en aquella època, doncs, no hi havia ni maquinària ni forns moderns, es feia tot a mà. Amb el temps, l'ensaïmada es va convertir, i és avui dia, un símbol de Mallorca. Els turistes visiten les illes i se'n volen emportar una cap a casa, i és el souvenir ideal, doncs, per tenir-lo a casa i degustar-lo amb els amics i familiars. Quan vas a les illes, a l'aeroport està ple de turistes amb una mà a la maleta i l'altra amb no sé quantes ensaïmades lligades amb cordes, i al final jo crec que és una de cada gust, sí. No? Perquè no saps quina escollir i al final molts agafen una de cada gust. De fet, crec que és el producte gastronòmic mallorquí més famós, potser amb la sobrassada de Mallorca, però l'ensaïmada jo crec que la supera, i tant és així que té denominació protegida. L'encima de Mallorca té aquesta denominació d'origen protegida i això significa que per fabricar-les les has de fer a Mallorca i seguir unes normes molt estrictes i concretes. O sigui que és patrimoni gastronòmic, podríem dir. La ensaïmada tradicional de la vida és la que li agrada al Nacho, la de cabell, no és la que t'agrada a tu, és la clàssica i la que molts mallorquins continuen considerant com la millor. Es fa amb una confitura dolça de carbassa filamentosa. No val qualsevol carbassa. Té que ser la carbassa de sidra, que és la que té com uns filaments. Llavors es buida, es neteja, es bull es prepara el cabell d'àngel. Nosaltres, com diu el Nacho, tampoc enganyem i el cabell d'àngel no l'elaborem, si el que el comprem a una empresa que és de molta qualitat i només es dedica a fer fruita confitada i cabell d'àngel. Amb els anys han aparegut altres versions, com aquestes més modernes, que sempre estem dient últimament, com la de Kinder, Fastux, també la de nata i trufa, amb crema cremada també està molt bona, i fins i tot també hi ha combinacions salades com la de sobrassada amb una miqueta de mel. A les pastisseries més famoses de Mallorca, especialment al Palma, hi ha molta cua de gent només per comprar ensaïmades acabades de fer. I moltes receptes passen de generació en generació i cada obrador doncs, defensa que la seva és millor. Però l'ensaïmada no només és típica de Mallorca, a Catalunya també és molt popular des de fa molts anys, sobretot perquè hi ha hagut molta vinculació sempre entre Catalunya i les Illes Balears, i les podem degustar sobretot per esmorzar i berenar. Són ideals també per sucar-les amb xocolata desfeta i amb horchata. També han fet un subproducte que no és una ensaïmada, però és els fartons, que és com una ensaïmada allargadeta, ideal per sucar-les amb horchata. Nosaltres fartons no tenim, però sí tenim ensaïmades i horchata fresca boníssima, o sigui que si voleu venir per berenar ja ho sabeu. I també pues, és molt típic menjar-les amb aniversaris, de postres i amb celebracions en família. I dir-vos que el repte de l'ensaïmada és menjar-te-la sense embrutar-te la samarreta de sucre. Perquè jo cada cop que menjo una ensaïmada m'embruto la samarreta amb el sucre. Però si te l'embrutes no passa res perquè forma part de l'experiència. I sincerament, poques coses hi ha millors que una ensaïmada acabada de fer compartida amb bona companyia. Així que ja sabeu, el proper postre pel diumenge.
1: Què us sembla? Ho deixem aquí i anem a provar aquestes ensaïmades perquè
2: a mi
1: m'ha agafat una gana. El que sí que et volia preguntar, quan fas la massa aquesta, com fas així les rodones, així? Les vas cargolant?
0: No, tu fas com un cilindre. Així,
1: un cilindre i vas donant la volta.
0: I després ja un cop està el cilindre fet és quan ja li dones la volta sobre la safata que la cobres al forn.
2: I Montse, una pregunta. Cruixent o no cruixent?
1: Jo diria que no, a mi no m'agrada cruixent, eh?
0: Mira, l'ensaïmada realment té que quedar com alteta, com alta. Però no sé què passa en aquest poble, ho dic tal qual.
1: Humitat.
0: Que la... No, que la gent les prefereix planes. Llavors, quan les fem altes, com que no sé si és que la veuen molt gran o què passa, que no els hi llama tant i no les agafen tant. I us ho juro que m'ha passat, eh? I quan les veuen més planes...
1: Sí.
0: Més xafades és quan les volen més. Llavors, les volen més toves...
2: Més cruixents.
0: No, menys cruixents i més planetes.
2: Saps què passa, crec jo? Que quan són altes i tu l'agafes amb els dits per trencar-la, per sucar-la, se't desmicula tota.
1: Sí.
2: Quan és més baixeta, no se't desmicula tant.
0: On serà aquest el motiu?
2: A mi m'és igual, eh? Si alta o baixa, no tinc problemes.
1: Aquí...
2: I la de sobrassada, que tu feies ganyotes... La de
1: és que no m'agrada la sobrassada.
2: La sobrassada amb mel
1: Ganacho,
2: és boníssima.
1: Que no m'agrada la sobrassada.
0: M'encanta. Hi ha la sobrassada de Mallorca amb mel.
2: Jo sóc capaç d'agafar
1: una... mel, diu.
2: Sí, sóc capaç d'agafar una sobrassada i embolicar-me-la tota junta així i menjar-me-la.
1: Ni les olives negres ni la sobrassada, eh? No, que em fan molta mania. El que anava a dir és que aquí Molins de Rei, a part de les ensaïmades, que molt bones de la pastisseria Arenas, que ho vam comentar-ho, també hi ha el forn al Pont.
0: Sí,
1: el forn al Pont, les ensaïmades que fa, que són, t'encantarien perquè són així de grans, són boníssimes. I dius, ostres, i les fan de cabell d'àngel, de sobrassada, de crema, les fan sense res, però a la gent li encanta, i els que m'esteu escoltant i l'heu provada, en donareu la raó, però és una maxi
0: encimada. Sí, nosaltres també les fem el cap de setmana, només, eh? El cap de setmana sí que les fem farcides de nata i de cabell, i també veniu a provar-les.
1: Perquè és una pasta que diria ser senzilla, no? Però és que depèn de on te la vagis a comprar, o t'agrada o no t'agrada, perquè aviam, aquestes que són industrials es nota que, vull dir, estan així, no? Però tu em donaràs la raó, Nacho, que quan vas menjar-te l'enciamada era bocata di cardinale, eh?
2: No, sí.
1: Perquè t'haguessis menjat dos o tres seguides, eh?
2: Segur.
1: Perquè estava molt bé de textura, te la menjaves a gust, notaves aquell, eh?
0: El saïm.
1: El saïm, aquest.
2: A més, vas deixant la part del mig, que és la part del mig, la vas deixant pel final.
1: I tu dius, que no s'acabi. Però s'acaba, eh, l'enciamada. També n'hi ha aquestes que són... Teniu aquestes que són individuals?
0: Sí, la tenim amb el que és petiteta.
1: Sí.
0: La individual, i doncs la gran, que la fem sobretot el cap de setmana, i doncs la farcim, doncs, de nata sobretot, i la de cabell. A mi la que més m'agrada és la de cabell, estic amb el Nach.
1: Home, a mi, què vols que et digui?
0: Però i m'agraden més les meves que les de Mallorca, eh? Això ho haig de dir, perquè les altres porten molt, molt conservant. Clar, nosaltres les coem i les venem i la gent se la menja el mateix dia.
1: Clar, de Mallorca.
0: I les de Mallorca tenen que durar molts dies.
1: No, les posen
0: i per mi tenen molt gust a conservant.
1: No, i quan arribes aquí tampoc tu quan ho obres i al cap d'un dia així estan ja una mica seques, eh?
0: No, seques no, eh? Seca, jo no les he trobat seques, però sí que és veritat que jo li noto una mica el gust de conservant, però d'altres maneres està molt bona, eh? No, no és per...
1: No, ens les mengem igual.
0: Exacte.
1: No? Aquí també, aviam, hi havia una qüestió que he fet una recerca. Diu que també hi ha enciamades en forma de trenes. No sé si ho havia sentit mai tu i jo.
0: Sí, té un nom, eh? Té un nom.
1: Aviam, deixa'm mirar. Espiral, es diuen estrongellada.
0: Exacte, sí.
1: Estrongellada. Ai, imagina't.
0: No sé si és el forn de la soca...
1: perquè
0: que les fa.
1: Forma, a més, també
2: jo
1: és pot...
2: que en forma de tren el que havia vist a Calafell, una pastisseria a Calafell, no era l'enciamada, era com si et mengessis un croissant.
1: Ah.
2: Un croissant era un croissant trenat, però la pasta era més aviat un croissant.
0: Jo, nosaltres ho hem fet. Pasta de croissant trenada amb cabell d'àngel també ho hem fet. Sí.
1: Aquí també diu que, a part de... de sobrassada, hi pots posar morcilla. Ja és
0: no,
1: massa,
0: morcilla
1: això,
0: no, eh?
1: Ja és massa, eh?
0: No, morcilla no, ens quedem de sobrassada.
1: A més, aquí et posa també els llocs de Mallorca, on les pots trobar, Barcelona també, i un preu que oscil·la entre 10 i 20 euros. Deu ser...
0: La normal.
1: La normal, eh? Doncs a mi m'encanten les enciamades, eh? A tu també t'encanten, no?
2: A mi també, a mi tot el dolç m'encanta.
1: Tot el dolç, però
2: mira,
1: no podem menjar gaire.
2: Però fixa't una cosa, dissabte vaig estar esmorzant aquí a casa teva.
0: No et vaig veure i ja estava jo, eh?
2: Doncs vaig estar esmorzant a casa teva, eren les 9 o una cosa així com vaig anar, i al final vaig acabar esmorzant un vegetal de tonyina.
1: Ah, també estava bo, eh?
2: Amb un pa d'aquell que té pipes i té de tot.
1: Un pa de cereals.
0: Un altre dia t'agafes una mini ensaïmada i acompanyes el cafè amb la mini ensaïmada.
2: I el que vaig veure, que feia molt de temps que no veia, és el brioix.
1: Ah, el brioix.
2: Perquè vaig convidar una companya a esmorzar, no és cap de les que normalment estan, una que va venir aquest dissabte, i ella va agafar un brioix de salmó.
0: Ah, sí.
2: I el va agafar perquè em va dir, ostres, Nacho, hace mucho tiempo que no veo esta pasta. Digo, bueno, pídetela, se te viene de gusto.
1: Que a vegades...
2: El brioix no es fa com abans, eh?
1: No. Però és que l'altre dia també parlaven de les Sares i del biscuit de la reina, aquests noms que es posaven, no? I tu ara, depèn de quina pastisseria, dius, posi'm un biscuit de la reina, i et diuen, no sé el que és això. S'estan perdent també el nom de...
0: És que les pastisseries en general s'estan perdent molt, perquè el que trobem ara ja no són pastisseries, o sigui, pastisseries de les de tota la vida queden molt poquetes, llestimosament.
1: Sí, però bueno, i les que són molt, molt poquetes, que fan poca producció, doncs bueno. Però ens agrada anar a la pastisseria a l'Arenes, perquè entres allà, tenen aquells mostradors que dius...
2: No te l'acabes.
1: Qui m'hi com?
2: Jo vaig arribar cansat, eh? Quan vaig anar a pagar al final estava cansat ja.
1: No, però és que és el que deia, menges pels ulls, no? Dius, ostres, no sé què escollir, aquells pastissos de fruita, sobretot el de Sant Jordi, et va encantar, no?, el musaquell de Sant Jordi, en forma de rosa, estava boníssim. Allò era un moment celestial, eh? Jo quan me'l vaig menjar, era un moment de veritat, eh? I jo crec que jo en una altra vida vaig ser pastissera, jo, perquè m'encanten. Alguna coseta més?
0: Doncs no.
1: Li diré a l'Eli, aviam si vol posar una miqueta de música, que no sorprenda, no?
2: Sorprende-nos, Eli.
1: I després us parlaré que entre els cuiners i els pastissers, en què feu una feina molt bona, teniu moltes diferències a la manera de preparar les coses. ¿Vale? Ja us ho he dit, eh? Faré preguntes, eh, Nacho?
2: Com sempre.
1: Posem música? Vinga, som-hi.

0: Bé, em sembla que no m'has entès, Eli, que posem una miqueta de música, una música... Però és igual, no passa res, no passa res. Vale. Doncs us he comentat que tant els cuiners com els pastissers teniu unes diferències a l'hora d'enfrontar amb la vostra feina. Per exemple, el marge d'error. Amb els cuiners teniu la llibertat de rectificar. Si hi ha una salsa que és molt àcida, hi afegiu sucre. Si està massa espessa, hi afegiu brou. El tast constant permet ajustar el plat fins a l'últim segon. En canvi, els pastissers no hi ha marxa enrere. Un cop el pastís és a dins del forn, la sort està tirada. Si t'equivoques per 5 grams de llevat o la temperatura del forn és 10 graus superior, el resultat serà un desastre que no podràs arreglar. Em doneu la raó amb això?
1: Sí, sí. Només hi ha una cosa que no té marxa enrere amb el cuiner. La sal.
0: La sal. Però diu que si la salsa està massa àcida, li afegeixes sucre. I si està massa espessa, brou. El sal ja és una altra cosa, sal, eh? Ja no ho pots arreglar.
1: Però la resta està igual. Home, i el forn, en el nostre cas, també és igual. És a dir, si tu poses un menjar al forn i no el deixes a la temperatura adient, segurament se pot cremar. Si el deixes amb menys, bueno, trigarà més en fer-se.
0: Després, l'ordre i el mètode. El cuiner treballa sovint sota la pressió del servei. Comandes immediates. Teniu pressió. És un cas controlat on impera la velocitat i la reacció. No és el teu cas, Nacho, però bueno, és això.
1: Bueno, a vegades sí.
0: El pastisser. El seu és el de la planificació, com moltes vegades ens ha explicat la Montse. Treballa en gramatges exactes, fórmules no receptes i temps de repòs estricte. L'ordre i la neteja són gairebé obsessius, perquè qualsevol resta d'impuresa pot arruïnar, per exemple, un merengue.
2: Totalment.
0: Veus?
2: Totalment.
0: Ho veieu?
2: Però també n'estem puntualitat i també tenim pressió, perquè que ens ho diguin el dia de les coques de Sant Joan, que tens que treure endavant un munt de comandes i tenen que sortir totes.
0: Però el vostre és... Això que diuen, no? La planificació, perquè dieu un dia especial, sabem que podem vendre el dia de les mones tant i ells ho tenen ja tot planificat.
2: Exacte, nosaltres, que jo tinc que tenir una... O sigui, nosaltres fem el dilluns una llista de compra que ens arriba dimarts o dimecres i aquella setmana tenim que planificar el que es fa. I clar, evidentment, després durant la setmana anem treballant, però jo tinc que tenir els ingredients ja a la botiga, de tot que les farines, ja, perquè tot no és d'avui per a mañana, no. Moltes coses són productes frescos.
0: El cuiner seria la rapidesa i el servei, i vosaltres seria la planificació. Uh-huh. Després en diem les eines i la química. Les seves eines, els cuiners, el foc, el ganivet i el paladar. Estàs d'acord, Nacho?
1: Totalment.
0: O afegiries una altra?
1: L'espàtula, per anar remenant.
0: Bueno, es basa en la transformació de proteïnes i vegetals mitjançant la calor, que és el cuinat. I, en canvi, les pastisseries, les seves eines són la bàscula, uh-huh, el termòmetre i la màniga pastissera. Uh-huh. Algun que vulguis afegir, o amb aquests ja més o menys?
2: Més o menys.
0: El seu treball és pura química, els pastissers. Ha de saber com reacciona el gluten, com cristal·litza el sucre o com emulsiona el greix de la mantega.
2: Uh-huh.
0: Mare
2: Tantes
0: meva,
2: coses.
0: Mare meva. Que us estic ensenyant avui.
1: La bàscula també és molt important per un cuiner.
0: També.
1: Jo tinc a la cuina una bàscula d'aquestes de precisió, perquè bueno, la sal moltes vegades té que pesar, o quan fas algun tipus de menjar, o quan preparo un llegum, el bicarbonat que se li posa sí que té que ser una quantitat correcta, encara que no tal com ella, però sí, la bàscula és important també per nosaltres.
0: Bé, i per acabar, perquè ja ens queda molt un minut, em sembla, la percepció del temps. El cuiner viu el present. Els plats s'han de cuinar i servir en pocs minuts perquè arribin calents a la taula. Això no és el cas del Nacho, però bueno.
1: Però és així, sí.
0: El pastisser viu en el futur. El que prepara avui, masses fermentades, mousse i gelats, sovint no es menjaran fins aquí de 12 a 14 hores, després de passar per processos de congelació o repòs. Mm-hmm. I és això.
2: Sí.
0: És que sóc una Wikipedia, jo, eh?
1: Sí.
0: No sabíeu que havíeu diferències?
1: Bueno, jo ho deduïa, no sé per què.
0: Ho deduïes.
1: Sí.
0: Però us complementeu, eh? El cuiner i la pastisseria us complementeu
1: bueno,
0: molt
1: bé,
0: eh?
1: De fet, els bons restaurants tenen cuiners i pastissers.
0: Exacte. Doncs alguna cosa que vulgueu afegir, no et pregunto, Nacho, que ens portaràs la setmana que ve, i a la Montse tampoc, perquè sempre nos sorprende, eh? Sempre, sempre, eh? Però les ensiamades avui eren per tu, eh?
1: Doncs sí, li agraeixo.
0: Doncs fins avui, fins aquí el programa d'avui, espero que us hagi agradat. Nosaltres, la veritat, que ens ho hem passat molt bé, en bona companyia, i hem après moltes coses, oi que sí?
1: I tant.
0: I res més, fins la setmana que ve, i us deixeu amb una cançó. Gràcies, Nacho, gràcies, Montse.
2: A tu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, us parla Mercè Rubí. Ser dia de vaga avui dels docents aquesta setmana. Continuen les mobilitzacions territorials a mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes, fins a tallar la C25 i la C16. Hores d'ara, fins a a les 5 de la tarda, de part d'Educació, ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia, entre Educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
2: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
1: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable de Unió de Pagesos.
3: Per motius d'agenda, no se'ns contesta res en tot el període d'estiueny. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
1: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès. Això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.
4: Informació local.
5: La grupa celebra la festa de la primavera aquest dissabte. L'activitat es farà a la plaça de l'Església a partir de les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals per equips, a 6:45 ballada de sardanes, a les 9 comença el cercavila de diables des de la seu de la grupa fins a la plaça de l'Església, on hi haurà la focarrada, i després a partir de 10:15 música amb DJs fins a la 1 de la matinada. I aquest cap de setmana hi ha activitats extraordinàries a motiu del Dia Internacional dels Museus. El Museu del Renaixement, dissabte al matí a 11:45, visita comentada gratuïta. A la tarda, a 4:45, activitat familiar amb la Remolina, i des de les 3 de la tarda, que hi ha portes obertes fins a la mitjanit. Es destaca l'activitat Les Músiques de Petrarca, a la sala del Gran Tapís, unes activitats, unes sessions, 3, a les 8, a les 9 i a les 10, amb música i recital poètic amb poesia de Petrarca. I el diumenge, visita comentada gratuïta també a 4:45 de la tarda, i durant tot el dia portes obertes. Al Museu de Can Ametller, dissabte a la nit també nit màgica amb visita teatralitzada de 7 a 9, i diumenge també portes obertes tant al Museu de Can Ametller com al Museu del carrer Pintor Fortuny, a més el del Museu del Renaixement, de 10 a 2 i de 5 a 8. Diumenge l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTB-fòbia a les 12 del migdia al racó de Sònia Rescalvo, al carrer Canal de la Infanta. Després de la lectura hi haurà ofrena floral i actuació poètica. També diumenge a Molins de Jocs organitza una sessió de jocs de taula als baixos de la biblioteca al Molí durant tot el dia, amb 50 taules on hi haurà jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. I diumenge a la tarda la xarxa d'espectacle infantil i juvenil fa una proposta, de fet l'últim espectacle de final de temporada, el diumenge a 6:45 de la tarda i a l'exterior a la pista de la Penny, amb la companyia Professor Caroli i l'espectacle L'Home Roda. Diumenge a la tarda, entrades anticipades a Entràpolis o a la taquilla de la Penny. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui, dijous, és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: de cuina i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Soc la Sílvia Amorós i torno a estar aquí amb aquest misteri de la vida. Aquesta vegada tenim una convidada que compartirà sobre un dels instints més bàsics i primaris que formen part del desenvolupament humà, la nutrició. La nutrició no només té a veure amb el que mengem i com ens alimentem, té a veure amb els afectes, amb les mirades, les carícies fetes des del cor i el lloc més genuí de les mostres d'afecte entre les persones. És una etapa molt, molt important a la vida de l'ésser humà, l'etapa d'oralitat, que es desvetlla, com us deia, en aquest procés de desenvolupament i creixement. En les primeres fases del desenvolupament de la persona, tot allò que es dona al nadó, sigui lactància o no, sigui menjar triturat o sencer, així com el contacte, les carícies, l'afecte, l'amor en majúscules, el carinyo, l'estima, la comprensió i l'escolta, tot això contribueix a la seva construcció i va donant forma en molts aspectes a la criatura, que és un mamífer. Neix d'un ventre en el que ha estat en contacte amb un altre ser de la seva espècie. En aquesta etapa oral que necessitem que aquestes necessitats bàsiques i instintives siguin ateses, per tal de generar seguretat, que és l'instint número 1 de qualsevol mamífer, sentir-se segur. La nutrició, juntament amb el contacte, és un dels grans pilars d'un desenvolupament saludable que permet créixer com a persones equilibrades, tranquil·les i serenes, i saber que no està sol, cosa que en el mamífer vulnerable que som, les persones en néixer, és necessària. Així que, com veieu, comencem ben fort. Així que us convido a escoltar una persona que va connectar amb aquest món de la nutrició des de ben jove, o potser una mica més tard, però curiosament no va ser per ella mateixa aquesta referència inicial amb el món nutrici, sinó amb una persona de la seva família amb qui compartia estones on menjar, companyia, gaudi i alegria es conjugaven alhora. Referències que queden a nosaltres, en aquest cas, des d'una impronta positiva. Això va permetre que aquesta criatura, la nostra convidada, fes uns aprenentatges que més endavant va reconèixer com a propis i així, al llarg del seu creixement, va descobrir un interès profund per formar-se en l'àmbit de la nutrició. Per tant, no ocuparem més espai amb la presentació i començarem escoltant una de les músiques que ella mateixa ha triat. Sembla ser que és una de les més importants que ella ha escoltat a la seva vida i que també ens comentarà què li inspiren o què li aporten o commouen. Perquè, com ja sabeu, aquest és un espai on les persones ens donem a conèixer no només pel que diem, sinó pel que ens fa sentir, també per les coses que ens fan sentir, una música, una lectura, una pel·lícula o un moment significatiu que ens ha inspirat i ens ha obert finestres cap a nous aprenentatges. Així doncs, us presento a la Mònica. Mònica, benvinguda al programa del Misteri de la Vida.
1: Hola, molt bona tarda. Què tal? Moltes gràcies per convidar-me en aquest espai.

0: Doncs Mònica, La Luz Casal, per què vas triar aquesta cançó i què significa per tu La Luz Casal?
1: Mira, per mi La Luz Casal, i m'agrada molt que hagis triat, com t'he dit abans a l'entrar, que l'hagis triat com a primera, no?, opció de començar l'entrevista, és perquè l'he seguit des de que jo era super, super joveneta. O sigui, jo crec que va ser de les primeres cantants que a mi em va cautivar, no? Allò de dir, em va seduir moltíssim. I jo he anat amb mil concerts de La Luz Casal, l'he anat seguint al llarg de la vida, i encara a dia d'avui, pues, sí, o sigui, l'he anat seguint. I m'encanta. O sigui, és una dona que la seva personalitat, el seu caràcter, la seva força, perquè és una tia que té molt...
0: És gallega, em penso.
1: És galega, sí, sí, és galega. És de Boimorto. És un poblet petit. Que sí. Ara, quan vaig estar fent el Camino de Santiago fa un parell d'anys, vaig passar per allà i tot. Vaig
0: anar al seu poble. I vas connectar amb ella. Vas dir, mira,
1: bueno,
0: d'aquí és mi cantante.
1: Bueno, voy a ir, saps? Ja que estic per allà dalt, pues vaig cap allà i conec el lloc on ha nascut, no?
0: Fixa't persones amb tant talent, no? Que sí. A vegades poden sortir aquests talents i desvetllar-se a nivell mundial, perquè sí. Jo crec que és una cantant que és coneguda també a nivell mundial, perquè també ha fet pel·lícules de l'Almodóvar, no?, que ella ha cantat.
1: Sí, és...
0: Pues això, que no se sap mai d'on pot néixer aquesta llavor que pot arribar a tot arreu, no?
1: Sí, i que de cop, bueno, és això, que et connecta i que és una persona que... Pues que a la vez a mi sempre m'ha agradat. I llavors, mira, vaig pensar, va, una música, pues, em va venir La Luz Casal, tinc moltes, vull dir que a mi m'agrada.
0: No, sí, sí, ja, et vaig demanar, sí, em vas dir moltes coses.
1: Jo escolto molta música i m'agrada, bueno, tinc molts cantants, ells que m'agraden, però és veritat que La Luz Casal em connecta.
0: Molt bé, i aquesta cançó en concret?
1: I El Rojo de l'Amanecer, perquè és una cançó que és com molt esperançadora, tot i que... si l'escoltes és una ruptura i tal, però sí que és veritat que és molt esperançadora, i jo sóc una persona molt optimista així en general.
0: ara et coneixerem
1: pues, jo posar El Rojo de l'Amanecer és com abrir les ventanes,
0: sí,
1: no?
0: I
1: a l'inici d'algo, no? I veure el sol al matí i el rojo ese, no?
0: Per mi és
1: el moment més bonic del dia, no?
0: Per mi sí.
1: El Rojo de l'Amanecer, per a mi també.
0: Perquè és com que tens tot el dia per viure el que hagis de viure.
1: Sí, a mi també. A mi és el que m'agrada més de la vida, llevar-me al matí. Tu pots creure? Sí, m'encanta.
0: Hi ha persones que se'ls hi fa dur.
1: Ja, però a mi...
0: Sembla que a nosaltres ens inspira.
1: A mi m'inspira molt llevar-me al matí. Allà on sigui, m'és igual.
0: Fantàstic. Doncs molt bé. Doncs això, aquesta música que hem triat, una d'elles, no? I tal, doncs ens ajudarà a poder anar entrant a poc amb... Jo sempre dic en aquest programa que les músiques també parlen de vosaltres, no? I per això també m'agrada que parleu de per què heu triat aquesta, perquè així és com que les persones que ens esteu escoltant conegueu el carisma o el tarannà de la persona que hem portat aquí, en aquest cas per parlar d'algú que té a veure amb els aliments, no? Llavors, començarem a parlar dels teus orígens, ho farem amb una música que jo sé que també et porta cap a un lloc de centrar-te, no? Perquè també us demano una música que us ajudi a centrar-me. I que vas triar una música de piano, flow piano, no?
1: Sí, flow piano, perquè l'he descobert fa poc a través d'una amiga i que m'agrada molt, bueno, m'agrada molt escoltar piano, en general, sí. O sigui, això em baixa molt. Jo sóc una persona
0: molt
1: activa i molt...
0: Sembla que acabes de venir de córrer una marató,
1: Sí. Mà o menys. No, però és veritat que sóc una persona com molt energètica. I a vegades no tinc fin, que digo jo, no? El dia estic com amb molta revolució. I a vegades sí que m'agrada posar-me, quan estic treballant o quan estic amb coses que he de centrar-me, posar-me música de piano em fa connectar molt. O sigui, em fa com estar... Se'm calma la ment, saps? És com un bàlsam.
0: Doncs si hi ha persones que ens estan escoltant que els hi passa això, que sempre estan disparades, aviam si tu els hi pots ara donar aquesta referència.
1: A veure...

0: doncs amb aquesta música que ha estat com una toma de tierra, parla'ns dels teus orígens i del teu recorregut vital fins a dia d'avui i això que comprenem i que veiem, bueno, jo ho estic veient com a Mònica.
1: Doncs mira, jo vaig néixer a Terrassa, soc terrassenca, fa gairebé ja, aviat 51 anys, ni més ni menys. Jo soc de del Pedro i la Eloisa, els meus pares. Són andalusos. Ells van venir aquí a Catalunya molt jovenets. El meu pare tenia 13 i la meva mare 14.
0: Uau, que joves.
1: Sí, es van conèixer aquí, a Catalunya, i de seguida s'echaron novios, que me dicen ellos, i es van casar que teníem 20 anys, 21, 22, molt joves. I ens van tenir joves. Bueno, el que també abans... és així, no? Jo crec
0: jo
1: que les nostres generacions...
0: La meva mare era molt joveneta.
1: Sí, 23, 21. 24, em va tenir ma mare, més o menys. I els meus pares tenen aquesta energia. Són andalusos, o sigui, tenen una energia vital, brutal. Són alegres, molt alegres. I això ens ho han transmet molt a mi, a la meva germana. L'alegria aquesta de viure i de saber fer-ho, no? També de treballar molt, perquè ells són molt treballadors. Òbviament van venir aquí a Catalunya
0: a buscar feina
1: i tal, i van fer tot un recorregut molt maco. Vull dir que el meu pare i ma mare es van espavilar molt i vam tenir negoci durant molts anys, que jo m'he criat allà al negoci dels meus pares des de ben petita.
0: I despatxant pujant tamboret,
1: sí,
0: no?
1: Despatxant, sí. Bueno, havia de pujar el tamboret perquè amb 9 o 10 anys que tenien el negoci i jo no arribava, clar, jo era molt baixeta. Era una nena petita. Llavors no arribava i em posaven una cadireta i jo allà despatxava, saps? Tot. I a mi sempre m'ha agradat molt, el tracte amb la gent i el xerrar, el comunicar, m'agrada molt.
0: De fet, això va sortir a través d'una visita, no? al teu despatx, no? A la teva consulta com a nutricionista.
1: Exacte.
0: Que et vaig dir, escolta,
1: sí,
0: et vindries a fer un programa,
1: sí,
0: de ràdio.
1: Sí, exacte, no?
0: I ràpidament ja et vas pujar al tren.
1: Claro, ni más ni menos.
0: D'aquesta proximitat que transmets, no?
1: Sí,
0: també,
1: sí, sí,
0: com a professional i també com a persona, evidentment.
1: I bueno, i això, i els meus pares, pues, sempre han estat persones que ens han acompanyat. Tant a mi com a la meva germana ens han acompanyat, han respectat molt el que nosaltres hem volgut a la vida.
0: Us han donat ales.
1: I ens han donat ales i ens han ensenyat molt i ens han transmès, doncs, això, aquests valors de viure la vida de la millor manera. I sempre amb molta alegria i jo he estat una persona de peque molt feliç i ara continuo sent feliç. Vull dir que jo quan em pregunten què tal, com estàs? I jo sempre dic, muy bien, però perquè en realitat no...
0: És com et sents.
1: És com em sento. Tinc dies, segurament com tothom, però poden ser dies així molt puntuals, no?
0: Què t'ajuda quan és un dia que així, que dius, tinc dies?
1: Quan tinc dies, a mi quan tinc dies que no estic del tot allò... Com jo estic sempre amb aquesta energia, jo el que faig és sortir a fora, a sortir, que em dongui l'aire, que em dongui el sol, fer esport.
0: Et revifa.
1: Em revifa i em fa connectar molt. La natura em fa connectar.
0: Tu ets la primera persona que en aquest espai del misteri de la vida parlen de la necessitat de la natura per connectar-se. Tot
1: sí.
0: I que l'altre dia vaig conèixer una persona que deia que l'abrumava. Dic, clar, és que és com un amplificador la natura. No?
1: Sí, t'amplifica tot allò que... que tens, no?
0: Sí, correcte. Així
1: bueno,
0: és.
1: Ens connecta amb els nostres ancestres, totalment.
0: Sí, sí.
1: El verd, l'aire, el sol...
0: El riu,
1: l'aigua, el mar... I la veritat és que a mi és el que més em connecta. O sigui que si tinc un dia així que no...
0: No estàs molt fina.
1: Vaig a fora. A fora. Dic, vinga, pa fora.
0: A ventilar-se un poc.
1: A ventilar-se un poc. Sí,
0: i situar-se de nou.
1: Exacte.
0: Sé que tens records també dels teus avis, que aquí anem cap al lloc de la nutrició, no?
1: Jo... Bueno, sí, jo, a mi em vas preguntar què te connecta con, o com vas començar o com arribes fins aquí on estàs, no? A dedicar-te a la dietètica, a la nutrició, a la PNI, a la psiconeuroimmunologia, que bueno, podem parlar, si vols.
0: I tant, sí, està previst que parlem.
1: Bueno, a mi t'he de dir que sempre m'ha agradat molt aquest món, tot i que he fet mil coses a la meva vida. Jo era molt inquieta i he fet moltes coses, però, i de fet ja la nutrició, la dietètica, la vaig estudiar de més gran. Jo tenia 35 anys, crec, o 34 o 35 anys, i després d'haver fet altres coses. Però vaig anar per aquí perquè sempre m'havia cridat l'atenció, sempre m'havia cuidat i sempre he anat a buscar el cuidar-ho amb el menjar, en fer-ho maco, en fer-ho bonic. Jo sempre m'he fixat molt amb la meva àvia.
0: Ah, això.
1: Amb la Juana. Amb la Juana, no? Que feia la millor truita de patates del món. Jo ara intento imitar-la. Ah. Intento sempre, quan faig una truita de patates, sempre dic, a veure si em surt igual...
0: Que la Juana.
1: Que la Juana.
0: Jo crec que aquí va ser la llavor, per això abans ho anunciava així, sí, de dir, no? Jo crec que no eres conscient que jo se t'estava ja calant d'on,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ella, pues, a part de la truita de patates, també pues, els potajes, perquè també era andalusa, clar, i tot el que ens feia aliments, que d'aquí el meu nom... D'aquí que jo...
0: Mònica Bons Aliments.
1: Mònica Bons Aliments. D'aquí el nom, no? De dir, què necessitem per estar bé? Necessitem bons aliments. Bons aliments i també com els mengem, amb quin moment, amb quina situació, amb quina companyia. A vegades el mateix aliment, d'una manera o d'una altra, i senta diferent, saps? Segons com te'l mengis. Vull dir, però al final el que hem de triar a la vida és menjar aliments, per estar bé en general, eh? Perquè ara està com molt... malauradament està com de moda, més que de moda, que hi ha tota aquesta indústria al darrere que ens vol estalviar temps i tot el tema precuinats, productes que ens fan més mal que bé, no? I que al final triem perquè no tenim temps, mengem qualsevol cosa, tal, no sé què... I això
0: després estem deprimits.
1: I després això es va acumulant, no? De dir, perquè si ho fas un dia no passa res, si ho fas dos tampoc, però si és el teu sistema de vida, al final, òbviament, aquesta nutrició et porta a l'estar...
0: Maldita, jo crec que maldita nutrició.
1: Sí, bueno, aquesta...
0: Mal anomenada.
1: Mal anomenada perquè sí, perquè realment no endodreix, no? Sinó que, bueno, més aviat, tot el contrari, et treu molta energia, no? Tots aquests productes i demés. Però, bueno, llavors jo sempre dic, què necessitem per estar bé? Pues necessitem cuidar una mica mínimament el que mengem cada dia, cuinar-nos una mica cada dia, no? I jo sé que s'entren dinàmiques com ara, no? Nosaltres que hem arribat aquí les dues, com empreses corrents...
0: Com si vinguéramos con un tornado.
1: I entonces me dices, bueno, es que igual, ara jo et pregunto i em diràs, es que jo ni he comido, no? O sigui, perquè...
0: Dos ous,
1: no? Però bueno, almenys són huevos, no?
0: I alguna nou ha caigut també.
1: Bueno, pues ja està, no està mal.
0: Però
1: que és veritat que a vegades anem amb tantes presses que se'ns oblida, i és un acte tan important, el menjar, tan important, i això les nostres àvies ho feien molt bé, no? I no tenien, potser els medis que tenim ara, ni els súpers, ni les botigues,
0: ni els focs així tan ràpids.
1: Però cada dia teníem el nostre plat de menjar allà, i eren aliments, i era calma també, perquè a l'hora de dinar esperava, no? Jo dinava molts dies a casa dels meus avis i venien els meus cosins o la meva germana o tant, ens ajuntàvem molt a casa dels meus avis. Era un lloc de...
0: Era un club social,
1: la veritat és que sí, que sí, ara ho penso. Després de l'escola anàvem allà, a berenar, no sé què.
0: Sí,
1: no.
0: Jo ho recordo també.
1: Vull dir, no,
0: a casa on estava la meva àvia, eren les meves cosines, els meus cosins, els meus
1: tiets. Havia tant la cultura dels extraescolars, que ara, no? Ara els xavals es queden als extraescolars, a l'inglès, al no sé quanto, al tal. Nosaltres no teníem tot això, tampoc.
0: Era diferent.
1: No? Era diferent. Llavors anàvem a casa dels avis, i d'aquí al carrer, i d'aquí tal, i amb la bicicleta, i no sé què, i

0: un apartament molt petitet, però al costat del mar, i els meus avis també tenien allà una casa dels meus tiets, i allà hi anàvem. O sigui, s'acabava l'escola i anàvem tots els cosins cap allà.
1: Imagina't.
0: I ens quedàvem allà.
1: Eren les colònies. Les colònies d'abans eren això.
0: Ens ho passàvem superbé. Sí, con los primos i tal, i tot per la playa. I ens ho passàvem super, superbé.
1: Clar,
0: sí,
1: clar.
0: Tinc una connexió especial amb aquell lloc, també, vull dir, amb Roda de Barà, perquè he estiuejat molts anys.
1: Molta gent, coincidit que m'han dit que van estiuejar, vull dir que us juntàveu uns quants per allà,
0: Sí, allà està ple de terrassencs i gent del Vallès.
1: Sí, gent d'aquesta persona era de Sant Sadurní d'Anoia. Bueno, sí, bueno. Sí, era des d'allà, però també baixaven cap allà. Bueno, els hi queda més a prop, és cert, Doncs molt bé, t'has dedicat a moltes coses, deies, i jo sé que vas també a partir de lo que vas... perquè sembla que els teus pares tenien una botiga de teixits.
0: Sí, ells tenien llibreria, van tenir llibreria molts anys, i després botiga de teixits. O sigui, però el meu pare es dedicava al tèxtil, treballava en una empresa tèxtil, i va començar a portar teles també allà a la llibreria, no sé quantos, i vam començar com el negoci allà, però després vam fer com un apartat i tal, que també es venien teixits. Era molt curiós, casa meva, i estàvem tot el dia allà.
1: Van veure coses, la necessitat?
0: Van veure la necessitat i van... Sí. I la veritat és que ens va anar molt bé durant molts anys. Nosaltres, gràcies, i els meus pares, pues, tot el que tenen i el que han fet a la vida és gràcies a... Bueno, que hem treballat molt.
1: Sí.
0: Tot el dia allà.
1: Però bueno, segurament els agradava.
0: Però els agradava molt, perquè ells també són, pues, això, estar molt en el present i de tractar molt amb les persones, són oberts, i sí que jo els he vist disfrutar molt de la vida, no? El meu pare també seguia treballant a l'empresa que treballava del tèxtil, o sigui, ell ho combinava, no? I ma mare portava el negoci.
1: Clar, perquè Terrassa era 100% de teixits.
0: Clar, Terrassa era el tèxtil, clar. I jo després, a l'any 2001, crec que va ser... Sí, 2000 o 2001, em vaig muntar un negociet també de teixits, i el vaig tenir 15 anys. No té, o sigui, imagina't. Jo ara ho penso, però molts anys. Doncs 15 anys vaig estar.
1: Però deuries estar gaudint-ho també.
0: Sí.
1: I també és el que coneixies, que això passa molt.
0: Clar, jo ho coneixia, jo tenia l'experiència, m'agraden molt els teixits també, com que ho he viscut molt, i entenc molt, m'agrada molt i ho entenc, vull dir que et sé dir el tipus de teixit, no sé què tal. Bueno, clar, vaig aprendre moltíssim també, clar, molts anys.
1: Però des de petitona, a més a més.
0: Sí, des de petita ja estava jo allà amb tres rulos de teixits.
1: Esto es satén, esto es...
0: Esto es viscosa, esto es algodón 100%, esto lleva un tanto por ciento, esto no se puede lavar así, esto... Sí, tal qual. I després també vaig aprendre a cosir, que això també em va ensenyar la meva àvia. La meva àvia era una cara que m'ensenyava todo.
1: Quina gràcia.
0: Sí.
1: Va ser un referent per tu a nivell de ser una dona espavilada, no? De dir, mira, pues lo mismo te surces un referent, los calcetines.
0: Sí, jo crec que va ser un referent per tota la meva família. Jo crec que ens connecta molt la meva àvia, la Juana. Sí. Sí, va ser com una dona amb molt poderío.
1: I a l'avi?
0: I l'avi, pues, també. Passa que el meu avi, com que estava al costat d'aquesta dona tan gran,
1: sí,
0: passava a estar desapercibido, no? Sí. Però era un senyor molt alegre, també.
1: També era alegre. Sí. Bueno, a mi m'agrada nombrar-los, no?
0: Sí,
1: perquè venim de pare i de mare, i d'avis i àvies. No?
0: Sí. Sí. Després tenia la meva àvia Irene, que és la... mare del meu pare, que tocava el piano. Una dona que ja era músic en aquella època.
1: Imagina't, una dona música.
0: Una dona música que no la deixaven, òbviament, perquè clar, és que era com... i el meu pare sempre m'explica que tocava a l'església, perquè era el lloc que allà passava com más desapercibido, i ella podia allà tocar el piano, no?
1: Imagina't.
0: Però solfejava, una dona, i cantava molt bé, i sí. Això la...
1: Que hagués pogut ser... Ara posarem una cantant que també t'agrada, que la vam posar, bueno, entre les moltes que vas anunciar-me, la posarem perquè aquesta dona també... A ella li hauran donat ales. Llavors ha pogut fer el que potser la teva àvia no va poder arribar a fer.
0: Exacte, pobra.
1: Aquesta conquesta.
0: Sí, és que clar, dona... imagina't aquestes persones que tenien tant a dir i tant a fer i tant a dins i no podien. O sigui, imagina't, no? Com era aquella vida,
1: no? El tema social i cultural. Les van limitar, no els hi van donar l'ala.
0: No es podien expressar, no? I havien d'estar a casa amb els fills, a més, i poc més, I això m'en parla el meu pare amb una mica de ressentiment, no? I sí.
1: Doncs escoltem aquesta creadora que tu has triat.
0: A veure.

0: Bé, la Rosalía ens dona peu a, donar, a fer honor a la teva àvia Irene, no? Que ella sí que ha pogut cantar, tocar piano, composar...
1: Ella està fent el que li dona la gana i molt ben fet, la veritat.
0: Molt ben fet. Són les dones que estan bebiendo les mieles de totes aquestes dones que no van poder-ho fer en el passat.
2: Exacte, eh?
0: Sí, l'altre dia ens van parlar, un convidat va parlar de la Margarita Xirgo, que resulta que és familiar seu. I va poder parlar de la Margarita Xirgo, que ella sí que va poder fer coses, però bueno, va haver-se d'exiliar...
1: Sí,
0: perquè aquí estaven perseguits, no? La gent que era com una mica diferent o bueno, que simplement que fe, que una Rosalía, jo no sé si aquí podria haver estat en l'època de Franco, però bueno, sigui com sigui, hem fet un petit homenatge a aquesta part artística de la teva família, i jo sé que tu també vas estar-te una temporada fent...
2: Jo vaig fer teatre, jo vaig fer teatre durant una temporada, bueno, una temporada llarga, i vaig treballar de cosetes, inclús, vaig fer pallassos, vaig fer feia bolos, no sé què. I, bueno, això també em ve del meu pare, que el meu pare també és músic, i a part ell també va fer, de jovenet, havia estat en un grupillo de teatre, també, i jo crec que ens ve d'aquí. I, en qualsevol cas, a mi, jo sempre dic que l'haver fet teatre m'ha connectat molt amb la vida. És de les millors coses que jo he fet.
0: Veus?
2: I m'ha donat... jo crec que la capacitat de poder, de poder fer mil coses... i de tenir la ment oberta i de que em connecto amb tot, o sigui, que disfruto amb tot el que faig, no?
0: I més si vas fer de pallasa,
2: Sí. No, però és veritat, jo crec que m'ha ajudat molt, i també a expressar-me, a mi m'ha ajudat a la vida en general. Jo crec que totes les coses que fem ens ajuden, no?
0: Us ajuden. Jo ho sé per nanos meus que acompanyo en teatre, que ells mateixos després amb els anys m'ho diuen: ostres, posar-me davant de presentar un treball... al grup classe, o després de defensar
2: fer
0: una tesi,
2: de defensar un treball, no sé què,
0: que m'han dit que els ha ajudat molt, no? I els pares també han dit: uau, vaya canvi que he notat, no?
2: O presentacions, no? Jo ara que a vegades faig alguna presentació, alguna xerrada, tal. La veritat és que penso, bueno, jo crec que és per totes aquelles eines que vaig tenir en el seu dia, que ara, quan ho faig, i
0: estan juntetes,
2: connecto,
0: totes
2: connecto, no? amb tot això. Crec
0: estan
2: que sí,
0: totes juntes. Llavors, a mi m'agradaria que anessis dient, perquè això vas fer, el del teatre va ser una temporada, que suposo que era en paral·lel a moltes altres coses que feies.
2: Sí, sí, sí.
0: Però després va haver un moment que vas dir... Bueno, vaig a formar-me en nutrició.
2: Sí,
0: i comences...
2: em vaig posar a dictar. Crec que encara vaig tenir la botiga com 4 o 5 anys més, i llavors vaig acabar d'estudiar, i paral·lelament després vaig seguir conformant-me en cosetes, vaig començar a PNI, després de fer nutrició vaig començar a PNI.
0: Amb en Xevi Verdaguer.
2: Amb en Xevi Verdaguer, exacte, sí. I ja vaig començar a treballar en una consulta, i aquí va ser quan vaig decidir tancar el negoci que tenia, perquè també ja era com que havia arribat... Jo em guio molt per les... per dir-te com... per sensacions, no? De dir, si jo ja crec que això té una etapa que hem d'anar tancant, a mi no em fa pena, és a dir...
0: Sí, com
2: de
0: dir, bueno, ja ho he viscut.
2: Ja ho he viscut, tanco aquesta etapa i començo una altra. I així segueixo. Jo sempre dic que la vida és provisional, amb tot,
0: amb tot
2: el que fem.
0: Estamos de paso.
2: Allà on estem, les cases on estem, els llocs que freqüentem, és igual,
0: tot és
2: les persones. En realitat, tot és molt el moment que estàs vivint, no? I llavors vaig començar a treballar allà amb un centre de fisioteràpia, i allà vaig agafar molta experiència, però bueno, et anaves trobant amb entrebancs, amb coses que... amb la necessitat de continuar formant-te, perquè te n'adones que quan saps coses però comences... no saps prou, saps? És com, que és com aquello de ara no sé si lo que estoy haciendo es bien o no, saps? Jo tenia molts dubtes al principi, i tenia molta gent, o sigui, la consulta, a mi se m'omplia la consulta, però pensava, ho estaré fent bé? No ho estaré fent bé? I ja ves tu que
0: aquest esperit crític,
2: no? Tota l'estona em sortia, no? I com d'impostora, com de tal, com de...
0: Sí.
2: Saps? Quan comences una cosa
0: grans
2: que dius...
0: Grans professionals els hi passa,
2: No sé,
0: perquè
2: em passava
0: uns
2: molt.
0: Quants,
2: I llavors va ser aquí quan ja vaig començar començar a pensar, bueno, va, doncs paro una mica i potser no treballo tant i començo a formar-me en una altra cosa, i pensava en coaching nutricional, perquè era algo que també em cridava molt l'atenció, i llavors em vaig formar també en fer coaching nutricional, i em va anar molt bé. La veritat és que jo crec que va ser un dels estudis que he fet, de les formacions, que jo crec que m'han donat molta estabilitat a la consulta. I aquesta ensenyança de l'escolta, no? Que jo crec que el ser jo una persona com molt amb aquesta energia necessitava, no? De baixar i de connectar-me més, no? Amb aquestes persones que em venien, i de poder-les acompanyar d'una manera senzilla, planera, bueno, i saber transmetre, no? Més endavant vaig tornar a repetir a fer PNI, ja amb una altra metodologia i tal, amb Regenera, i aquí és quan he estat ja els darrers anys, no? Que ja m'he estat més connectada a la psiconeuroimmunologia, no?
0: Que parles de la microbiota,
2: i és on més m'he anat com especialitzant, perquè és el que més m'agrada també, no? L'aparell digestiu, tota aquesta problemàtica, doncs, que ens va apareixent, no?
0: Cada però que també són coses que són com molt noves.
2: Vull dir, que és una cosa molt nou, clar, és molt nou, i de fet cada cop, bueno, es treballa més, no? I s'escolta més, no?
0: Sí.
2: Aquesta connexió, no? De intestí cervell, no? Aquest eix tan important per estar bé, no? I per tenir estabilitat.
0: I quantes coses ja s'estan com programant en el cos, que venen dels budells.
2: Sí, sí, clar.
0: I que després et poden afectar l'estat anímic, l'estat mental...
2: Exacte, no? Que es parla que és el segon cervell, i jo dic, jo no sé si és el primer, i no ho sabem.
0: Imagina't.
2: És que no ho sabem. Exacte,
0: encara no sabem tantes coses.
2: Si vas llegint i vas mirant i vas... Dius, ostres, no sé si és abans un que l'altre, no?
0: Què li diries a la gent que està escoltant aquesta importància de tenir bé els budells per poder tenir bé tota la salut? És a dir, tant la mental com física.
2: L'emocional, la física,
0: tu que treballes amb això?
2: L'endocrina, tota, sí. No? Doncs, per mi, dir-los que és molt important cuidar. De fet, jo, quan vaig fer PNI, que per mi era molt important, perquè vaig anar desgranant, no? el sentit que tenia, no? Fer psiconeuroimmunologia, perquè era com endinsar-me en un món que podia separar, sense separar la nutrició d'això, no? Perquè al final tot el que alimenta la PNI té molt a veure amb la nutrició. És a dir, el que mengem és tan important pel nostre intestí, pel nostre cervell, pel nostre sistema, no? En general. Per tant, per mi, ara que tinc, jo diria que el 80 o 90% a la meva consulta de... ja més problemàtica de l'aparell digestiu, intestinal, i que això comporta altres alteracions, no? Com sistema nerviós o altres patologies hormonals, exacte. Doncs que mirem una mica de cuidar-nos el que fem cada dia, això, amb els aliments que triem de menjar, i també de cuidar l'estrès, de cuidar les nostres hores de son, de cuidar el moviment que fem al llarg del dia, és a dir, que ens movem, que fem, que fem algo d'exercici cada dia, i que ens mirem una mica tot la vida una mica des de fora, que no, que perquè si no és molt, o sigui, ens arrossega, no? Tot el que tenim a dia d'avui al món és molt heavy, i si estem aquí, o sigui, ficats aquí, no?, en aquest mig de tota aquesta bueno, de tota aquesta dinàmica de vida que tenim, no?, de les presses, no?, del córrer, no?,
0: sí,
2: com avui, que hem arribat
0: aquí,
2: dels cacaos, no?, que ens fotem cada dia, doncs a vegades no ens deixa espai per poder cuidar-nos, no? I ho passem per alt, ho normalitzem.
0: Es normalitza una cosa que ens estressa moltíssim.
2: Eh? I normalitzem, doncs, tenir mals, i normalitzem que tingui mal d'estómac cada dia, i normalitzem que jo no vagi bé al lavabo, perquè, bueno, no sé, fa molt. I quan? Doncs és que fa molt, però, bueno, lo normal. Bueno, no normalitzem les coses. Sí. Jo dic, escoltem-nos una mica, mirem-nos. I si algú no ens ressona bé, parem i mirem què podem fer, no? Per estar bé, no?
0: Tu recomanes, hi ha persones que potser se senten malament i no decideixen anar a cap professional, perquè jo sé de gent que li fa mal l'espatlla o que tenen unes regles molt abundants i que les deixen després absolutament destrotades a nivell hormonal. Jo animo les persones a dir, bueno, doncs vés a un osteòpata o a un fisio o a un nutricionista o a un psicòleg, no? O
2: sigui, sí, clar.
0: Hi ha maneres d'atendre les coses que ens passen, sí, sí. I és interessant. Si et fa mal un queixal, vas al dentista.
2: Exacte. I si et fa mal l'estómac o tens cada dia problemes a nivell digestius, para't a pensar que això no és normal, que no podem normalitzar certs comportaments del cos, no? O mals de cap, o que m'impossibiliti una migranya cada mes. Això ens ho hem de revisar.
0: Està parlant d'algo, exacte.
2: El cos s'expressa, eh? S'expressa, la pell,
0: l'estat anímic, no? Persones que estan molt cansades sempre. Sí. I potser és justament perquè van superestressades i per això estan tan cansades, perquè el cos no descansa, no? Per la nit.
2: Sí, sí, ens hem d'escoltar una mica.
0: Molt bé, a mi m'agradaria que les persones que van escoltant-te i que tenen interès, que poguessis dir-los com es poden adreçar per saber-ne més o fins i tot per posar-se en contacte, perquè la meva intenció no és mai de dir, ah, no, sinó de dir, ostres, que hi ha maneres, no, de sortir de coses que tu no hi entens. I per això m'agrada també que digueu, si hi ha gent que vol saber-ne més, es pot adreçar a la teva web, no sé si tens Insta, Mònica.
2: Sí, tinc Instagram, tinc un Instagram molt... que jo dic que és semiprofessional, perquè poso tot, perquè molta gent em diu, i per què no te'n fas un de professional? I jo dic, perquè la Mònica és la mateixa, i és passo, veritat. I ara tenir dos és un follon, saps? Jo no. Mira, la meva web és Mònica Bons Aliments, així tal qual.
0: Tan senzill.
2: Sí, tan senzill com això, Mònica Bons Aliments. I el meu Instagram és mkmárquez, perquè em dic Márquez de segon, cognom, i perquè m'ho vaig posar en el seu dia fa molts anys, que no em dedicava
0: ja a professió, no
2: i ja no l'he canviat.
0: Val.
2: Però al final parlo molt en el meu Instagram de, pues, d'alimentació, d'esport, de vida. De vida.
0: Això és super recomanable, de que sí. Bueno, traieu el nas per allà i pugueu veure-ho. I això, el que estaves dient, no? De vida. Llavors, a mi m'agradaria saber com tu gaudeixes d'aquest temps lliure, que ja ens has nombrat la natura, no? Però sembla que també t'agrada... Bueno, tens molts hobbies, per el que veig aquí.
2: Sí.
0: I també, bueno, bici, no? Viatjar...
2: La bici m'agrada molt. La bici m'agrada molt, però ja no en competició, perquè... No? Més com per pujar-me a la bici i anar-me en algun lloc, saps? Tenir un destí.
0: Ah,
2: això m'encanta.
0: Tipo fer-te el Camí de Santiago en bici.
2: Per exemple, no? Sí. O altres, viatges, o així, o quedar, sí, o anar-me en el mar i tal, i amb la meva tenda de campanya, o no sé, saps? Em connecta molt això, o anar-me amb la meva furgó i plantar-me davant del mar, fer-me un cafè allà, amb el meu fogonet, això és algo que em connecta molt. Però anar a la muntanya també m'encanta. Pujar muntanyes, m'agrada.
0: Sí, de fer cims.
2: Sí, mira, aquest cap de setmana ens anem por ahí.
0: Molt bé.
2: Estarem per Panticosa, per ahí.
0: Ah, bueno, bones muntanyes.
2: Bones muntanyes, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, ho conec de mi època d'alpinista.
2: Sí, ole, pues mira, jo estic amb un grupillo alpinista que és molt xulo, al Centre Excursionista de Terrassa.
0: I, ah, sí, fixa't.
2: Sí, i fem cosetes. I ara, mira, aquest cap de setmana ens n'anem por ahí.
0: Molt bé.
2: Sí, em connecta això, em connecta el moviment, en realitat, cuinar em connecta molt, també.
0: O bueno, sigui, i reunir-te, no?
2: Reunir-me.
0: Perquè és com algo que tu ja vivies quan eres petita i sembla que és una cosa que també t'inspira a dia d'avui.
2: Sí, jo crec que per transmissió.
0: D'estar en tribu.
2: A mi, d'estar en tribu, m'encanta. Jo, pues, cuinar per gent i fer coses i ara ens assentem i una taula ben xula, ben bonica. A mi tot això m'inspira molt.
0: Bon.
2: Sí, clar. Sí. O sigui, m'encanta.
0: Això li passa a ma filla, que em diu, a mi m'agrada menjar en plats bonics.
2: Claro! És que jo sempre dic que les coses ben boniques. I el plat que hi hagi color.
0: Fixa't.
2: No, o sigui, com ha de ser el plat, Mònica? Pues el plat hi ha d'haver molt color, ha de ser colorit, ha de ser bonic.
0: A més, tenim la sort que tenim una cuina mediterrània.
2: Clar, és que aquí tenim molta sort, tenim una cuina meravellosa. Clar.
0: Jo sé que estàs ara preparant, perquè el dia que vam estar juntes a la consulta em vas comentar que tenies preparat tot un tema de parlar de menopausa, perimenopausa.
2: Estic acabant de donar els últims retocs i tal, i aviat farem una xerradeta d'això, sobre això, sobre el climateri, menopausa.
0: On tens pensat?
2: Doncs això, mira, el primer lloc que ho farem, que just avui ens hem vist amb ella, és amb l'Esther Chapelli, que és un centre que hi ha a Terrassa, al carrer Pare Llauradó, meravellós, que fan fisioteràpia, osteopatia i moltes coses boniques, i amb molt d'amor, perquè aquella dona té molt amor.
0: Com es diu?
2: Esther Chapelli.
0: Esther Chapelli, però com es diu el lloc?
2: Esther Chapelli.
0: Esther Chapelli.
2: Bell. I és just allà on farem la xerrada, que jo m'imagino que serà finals de maig, principis de juny, i parlarem d'això, d'aquesta etapa de la vida, com enfrontar-ho d'una manera bonica i fàcil, i que no ens atabalem, que sí que passen coses, però que no dramatitzem, per favor, que sí, que passen coses, clar que passen coses, però que si et cuides mínimament podem pal·liar aquesta sintomatologia i aquests canvis que també
0: passen a la pubertat, quan estàs a la pubertat, quan estàs a l'adolescència.
2: De canvis tenim molts, hormonals tenim infinits.
0: És un mes?
2: És un mes de tants que tindrem, no? Però sí, és algo que estic preparant i que em fa molta il·lusió, i també per l'edat, que també em pilla a mi, no? O sigui que ja comencem amb tot això, no?
0: Però per això, que llavors és també transmetre algo que tu també estàs sentint.
2: És com transmetre algo que també estic sentint i que també és ho faig ara i és en aquest moment, jo crec, no?
0: Clar, també veig que fas formació per embarassades, o sigui que també doneu classes per embarassades.
2: Faig això, sí, ho faig a través de Mimatrona.
0: Sí.
2: És un centre de Barcelona, Mimatrona Espai Dona, que és on treballo a Barcelona.
0: Què feu aquí?
2: I fem, doncs això, jo faig aquestes xerrades embarassades amb unes petites classes d'alimentació.
0: D'alimentació per quan estàs embarassada.
2: En aquesta etapa de la vida, sí. I jo sempre dic que per després també, perquè sempre es poden...
0: Volga'm Déu, després quan has parit...
2: Hàbits...
0: I el cos està al revés, clar, 20 vegades.
2: El cos està al revés i imagina't, no? Que ja sempre has dit, bueno, pues esto lo alargamos, para que...
0: Ah, pues superbé, eh? Molt bé, perquè és veritat que moltes vegades després d'un moment tan potent
2: vital,
0: com és donar,
2: no?
0: Crear una vida dintre la panxa, no? Del nostre úter, després quan hi ha aquell buit, no? També, que aquella criatura que està tan allà habitando en ti...
2: Bueno, és que les classes li vaig titular com alimentar-se per alimentar. I és que és així, no? El que tu mengis aquella etapa de la teva vida és tan important, no? Per aquesta criatura que vindrà.
0: Que a vegades et cuides molt durant l'embaràs i després ja s'entra com...
2: És el major acte d'amor, jo crec, ja cap a la teva criatura,
0: sí,
2: no? El cuidar-te tu, no?
0: Totalment. I no només, com parlàvem des del principi, no només a nivell alimentari, sinó amb els efectes, amb les companyies.
2: Claro.
0: I és com una zona, que és l'etapa oral, justament, no? Després d'aquell moment del part, que és una etapa més de supervivència, perquè jugues la vida a la mort. De fet, malauradament, encara hi ha moltes dones que perden la vida i nadons en el moment del part, malgrat tota la tecnologia que pot haver-hi ara, però poden haver complicacions avui dia. Per tant, és una etapa de supervivència.
2: Total.
0: Després, ja quan la criatura ha nascut, que comença la connexió amb l'alimentació, no? Al principi és amb el cordó umbilical, després ja és un altre tipus d'alimentació.
2: Sí.
0: És una etapa molt llarga.
2: Bueno, sí, i després també el que tu li transmetis, i pues el mateix que ens han transmet a nosaltres els nostres pares, no? Que ens ha quedat, segurament, coses que ens han quedat, no?
0: I depèn també les modes, no? Perquè és com, sí. Dar el pecho no. Recordo antigament, sí, no? Era com, dar el pecho no. Hi havia les nodrizas, no?
2: Sí.
0: Hi havia tota una història.
2: I al final tot està bien.
0: Sí,
2: saps?
0: I tant.
2: Sempre
0: que sí.
2: Sempre i quan sigui amb coherència i amb...
0: El que deies tu, el més sa seria que no s'ho passi malament la mare ni tampoc el nadó.
2: Que tothom estigui bé, clar que sí.
0: De cuidar-ho tot plegat. Sí, totes les maneres són respectables i sobretot això, de cuidar d'ambes parts, no?
2: A mi el món d'explicar i de xerrar i de comunicar i d'ensenyar a través de l'alimentació m'encanta, no? Estic també... faig unes classes a un club social de salut mental, que és una feina preciosa que faig fa ja 3 anys o alguna cosa més de 3 anys, que m'encanta. Un dia a la setmana vaig allà i és un moment per mi de connexió... perquè parlem de mil coses, surten mil temes, tenen moltes inquietuds, a través tot, de l'alimentació, també fem tallers de cuina, no sé què, i m'encanta, és un moment de la setmana que soc molt feliç. O sigui, a mi el fet d'anar a explicar i tal, a mi m'encanta.
0: Bueno, és el que em vas transmetre, també. Vas dir, jo vull venir. Doncs mira, després de tot aquest anar fent, que anem arribant al final del programa, perquè ens queden uns minutets, vaig a posar una de les cançons que també vas triar entre les tropecientes mil que em vas enviar d'autors, molt guapes. I aquesta, després ens diràs per què la vas triar.
2: Vinga, som-hi.

0: The mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit.
1: Val, doncs Mònica, en aquests minutets que ens queden, què t'agradaria transmetre a les persones que ens escolten del que sigui, de el que diu la cançó, per exemple, que és un viatge de vida, no?
2: Un viatge de vida. Aquí el Leonard, a mi m'agrada molt aquesta cançó perquè en realitat ell mira enrere el que ha viscut, no? I és una mica el que jo crec que és el que fem totes, no?, en algun moment, no? O és igual l'edat que tinguis, eh? Però inevitablement mirar, no?, i veure tot el que ha passat, i que passen coses a la vida, no?, passen moltes coses, mm-hmm. i van passant, i al final totes aquestes coses que passen, unes seran millors, altres seran pitjors, però que al final és l'acceptació de tot això, no?, i d'entendre que tot allò que passi està bé, perquè ha de passar. I jo ara estic molt en un moment de vida que deixo que les coses vagin passant i intento connectar-me molt més amb les coses, no? I viure molt el present, el que tinc aquí, no? No sé si és perquè des de que he arribat, com que dic jo, a la meitat de la vida, no?
1: L'Equador,
2: te n'adones que jo, si deixo un element, m'atabalaria moltíssim, perquè vull fer això, vull fer allò, vull fer tal, i a lo millor, saps, no cal tant, saps? A lo millor simplement cal estar en el moment que estàs, com ara, que estem aquí, i que estem gaudint aquest moment fantàstic, i quan estic a consulta ho gaudeixo moltíssim, i quan estic al club social ho gaudeixo moltíssim, i quan estic amb els meus amics, o amb les meves nebodes,
1: sí, o amb la meva família, era algú que et donava molta alegria, no?
2: Sí, o sigui, al final és viure. A mi m'agradaria molt transmetre, i és el que intento quan veniu a consulta, és transmetre que el que estàs fent en aquell moment, encara que per tu pensis que no sigui el millor, és el que estàs vivint. I és el que hem d'observar i veure que això és així, que estem en aquest moment, estem en aquest timing, i que és la vida, al final, és anar fent, no? I disfrutar les petites coses, els petits moments, no?
1: que si s'ha d'ajustar a alguna cosa, que sigui d'una manera amorosa,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, que sigui d'una manera amorosa, que no sigui d'una manera que deixem les, jo què sé, les... Jo sempre dic que la ràbia, tot això és... Jo ja això intento apartar una mica, perquè realment m'adono que no fa bé, que no fa bé.
1: Que carrega el fetge.
2: Que carrega el fetge, exacte. I que no pode ser.
1: Doncs Mònica, jo t'agraeixo molt que hagis vingut a parlar d'aquest tema tan, tan visceral, no? Com és la nutrició. I també d'aquesta energia xula. Ens acomiadem llavors de les persones que ens escolten. Moltes gràcies per seguir aquest espai, i que espero i desitjo que us hagi transmet la Mònica amb aquest entusiasme i aquesta energia. Doncs això, aquesta manera de mirar la vida amb agraïment i
2: totalment,
1: i de cara, bueno, amb allò que ens porta la vida, per fer aprenentatges també a l'Eli, que estan aquí, que ens va marcant el temps, i a Ràdio Molins, que ens acull. Exacte. Moltes gràcies a tots i a totes. Mònica,
2: moltíssimes gràcies. A reveure, gràcies.
3: Good day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.

0: persones ateses per l'incendi en un edifici del carrer Venero a Poblenou, a Barcelona, de dimarts al migdia. De les 29-12 van acceptar en un primer moment passar la nit a les instal·lacions, però finalment només hi van acudir 9. Són dos nuclis familiars, un d'ells amb dos menors. El centre està preparat en un principi per poder acollir persones en situacions d'aquest tipus durant 3 dies, però si serveis socials considera que cal algun dia més, estan totalment oberts a col·laborar i allargar l'estada. I 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions es duran a terme, comporten 18 milions d'euros d'inversió. El conveni suposa un conjunt d'actuacions de millora en el tram de la C-233 i els camins de Torrebesses i Castelldans i Bellaguarda als Torbs. El finançament dels treballs correspon a la Generalitat i a la Diputació. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
1: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
0: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. Per cert que les llars que reben el bo social elèctric no han deixat de créixer a Catalunya i s'apropen a les 200.000, però la comunitat té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot l'estat, de 24 per cada 1.000 habitants, quan la mitjana és de 35. Endesa considera que hi ha marge de millora en la cobertura del bo social i apunta a les barreres informatives i administratives. La majoria dels beneficiaris ho són per criteris de renda i el pes de les famílies nombroses i monoparentals és del 38%. I les noves excavacions a la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà han permès localitzar estructures de l'època grega i d'una possible ocupació als segles VII i fins al desè. La nova campanya s'ha dut a terme sota el monestir de Santa Maria i els treballs han permès constatar les grans dimensions del complex funerari que hi ha a la zona.
2: Informació local.
3: Avui torna el cicle Clàssic a Molins, un concert que es durà a terme a les 8 del vespre a la Sala Gòtica a càrrec de Cati Reus, violí barroc i Gregori Ferrer al clavicèmbal. A les 8, entrades valen 15 euros, es podeu comprar anticipades entre Apolis o al mateix Museu del Renaixement. I els amics del museu que preparen pel dia 24 de maig una sortida al Museu Etnològic de Nonàs per la Franja. Avui a la tarda de 5 a 7 podeu fer les inscripcions, tant les persones sòcies com el públic general, a la seu del museu, al carrer Pinto Fortuny. El preu és de 55 euros per socis i 60 pels no socis. Demà divendres, Esquerra Republicana fa l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó. L'acte comptarà amb la participació del president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília, i els premis es donen demà a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Entrada lliure. El Foment fa 3 propostes pel cap de setmana. La primera, demà divendres a les 9 del vespre, ImproShow Summer, un espectacle d'improvisació. Dissabte a les 8 del vespre, un concert amb Miquel Barceló Quartet, que fan versions de Frank Sinatra, Bing Crosby, Tim Martin o Bobby Darin. Dissabte a les 8 i diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. Dissabte al migdia l'Ajuntament farà l'acte de lliurament dels Premis Literaris Mercè Rodoreda, concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, 27a edició. Es donaran a conèixer el nom de les finalistes i de les guanyadores d'aquest certamen, al qual només hi poden participar dones. Els premis es lliuren dissabte a 2:15 al pati de la Federació Obrera i està obert a tothom. I diumenge, Enredat per la Discapacitat organitza una nova sessió de discoteca adaptada. És el Ball en Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito. El diumenge, de 5 a 7:45, al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la farmàcia Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
0: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
0: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escolta, Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
1: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa, la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
3: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
1: Més temes, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida del treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2% les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local. Demà divendres, Esquerra Republicana fa l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó. L'acte comptarà amb la participació del president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília, i els premis es donen demà a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Entrada lliure. El Foment fa tres propostes pel cap de setmana. La primera, demà divendres a les 9 del vespre, ImproShow Summer, un espectacle d'improvisació. Dissabte a les 8 del vespre, un concert amb Miquel Barceló Quartet, que fan versions de Frank Sinatra, Bing Crosby, Tim Martin o Bobby Darin. Dissabte a les 8. I diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. Dissabte al migdia l'Ajuntament farà l'acte de lliurament dels Premis Literaris Mercè Rodoreda, concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, 27a edició. Es donaran a conèixer el nom de les finalistes i de les guanyadores d'aquest certamen, al qual només hi poden participar dones. Els premis es lliuren dissabte a 12:15 al pati de la Federació Obrera i està obert a tothom. I diumenge, Enredat per la Discapacitat organitza una nova sessió de discoteca adaptada. És el Ballen Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito. El diumenge, de 5 a 7:45, al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la farmàcia Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
6: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
7: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
6: Doncs truquem ara mateix.
8: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí hi trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
10: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
11: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
10: Els divendres, faves temps.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Pues vamos a empezar. Anem a començar amb el bo, el lleig, i a, el bo, el dolent, el lleig. El que passa és que, clar, com ja a sintonia pegada de puta mare, el lleig, però clar, és el... Que ni allò ni bo ni dolent, ni
1: pero,
0: bueno
1: pero
0: no,
1: ya
0: ni malo.
1: Porque sería... Puedes decir con lo que quieras, pero sería el buen momento del deporte de Molins. Sí,
0: el buen deporte de Molins. Sí, hoy me encanta la idea. Muy
1: claro,
0: bien.
1: Sí, claro, lo ha dicho.
0: Muy bien.
1: Escucha una cosa, pero es que este año han avanzado mucho, mejorado, ¿cómo ha ocurrido? Sí. Porque nosotros no tenemos constancia.
2: Sí, la cosa és que en aquestes lligues és molt normal anar com pujant i baixant de categoria,
0: vale.
2: Però és perquè jugues un any, si guanyes puja la següent i talla com molts grups de la mateixa. Però si comences a baixar, per dir-ho així, a la que s'ajunten molts grups, a no ser que quedis primer de la teva lliga, no puges. Uh-huh. Llavors és molt normal arribar a play-offs i després no passar, rondes de descens i permanència, que hi ha molts equips, per exemple, tots els de l'handbol estan repartits en o ascensos o permanències. I en canvi, aquest any, al futbol sala, les noies, sobretot, han fet una lliga increïble. Han perdut un partit en tota la temporada, tota la resta ho han guanyat, i llavors... aconsegueixen l'ascens directe, que és el mateix que li ha passat al Molins de futbol.
1: Magnífica notícia.
2: O sigui, és molt normal quedar-te normalment a play-offs, de passar o no, després si passes a play-offs t'has de tirar tot el maig i juny fent partits, i el bo i el que se celebra és que no ho hauran de fer. De que passen directes, ja estan tranquils, tot el que queda temporada, i ara ja jugar a patxangues amb els seus amics, literalment.
0: Oye, qué chulo, ¿no?
1: Me dejas complementar esa noticia con la mía.
0: Ostras, no, o sea, no. He venido aquí a hablar de mi libro, o sea, no. No, no Antonio, no. O sea, he venido aquí a hablar de mi libro. Arnau, poso en situació.
1: No, hombre, pero...
0: Poso en situació.
1: Els
0: fills de l'Antonio juguen a flag football.
1: I a fútbol americano.
0: I a fútbol americano i a flag football. I què passa? Que com a Catalunya són quatre equips de fútbol americà, sempre guanyen els seus fills. Els seus fills sempre guanyen.
3: ¡Hijo
0: de
3: la
0: puta! ¿Qué pasa?
3: Se puede decir...
0: Baru, com son T2, o sigui, és una qüestió de probabilitats. Com T2, sempre guanya algú. O el Toni o la Victòria.
1: De hecho, han ganado los dos. Porque Victòria es la entrenadora.
0: I aquesta setmana s'han ajuntat els astres, o sigui, s'han alineat els astres i han guanyat els dos. Ja he sentit la música, m'encanten.
1: Efectivamente. Toni i Victòria han ganado el campeonato sub-17 de la Liga Catalana. Este año han ganado la Copa Catalana y la Liga Catalana. Han ganado también la Copa Cadete.
0: Un aplaudiment per Toni i la Victòria.
1: De hecho, Toni lleva sin perder un partido desde junio del 2025.
0: Cuidado,
1: desde,
0: ¿eh?
1: Joder. Desde entonces...
0: El Hansi Flick de Molins, nen.
1: Desde entonces ha ganado la Copa de Europa, ha ganado la Copa y la Liga, que son las tres categorías que ha jugado de flag.
0: Ojo, pero, cuidado,
1: pero,
0: ¿eh?
1: Pero mira, yo lo quería unir con el... Oye, pues el buen momento, o mira, el deporte de Molins de Rey, sí, oye, sí. Pues tenemos un nivel.
0: No, me
1: porque
0: encanta,
1: además,
0: me encanta.
1: En otros ámbitos del deporte, no sé, Arnau, si también lo sigues, pero tanto en halterofilia como waterpolo, sí. como en otro en gimnasia, me parece
2: halterofilia,
1: que
2: halterofilia sobretot, hi ha molts campions.
0: Tirar-ho d'això als Jocs Olímpics, tio, ja fem aquí.
1: No, però quiero decir que realmente, sí, sí. Oye, está molt bé.
0: Teniu halterofilia, Molins?
2: Sí, de fet, amb molts campions d'Espanya i campió del món.
1: Efectivamente, probablemente el mejor deportista de Molins, salvo Victòria i Toni, es el campeón de halterofilia, ¿no?
2: Sí, sí.
0: O sea, ya només ho falta curling,
1: Marius,
0: tio.
1: Marius o Marcos se llama? No,
2: no sé,
1: m'acuerdo.
2: No,
0: ja només ho falta curling. O sigui, ja té una pista de curling i anar allà.
2: Estaria
0: molt guai.
2: Vam fer una secció de curling, diria. Un dels dies d'aquest any.
1: Para que vean.
2: Sí, quan les Olimpiades d'hivern vam fer una secció de curling.
0: Hòstia, molaria tenir curling Molins. M'agrada la idea.
2: Hi ha curling Vallvidrera. Existeix curling Vallvidrera.
0: A més, és molt divertit perquè aquesta gent es veu que va a un riu i tirar una pedra. I si el riu... T'ho juro, això sí, va sortir una vegada un documental o una notícia va sortir. Llavors van a un riu, això és verídic, el que us estic explicant. Van a un riu i tiren una pedra. I si el riu està gelat, juguen. I si el riu no està gelat, no juguen.
2: I se'n van a esmorzar.
0: Correcte, Arnau, correcte. Sí, o sigui que és real aquesta història. Bueno, curling Vallvidrera.
1: Dame una noticia mala o lo que menos te ha gustado, porque
0: hombre,
1: si no, pasamos ya de tanta
0: defensa. No, me voy a poner un poco serio, va. Me voy a poner un poco serio porque lo que ha pasado en Memphis comprando el Clark.
1: Ah, bueno, claro.
0: O sea, se ha muerto el pobre Brandon Clark, amb 29 anys. Sí. Un jugador de Memphis, a més un dels bons de Memphis.
2: Sí, primera ronda del draft.
0: Correcte. I, hòstia, és per posar-se una mica seriós.
1: Sí, tema de estupefacientes, me parece.
0: Encara no se sabia, no? Bueno, no sé si encara ho havien confirmat.
2: Pel lloc on el van trobar tenia tota la pinta.
0: Tenia tota la pinta, no?
2: Sí.
0: Tenia tota
2: però
0: la pinta, no?
2: No sé si s'ha confirmat.
0: No sé si s'ha confirmat encara. Però bueno, si hay això, pues sí.
1: Oye, que tenemos cosas importantes la de Fele, ¿no?
0: Bueno, pero ¿quieres decirlo, o no?
1: No, pasamos a la de Fele.
0: ¿No quieres decirlo, güey? Que no tienes nada. Te hemos pillado de lleno, campeón.
1: No, NFL, que tenemos el calendario, tenemos ya el partido de Madrid.
0: Relax, que está todo controlado. Ya...
2: Jo sí que tinc una...
1: Ah, pues dilo.
2: La falda de Wembanyama
0: La falta, ah, sí,
2: la falta de Wembanyama.
1: Que no l'hagin sancionat.
2: Oh. Per això jo crec que és millor. Perquè
1: además no és que se ve clarament, sí, el codazo.
2: Sí. Però a l'hora mola que no l'hagin sancionat, uh-huh, perquè és que està sent el millor de la sèrie.
0: Sí, és que sense ella.
2: Llavors, això... per això és una miqueta millor, perquè l'haurien d'haver sancionat, però mola que jugui.
0: M'encanta.
1: Mira, podríem haver hablado també de la situació de los Lakers, que han quedado así un poquito como, sí, mala cosa, un mal final de temporada.
0: Sí.
1: Una sensación de que no se sabe si LeBron va a seguir o no va a seguir. Ha quedado una cosa fea. Mira que lleva una temporada preciosa, sí, y al final no, Mac, ¿no?
0: No, eso es un problema de voz, o sea, es un problema de es un problema de autismo.
1: Ah, yo creía que era por eso. Pues yo estaba convencido.
0: Oye, las 7:24 en la comunidad canaria. Un saludo para los amigos canarios. Uf, no sé, pero bueno, mola, ¿no? Igual. No,
1: tenemos muchos amigos.
0: Para internet.
1: Yo tengo un amigo canario.
0: ¿Y le has dicho que escuche el programa?
1: Y de hecho hasta le he recomendado a jugadores. Aquí, es verdad, me acaba de trolear David. David Rius.
0: Pero como un campeón. David Rius es que ya está a nuestro nivel. Madre. Tú todavía no has llegado, Antonio. Las Mini 24, ya Mini 25, madre, prácticamente. Recordeu, Radio Molins de Rey, pam, pam, pam, aquí repartir a David Rius. Son 91.2 de la FM, radiomolinsderey.cat. Estem i no, anem
1: nos,
0: a parlar una
1: nos
0: mica.
1: Nos dieron el directo a partir de ese momento.
0: Yo creo que desde que nos dieron el directo la cosa ha ido peor. Siempre, sí, siempre, siempre. Anem a parlar una mica de NBA, Aida NFL. Res, parlarem 5 minuts i com avui tenim l'Arnau i en deferència amb ell parlarem molt, molt, molt, molt, molt de NBA. Però ara res, 5 minutets, NFL.
1: No, però tenim coses.

0: sea, no me digas que no mola la versión que ha hecho David Rius de la sintonía NBA.
1: De verdad que echo de menos no tener una cámara para que la gente hubiese visto cómo ha estado bailando David.
2: Arnau, apache de una dada importante. Antonio la setmana passada va dir que el Detroit Pistons guanyaven fàcil. Ara ja podeu començar a parlar de NBA.
3: Ho han tirat. Ho tenien guanyat. És que no era cap tonteria dir això. No era cap tonteria. Tenien el partit guanyat a falta de 2 minuts.
2: Però total, no, no, sí.
3: Jugant a casa, guanyant de nou, diria.
1: És curiós, no? Perquè Detroit ha hecho una temporada muy sólida, muy regular, sin hacer tonterías, y en playoff está haciendo todo lo contrario.
3: Completament.
1: Está haciendo 2 partidos bien, uno mal, o uno lo hace regular, luego pierde. O sea, está haciendo completamente lo contrario de lo que ha sido la liga regular. Escucha una cosa. Hay quizás... Normalmente hablamos de las noticias importantes de la semana y de los partidos. Yo creo que la noticia importante es, parece que es Steve Kerr, ¿no? Que tú has dicho que los Warriors pues parece que se queda.
3: Sí, sembla que es queda, cosa que tot sembla indicar que vol dir que els Warriors volen seguir lluitant, que encara no es tiraran a fer tanking, que és una cosa de les que s'estava especulant. Fa 2-3 anys que es diu que sempre pot ser l'última temporada de Curry i jo crec que estan intentant aguantar tot el que se pueda, donar-li un equip competent fins que Curry ja no doni per més.
1: És que Curry esta temporada ha estado mejor de l'anterior,
3: sí.
1: ¿No?
3: Sí,
1: yo creo que ha estado mejor. Sus números son mejores y en todo caso el equipo está un poquito más... El año, hace 2 años estaba en la parte baja casi todo el rato de la temporada.
3: Sí, va aconseguir colar-se a play-in i es va quedar allò. Per això, com a mínim dins del no fer-ho bé, no, o sigui, t'emportes el play-in, que mira, que per algo sirve. Però sí, aquesta temporada ha sigut pràcticament el mateix. Hi ha un amic, un dels meus millors amics, que és del Suns, que va ser contra qui va jugar el play-in, i els dos realment estan comentant és un partit inútil, passi qui passi, jugarà contra Oklahoma i perdrà.
2: Perdrà, sí, o sigui.
3: Llavors,
1: és igual. Oklahoma està jugant a un nivell que jo no sé si el parón li irà bien a Oklahoma o no. Porque a veces los parones, y lo hemos comentado muchas veces también en la NFL, a veces cuando un equipo está con una tensión deportiva, está en forma y tiene que parar un día, 2, 3, porque claro...
3: No, claro, porque
1: mañana,
3: que no se acabe...
1: Mañana, que es la madrugada del viernes al sábado, se juega el 6º partido San Antonio-Minnesota.
2: San Antonio-Minnesota.
1: Podríamos decir que gana San Antonio, pero tampoco sería una sorpresa que ganase Minnesota.
3: Sí, jo crec igualment que la final serà el Thunder contra Knicks.
1: Te mojas?
3: Jo crec que sí.
1: Jo també crec que és la misma.
3: Jo crec que sí. O sigui, pel simple fet de que sí que és veritat que es pot donar, o sigui, el paró no els hi pot anar bé i tal, però no crec... O sigui, es poden permetre 1 o 2 partits d'aquest, de paró, del típic que jugues el primer fora, tal, per relaxat, però no crec que els hi guanyin 4. O sigui, és que guanyar-li 4 partits seguits a Oklahoma...
1: O sea, tu des campió a Oklahoma.
3: No, o sigui, crec que en una final els Knicks ja tenen una mica més... O sigui, tenen les ganes que potser Oklahoma no té perquè ja va guanyar l'any passat.
1: Pues no disiento de ti. Y además lo comentamos la semana pasada. Uh-huh. Yo he visto a New York on fire.
3: Y a Branson, increíble.
1: A Branson, increíble. A un Carl Thomas también en muy buena forma. Sí. A un Bridges también. Ahora tiene la lesión de Anunoby, pero... Yo creo que la pueden... Hoy decían que a lo mejor sí que podía jugar. Por
3: sí,
1: lo menos.
3: Y depende de cuán s'allargui también la serie.
1: O sea, han sido... Yo, Oklahoma aparte y San Antonio, realmente New York ha sido el mejor equipo en los playoffs. Sí, ¿A ti qué te ha parecido estos playoffs? ¿Cómo los estás viendo?
3: O sigui, yo, els he vist bastant igual. Jo a més crec que... o sigui, encara que el Lakers-Oklahoma ha sigut un 4-0 i no tingui importància, jo crec que el que va dir, sobretot, i que ho digui LeBron James, tot o sigui, que els àrbitres amb Oklahoma passen coses estranyes, és una cosa que es veu. I que ho digui LeBron James, jo crec que afectarà. Perquè no és el mateix que es queixi l'entrenador X, que es queixi X persona a Twitter, que ho digui LeBron James. Si LeBron James durant 3 partits s'està queixant de les faltes, hi ha jugadors expulsats, no sé què, jo crec que això els hi afectarà, potser no tant als àrbitres, sinó als propis jugadors d'Oklahoma en unes finals. Jo crec que mentalment els hi pot tocar de que cada victòria que tenen, en comptes d'aplaudir-los la victòria, se'ls critiqui per l'arbitratge.
1: Jo crec que la pressió és més a los jugadors que a los árbitros. Es decir, la idea que a mi me traslada las noticias es de que los jugadores se quejan de que Gilgeous, Shai Gilgeous y algunos jugadores de los Oklahoma tienen una tendencia al flopping, ¿no? Como que yo choco contigo y ¡ay, me has hecho falta! Cuando realmente no ha pasado nada.
3: O ni choco contigo.
2: El Mbappé de la NBA con Deleri García la otra
3: día.
2: Sí,
3: completamente.
1: Tu l'has vist tot realment?
3: Perquè... Jo crec que... O sigui, jo... És això. Jo sóc dels Warriors. Porto veient molts anys com Stephen Curry no li piten faltes. O sigui, és un jugador que és dels que li tendeixen a pitar poc. Però com que sempre tira de fora, les vegades que entra se li permet més contacte que els altres. Llavors, realment és com això de protegir el jugador. Un jugador quan entra molt sí que està bé que se li vagi pitant, perquè és que són, van contra gegants. O sigui, si de cop és això, Jarrett Allen et fot amb la mà al cap, doncs allà t'hi quedes. Clar. Llavors sí que és veritat que entenc aquest punt de protegir els jugadors, però clar, jo vinc de veure un equip al que se li tiren molt poques faldes, i Stephen Curry tira 4 tirs lliures en un partit. I veure un que és un jugador exterior al que tira 15 tirs lliures per partit, se'm fa raro.
1: Però també és veritat que Zaius Alexander, ves, aquí lo he dicho bien,
0: muy bien.
1: Busca mucho... Claro, él busca el contacto.
3: Sí.
1: Él busca el contacto y busca la penetración. Él lo que busca brillante es eso.
3: Exacte, però busca més la falta que no... O sigui, quan ell entra, entra pensant més en que li facin falta que no en com finalitzarà.
1: Claro.
3: Llavors, a mi és una cosa que no m'agrada.
1: Ahí es donde está la polémica.
3: Sí, sí.
1: Però claro, también es una polémica un poquito tangencial, porque nadie duda.
3: Exacte. Que és boníssim, ho sap tothom. Molt bo.
0: Posem una mica d'ordre en els resultats.
3: Sí.
0: Bueno, ja hem parlat que Lakers 4-0 va perdre contra Oklahoma, estava claríssim, estava més d'hora, havia de passar. LeBron, parlarem, si voleu, després parlarem un parell de minuts de LeBron i el futur immediat de LeBron, a veure com ho fem.
3: Sí, el de Giannis, que cuidao no s'ajuntin aquests.
0: Correcte, el de Giannis i tal. Lo de Doncic, que no deixen jugar, que no volen anar a Eslovènia, no?
3: També? Sí, sí, als Lakers hi ha un caos ahí. Que...
0: Sí, són bueno, una mica bastant descontrolats.
1: Tiene una lógica, tú no puedes... A ver, yo entiendo los Lakers, es decir, tú no puedes intentar montar el equipo alrededor de Doncic y que Doncic se piense que puede hacer lo que quiera, como si fuese bueno, a Gasol ya le dijeron muchas veces que se limitase.
3: Sí, sí.
1: Y Gasol no tenía la importancia que tenía para los Lakers Doncic.
0: ¿Qué més? La segona eliminatòria que estava claríssima era la de Knicks, que han dit contra Filadèlfia també 4-0. I ens queda pendent lo de Cleveland Detroit. Que els Detroits que parlaven durant la temporada, no, que tornen els Bad Boys, tornen a l'època dels 80, Bad Boys...
1: S'han desinxat un poquito.
0: I nos estamos encontrando que Detroit en estos playoffs están, que lo que hablábamos hace un ratito... Sí.
1: No, que lo diga Arnau, pero es verdad que Cleveland también lleva dos años a un nivel muy alto.
0: Ha sido volver Harden a casa i... Ojo.
3: Sí, o sigui, jo, tot i així, crec que és més de mèrit dels Pistons que mèrit de Cleveland pel simple fet d'aquest partit. És un cinquè partit jugat a casa, cosa que... De cas de perdre'l, se'n va. És que ara se'n va a Cleveland, a casa, amb un 3-2.
0: És que és això,
3: té tot de cara. I és que Detroit estava 9 per sobre, 2 minuts al final. I li foten un triple de cara i perd la pilota a la jugada següent. Que amb la temporada que portava fent, sorprèn, perquè et pots perdre l'eliminatòria. Estàs davant d'un equip molt fort. Però si perds aquest partit, no et dona per arribar a les finals. Sí, jo crec que aquest partit és molt mirall de... Si ara de cop ho fan increïble i guanyen el següent i el setè partit, que el jugaran a casa... O sigui, ara mateix la seva final és el partit el partit 6. Jo crec que, havent vist que són capaços de fluixejar en els moments més importants, contra Knicks no crec que passin, en cas que arribin, i contra Oklahoma menys.
0: No, és que...
3: Perquè són dos equips que castiguen moltíssim. Tant Knicks com Oklahoma, a la mínima que els hi dones, et castiguen. I en aquests play-offs està demostrant Pistons que...
1: Jo estic d'acord, perquè al final... Al final, lo que estás mostrando es una fragilidad mental.
3: Sí.
1: Que es verdad que cualquier que las eliminatorias pueden cambiar. Es decir, ahora imagínate que selecciona a Jerry Brownson en el primer partido y evidentemente Detroit se viene arriba y gana sobrado 4-1. Pero claro, ahora mismo Detroit lo que está mostrando es una debilidad mental que le hace perder partidos que tenía ganados, que me recuerda un poquito a los Boston Celtics del año pasado. Que de repente... empezaron a bajar el nivel. Este año es diferente, pero el año pasado fue una cuestión más mental y acabaron perdiendo una eliminatoria que tenían ganada y la acabaron perdiendo, y además se lesionó Jason Tatum, pero ya iban perdiendo cuando Jason Tatum se lesionó.
3: Sí, sí.
0: Y la última que hablábamos, la última, San Antonio, Minnesota. 3-2 para San Antonio. Oye, os lanzo pregunta que a vosotros os mola, si os abuco, os encanta. ¿Wembanyama dependencia?
3: Home, si mires el més menys és una barbaritat. Sí, és el partit que acaben perdent, que el perds perquè tens a Wembanyama lesionat, en el moment en el que s'asseu Wembanyama, abans que l'expulsessin, remonta a Timberwolves.
0: És que
3: però tal qual.
0: O sigui, és una barbaritat. Realment, jo he vist... segurament és la que més he seguit de totes, no?
3: És que és la millor,
0: El protocol de concussió, el protocol de cacau, per al partit següent...
2: la sanciona pel cop de colze, però el partit següent, o sigui, no sé si és molta coincidència, però dius, hòstia, sembla com si fos...
1: Popovic y Antonio han manejado muy bien a Wembanyama. Le han llevado a un punto de madurez, sí, de fortaleza física, no le han forzado, le han dado esos 2-3 años que le permiten manejarse bien.
2: Por eso os digo, ¿no? Esa que parece, da una sensación, que igual no, igual me equivoco, pero que da una sensación en esta eliminatoria que están depenent massa de sí, lo que Wembanyama
1: fa. És el factor diferencial.
3: Sí, o sigui, jo crec que no és tan dependència, o sigui, no em recorda al Cleveland de LeBron James.
2: Vale.
3: O sigui, no em recordo això, que sí, allò era un equip que...
2: 40 punts de LeBron, exacte, i guanyaves el partit. Vale.
3: I ja està. O el que va passar els primers anys de Doncic a Mavs, que era... jugava balones a ell.
2: Balones a ell i que tiri.
3: No em sembla que sigui això, però sí que és veritat que és clarament el més bo, i no només de l'equip, de l'eliminatòria, està entre ell i Anto. O sigui, ja és molt bo, és clarament més bo que els seus companys, però juga molt bé en equip. Vale. O sigui, el que em sembla que em banyava és que és molt diferencial, llavors, clar, quan no jugues nota. Però no crec que el joc de Spurs es basi en Wembanyama.
1: També te digo una cosa, y lo llevo repitiendo semanas. Minnesota es una panda de anarquistas del baloncesto.
3: Completament.
1: Y, no, que es así.
3: Sí, sí.
1: Pueden ganarle a quien quieran.
3: Sí, o sigui, per treure del partit de Wembanyama, perquè el treuen del partit.
2: Sí, totalment.
3: Però no només en aquell partit, porten des del partit 1... te'n puig una mica, ara t'agafo d'aquí, ara no et deixo això, ara t'incomodo, fins que Wembanyama peta. I si ho li aconsegueixen a Wembanyama, que és un jugador prou tranquil en aquest sentit...
2: Clar, poden fer-ho amb...
3: És que...
2: És el que diu Antonio, poden fer-ho qualsevol al final. Clar, dius,
3: tal qual.
1: És que antes hablábamos de lo asquerosamente joven que es Arnau.
2: Gracias.
1: Y lo mayores que somos nosotros. Y entonces, el baloncesto actual, es verdad que son los jugadores... Pero depende de una cosa, que al final la pelota entre.
3: Sí.
1: Entonces, los Celtics en Minnesota, si la pelota entra, son un equipo, no digo invencible, pero es que te pueden meter 25 o 30 triples, pueden hacer lo que quieran. Ahora, claro, es que la pelota para que entre a veces no entra. Es lo que le ha pasado a los Celtics y es lo que pasa a veces en Minnesota. En Minnesota hay veces rachas en el juego que se pasan 7 minutos sin anotar, ¿eh? 7 minutos.
3: Sí, sí.
1: Claro, eso no lo ve pasar a San Antonio, porque tienes a Wembanyama.
2: Claro.
3: Exacte. I també Wembanyama el que fa en defensa és una barbaritat. Si sí, tens, per això també la dependència es nota una mica. O sigui, és el que estava dient ell. Igual que Minnesota et pot estar 7 minuts sense anotar, et pot estar 7 minuts en els que no para. Si tu tens un jugador com és Wembanyama que el poses allà al mig i no passa
2: i
3: ningú,
2: no passa,
3: les tapes que es fa a cada partit, o sigui, a cada partit es fa un rècord nou. Vale. Llavors, si tu tens un jugador que és capaç de parar això, de que quan ve la onada sencera ell la pugui parar, no només fa pues, això que el seu equip anoti, sinó que l'altre no. Que relaxa una miqueta, i en un equip com és Minnesota això es nota molt. Si fos un equip més constant, de que va fent la seva, de que et defensa molt, potser no es notaria tant, però en aquesta eliminatòria...
1: Mira que Wembanyama, estamos hablando de cambios, mira que Wembanyama mejor provoca un cambio en el baloncesto. Porque claro, la manera de defender a Wembanyama al final va a ser con hombres altos.
2: Bé, claro.
1: I si no, mira que quien un poco ha tenido un poco d'opciones es Gobert.
3: Es Gobert, sí. Que el va posar allà com a voler.
1: Claro, al final vas a tener que buscar tíos de 2,15 metros, 2,10 metros, con grandes brazos, para que por lo menos puedan hacer lo mismo que hace él en el otro lado. Si no tienes un problema, o eso, o tu nivel de anotación es tan inmenso desde 50 metros que las metes. Exacto. Y bueno, ya. Vale, entonces pues mañana tampoco puede hacer nada. Pero es que no hay muchas más opciones, porque es realmente es un tío que además bloquea bien, se mueve bien, y con lo cual, es lo que dices, Arnau, es que es un impedimento para el ataque, claro. Pero brutal.
3: Sí, sí.
2: Y que es que... molt bé.
3: I defensa molt bé i tira triples. Sí, o sigui, tira triples i els fot. O sigui, tira 4, però dels 4 te'n fa 3. Llavors ja no pots... O sigui, el problema aquest és que si fos una persona molt alta i ja està, li poses una altra persona molt alta que no es mogui gaire i ja està. Però com li donis espai, el tio tira.
2: Clar,
3: el tio tira bé.
2: És l'evolució del jugador.
3: Sí, sí.
2: Clar,
3: sí,
2: he passat dels 80, dels 90, el que dèiem abans, no? Que dèiem mig broma, però és així, no? Dels 80, un tio és tirador, un tio és al base, un tio és al pivot, un tio... Ja trobes un tio com el Wembanyama, que dius que és un tio que... tira triples. O sigui, no el pots defensar fora perquè... No el pots defensar... L'has de defensar dins perquè és alt, però no, clar, se surt a fora...
1: Tu t'acordes de Rullán?
2: Rullán, un jugador del Madrid.
1: Rafael Rullán...
2: Rafael Rullán, fue d'aquellos...
1: Cuando no se quiso retirar, era un pivot, cuando no se quiso retirar y quiso seguir jugando 2 o 3 años, empezó a tirar de 3, siendo pivot, y la gente alucinaba.
2: No, claro, o sea...
3: Claro.
1: La gente alucinaba, la gente pensaba, esto es una locura.
2: Los rusos, había un jugador ruso llamado Alexander Volkov, que estuvo en la NBA.
1: Sí, hombre, sí, estuvo.
2: Alexander Volkov, sí, que además estuvo en Atlanta, si no me equivoco, estuvo jugando.
1: Muy bien,
2: y el Alzheimer también me ha atacado, sí, sí. A tope.
0: 3 minuts amb Dival Davis, encara te n'intés.
1: Ah, jo pensava que era en un plan,
0: que passa, bro? Està rapeando. I era un tio que era un tio de 2'8, 2'7, 2'8, i clar, la gent tenia la idea de que era pivot, era una leal i tal, i el tio començava a tirar triples i jugava de base, i clar, tot això descol·locava totalment a lo que era la el bàsquet quadrat, de que el base medeix un 80, un 90 com a molt, el pivot medeix 2'20 perquè està el Tachenko, que medeix 2'20 i pico.
1: Te ves a Jared Williams, te ves a Teresa...
0: I clar, i ara veus tios... Gasol va ser una revolució, perquè era un tio de 2'16 que tirava triples.
1: En Espanya ganó la Liga con 17 anys.
3: O sigui, jo, el que hem parlat al principi, de quan jo us he dit que vaig començar veient quan la dinastia dels Warriors,
0: o
3: sigui, realment heu dit, el primer que heu dit és jugadors ràpids. I bàsicament és, hi havia jugadors alts i jugadors de tirar, que és el que em deia al principi. Van començar a arribar jugadors ràpids, equips sense pivot, que era com, els tirs de 3 valen més, doncs hem a tirar de 3. I ara, els pivots, els alts, han començat a dir, pues, jo també vull tirar de 3. Això també
1: ho hago.
3: Llavors,
1: aquesta era la següent, en plan,
3: ja està. Jo també
0: vull tirar de
1: 3. Si no, no juego. Al final, si no tiro de 3, no juego, pues tengo que tirar de 3.
0: Senyors, ens queda un minut i mig. O un minut, una coseta així. Ràpid. Cleveland o Detroit? Nen, ràpid.
1: Cleveland.
3: Sí, jo Cleveland.
0: Cleveland. Vinga, va, Cleveland. I l'altra partita, si xulo, serà Antonio Minnesota.
1: Ay, el corazón me pediría Minnesota, porque sería espectacular.
3: Molaría molt Minnesota.
1: Tener Anthony Edwards en la final, pero va a ser San Antonio.
3: Yo diría San Antonio, y creo que San Antonio es el único equipo que le puede ganar al Thunder. Sí, que puede que pase.
1: De hecho, le ha ganado, creo que se han jugado 4 partidos y le ha ganado 3.
3: Sí, por eso yo voy a ver aquella serie.
0: Ens queda un minuto. ¿Eh? Sí, o apuntas para la... Home, demà l'última volta i...
1: Ens
0: queda un minut.
1: A què hora és? Dilo.
3: A les 4.
0: Ens queden 45 segons perquè Arnau faci la seva falca, perquè com va dir el Ancelotti, 45 segons a Molins Corinius són molt longos.
1: Com
0: va dir Ancelotti. Arnau, l'última volta la tenim...
3: Demà a les 4, un especial campions, parlant del Barça que ha guanyat la Lliga, de tots els equips de Molins que també, i a més, ja a dia d'avui podem dir que la setmana que ve portarem a mig equip del sènior femení de futbol sala a l'estudi per comentar la Lliga amb ells, de la temporada històrica que han fet, només guanyant tots els partits.
0: Que xulo. Arnau, o sigui, encantats el següent, tio. Sempre que vulguis, això és casa teva, Molins Connection. Antonio, gràcies. Arnau, gràcies. Ens anem? Adiós.
1: Me lo has dicho con menos cariño a mí que Arnau.
0: Es de adiós.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana ha convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb el govern. Així ho ha avançat l'ACN i RAC1, tot apunta que la negociació entra a la recta final. Aquest dijous els republicans han posat sobre la taula la seva proposta del tren orbital. Es tracta d'una de les qüestions que el partit liderat per Oriol Junqueras ha vinculat a un acord de pressupostos. Al mar, recordem, el govern va acabar retirant els comptes perquè no tenia els suports necessaris per la falta d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF. Tal i com van acordar llavors les dues parts, l'objectiu era que el Parlament aprovi els pressupostos abans d'acabar el juliol. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona, que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
5: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia en que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat. Collboni vol introduir la pujada dels 4 als 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals per al 2027, en lloc de fer, com havia dit, l'increment progressivament. Encara a Barcelona, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa. I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo. Més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals està previst que augmentin molt els propers anys. Darrer apunt, demà engega la 44a edició del Còmic de Barcelona. Les exposicions dels 50 anys de l'obra de Pare Cuellos o sobre els indicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic i convidats com mangaka Shintaro Kago.
7: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
5: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
7: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
6: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
8: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
6: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
9: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
6: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
10: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
11: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
10: Vols dir que val la pena?
11: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
12: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit, passant uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio amb vosaltres.
1: Avui el programa ve amb moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè sigui on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el format és prou normal, pel que podríem dir, però igualment té la mateixa essència que sempre, compartir, passar-ho bé i fer-vos companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai perquè, bueno, per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes i pugeu el volum, que tot això just comença. Soc la Lia.
1: I jo el Conrad.
0: I això és Joves en Antena.
1: Bona nit, Lia.
0: Bona nit, Conrad.
1: Què tal? Com estem?
0: Jo, molt bé.
1: Sí, no?
0: Sí, avui estic bé.
1: Sí, bueno, és que també, o sigui, durant aquests últims dies ha sigut com molt relax i avui de cop ha sigut una patacada.
0: Sí, ha sigut avui primer dia de la setmana de classe. Calma, saps?
1: Sí, vull dir,
0: ha sigut dilluns, no classe, dimarts tampoc, dimecres tampoc, i ara dijous, classe de cop, i és com,
1: Wait.
0: No vinguis a parlar d'Adolf Hitler aquí al matí, a les 10 del matí, tot un dijous, el primer dia de classe de la setmana. No, deixa'm respirar.
1: Ja, perquè nosaltres, la majoria de gent no ho sap, però és que nosaltres dilluns vam tindre classe perquè vam anar a PortAventura, que ja podria haver-hi anat menys gent, dilluns, o sigui, que hi vagin dimarts, o dimecres, o dijous, però no dilluns.
0: Això
1: que
0: pensaven ells també.
1: Jo, bueno, doncs, no sé, és que vam, bueno, realment estic molt content del que vam pujar. Vam pujar 6 atraccions.
0: Sí, ens ho vam passar bé si no m'hagués donat una insolació.
1: Sí, és que feia molta calor, eh? Però bueno, avui tenim moltes coses a parlar, i per començar anem a parlar d'una cosa que mai m'hagués esperat parlar.
0: No, la veritat és que tampoc, el Conrad em va bé, parlem d'això jo, De cop, ara?
1: En quin moment?
0: D'acord, a mi em sembla bé, però de cop així, d'acord, vale.
1: No, doncs, li direm que no.
0: No diré que no, a veure, jo, vale.
1: Tu estàs d'acord.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs anem a començar amb el món del Barça.

0: Bueno, doncs, per qui no sàpiga, per qui no visqui en aquest món...
1: Exacte, si vius a una pedra...
0: És que mira que jo no miro el futbol, eh? Però és que jo, per un lloc o per un altre t'acabes enterant.
1: Sempre surt.
0: El clàssic.
1: El clàssic, qui no sàpiga que és un clàssic, Barça-Madrid.
0: Sí.
1: Barça-Madrid.
0: Diumenge 10 de maig. Ens situem a diumenge 10 de maig de 2026. Són passades... No, és broma. Bueno, visca el català... Ai, no, espera, m'he perdut jo. Això. Aquest diumenge es va fer un clàssic... que és això, un partit...
1: Molt important.
0: Molt important, sí. Que, per cert, per qui li interessi, va estar patrocinat, diríem.
1: Sí.
0: En col·laboració de l'Olivia Rodrigo.
1: Sí, la samarreta.
0: Que hi ha molta gent que diu que el Barça va guanyar perquè portava la seva samarreta.
1: No, jo no em crec això. El Barça va guanyar perquè és el Barça.
0: Bueno, el resultat del Barça és que va vèncer el rival amb un... confrontament 2-0. Els gols va ser obra de Marcus Rashford i Ferran Torres durant la primera part del partit. La segona part realment potser fins i tot sobrava.
1: Sí, o sigui, va haver... no, a la primera part ja van posar un temps afegit. A la primera part ja van afegir 3 minuts de... O sigui, a veure, jo no sé res de futbol, eh? Però jo el vaig veure i aleshores vaig dir...
0: Sí, o sigui, van afegint quan hi ha faltes, sí, fores... Van
1: de temps afegit i van afegir 3 minuts. Però clar, aquí hi havien marcat els dos gols que
0: i van després ja no va passar
1: i
0: res.
1: I van acabar el partit amb els 2-0 que havien fet a la primera part.
0: Sí que,
1: i és com cert... si és veritat que el partit necessita dues parts, i sort que no van afegir pròrroga ni
0: ai,
1: temps
0: sí,
1: afegit de la segona part, perquè dius, no fa falta.
0: Ja. Yeah. Bueno, no sé si hem dit amb qui vas jugar.
1: Sí, amb el Madrid.
0: Sí, vale.
1: Hem dit que era un clàssic, Barça-Madrid.
0: Ah, un clàssic és això? Uau, vale, perdó.
1: Com que si un clàssic és això? Un clàssic és Barça-Madrid. A veure, tu penses un partit de futbol. Què et ve al cap? Barça-Madrid? Dos equips?
0: Sí, no sé, no m'ho havia plantejat, la veritat.
1: Barça-Madrid, mira que jo sé poc de futbol, eh? Però
0: un mínim sí.
1: Sí, exacte.
0: Bueno, això, la classificació amb aquesta victòria, l'equip dirigit per Hansi Flick, crec que ho he dit bé,
1: sí, ben dit.
0: Va obrir un avantatge insalvable dels 14 punts al capdavant de la taula, assegurant matemàticament el 29è títol de la Lliga de la història del club. Aquest dilluns a la tarda es va celebrar que havien guanyat. El que es fa és una cosa bastant tradicional, que és la rua de campions pels carrers de la ciutat de Barcelona per celebrar el títol aconseguit davant l'afició. I què ens portes tu, Lia? Bueno, és també Barça, eh? Bueno, l'últim partit que vam fer, ho diré jo, és igual, és Alves 1, Futbol Club Barcelona 0. Alaves, que es va fer el 13 de maig, que això és dimarts, correcte? No, mentida, dimecres. Ahir dimecres. Que va ser una derrota... i va trencar la ratxa de la golejador. Un segon, m'estic perdent. Aquí. Tot i que el club ja s'ha coronat matemàticament com a campió de la Lliga, doncs, bueno, va tindre aquesta, ho sento dir-ho, però patacada, que, uau, no ens ho esperàvem. I bueno, ara anem al Barça femení.

0: Vale, futbol femení. També del Barça, eh? Estem anant tota l'estona al Barça.
1: Sí, aquí som del Barça, ho sentim. Sí. Els que sigueu de l'Espanyol, fora. Així us veu, gràcies.
0: Aneu a buscar un altre lloc. Bueno, l'últim partit que va fer el Barça femení va ser Tenerife 1, Barça 3. Vale? O sigui que van guanyar. I això va ser el, també el diumenge 10 i es va... la victòria de la Lliga Femenina amb gols de, a veure si ho dic bé això, eh, Esme Brooks,
1: sí,
0: Kika Nazer i
1: Nazaret,
0: i Claudia Pina. I els següents partits, que aquí sí que n'hi ha un important, és el Futbol Club Barcelona contra l'Atlètic de Madrid dissabte 16, que és aquest dissabte a les 9, que és la final de la Copa de la Reina a l'estadi de Gran Canària, que jo personalment no sabia que existia la Copa de la Reina.
1: Sí.
0: Jo sabia que existia la Copa del Rei, però de la Reina...
1: Sí, sí, va haver polèmica parlar de la Copa de la Reina per una cosa d'un calvo. No te'n recordes?
0: No, la veritat
1: bueno,
0: és que no.
1: Un senyor calvo, que no me'n recordo què va passar, però va passar amb una polèmica amb un senyor calvo del Barça. Bueno... De la federació,
0: sí.
1: De la federació. I, sí, el Rubiales, em xiu, perquè...
0: Bueno, em xiven.
1: No te'n recordes? Bueno, tu busca-ho.
0: Podria ser.
1: Ja ho buscaràs.
0: Ah, bueno, el Mundial ens comenten.
1: Va ser el Mundial. Bueno, és igual, bueno, però és que igual. A mi em sonava alguna de la Copa de la Reina, perquè a casa meva estàvem parlant de la Copa de la Reina. Mm. No sé per què va sortir, però bueno, és igual.
0: Bueno,
1: però
0: mira, sí que... si hi ha Copa del Rei, pot haver-hi també de la Reina, de la Princesa i del Príncep.
1: No, això ja no.
0: Bueno, és igual. És igual, canviem de tema ja del Barça. Adéu, em sap greu. Avui s'ha fet la graduació de molts dels estudiants de segon de batxillerat a l'Institut Bernat Alfarré.
1: Els que no és que han repetit.
0: Correcte. D'entre ells està la Júlia, la meva germana, que ja ha vingut moltes vegades, bueno, algunes vegades aquí al programa, i la volem felicitar des d'aquí, bueno, i a la resta també, eh? Per haver superat aquests dos anys plens d'exàmens, el TR, estudi dia rere dia, i, a més, la selectivitat, que la tenen d'aquí un mes. Avui, des de Joves en Antena, els felicitem a tots els estudiants del Bernat Alfarré que s'han graduat.
1: I també els que han repetit. Vale, i també molta sort per la selectivitat, que, bueno, esperem que us vagi superbé.
0: Que segur que sí. Ai, m'encanta. M'he sentit com un avi dient-ho, no sé per què. Bueno, podem seguir endavant, no? O sigui,
1: sí.
0: Crec que no hi ha res més a dir. Moltes felicitats i...
1: I endavant.
0: I endavant, sí.

0: Avui la secció de literatura ens la presenta l'Anna i, bueno, hola, Anna, què ens portes avui?
1: Què tal?
2: Hola, com esteu? El llibre que avui recomanaré es diu Més enllà del record i està escrit per l'Arantxa Comas. És un llibre publicat per l'editorial Gel Llibre, que algun cop ja us he recomanat algun d'aquesta editorial perquè tenen una col·lecció de llibres juvenils que són una passada, la veritat. De què va aquest llibre? És una miqueta més profund, d'acord, d'altres que he recomanat, perquè en aquest, la nostra protagonista, que és la Nerea, per una cosa que li ha passat fa relativament poc, d'acord, per una desgràcia que ha passat, no reconeix els rostres de la gent, d'acord? Ha tingut com un xoc d'aquests i ha fet que no reconegui les persones. Llavors ha d'anar dient, vale, la meva mare té els ulls blaus, té una piga a la dreta, a la galta dreta, no? Llavors a partir d'aquí va reconeixent a la gent, però ja de primeres, com nosaltres reconeixem a tothom, ella no ho fa. Què passa? Que aquest trastorn cognitiu és superpoc comú i la gent no l'entén i li comencen a fer el buit menys el seu millor amic, d'acord? I bueno, la Nerea, que era una persona molt oberta, es torna més tímida i més per ella mateixa, no? S'emporta totes les coses per ella mateixa. Llavors, al llarg del llibre anirem veient aquest com creixement personal i deixar de costat la por per aquest trastorn que té. I bueno, és una història que té, a part del autoconeixement personal i creixement, no? També té amistat, té amor, té moments de plorar, té moments de riure. La veritat és que és un llibre que em va agradar molt. No és molt llarg, té unes 230 pàgines i es llegeix molt ràpid. I no sé, jo crec que és un llibre molt interessant per llegir i ostres, que fa reflexionar. Per tant, aquest és el llibre que us recomano avui. A més, és que el tinc al davant i és que la portada és tan bonica. És superbonica, la coberta. Bueno, això és el llibre que us recomano i espero que si us animeu, ens digueu alguna coseta. Petonet.
1: Igualment. Moltes gràcies. Just he mirat ara a veure el llibre perquè has dit lo de que la portada és molt maca i he pensat, deixa-me-la veure. I tant la Lídia com jo, que ara ho hem dit així ràpid,
0: És com una postal.
1: Sí, o sigui, és com... A mi em recorda la típica postal que tu portaves a la fàbrica dels somnis. O
0: és la postal de Nadal.
1: De
0: és
1: rei.
0: La carta dels Reis.
1: Sí,
0: és la carta dels Reis, bàsicament.
1: Està pels voltants, hi ha les linietes aquestes de carta.
0: Sí.
1: I també hi ha els segells, oi? Es diuen, això?
0: Sí.
1: Hi ha els segells i...
0: Sí, i tens raó, que és molt bonica la portada.
1: Sí, estem molt d'acord amb tu. Moltes gràcies i realment a mi em sabria com molt greu que, bueno, jo no poder-me'n recordar d'una persona i que aquella persona no se'n recordés de mi també. És com, uau.
0: Ja, però allò de que et sona però no recordes qui és.
1: Això sí, però ens passa a tots, però...
0: Però no poder-te'n
1: recordar. No es pot comparar, o sigui...
0: Però clar, si no te'n recordes d'una persona i la persona tampoc se'n recorda de tu...
1: Llavors encara,
0: és
1: però...
0: És com... Vale, no te'n recordes de la persona, no saps que la coneixes.
1: Ja, però això ja és... o sigui, és per
0: això
1: un cop.
0: No et pot saber greu, saps?
1: Sí, però, o sigui, a mi em sabria greu que a una persona li hagués passat això, el mateix que li ha passat a la protagonista.
0: Sí.
1: Que, bueno, o sigui, a mi personalment... Anava a dir, m'ha tocat la fibra. M'ha tocat la fibra. No, però no sé, em sabria greu. Bueno, moltes gràcies a això, bueno... per qui se'l vulguis llegir, Més enllà del record d'Arantxa Comas. El podeu trobar segurament en moltes d'això, i si no, Amazon, la Casa del Llibre, etc. I, bueno, seguirem amb pel·lícules i sèries.
0: Sí.

Avui jo parlo de la pel·lícula i, òbviament, com sabeu, que jo sempre parlo de musicals. No, avui no parlaré de musicals, però o parlo de musicals o parlo de pel·lícules del 2000. I, efectivament, us porto una rom-com, una comèdia romàntica, de la dècada del 2000.

0: Doncs aquesta pel·lícula es diu How to Lose a Guy, entendeix? I és una comèdia romàntica de l'any 2003 dirigida per Donald Petrie, no? El mateix director que, bueno, moltes altres pel·lícules icòniques, que diguéssim, dels 2009. Bueno, està basada lliurement en un llibre il·lustrat de Michelle Alexander i Jenny Long, tot i que la història i els personatges de la pel·lícula són originals. Bueno, el que van agafar del llibre van ser com les normes sobre com espantar un noi en 10 dies, no? I perdre'l. La pel·lícula és de l'any 2003 i té una durada d'una hora i 56 minuts, o sigui gairebé dues hores. I la pel·lícula juga amb els tòpics de les comèdies romàntiques, però amb un ritme àgil, i aquí la cosa es posa interessant. La crítica no va ser gens amable. D'acord?
1: Puc preguntar què van dir? O sigui, la crítica, tipo, va ser molt negativa o no... O no van fer crítica, o sigui, de tan dolent, o sigui, de tan malament que ho van fer, no van fer ni crítica.
0: No, no, no, ho van fer bé. Però que, vale. A Rotten Tomatoes té només un 42% d'aprovació, la pel·lícula.
1: Uau.
0: I, bueno...
1: Que suposo que és poquíssim, no? O sigui...
0: Ja, sí, és, bueno, vale. 42%.
1: Sí, sí, però no sé, o sigui, no sé com és a la resta, de les d'això.
0: Sí, bueno, ara t'ho vaig dient. Bueno, les escenes més recordades són una... que va la, bueno, la del pòster de vidre, que no us xivaré, i la del karaoke amb You Are So Vain, que és la cançó que s'ha escoltat a fons, i, esclar, la dels gossos que l'Andy regala al vent. Bueno, la història és molt senzilla. La història de la pel·lícula. I, bueno, us explico. L'Andy Anderson, que la interpretava Kate Hudson, que és una actriu, bueno, dels 2000, que la deu conèixer, bueno, treballa per una revista femenina, tipo, no tipo Vogue, però perquè...
1: Perquè us vingui
0: al cap que és una revista femenina, però és Vogue, tot això, el que es veia als 2000, que era això. Era una revista amb continguts de... no sé, una revista.
1: Sí, però no era tipus... Era de moda? No. O era així en general?
0: No era de moda. No recordo el que era, la veritat. I, bueno, li encarreguen fer un article sobre com aconseguir... O sigui, com aconseguir perdre a una parella en 10 dies, no? Fa gràcia perquè, òbviament, qui llegirà això, no? Pues,
1: ja, pues sí. Doncs molta gent.
0: Doncs... Ella, per documentar-se, s'ha de trobar una víctima, o sigui, un noi i una parella, i posar en pràctica tots els mètodes que s'imagini per poder com deixar-lo, no? És una comèdia romàntica, o sigui, que acaben junts. Paral·lelament, el Benjamin Barry, que és el Matthew McConaughey, és un publicista amb molt d'èxit que fa una aposta amb els seus jefes. Ha de fer que una dona s'enamori d'ell en 10 dies.
1: Uau!
0: I aleshores, quan es troben, ell creu que té la víctima perfecta per guanyar l'aposta i ella creu
1: també,
0: que té,
1: no?,
0: la víctima perfecta per escriure l'article i fer-lo fugir en 10 dies, no?
1: Acaba fent l'article?
0: Sí.
1: Sense aconseguir-ho, ella.
0: No, s'ho aconsegueix. Ell intenta que s'enamori i ella intenta, pues, que se'n vagi, no? I aquí comença bueno, el xoc d'això. Això és la sinopsi que
1: et sembla. Això és tot.
0: No, però, o sigui, sí que és veritat que en totes les comèdies romàntiques sempre hi ha com el procés d'enamorament, el procés de que ho deixen i el procés de que tornen junts.
1: Ja.
0: Sempre, sempre.
1: A
0: doncs això el perd en 10 dies, efectivament, però després
1: el tornen
0: amb ell, no? Aleshores, qui ha guanyat? Ell.
1: L'amor.
0: No, ha guanyat ell.
1: Ja, això sí.
0: I doncs, al públic no li va agradar gaire la pel·lícula, o sigui, no els va semblar una pel·lícula xula, o sigui, sí, però no els va semblar una comèdia romàntica com per exemple és 10 Things I Hate About You, que ja en vam parlar.
1: Ens han quedat els 10, pel que es veu.
0: Sí, sí, exacte. Però això que... Bueno, que Conrad, què et sembla? Imagina't què et passes a tu. O sigui, 10 dies per perdre una persona, o sigui, és que el pitjor és que s'han conegut entre ells. és...
1: Ja, yeah, ja, yeah, o sigui, fa clar, molta gràcia, digui, realment.
0: O sigui, es troben i, clar, ella sí que està buscant un noi per poder perdre'l, però ell està buscant una noia per

0: però aquí no, és la vas mirant i fa molta gràcia això, perquè les baralles que tenen de vale, volies perdre un nen de dies, pues ja les perdo, no sé què, tot això, o sigui, fa molta gràcia. I es veu que el guió està com tan mal fet que la bona crítica és de la química entre els actors. Perquè el guió, o sigui, la pel·lícula és tan dolenta, o sigui, així en argument i coses d'aquestes, perquè clar, o sigui, tu penses, com que has d'agafar 10 dies i 10 dies per, és que per dos objectius completament diferents, ja. I a més amb la mateixa persona, vull dir, és com, no sé, és com que el guió és pèssim, bàsicament, però després la interpretació dels actors és com el que enriqueix la pel·lícula. Aleshores, és com gràcies per triar actors que tenen química entre ells i que es van actuar, saps?
1: També deu fer gràcia, no?, que sigui així com una mica tonto el guió.
0: Sí, no, però és que no és que el guió sigui tonto. No és que
1: sinó que no sigui, està ben fet.
0: No és que sigui una pel·li dolenta, feta dolenta expressament, saps? És una pel·li bona, però amb alguns...
1: Un intent amb algun, de bona pel·li.
0: No, és una pel·li bona, però és que amb uns diàlegs que dius... Què?
1: No cal.
0: No, però, o sigui, no és que no calguin, Conrad, és que simplement és com uns diàlegs molt raros. És com... Yeah. A veure, és que m'estic expressant molt malament, perquè raro la gent sí, es pensarà coses que no són, però em refereixo, és que són com... És molt pobre, el guió. Com, frases com ChatGPT, saps? Perquè no existia, però m'entens? O sigui, sí. Com si fos un guió que et fa el ChatGPT, que li dius, fes-me un guió, i et fa un guió molt, molt raro, saps?
1: Yeah.
0: Però, bàsicament,
1: és
0: això...
1: És que no està ben creada, però simplement, no?
0: Però l'argument és guai. Els actors ho fan molt bé i tenen molta química entre ells. I això és el que ha generat la bona part de la crítica i després que hi ha gent que li ha agradat molt la pel·lícula i tot això a mi em va agradar molt i això, però... Conrad,
1: creus...
0: et dono el torn de paraula.
1: Gràcies. Creus que s'hauria de tornar a fer canviant el guió, però amb la mateixa idea?
0: No.
1: No? Vale, és que ara he pensat... Li vaig a fer aquesta pregunta, doncs res.
0: No, perquè això és el que tenen els clàssics.
1: Ja.
0: O sigui, és com si tu em dius, bueno, sí, aquesta, un clàssic, qualsevol clàssic que a tu t'agradi, que et diuen...
1: El clàssic del futbol.
0: Que et diuen... Sí. Que et diuen, clar, doncs, ara... A un clàssic que a tu t'ha agradat, que encara que al públic no li hagi agradat, a la majoria de crítics no li hagi agradat el guió com està fet... Ara has de canviar. L'has de refer tota, una pel·lícula del 2003, ara 2026 l'has de refer, canviar-li el guió i buscar-te uns altres actors, perquè els actors d'abans ja no estan en condicions de fer-ho, m'entens? O sigui... Bueno, què ens portes tu?
1: Bueno, jo us porto un programa, no perquè és més un programa que una sèrie, però també té, o sigui, té el sentit aquest de sèrie, no? Però... O sigui, ja us l'explicaré, eh? Però primer anem a escoltar el tràiler, ¿vale? És el tràiler de La Gran Cita.
2: Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
3: Hola!
2: La intel·ligència artificial del programa ha creat 50 parelles perfectes.
4: 28.
2: Però no els hi revelarem quines són.
5: És la teva primera cita amb una noia?
2: Sí.
4: M'estic pressecant-me de far-te la mà i tirar, eh?
2: És molt maco, de veritat, no tinguis por, abraça-ho.
6: Tinc por que em tornin a fer mal i tinc por de no saber estimar, de veritat.
2: És el moment de mirar-se o de deixar-ho estar. Convertiu oficialment en les parelles protagonistes de La Gran Cita. Durant dies es deixaran portar per la intuïció i per l'espontaneïtat.
7: M'encanta aquest pla.
2: Algunes històries creixeran i d'altres s'apagaran pel camí.
8: No ho esperava, la veritat és que no ho he vist vindre.
2: Hem arribat al final de La Gran Cita. Us trieu o us dieu adéu?
1: Bueno...
0: Quins drames, no?
1: La Lia l'anava escoltant i deia, que dramàtics.
0: Ui, em fa por que no m'estimin.
1: No, però realment...
0: No, sí. em fa fàstic, dir-ho-m'hi. Em fa vergüenza ajena. No puc, hola. No puc.
1: Bueno, us explico més definidament, ¿vale? La Gran Cita és un cita, és un reality de cites de 3CAT presentada per la Dulceida, ¿vale? Tothom sap qui és la Dulceida... El programa barreja amor, emocions i intel·ligència artificial. 10 solters participen en aquest experiment.
0: 100.
1: I què he dit?
0: 10.
1: Perdó. 100 solters participen

0: en aquest experiment, i una IA calcula quines són les seves parelles ideals, o sigui que hi ha 50 parelles ideals. L'objectiu és veure si la IA pot predir millor l'amor que les emocions humanes. El programa... Bueno, és que li diré sèrie, perquè jo ho considero una sèrie, ¿vale? La sèrie té 8 capítols amb cintes, convivències i escapades i decisions finals. El programa es converteix en un fenomen entre el públic jove i també una mica l'adult. Bueno, depèn de també de l'adult. Vale, llavors, les fases de la gran cita són... Al principi de tot, estan en una finca preciosa. O sigui, t'ho dic en sèrio, és magnífica. Que, bueno, comencen, doncs, parlant una mica, llavors la Dulceida va allà i els hi pregunta, doncs, quin t'interessa a tu, no? I llavors van dient els números, perquè cadascun té un número. Llavors, doncs, després entren a una sala, diu, fan algunes preguntes, ja comença un ball i ja comencen cites, etc etc. Això, entren al programa sense saber les parelles i... llavors ens fan com unes tries i comencen les primeres cites, converses i dinàmiques. Les connexions apareixen a través de cites ràpides, convivència, química física, converses emocionals.
1: Sí, com el tràiler, que dramàtica. Que tio.
0: És la fase on neixen, doncs, les primeres parelles i atraccions inesperades. Bueno, això sí, es van fent votacions i la gent va marxant, vale? Després hi ha una evolució de les relacions, que les parelles que conviuen més temps i es posen a prova amb cites de sofà, escapades romàntiques, trobades amb familiars o amics, moments d'intimitat, secrets i girs inesperats, entre d'altres. Aquí apareixen gelosies, dubtes, discussions i canvis de parella i connexions noves. Vale? O sigui, és com tot de... No sé, és com molt raro. Més tard, la IA revela els percentatges de compatibilitat, fet que provoca tensions entre seguir el cor o confiar en l'algoritme. I després fan la decisió final, que és si et gires, dius que sí que vols estar amb aquesta persona i si no, no.
1: T'imagines que gira un...
0: Ai, ha passat, No és broma, i ha passat. Vale, us dic les parelles principals, vale? Perquè, o sigui, tu això ja ho veuràs, vale? O sigui, qui no, o sigui, us ho dic en sèrio, en 2 minuts estic, vale? Que baixa un segon la música i ja està. Primer tenim la Carla, que té 26 anys, i el Gerard, que en té 25. Ella és romàntica, espiritual i busca una connexió profunda. Ell és prudent i evita idealitzar les relacions. Connecten des del primer moment. La IA els hi dona un 91% de compatibilitat. O sigui, molt. És els que més. Que és una de les parelles ideals, que això no ho he dit. Després... Ah, no, i a més...
1: I vosaltres,
0: acaben...
1: i vosaltres com... Com vols ser parell? Sí, és que ens ho va dir una intel·ligència artificial.
0: No, però és que es van coneixent i després, a més, els hi donen un full on ho posa. Vale? O sigui, no és que una IA tu agafes el mòbil i et diu aquesta és la teva parella ideal.
1: Si penses que vale, t'agrada una persona i et dona un 23.
0: Ja ho veuràs. Després hi ha l'Isaac, que en té 28, i el Dani, que en té 32. Tenen molta atracció i química. L'Isaac defensa relacions més obertes i flexibles i el Dani busca estabilitat i exclusivitat.
1: Compta amb l'Isaac, aquest.
0: Sí, sí. I protagonitzen alguns dels moments més tensos del reality. I, a més, són un dels primers que es fan un petó en total d'això.
1: Oh, que bonito.
0: La IA els hi dona un 89% de compatibilitat, que també és una de les parelles compatibles que havia triat la IA. La Paula, de 28, i el Guillem, de 25, tenen química emocional i més física, per dir-ho així. La Paula busca una relació madura i estable i el Guillem es mostra indecis durant el programa. La IA només els hi dona un 21% de compatibilitat.
1: El que jo he dit.
0: Vale, i, bueno, ja ho veureu. Us anava a dir si seguien junts o no, però ja ho trobareu. Després hi ha la Marta, que en té 31, i el Xavi, de 34. Ella vol estabilitat i formar una família. I ell intenta deixar enrere errors i infidelitats del passat. La relació avança amb molts dubtes i tenen una compatibilitat, segons la IA, del 27%. Després hi ha la Gwen, de 34, i l'Alexis, de 29. Ella és reservada i introspectiva. Ell és molt directe i dominant. La relació és tensa, però incòmoda. La relació és intensa, perdó. Però és intensa, però incòmoda. La compatibilitat que tenen és d'un 30%. La Xènia, de 27, i la Carla, de 28. Tenen una connexió immediata basada en mirades i química. La seva relació es posa en dubte el paper de l'algoritme, perquè són del mateix grup. O sigui, els separen en dos grups i diuen la vostra parella està a l'altra banda del grup. No. Doncs... elles diuen que volen estar entre elles, els hi deixen i es converteixen en una de les històries més inesperades del programa. Després, bueno, doncs, es fan unes escapades de 48 hores i les parelles comparteixen diferents coses com el llit, la dutxa, bueno, l'habitació en si d'un hotel.
1: Una cosa, no sé com han de conèixer.
0: Què?
1: No sé com han de conèixer.
0: Com? El què? Perdó.
1: S'acaben de conèixer. Saps què vol dir? Acaba de conèixer
0: una persona? Sí. Bueno, vale, pues ja fa un temps. Perquè...
1: Però per què l'has de convertir la dutxa en una persona que acabes de conèixer? Quin fàstic!
0: No t'estic dient que t'has de dutxar amb ella, sinó que esteu en la mateixa habitació.
1: Bueno, m'és igual, l'acabo de conèixer. O sigui, vull estar a la mateixa habitació que aquesta persona.
0: Porten unes setmanes, ja?
1: Unes setmanes. Unes setmanes et sembla molt.
0: No.
1: Unes setmanes. Això és... Fàstigos, repulsió.
0: Però, segons el que veus, semblen 3 dies i després realment diuen no, si vam estar 2 setmanes a la finca gravant. O sigui que és molt segon del que veus.
1: Sort que és tot muntatge, perquè si no...
0: Ja, bueno, és un reality, eh?
1: Sí, un reality. Tu creus que en el reality hi ha alguna cosa real?
0: Bueno, hi ha algunes que sí. Bueno, és igual. Això sí, eh? No hi ha ningun moment sexual en l'escapada de 48 hores. A més, després s'han fet coses de 6 mesos després, llavors doncs, hi ha parelles que segueixen juntes, parelles que no, i expliquen si sí o si no, i per què sí o per què no. L'impacte del programa. El programa ha arribat a 926.000 reproduccions en menys de 3 setmanes, i supera els 8,9 milions de reproduccions a les xarxes socials. El 44% del públic té menys de 35 anys i es converteix en una de les estrenes més exitoses de la plataforma de 3CAT. Això és tot. Tu no te l'has vist, suposo?
1: No, m'està donant fàstic.
0: Bueno, o sigui, això és tot. Vale? O sigui, ja està 3CAT. Per qui la vulgui veure i per qui no, doncs, mira, us ho perdeu, perquè realment és molt xula. Bueno, seguim amb el debat.

0: I, bueno, el tema que parlem avui és el següent. El silenci incòmode... El silenci incomoda massa la nostra generació. Tu què creus, Lia? Què creus?
1: T'està incomodant el meu silenci, Conrad?
0: No sé, o sigui...
1: Sí, t'està incomodant el meu silenci, Conrad.
0: Bueno, segons ella, suposo que sí, no?
1: A mi el silenci m'incomoda molt, no m'agrada gens. O sigui, no és que m'incomodi, perquè a mi m'agrada estar sola. O sigui, estar sola i compartir...
0: Ja, però...
1: Res amb mi, o sigui, m'agrada estar sola. A mi m'agrada...
0: Ja, però em refereixo a una altra persona.
1: Res. Però, òbviament, si estic en grup i de cop es queda tot en silenci, és com... No és que sigui incòmode, però és com que es vol trencar.
0: Sí, però no saps com.
1: Exacte. Jo crec que l'incòmode és intentar trencar el silenci iniciant una conversa d'ascensor, m'entens?
0: O sigui...
1: Sobretot amb algú amb qui... Perquè hi ha gent amb el que el silenci és còmode, és com els seus amics, si estan en silenci no passa res, però si és amb una persona que estàs allà, que acabes de conèixer... Hola.
0: Per exemple, sempre...
1: Fa bon dia, avui no, sí.
0: Per exemple, ho sento dir-ho, però... La setmana passada, el programa que vam fer, jo havia de posar una música, vale? Llavors de cop va haver-hi un silenci i jo em va semblar 10 minuts, o sigui, us ho dic en sèrio, em van semblar infinits. I realment, després, escoltes el programa i dius, però si va durar un segon el silenci.
1: Ja,
0: o sigui, entre l'estrès, el mare meva, ara hi ha silenci i ningú està parlant. No sé, és com que t'imagines coses que no són.
1: Sí.
0: Bueno,
1: que llavors... A vegades els silencis donen massa temps i a vegades donen molt poc.
0: Vols que digui informació que he trobat per internet?
1: Vale.
0: Què és el silenci incòmode? Ja ho hem respost, no? Que és aquell silenci que ningú diu res, la situació no és còmoda i és com un moment de tensió, incomoditat, nervis i necessites com dir alguna cosa però no saps què. Llavors, per què ens incomoda, Lia? Per què creus tu?
1: Perquè estem molt acostumats a estar sentint coses i estar parlant i tot això. O no ho sé. Per què?
0: Correcte.
1: Veus?
0: Molt bé. Anava a dir, no sé, David, podem posar un coixín? Bueno, doncs no es pot. Què hi farem? Bueno, doncs, coixín! El faig jo. Mare meva, sigo molt traumàtic, això.
1: Haver-lo baixat, Conrad, què vols que et digui?
0: No, sí, bueno, és igual. Molts joves estan acostumats a l'estímul constant entre el mòbil, les xarxes i la música. I, doncs, tenen aquestes converses ràpides i contínues. Això fa que el silenci es percebi com un error social, falta de comunicació, una situació incòmoda que s'ha d'omplir. Llavors, el silenci com a la pressió social... Creus que el silenci és com que de cop necessites com parlar, llavors tens com la pressió de... No sé, que necessites parlar tu perquè la resta no parlen?
1: En el meu cas no, o sigui, si veig que no parlen molta estona, faig, ai, quin silenci, i diuen, és veritat, no sé què, i ens posem a parlar altre cop.
0: O que incòmode, però... no, també?
1: No, sí, és com de cop un silenci incòmode, però és que és només deixant aquesta frase, no és com pressió social de ara què dic, ara... O sigui, depèn del que digui, potser no sé què... No, és com... Per què ens hem callat de cop? Ai, sí, és veritat, per què ens hem callat? No sé què... I aleshores comencen a haver converses entre tothom i és com d'això que vols que torni a haver silenci perquè no es callen. Vull dir, bàsicament per això.
0: Ho dius per experiència?
1: Sí.
0: Bueno, doncs sí, és això. O sigui, bueno, també és la por de quedar malament, semblar avorrit o no saber què dir. Llavors... Conclusió, vale? Anirem per feina perquè tampoc hi ha temps. Segons molts d'això, és que no em surten articles, diuen que el silenci no sempre és negatiu. No tot el silenci és dolent. Pot ser confort, pot ser confiança, pot ser reflexió. El problema és quan es diu una obligació d'omplir-lo o alguna cosa semblant, o sigui que tens com la necessitat. Llavors, el silenci incòmode de joves no és només no parlar, és un reflex de la pressió social, la necessitat d'una aprovació, la dificultat de tolerar els espais sense estímuls, o sigui, ens estem referint a la música, les xarxes, tot això, però també pot ser una oportunitat d'entendre millor l'altra persona o la resta, per no dependre's i pot ser que t'ajudi a no dependre sempre de parlar o coses així. Això ho hem tret del VilaWeb, l'ara.cat i el fil a l'agulla, vale? Per si algú vol comprovar. O sigui, et sembla bé aquesta conclusió?
1: Sí.
0: És una conclusió una mica professional, perquè és tot d'articles, si em sap greu. Mira, però no sé, o sigui, jo realment... vaig llegir aquests articles,
1: vale,
0: i vaig pensar...
1: Conrad, anem a fer una conclusió personal. A tu t'incomoda el silenci?
0: M'incomoda molt i necessito omplir-lo, però mai sé com, i acabo fent sempre allò de ui, que incòmode, o alguna cosa així.
1: A mi el silenci... Pff, a veure, no és que m'incomodi, perquè jo no em sento com molt incòmode, però és que no m'agrada el silenci, per començar. A mi m'agrada molt parlar, i a mi m'agrada molt parlar, i pues, el silenci no és de les meves coses preferides. Ara, jo mai estic com ai, ara què dic? Ai, què pensaran si dic això? Que... Ai, no sé, és que em fa por. No, jo dic quin silenci, no de cop, i fan és veritat, no sé què, però o sigui, normalment no sóc jo qui ho diu, saps? O sigui que mai estic com molta estona pensant en ai... Què dic? És que què diran? Què pensaran? Si bé, no importa tant l'opinió de la gent, la veritat. M'és bastant igual l'opinió de la gent. O sigui que, bàsicament això, el silenci no ens hauria d'incomodar tant, simplement som addictes a la música i ja està.
0: Ja. Tan addictes que anem a seguir amb música.

Bueno, doncs, per començar parlarem d'Eurovisió, que, bueno, us anem a posar un recap de totes les, bueno, de les actuacions del, de dimarts, que es va fer la primera semifinal.

0: Bueno, doncs, com ja us hem dit, això és un recap de... Bueno, encara segueixen sonant, perquè n'hi han bastants. D'Eurovisió, que es va fer la primera semifinal dimarts. Aquest vespre, a més, se celebra la segona semifinal d'Eurovisió 2026, des de Viena. A part, és una edició molt especial perquè el festival celebra els seus 70 anys d'història. La capital austríaca acull el... acull aquest festival... Bueno, li direm festival. Doncs, amb el mateix recinte on es va fer el... Eurovisió el 2015. L'escenari d'aquest any aposta per una posada escènica molt moderna, amb una enorme estructura LED en forma de fulla corbada i una passarel·la que connecta directament amb la Green Room, inspirada en, en els tradicionals cafès vinesos. Els encàrrecs de presentar el festival són de la presentadora i cantant austríaca Victoria, a veure si ho dic bé, això, Swarovski, i el lector Michael Ostrowski. Per molt que us semblin, no són germans, vale? O sigui, he intentat que els cognoms fossin diferents, però no sé si ho he aconseguit. Durant les gales també hi participa Emily Bunsvik, qui entrevista els artistes des de la Green Room després de cada actuació. Musicalment, aquesta edició ha estat deixant moltes propostes variades. Entre les favorites hi ha Grècia, representada per Atlas, amb Ferto, una barreja entre pop mediterrani i elèctric, Finlàndia, Suècia i... Suècia? No, sí. I també està cridant molt l'atenció San Marino, amb la veterana Snehith, de la seva canció Superstar, molt inspirada en els anys 80, que crec que aquesta li a tu t'agradaria bastant. A mi personalment...
1: No.
0: Bueno, podria ser, segons la meva d'això. A mi les meves preferides són Viva... Ah, i per cert, que no ho he dit. A part d'Espanya, que no hi és... O sigui, aquesta edició ha estat bastant marcada per la polèmica per la participació d'Israel, perquè van treure Rússia per la guerra, però Israel sí que hi és, bueno... I Espanya, Irlanda, Islàndia, Eslovènia i Països Baixos han decidit retirar-se del festival en senyal de protesta. Vale? Les meves preferides d'aquesta primera... semifinals són Viva Moldòvia, que és la primera, que és així com molt, amb molt ritme, My System, On Replay, a veure si ho dic bé, això, Lienkni, algo així, que aquesta m'agrada molt, sobretot la posada escènica, i Fire. I, bueno, ara acabem amb Inigualable, de Max Navarro, que ha tret la seva cançó, bueno, Inigualable, que és un nou senzill en català amb un so rítmic i directe, produït per Roger Rodés, sense perdre l'escènica... Sense perdre... L'escènica del piano...
1: L'essència.
0: L'essència, perdó, del piano i la seva veu característica. La cançó parla d'una persona única i reforça la connexió amb el públic amb referències properes com Sant Jordi.

0: Bueno, i amb això acabem el programa d'avui. Fins aquí el programa d'avui de Joves a l'Antena.
1: Gràcies per ser l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres.
0: Volem donar les gràcies al nostre tècnic d'avui, que és el David, que fa possible que tot això soni bé i el programa arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
1: També donem gràcies a l'Anna, que avui ens ha compartit les seves idees i la seva experiència amb la literatura en aquest programa.
0: Ens podeu trobar a les xarxes com a Joves a l'Antena, tot junt en minúscules.
1: I si teniu idees o propostes que us agradaria sentir el programa, ens ho podeu fer saber.
0: La setmana vinent trobem... Ai... Tornem amb més cultura, més música i més continguts.
1: I recordeu, Joves a l'Antena no...
0: És un programa.
1: No ho tornaré a dir.
0: Joves a l'Antena és un programa.
1: És
0: que
1: no
0: ho
1: tornaré a dir.
0: Bueno, moltes gràcies, que això no m'he recordat de dir-ho. Moltes gràcies, Lia, per acompanyar-me avui.
1: I moltes gràcies, Conrad, també, per acompanyar-me avui.
0: I gràcies a vosaltres per ser d'altra banda. No sé si això ho hem dit. Hem demanat gràcies als oients?
1: Sí, al principi de tot.
0: Ah, sí, bueno, doncs gràcies, jo també, em feia il·lusió dir-ho, em feia FOMO, d'acord?
1: Vale?
0: Moltes gràcies per ser a l'altra banda cada dia. Sí, bueno, què hi farem? És que hi ha una pàgina que només hi posa final i hem gastat una pàgina per això, em sap
1: bueno,
0: greu.
1: I bona nit i
0: bon...
1: Fins la setmana que ve.
0: Sí, bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys. Avui, a la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. No?
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
1: I avui ha estat el tercer dia de mobilitzacions. S'ha centrat a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Demà estan convocats a la vaga els docents als centres educatius de Lleida i el Pirineu i Aran. I els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu a la PCR de dilluns podran rebre visites seguint, això sí, tots els protocols de seguretat. Podran sortir de les seves habitacions i estar en les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona podran començar a rebre visites la setmana vinent. Pel que fa al passatger espanyol virus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és de moment estable. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses des d'aquesta matinada i fins demà a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha vist un avís d'intensitat de pluja que afectarà les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa. Finalment no ha pogut ser, el Girona ha empatat a un davant la Reial Societat després de la victòria d'ahir dels rivals directes. Necessitava sumar 3 punts per sortir ja del descens. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí hi trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
5: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Piscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Avui, tercer i últim capítol de la Batalla d'Anglaterra, que constitueix la primera derrota militar de Hitler. La Batalla d'Anglaterra es pot dividir en quatre fases. La primera, que va del 10 de juliol a l'11 d'agost, coneguda com la Canal Kampf, les batalles del canal. La segona, entre el 12 i el 23 d'agost, l'Àliga ataca, que són els primers assalts contra els aeròdroms de la costa. La tercera, entre el 24 d'agost i el 6 de setembre, quan la Luftwaffe ataca els camps d'aviació anglesos, que és la fase més crítica de la batalla. I la quarta, del 7 de desembre en endavant, el que els anglesos van anomenar el Blitz, que és el bombardeig de les ciutats angleses. Les batalles del canal comprenen diversos atacs contra els combois britànics al canal de la Mànega realitzats pels bombarders en picat a Stuka. Es llançà, en part, perquè ni Kesselring ni Sperle no estaven segurs de què fer, i en part per donar a les tripulacions alemanyes algun entrenament i l'oportunitat de provar les defenses britàniques. El 10 de juliol començà el primer atac important quan 26 Junkers DO-17, escortats per Messerschmitts BF-109 i BF-110, van atacar el comboi Brett, sent interceptats pels esquadrons 32è, 74è i 111è, i veient-se implicats més d'un centenar d'avions que van establir un foratge de combat sobre Dover. A partir d'aquell dia, les forces alemanyes començaran a fer demostracions de força, cada vegada més intenses, sobre el canal, l'estret de Dover i la costa sud d'Anglaterra, dirigint-se cap als ports i a la navegació, i ocasionalment contra els aeròdroms costaners. En general, tots aquests combats davant la costa van ser a favor dels alemanys, ja que l'escorta dels bombarders era molt superior a la dels defensors. La necessitat d'efectuar constantment patrulles sobre els combois va representar una gran pressió sobre la RAF i les seves màquines, consumint combustible, hores de motor i extenuant els pilots. De rutes d'aquests combats i veient la xifra de vaixells enfonsats, l'almirallat britànic cancel·là els combois pel canal. Tot i això, tots aquests combats inicials van donar experiència a ambdós bàndols. També els donà les primeres indicacions sobre els avions, com els Defiant i els Messerschmitts BF-110, que no servien pels intensos combats a cara de gos que caracteritzaren la batalla. Paral·lelament, grans formacions de bombarders BF-109 començaran a fer acte de presència a gran alçada sobre el sud-est d'Anglaterra. Aquestes missions, anomenades Free Jack, caça lliure, tenien com a objectiu atraure els caces de la RAF al combat. En un inici, el comandament de caces acceptà el desafiament, tot i que els Spitfires i els Hurricane es trobaven en un desavantatge tàctic en adquirir alçada quan eren atacats pels Messerschmitts, amb el consegüent càstig. A més, el fet de que volessin amb encorsetades formacions davant de la frigida de les esquadrilles alemanyes els comportava un gran desavantatge. Però les lliçons es van aprendre i es van aprofitar ràpidament, evitant les confrontacions pures de caça contra caça i adoptant, a poc, el sistema alemany.

L'àliga ataca. L'atac principal sobre les defenses britàniques va rebre el nom en clau de Alle Langriff, l'àliga ataca. La meteorologia, que es demostrà com un aspecte important de la campanya, va retardar el dia de l'àguila, de l'àliga, fins al 13 d'agost de 1940. El dia abans es realitzaren els primers intents per cegar el sistema Dowding quan avions de la unitat especialitzada de caces bombarders Airpro Bombsgruppe 210 atacà quatre estacions de radar. Tres van rebre danys lleugers, però en només 6 hores van tornar a estar en servei. Els atacs serviren per mostrar que el radar britànic tenia dificultats per ser enderrocat. El fracàs per realitzar atacs continuats va permetre a la RAF mantenir les estacions en funcionament i la Luftwaffe va negligir en atacar les infraestructures de suport, com les línies telefòniques o les centrals elèctriques, que podrien haver inutilitzat els radars, encara que les mateixes torres, molt difícils de destruir, romanien intactes. Aldertag començà amb una sèrie d'atacs, de nou encapçalats, per l'Epro 210 sobre els aeròdroms de la costa usats com a camps d'aterratge d'avançada pels caces de la RAF, així com aeròdroms satèl·lits, incloent-hi Manston, Hanway, Portland i Southampton, que van ser bombardejades, a més dels aeròdroms d'Eerstruc, Dedling, Mildel i Wallop. La Luftwaffe va fer 1.495 sortides, amb la pèrdua de 46 avions. Però la carència general de cohesió i els proves resultats van fer que l'ofensiva tingués un inici decebedor. A mesura que la setmana avançava, els atacs contra els aeròdroms es van endinsar i es van llançar diversos atacs sobre la cadena de radar. El 15 d'agost va ser el gran dia, quan la Luftwaffe realitzà el nombre més gran de sortides de tota la campanya. 1.786, 500 d'elles de bombarders. La Luftflotte 5 atacà al nord d'Anglaterra, creient que el comandament de caces hauria situat tota la seva força al sud. Les formacions que venien de Dinamarca i Noruega es van trobar amb una forta resistència totalment inesperada. Escortats de manera totalment inadequada per Messerschmitt Bf 110, 16 bombarders i 7 Messerschmitt van ser abatuts. Altres atacs per formacions de 100 a 150 avions van continuar durant tot el dia, però van patir la inacceptable pèrdua de la meitat dels seus efectius. De resultes de les baixes patides, la Luftflotte 5 ja no va tornar a fer acte de presència en tota la batalla. El 18 d'agost va ser anomenat el dia més dur, a causa del fet de que va ser el dia en què ambdós bàndols van patir el nombre més gran de baixes. Després de les dures batalles del 18 d'agost, l'esgotament i el mal temps van fer reduir les operacions durant una setmana, permetent a la Luftwaffe realitzar una revisió de la seva actuació. El 18 d'agost també marcà el final de la campanya de la participació dels Stukas. Aquest veterà de la Blitzkrieg era massa vulnerable als caces per operar sobre Gran Bretanya, i per tal de preservar la força d'Stuka, Goering el retirà dels combats. Així doncs, l'arma principal de bombardeig de precisió de la Luftwaffe era retirada i deixava en mans d'un ja sobreocupat Airpro 210 aquesta responsabilitat. Els Messerschmitt Bf 110 també es revelaren com a massa maldestres pels combats amb caces d'un motor, i la seva participació va reduir-se. Només s'usarien quan fossin requerits pel llarg abast de la missió o quan no es pogués donar als bombarders una escorta suficient de caces monomotors. A més,
Goering va prendre una altra decisió fatal: ordenar que s'incrementessin les escortes dels bombarders a costa de les patrulles de caça lliure. Per aconseguir-ho, el pes dels combats recauria sobre la Luftwaffe 2 i el gruix dels Messerschmitt Bf 109 de la Luftwaffe 3 passaria a dependre de Kesselring, reforçant les bases de cases al pas de Calais. Privada dels seus caces, la Luftwaffe 3 va haver-se de concentrar en la campanya de bombardeig nocturn. Goering, expressament decebut amb l'actuació dels caces durant tota la campanya, també va realitzar un gran canvi en l'estructura de la unitat de caces, rellevant diversos caps d'escamots per pilots més joves i agressius com Adolf Galen o Werner Mölders. Durant tota la setmana, l'escala dels atacs als aeròdroms de tota mena al sud d'Anglaterra va ser de les més importants, combatent-se contínuament sobre Kent, Sussex i Hampshire. Mentretant, van prosseguir dia i nit les accions contra la navegació, escollint-se pels bombarders objectius especials de la indústria aeronàutica. Les pèrdues alemanyes van ascendir a 40 avions, amb 127 més danyats, mentre que les baixes del comandament de caces també eren greus, amb 94 pilots morts o desapareguts i 60 ferits entre el 8 i el 19 d'agost, i 54 Spitfires i 121 Hurricanes perduts.

Finalment, Goering aturà els atacs contra la cadena de radars. Aquests atacs eren vistos com a inútils i ni el Reich Marshall ni els seus subordinats s'adonaren fins a quin punt les estacions de la Scheinholm eren vitals per la defensa. Se sabia que el radar donava alguna mena d'alerta dels atacs, però la creença entre els pilots alemanys era que s'havia d'encoratjar la voluntat de lluitar contra els tomis. La Luftwaffe ataca els aeròdroms de la RAF. El 19 d'agost de 1940, Goering ordenà que els atacs es concentressin sobre la indústria aeronàutica i llavors, el 23 d'agost de 1940, la seva directiva afegia que s'havien de dirigir contra els aeròdroms de la RAF, així com atacs diurns i nocturns destinats a afeblir la força de caces per tot el Regne Unit. Durant aquesta fase, l'esforç principal de la Luftwaffe es dedica a l'atac als aeròdroms i instal·lacions de la RAF a l'extrem sud i sud-est d'Anglaterra, amb especial atenció a les concentracions de caces britànics al voltants de Londres. Aquell vespre s'inicià una campanya de bombardeig que començà amb un atac sobre la producció de pneumàtics a Birmingham. Els atacs sobre els aeròdroms van continuar fins al 24 d'agost i es llançà un gran atac contra Portsmouth. Aquella nit, diverses zones de Londres van ser bombardejades, amb el resultat de l'Istin incendiat i amb diverses bombes que van caure al centre de la ciutat. Aquest atac ha estat atribuït a un grup de Henkels 111, que, incapaços de trobar el seu objectiu, van llançar les seves bombes i se'n van tornar a la seva base. Com a represàlia, la RAF bombardejà Berlín la nit del 25 al 26 d'agost i continuaren llançant atacs contra Berlín. Això va ferir l'orgull de Goering, que anteriorment havia proclamat que els britànics mai no podrien bombardejar la ciutat i, de retruc, enrabiar a Hitler.

Des del 24 d'agost en endavant, la batalla va ser essencialment un combat entre la Luftflotte 2 de Kesselring i el grup 11 de Park. La Luftwaffe concentrà totes les seves forces en deixar fora de combat el comandament de caces, fent repetits atacs contra els seus aeròdroms. Dels 33 grans atacs llançats en les dues setmanes següents, 24 van ser contra els aeròdroms. Les estacions claus del sector van ser bombardejades repetidament. Biggin Hill i Horsham en quatre ocasions cadascuna. Debden i Norwell, dues cadascuna. Mentre que Croydon, Gravesen, Rochford, Hackinge i Manston també van ser durament atacades. Es realitzaren almenys 7 intents contra Edgechurch, que si bé no era un aeròdrom del comandament de caces, els alemanys així ho creien. A vegades, aquests atacs van noquejar les estacions del sector, amenaçant la integritat del sistema Dowding. Van haver-se de portar a terme mesures d'emergència per tal de mantenir operatius els sectors. A més de les incursions de bombarders dirigides a objectius específics, aquesta fase de la batalla es caracteritza per l'ús extens per part de la Luftflotte 2 i 3 de fintes de diversió executades per bombarders i avions de reconeixement, així com intrincades passades de caces dirigides a sorprendre a terra les esquadrilles de la RAF mentre recarregaven combustible. Aquesta fase potser va ser la més crucial pel comandament de caces. En dedicar la Luftwaffe tots els seus esforços contra la RAF al sud d'Anglaterra i oblidar tota la resta d'objectius, la Luftwaffe gairebé va tenir èxit en assolir la seva missió. La RAF estava tenint moltes baixes a l'aire. La indústria aeronàutica podia reemplaçar els avions abatuts, però els pilots amb prou feines podien mantenir el ritme de les pèrdues i els pilots novells eren abatuts a una taxa alarmant. El 31 d'agost, les pèrdues del comandament de caces van ser les més altes de la batalla. 39 avions destruïts en combat i 14 pilots morts. A més, encara que els nombres semblaven suficients per la tasca, en realitat és que s'havien perdut caps d'esquadrilla i de secció experimentals. Per compensar les pèrdues, 58 pilots de caces voluntaris de l'arma aèria de la flota van unir-se als esquadrons de la RAF i un nombre semblant d'antics pilots de la Fiery Battle d'únic motor també van ser traspassats. Molts pilots novells, originaris de les unitats operatives d'entrenament, només tenien 9 hores de vol i no tenien entrenament d'artilleria aire-aire. En aquest moment, el caràcter multinacional del comandament de caces sortia a la llum. Diversos esquadrons, així com pilots a títol individual provinent de les forces aèries dels dominis, van ser adscrits a la RAF. Australians, canadencs, neozelandesos, rodesis i sud-africans. A més de rebre pilots de la França Lliure, belgues i fins i tot un pilot jueu provinent del mandat britànic de Palestina.

més, van rebre el reforç d'esquadrons txecoslovacs i polonesos. Aquests esquadrons havien estat deixats de costat per Dowding, que erròniament pensava que les tripulacions que no parlaven anglès tindrien problemes en treballar amb el seu sistema de control. Els pilots polonesos es demostraren molt efectius. La Força Aèria Polonesa de preguerra tenia un llarg i extensiu entrenament i un nivell molt alt. En Polònia conquerida i sota ocupació alemanya, els pilots polonesos del 333è Esquadró estaven altament motivats. Josef František, un pilot txec que havia volat des de l'ocupació del seu país i s'havia unit a les forces aèries poloneses i franceses abans d'arribar a Gran Bretanya, demostrà ser molt efectiu però indisciplinat, volant com a convidat del 303 Esquadró caçant alemanys. En va batre 17 i avui és acceptat com el pilot amb la màxima puntuació de la RAF durant la batalla d'Anglaterra. La RAF tenia l'avantatge de lluitar sobre el seu territori. Els pilots que saltaven després que els seus avions fossin abatuts podien tornar al cap de poques hores als seus aeroports. Per a les tripulacions de la Luftwaffe, en canvi, saltar sobre Anglaterra significava ser capturat, mentre que fer-ho sobre el canal sovint volia dir morir ofegat o congelat. La moral començava a veure's ressentida. I entre els pilots alemanys començà a aparèixer una malaltia del canal, una forma de fatiga de combat. El problema amb els seus reemplaçaments era pitjor que amb els britànics. Tot i que la Luftwaffe mantenia la superioritat numèrica, el lent reemplaçament de pilots i màquines va incrementar la pressió sobre els atacs. Darreres investigacions mostren que la Luftwaffe ja estava perdent en aquella fase de la batalla, tot i les baixes que estava causant a la RAF. Durant tota la batalla, els alemanys van subestimar la mida de la RAF i l'escala de la producció aeronàutica britànica. Mentre que tenia lloc la batalla, ambdós bàndols van exagerar les baixes causades sobre l'altre amb un gran marge. No obstant això, la imatge que la intel·ligència britànica formà abans de la batalla va fer creure als alemanys que les pèrdues causades estaven portant el comandament de caces al llindar de la derrota, mentre que l'exagerada imatge de força dels alemanys va convèncer la RAF que l'amenaça a la que s'enfrontaven era molt major i més perillosa del que ho era en realitat. Això va fer que els britànics arribessin a la conclusió que 15 dies més d'atacs contra els aeròdroms els podria obligar a retirar els seus esquadrons del sud d'Anglaterra. Aquesta falsa concepció dels alemanys, per un altre costat, va encoratjar la complaença en primer lloc i després els errors de càlcul estratègic. El canvi d'objectiu de les bases aèries a la indústria i a les comunicacions va realitzar-se perquè se suposava que el comandament de caces havia estat pràcticament eliminat. Tot i que aquestes anàlisis ignoren el fet que el comandament de caces continuava anant desesperadament curt de pilots i no de màquines, com havia succeït des dels inicis de la batalla. Amb reclutes mal entrenats i uns instructors retirats del programa d'entrenament, les perspectives per la capacitat de mantenir la defensa no eren gaire bones. Mentrestant, les pèrdues alemanyes van convertir-se en inacceptables entre el 24 d'agost i el 4 de setembre. També patien escassetat en les peces de recanvi. Totes les unitats estaven per sota de la seva força establerta. El desgast estava començant a afectar els caces en particular. Pel 14 de setembre, el Gerschader de BF-109 de la Luftwaffe
tenia només el 67% de les seves tripulacions operatives. El 46%

a celebrar una conferència al quarter general de Hitler el 14 de setembre. Allà, Hitler va concloure que la superioritat aèria encara no havia estat establerta i va prometre tornar a veure la situació el 17 de setembre per procedir als possibles desembarcaments entre el 27 de setembre i el 8 d'octubre. Tres dies després, quan era clar que la Luftwaffe havia exagerat enormement l'extensió dels seus èxits contra la RAF, Hitler va posposar Lleó Marí indefinidament. Però a la reunió del 14 de setembre, els caps de la Luftwaffe el van convèncer per una darrera oportunitat per colpejar la RAF. El cap de l'estat major de la Luftwaffe, el general Hans Jeschonek, demanà permís a Hitler perquè els autoritzés a atacar zones residencials per crear un pànic en massa. Hitler ho rebutjà, potser perquè desconeixia els danys que ja s'havien comès contra objectius civils. El pànic en massa només seria empleat com a darrera solució. Hitler es reservà per si mateix el dret d'usar aquesta arma de terror. La voluntat política hauria de guanyar-se mitjançant el col·lapse de la infraestructura material, la indústria d'armament, així com les reserves de combustible i menjar. El 16 de setembre, Göring, obviant l'ordre de Hitler, ordenà a les Luftflottes atacs sobre les ciutats angleses. La directiva número 17 de Hitler, publicada l'1 d'agost de 1940, sobre la conducció de la guerra contra Anglaterra, prohibia específicament a la Luftwaffe dirigir bombardeigs de terror per la seva pròpia iniciativa, reservant-se per al mateix Führer el dret d'ordenar atacs de terror com a mida de represàlia. Tot i els atacs que el comandament de bombarders de la RAF llançava contra les ciutats alemanyes des del maig de 1940. Pel seu costat, Göring, malgrat haver ignorat l'ordre de Hitler, se'n feia ressò en la seva ordre general del 30 de juny de 1940 sobre la guerra aèria contra Anglaterra en els següents termes. Aquesta guerra s'ha de restringir als atacs destructius contra la indústria i els objectius de la RAF amb menys capacitats defensives. L'estudi profund dels objectius i saber-ne els punts vitals és un requisit indispensable per l'èxit de la missió. Així com també s'han de fer tots els esforços possibles per evitar la pèrdua innecessària de vides civils. Les condicions necessàries pel llançament de l'operació Lleó Marí no s'havien assolit i potser mai no s'assolirien per la subordinació al doble pla original. L'ofensiva de la Luftwaffe havia inclòs nombrosos atacs contra els ports principals des d'agost, però Big Hitler havia ordenat que no s'havia de bombardejar Londres. Tot i això, la nit del 23 d'agost van caure bombes accidentalment sobre Harrow, als afores de Londres, així com sobre Aberdeen, Bristol i el sud de Gales. L'atac sobre els aeròdroms va anar de la mà d'una campanya de bombardeig que començà el 24 d'agost amb un atac que matà més de 100 persones a Portsmouth. El 25 d'agost, 81 bombarders del comandament de bombarders van ser dirigits a bombardejar objectius industrials i comercials a Berlín. Els núvols van impedir una identificació acurada i les bombes van caure per tota la ciutat, causant diversos morts entre la població civil, així com danys a zones residencials. Els atacs continuats de represàlia sobre Berlín van fer que Hitler retirés la seva directiva i el 3 de setembre, Göring ordenà que Londres fos bombardejat diàriament, amb el suport entusiasta de Kesselring, que sabia que els esquadrons de la RAF a la zona havien quedat reduïts a només 6 o 7

Hitler publicà una nova directiva el 5 de setembre per atacar les ciutats britàniques, incloent-hi Londres. En el seu discurs del 4 de setembre de 1940, Hitler amenaçà amb la destrucció de les ciutats britàniques si els bombarders britànics sobre Alemanya no s'aturaven. Els bombardejos de Varsovia i Rotterdam havien resultat en part decisius per obligar els governs respectius a demanar la pau, i per Hitler no semblava que hi hagués d'haver cap raó per suposar que l'ús de la mateixa tàctica pogués fallar contra els britànics. Aquella decisió era, en part, un reconeixement de la derrota de la Luftwaffe, però alhora Goering confiava que encara podrien esgotar-se els caces de la RAF i que en un gir de la sort, en el darrer moment, els portaria a la victòria. Va resultar un error fatal, donat que llavors el comandament de caces va poder operar amb una impunitat que no havia gaudit des de l'inici de la segona fase. La tarda del 7 de setembre de 1940, la Luftwaffe va llançar diversos grans atacs, realitzant 372 sortides de bombarders i 642 sortides de caces, amb objectius situats als ports de l'East End de Londres, realitzant 255 sortides de bombarders més durant la nit. Tot i patir d'escassetat, la RAF s'anticipà sobre els atacs als aeròdroms i el grup 11 va enlairar-se per enfrontar-se a ells en un nombre molt més alt del que la Luftwaffe esperava.

El primer desplegament oficial de la gran ala del grup 12 va trigar 20 minuts a assolir la formació, perdent el seu objectiu previst, però trobant-se amb una nova formació de bombarders mentre que encara s'enlairava. Van tornar disculpant-se pel seu magre èxit i culpant del retard amb el que se'ls havia reclamat. Al matí següent, el vicemariscal de l'aire Park sobrevolà amb el seu Hurricane la ciutat. Hi havia tot d'incendis pel riu. Era una visió horrible. Però vaig mirar al terra i vaig dir gràcies a Déu per això, perquè sabia que els nazis havien deixat d'atacar les bases de caces pensant que ja ens havien deixat fora de combat. No del tot, però la veritat és que ens havien deixat bastant atordits. Els atacs de la Luftwaffe sobre el Regne Unit van continuar, amb grans atacs sobre els ports de Londres o simplement bombardejant indiscriminadament. El comandament de caces havia arribat al seu punt més baix, curt d'homes i avions, i que no ataquessin els camps d'aviació els permetria recuperar-se. El grup 11 va gaudir d'un considerable èxit contra els atacs diurns. El grup 12 repetidament va desobeir les ordres i fracassar en la protecció dels aeròdroms del grup 11. Però els seus experimentats en grans ales, cada vegada majors, van tenir alguns èxits. La Luftwaffe començava a abandonar els seus atacs diurns, passant a iniciar els seus atacs a darrera hora del vespre, en el que acabarien sent 57 nits consecutives de bombardejos.

l'aspecte més danyí del canvi d'objectiu per la Luftwaffe a Londres va ser l'increment de la distància a recórrer. Els Messerschmitt BF-109 d'escorta tenien una capacitat limitada de combustible i per quan arribaven a la ciutat només els quedaven 10 minuts de vol abans de girar cua per tornar a les seves bases. Això deixà molts atacs sense la vital escorta de caces. El comandament de bombarders de la RAF contribuí als problemes enfrontant-se a la Kriegsmarine i enfonsant 8 barques al port d'Ostende. El 14 de setembre, Hitler presidia una reunió amb l'estat major de la Wehrmacht. Goering es trobava a França a causa del fet que havia decidit dirigir la part decisiva de la batalla des d'allà i deixar el mariscal Mitz perquè el representés. Durant la reunió, Hitler formulà la pregunta: hauríem de cancel·lar-ho? Hitler havia acceptat que una invasió amb una gran cobertura aèria ja no era possible. En canvi, preferia optar per destruir la moral britànica mentre que mantenia vigent l'amenaça de la invasió. Hitler va concloure que això podria resultar en 8 milions tornant-se bojos, en referència a la població de Londres al 1940, la qual cosa causaria una catàstrofe pels britànics. Així doncs, i en aquelles circumstàncies, Hitler afirmà que, fins i tot, una petita invasió hauria de recórrer un llarg camí. I tot i que en aquell punt estava en contra de la cancel·lació, la invasió va ser. La cancel·lació podria arribar a oïdes de l'enemic i enfortir la seva resolució. L'ús dels velosos Junkers 88 escortats per un gran nombre de Messerschmitts no va aconseguir contenir el càstig i el 15 de setembre dos grans onades d'atacs alemanys van ser decisivament rebutjades per la RAF, que arribà a usar tots els avions de què disposava el grup 11. Les baixes d'aquell dia crític van ser 60 avions alemanys abatuts per només 26 de britànics. La derrota alemanya va provocar que Hitler, cansat d'esperar i impressionat per les baixes, des del 10 de juliol fins a l'octubre del mateix any, 1.733 avions alemanys i 2.698, segons fonts britàniques, havien desaparegut. De resultes, ordenà dos dies després que tots els preparatius per la invasió de Gran Bretanya fossin posposats. A més, davant les grans pèrdues amb homes i avions i la manca de substituts adequats, la Luftwaffe canviar els bombardejos diurns pels nocturns, aprofitant la foscor de la nit per evitar al màxim possible la caça britànica i els seus sistemes antiaeris. En certa manera, aquella va ser la forma inconfesa d'acceptar la victòria britànica i la primera derrota de la fins llavors totpoderosa Luftwaffe. El 13 d'octubre, Hitler retardà de nou la invasió fins a la primavera de 1941. Però finalment, la invasió no va tenir mai lloc. L'octubre és vist com el mes en què finalitzà el bombardeig regular del Regne Unit. I no va ser fins a la directiva 21 de Hitler del 18 de desembre de 1940 en què es dissipà finalment l'amenaça de la invasió.

Durant la batalla d'Anglaterra i durant la resta de la guerra, un factor important per mantenir alta la moral pública va ser la presència contínua del rei Jordi VI i de la seva esposa, la reina Elisabet. Quan la guerra esclatà el 1939, el rei i la reina van preferir quedar-se a Londres i no marxar al Canadà com se'ls havia proposat. Jordi VI i Elisabet oficialment continuaven residint al Palau de Buckingham, tot i que sovint passaven els caps de setmana al castell de Windsor per visitar les seves filles, Elisabet, la futura reina, i Margaret. El Palau de Buckingham va resultar danyat per bombes el 10 i, més seriosament, el 13 de setembre, quan dues bombes van destruir la capella reial. La parella, en aquells moments, es trobava en una cambra a uns 100 metres. El 24 de setembre, en reconeixement de la valentia dels civils davant els bombardeigs, Jordi VI instituí la concessió de la Creu de Jordi, equiparant-la a la Creu de la Victòria militar.

després de la batalla. La batalla d'Anglaterra va ser la primera derrota de les tropes de Hitler, amb la superioritat aèria vista com una clau per la victòria. Les teories de preguerra havien exagerat els temors del bombardeig estratègic i l'opinió pública britànica es va veure enfortida. A Hitler no li semblà un daltabaix seriós, doncs la Gran Bretanya no estava en una posició en què pogués causar un dany real als seus plans. I el pla d'invasió, al darrer minut, havia resultat un afegit sense importància a l'estratègia britànica. Però els britànics, el comandament de caces de la RAF, havia aconseguit una gran victòria. Seguint la política de 1937, per prevenir que els alemanys aconseguissin fer fora de la guerra els britànics. L'èxit del comandament de caces va ser tal que la conclusió del famós discurs de Hitler, de Churchill, la batalla d'Anglaterra a la Cambra dels Comuns, el 18 de juny, ha quedat només dedicat a ells. Si l'imperi britànic i la Commonwealth duren 1000 anys, els homes encara diran: aquest va ser el seu millor moment.

La Luftwaffe subestimà una força de combat insòlitament dotada. El comandament de caces de la RAF era una institució típicament britànica, formada per un garbuig de professionals i aficionats que es respectaven mútuament. Dowding era fort i decidit com a cap, però era tímid i reservat quan no estava sol. Els seus pilots eren principalment reservistes que s'havien presentat voluntaris i havien assolit un gran nivell de destresa. El cos de voluntaris de reservistes de la RAF havia estat una organització molt eficient durant molts anys i quan va ser necessari, els seus membres es van mostrar com els dignes adversaris dels pilots professionals de Goering. A més, eren capaços de pensar per si mateixos. Joves pragmàtics, ensinistrats per experts que cada dia provaven tàctiques noves. Les esquadrilles de la RAF pensaven per si mateixes, la qual cosa no feien les de la Luftwaffe. No llançaven el temps ni municions, ni es retiraven per trobar-se en inferioritat numèrica.

batalla d'Anglaterra també assenyala un canvi significatiu en l'opinió pública nord-americana. Durant la batalla, molta gent acceptava la visió promoguda per l'ambaixador americà a Londres, Joseph Kennedy, que creia que el Regne Unit no aconseguiria sobreviure. Però Roosevelt volia una segona opinió i enviar a Wilbur Donovan en una ràpida visita a Gran Bretanya, qui va quedar convençut que els britànics sobreviurien i que se'ls havia d'ajudar en tot allò que calgués. Amb dos bàndols van exagerar les xifres d'avions abatuts. En general, les demandes són dues o tres vegades les xifres reals, donada la confusió de lluitar en batalles aèries en tres dimensions dinàmiques. Les anàlisis de postguerra mostraren que entre juliol i setembre la RAF reclamà 2.698 victòries contra 1.023 avions perduts, mentre que la Luftwaffe reclamà 3.190 avions de la RAF abatuts, perdent només 873 caces i 1.124 bombarders. A les xifres de la RAF se li haurien d'afegir 376 avions del comandament de bombarders i 148 del comandament costaner llançant bombardeig, minant i duent a terme operacions de reconeixement en defensa del país. Alguns historiadors han suggerit que l'existència de la Royal Navy era prou per aturar els alemanys encara que la Luftwaffe hagués guanyat, doncs la Kriegsmarine tenia uns mitjans limitats per combatre amb la Royal Navy, la qual hagués intervingut per evitar un desembarcament. Alguns veterans de la batalla assenyalen el fet que la Royal Navy hauria sigut vulnerable als atacs aèris de la Luftwaffe si Alemanya hagués assolit la seva superioritat aèria, assenyalant el destí que van patir a l'HMS Prince of Wales i a l'HMS Repulse, els quals van ser enfonsats al desembre de 1941 només mitjançant el poder aeri. Tot i les afirmacions sobre la capacitat de la Royal Navy per rebutjar una invasió alemanya puguin ser discutides, sí que hi ha un consens entre els historiadors en el fet que la Luftwaffe per si sola no hauria pogut derrotar a la RAF, sense la qual cosa l'èxit en la invasió de les Illes Britàniques era impossible. Stephen Bungay descriu l'estratègia de Downing i de Park d'escollir quan combatre l'enemic mentre mantenien una força de combat coherent havia estat decisiva. La RAF, al contrari de la Luftwaffe, demostrà ser una organització robusta i capaç que empleava tots els recursos disponibles per assolir el màxim avantatge. Richard Evans escriu: independentment que Hitler hagués continuat, simplement no tenia els recursos per establir la superioritat aèria, que era la condició sine qua non per poder realitzar la travessa del canal. Un terç de la Luftwaffe s'havia perdut en la campanya occidental de la primavera. Els alemanys no disposaven de pilots entrenats, els caces eficaços i els bombarders pesats que haurien estat necessaris. La Luftwaffe tenia 1.511 bombarders disponibles el 21 de juny de 1941, just abans de l'operació Barbarossa. Aquesta xifra és significativament alta, amb 1.711 l'11 de maig de 1940, a l'inici de la batalla de França, amb una caiguda de 200 durant el maig de 1940. El mateix historiador afirma: a l'estiu de 1940, la RAF va combatre a mort amb la Luftwaffe en una lluita de la que, com Theo Oosterkamp observà encertadament, la Luftwaffe mai no recuperà i començà un llarg declivi. Malgrat
les seves victòries a Rússia el 1941 ja mai tornà a ser tan forta en relació als seus enemics com ho havia estat el juliol de 1940. Els alemanys van llançar diversos atacs espectaculars contra importants indústries britàniques, però no van poder destruir el potencial de la indústria britànica i van fer un magre esforç sistemàtic per aconseguir-ho. Això no amaga el fet que l'amenaça pel comandament de caces era molt real i que, pels participants, semblava com si només hi hagués un estret marge entre la victòria i la derrota. Així doncs, la victòria esdevingué molt més important psicològicament que no pas físicament. Com afirmà Alfred Price, la veritat de l'assumpte, confirmada pels fets del 18 d'agost, és més prosaica. Ni atacant els aeròdroms, ni tampoc atacant Londres, la Luftwaffe no era capaç de destruir el comandament de caces. Donada la grandària de la força de caces britànics i l'alta qualitat en general de la seva equipació, la seva formació i la seva moral, la Luftwaffe només podria haver assolit una pírrica victòria. Durant l'acció del 18 d'agost, el cos per la Luftwaffe va ser de 5 tripulacions entrenades, mortes, ferides o presoneres per cada pilot britànic mort o ferit. La proporció va ser semblant a la d'altres dies de la batalla. I aquesta proporció de 5 a 1 va estar molt a prop de la que hi havia entre el nombre de tripulacions alemanyes participants en la batalla i les del comandament de caces. En altres paraules, ambdós bàndols estaven patint gairebé les mateixes baixes amb pilots entrenats en proporció a la seva força total. A la batalla d'Anglaterra, per primera vegada en tota la Segona Guerra Mundial, la màquina de guerra alemanya tenia davant seu una gran tasca que no va aconseguir portar a terme i al fracassar demostrar que no era invencible. A la rigidesa de la determinació d'aquells que estaven decidits a resistir a Hitler, la batalla va ser un important punt d'inflexió en el conflicte. La victòria britànica a la batalla d'Anglaterra no va ser sinó pagant un preu molt elevat. El total de pèrdues civils britàniques entre juliol i desembre de 1940 va ser de 23.002 morts i 32.138 ferits. En un únic atac, tingut lloc el 19 de desembre de 1940, gairebé van morir 3.000 persones. El brillant lideratge de Downing i Park, que aprovà amb èxit les seves teories de la defensa aèria, els va crear molts enemics entre l'alt comandament de la RAF. I en un episodi mesquí, ambdós van ser rellevats dels seus càrrecs immediatament després de la batalla. El final de la batalla va permetre als britànics reconstruir la seva força militar i establir-se com una base aliada. La Gran Bretanya serviria posteriorment com la base des d'on es llançà l'alliberament de l'Europa Occidental. El dia de la batalla d'Anglaterra. Winston Churchill va resumir l'efecte de la batalla i la contribució del comandament de caces amb les paraules «Mai en el camp dels conflictes humans tants han degut tant a tan pocs». Els pilots que van participar en la batalla han passat a ser coneguts com els pocs des de llavors. El dia de la batalla d'Anglaterra es commemora al Regne Unit el 15 de setembre, mentre que als països de la Commonwealth és el tercer diumenge de setembre. Els pocs van ser reconeguts i van rebre molts homenatges. Una mostra n'és que va crear-se la capella de la batalla d'Anglaterra a l'abadia de Westminster, on consten en el seu llibre d'honor
el nom de 718 tripulants del comandament de bombarders i de 280 del comandament costaner que varen morir entre el 10 de juliol i el 31 d'octubre. I fins aquí el programa d'avui, últim de la batalla d'Anglaterra. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies i, si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. La meva veu ja està tirant de propoli, de coses, validassa i no sé quantes pastilles més per poder dir alguna cosa i que m'escolteu. Avui de què va el programa? Doncs el programa va de bandes sonores. Va de bandes sonores de sèries, sèries que he vist, alguna que no he vist, però que m'agrada la banda sonora. I ja sabeu que el que sí que és imprescindible és que siguin veus de dona. Amb quina començarem? Doncs començarem amb una banda sonora d'una pel·lícula que es diu Vinil. Bueno, una pel·lícula, una sèrie que es diu Vinil. És una sèrie molt boja, de parlar de discogràfiques, d'una discogràfica en concret, d'un dels seus directius, dels excessos, cocaïna, alcohol, diners que es guanyen, que es perden amb la mateixa rapidesa que es guanyen, i que, per suposat, l'últim que tenen en compte és a la persona que canta. Aquí del que es tracta és de que qui canti doni molts guanys. Amb qui comencem? Doncs comencem amb una senyora que s'atreveix a fer una versió dels Suspicious Minds d'Elvis, i es diu Didi Warwick. Didi Warwick va ser una cantant molt famosa de soul, i ella és nord-americana, es deia Delia Juanita Warwick i coneguda com això, Didi Warwick. Us parlo en passat, perquè va morir en el 2008, també als Estats Units, i del que es tracta és d'escoltar la seva música i la seva veu, en aquest cas, com us deia, de la sèrie Vinil, Suspicious Minds. He volgut dir-li al programa d'avui veus de dona fora de sèrie, perquè crec que totes ho són. A veure si us agrada aquesta.

Bé, ja hem començat i per les persones que acabeu d'arribar, això que escolteu és el Quan comença la nit, s'emet a Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada, però la gran majoria de persones que conec l'escolten via podcast a internet, entrant a la web de Ràdio Molins de Rei i buscant el podcast guardat del programa. Un programa al que dediquem que sigui exclusivament, i dic quasi perquè a vegades doncs, surten parelles o grups mixtes, però a les veus de dones que canten. Avui dones amb veus fora de sèrie. Amb qui continuarem? Doncs hem començat amb un tema que sonava a vinil i ara ens anem a The Last of Us. És una sèrie que jo vaig començar a veure però que vaig haver de deixar de veure perquè hi ha vegades temàtiques que em posen molt nerviosa, com és el cas, perquè tot i que no va exclusivament de zombis, perquè en realitat va d'humans que es converteixen en criatures violentes per culpa d'un fong paràsit, però jo crec que va més enllà dels zombis i que tracta sobre la humanitat, l'amor i dilemes morals. És una història que té com a fil conductor un adolescent que es diu Eli i un contrabandista que es diu Joel, i és la història de supervivència postapocalíptica centrada en el viatge d'aquestes dues persones. El tema que he escollit ara era un tema que jo escoltava als anys 80. Es diu Take On Me i era del grup noruec A-ha, però us he agafat la versió que apareix a la pel·lícula que fa la mateixa actriu que fa d'Eli, que és Bella Ramsey. Trobo que està molt ben deconstruïda i construïda i és per això que l'he escollit.

I continuem amb un tema una mica més mogut, també de la meva adolescència. És de Kim Wilde i es diu Kids in America. Kids in America, així amb un puntet post-punk, és un tema que apareix en una sèrie que es diu Killing Eve, una sèrie que sabeu que m'encanten, les tres temporades. Va d'un assassin en sèrie, i assassin en sèrie que mata per diners, i d'una policia que totes dues s'acaben enamorant, i de la persecució i l'amor odi que es tenen una a l'altra. Doncs bé, en el capítol 1 de la temporada 2 apareix aquest tema, Kids in America, de Kim Wilde, i bé, per donar-li un puntet així una miqueta més mogut al quan comença la nit d'avui.

I de les temporades de Killing Eve, si pogués faria, jo ho vaig fer en el seu moment, em sembla, que faria una compilació només de les tres temporades, però també de la temporada 2, i de Killing Eve no podia posar una sola cançó. He escollit una de Delmonas, Dangerous Charms. Per què? Perquè Delmonas són un trio femení que van estar tocant fins als 2000 perfectament, sí, fins a començaments del 2000, perquè totes elles són alquímia sonora i visual que barregen rock, pop, world, electrònica, jazz i garage. I algú defineix la seva música fent servir una frase de Plató que diu: la música és per l'ànima el que la gimnàstica és per al cos. Doncs així és com defineixen a Delmonas, i jo no m'entretindré gaire més en dir-vos més que escolteu aquest Dangerous Charms de la banda sonora de Killing Eve, també de la segona temporada.

I ara escoltarem un tema, dos temes seguits. My Life is Going On, la Cecilia Krull, que és una cantant i compositora espanyola, que es va fer famosíssima amb aquest tema a la banda sonora de la sèrie La Casa de Papel. Però després l'escoltarem acompanyada per la Mala Rodríguez amb un tema que es diu Agnus Dei i que forma part de la banda sonora de la sèrie Vis a Vis. A mi Vis a Vis em va agradar molt més que La Casa de Papel, infinitament més. Cecilia Krull crec que ho fa fantàsticament bé i la Mala Rodríguez també. Llavors anem a escoltar aquests dos temes seguits, si la meva veu pot descansar una miqueta. Com us dic, My Life is Going On de La Casa de Papel i Agnus Dei de Vis a Vis. És la part, doncs, espanyola que li estic posant al programa avui.

Bé, i fins aquí aquestes dues de la Cecilia Krull i la Rodríguez, aquesta darrera, Agnus Dei, de la banda sonora de Vis a Vis, i l'anterior de La Casa de Papel. Qui hagi arribat fins aquí, o qui hi acabi d'arribar, es preguntarà què és el que sona. Doncs sona el Quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina i estem posant música amb veu de dona, aquest cop dedicada a dones que canten o que s'han fet servir les seves cançons en sèries de televisió. A qui li toca ara? Doncs li toca a Julian Baker. Julian Baker és una guitarrista i compositora, i un dels seus temes apareix en una sèrie que per mi és una meravella, que es diu Mare of Easttown, i parla de coses molt doloroses, com és el suïcidi d'un fill. Imagineu-vos, posar-vos en la pell d'aquella mare. Parla de diferents facetes de la maternitat, des de, ja us dic, la lluita d'una mare amb un adolescent, fins a sentiments de culpa, de fracàs, que més, els secrets que hi ha a les comunitats petites, i també parla de la lluita de la classe treballadora, doncs, d'aquesta zona de Filadèlfia dels Estats Units. Però sobretot vull remarcar el mega paperàs que fa la Kate Winslet fent el personatge principal, a Marge Sheeran, i fa un paper d'una dona forta, d'una dona amb problemes del dia a dia, d'una dona que, això, doncs, que ha de batallar amb la feina, amb la casa, amb les pèrdues, amb el dolor, amb la culpa. Fa un superpaper. Jo crec que és un dels millors papers que l'he vist fer mai. I bé, el tema es diu Everybody Knows, que no sé si us ho havia dit, com sí que us he explicat, de la compositora, cantant i guitarrista Julian Baker, i realment és un gran tema per una gran sèrie, que si no heu vist us convido a que la mireu.

I ara, si us sembla bé, tornarem a fer un pack de dos. He escollit dos temes que apareixen a la primera temporada de Big Little Lies. Big Little Lies sí que estic segura que li vaig dedicar un programa, perquè és una sèrie que em va deixar... sobretot perquè parla de sororitat, més enllà d'estar d'acord al 100% o no amb les altres dones. Si parla d'un fet en concret, actuar totes a una, no? És el resum una miqueta que faig. Però Big Little Lies va de vides de dones molt diverses,

I després he escollit un tema també de Big Little Lies, però que apareix en altres sèries, només que a mi de la que em va quedar va ser de Big Little Lies, que es diu This Feeling. This Feeling és del grup Alabama Shakes. Però qui hi ha darrere de l'Alabama Shakes? Don, la superveu de la prodigiosa, espectacular, potentíssima Brittany Howard, que em sembla que no s'ha notat gens que m'agrada, oi? Doncs bé, posar aquestes dues donasses com són P. Harvey i Brittany Howard una darrere de l'altra sense que jo, amb aquesta veu cacofònica, sobretot avui, doncs crec que va bé posar-les juntes. The Wind, P. Harvey, This Feeling, Alabama Shakes, al capdavant Brittany Howard.

just kept dreaming. It wasn't very hard. I speak.

Bé, ens estem ja anant cap a la part final del programa. Dic la part final perquè al final sempre faig llarg, vull dir-te, sempre acabo plantejant-me algun tema més dels que al final poden escoltar-se, però aquest l'havia de posar. L'havia de posar perquè l'any 1985, que és quan va sortir, era un dels meus temes favorits i ho va ser durant molts, molts anys. Crec que la veu de Kate Bush és una veu prodigiosa, és una veu fora de sèrie, com són les dones del programa d'avui. Totes tenen veus fora de sèrie. I bé, aquesta és d'aquelles cançons que apareix en una sèrie que jo no he vist, que em sé de què va i me la sé de memòria perquè tothom em parla a la feina, a l'hora del cafè, a l'hora de l'esmorzar, abans d'entrar. És Stranger Things. No l'he vist, no l'he vist, no l'he vist. Però sembla ser que aquest tema és el que li dona força per tocar la realitat a Max, que és la protagonista, i per pensar en els seus amics i amigues. El tema Running Up That Hill, un gran, gran tema, de, com us deia, l'any 85, de Kate Bush. Està dintre, o jo el tinc dintre, un àlbum que es diu Hounds of Love, que també és un tema fantàstic. És un tema, però que a mi m'agrada molt la versió que fa Divo, només que ella és ella i és Kate Bush i la seva veu. Running Up That Hill. A veure, que aquesta l'heu escoltat perquè l'he punxat infinitat de vegades. Qualsevol cosa és bona per posar aquest baix.

Si tot va bé, quan comença la nit d'avui, aconseguirà el que mai aconsegueix, que és que s'escoltin totes les cançons que us he preparat. Que a vegades és perquè les canvio sobre la marxa i canvien els minutatges, llavors me'n vaig de temps. Avui estem parlant de veus de dona que canten, de sèries i de veus de dones fora de sèrie. Bipolar Girl és un tema que a la sèrie Modern Love, la primera temporada, doncs que la canta Anne Hathaway. Anne Hathaway fa un paper d'una dona que és bipolar i del que li passa, de les relacions que perd, de les feines que està a punt de perdre o que perd pel camí per culpa de, precisament del fet de ser bipolar. I el que més m'agrada és que canta ella, a part de que com a actriu m'agrada molt, doncs també m'agrada que canti. Bipolar Girl, Anne Hathaway, de la banda sonora de la sèrie Modern Love.

I la cançó que sonarà ara forma part de la banda sonora de, per mi, una de les millors sèries que he vist en anys. A vegades quan em pregunten quines són les sèries que més t'agraden, doncs jo me'n recordo de petita Cumbres Borrascosas, Yo, Claudio, eren sèries que m'encantaven. A TV3, doncs, ja, a tothom ens va tocar veure Dallas, t'agradés o no t'agradés, però era la que veia si volies veure alguna cosa en català. Però després he anat veient sèries, perquè jo sóc de sèries, i aquesta em va frapar, se'm va clavar el cor. Estic parlant de This Is Us, de les 6 temporades que té la sèrie, dels 106 capítols, si no m'equivoco, que hi ha, on hi ha una barreja de drama, comèdia, realitat, que se'ns desmunten els personatges, es fan i es refan d'una manera tan natural que no ho veus impostat. No sé, és una gran sèrie que, si no heu vist, doncs també us convido a que ho feu. Què trobem en aquesta sèrie? Doncs moltíssima, música molt, molt bona. Quasi bé tota tota la banda sonora, el que és la part més, com dir, la part que és només musical, la part instrumental, és el que volia dir, doncs és d'un compositor que s'especialitza bàsicament, sortosament per nosaltres, en bandes sonores, i es diu, us ho diré, Siddhartha Khosla. Hi ha cançons de moltíssima gent dintre de les 6 temporades. Surfean Steven, Paul Simon i un munt i munt de dones, però que jo us he volgut escollir dos. Jo crec que amb el temps que tenim no sé si arribarem a les dos. No, us posaré només una, i si donés temps ja poso la última. Us he agafat de Hannah Miller el tema principal de la segona temporada, que es diu Beauty and Pain, i que, com us dic, forma part de la banda sonora de This Is Us.

Beauty and Pain és el tema que hem escoltat. L'altra que no la posaré perquè si no, no sonarà la que m'havia preparat per acomiadar-me. L'altra que us aconsellava és Landslide, un gran tema que ha versionat moltíssima gent, però aquest cop dintre la banda sonora de This Is Us és la versió que fa Chrissy Metz, que és una de les actrius principals de l'elenc de la sèrie. Amb quina acabem? Doncs amb una sèrie que he vist les dues temporades totes així de seguit. Es diu... Bueno, primer vaig veure la primera, sabia que tal i com acabava venir una segona, i la segona me la vaig veure una tacada. Es diu Paradise. Potser és una americanada, però parla de quelcom que pot arribar a passar, i és que la gent amb molta pasta se salvi, i la que no, doncs, si de casualitat, igual sí. Com us dic, la sèrie es diu Paradise. Si no m'equivoco, és el mateix director que This Is Us. La banda sonora també està el senyor Siddhartha pel mig. Però jo us he agafat una versió, hem començat amb versions, acabem amb versió. Una versió del tema de Europe de l'any 1986, The Final Countdown, que era el que posaven a les discoteques quan la gent anava a ballar a la discoteca, i era la que deia s'ha acabat la sessió d'avui. Doncs bé, versionada per Amelia McLean. Amelia McLean amb una veu i una manera de reinterpretar tremenda. Gràcies per fer-me acompanyar una setmana més. La posem, si voleu. La posem suau. Jo crec que ara ja comença. I com us deia, moltíssimes gràcies per fer-me acompanyar. Això de la ràdio sense vosaltres no té absolutament cap sentit. I m'agradaria moltíssim que estiguéssiu la propera setmana. Un petó, bona nit.

0: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
7: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Garcia.
9: Què?
8: Diumenge fem programa.
9: Clar, com tots.
8: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
9: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
8: Ah, sí?
9: Sí.
8: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
9: Ai, Follet.
8: Ai, Garcia.
9: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Bon dia i bona hora. La formació de violí barroc i clavicèmbal és una formació de música de cambra que reuneix la sonoritat càlida i flexible del violí amb la precisió harmònica del clavicèmbal. Avui escoltarem la primera sonata del compositor Dario Castello, escrita a l'any 1629. Violinista i compositor italià i destacat membre de l'Escola Veneciana. Si és del vostre interès, podeu escoltar obres d'aquest compositor i d'altres com Corelli, Händel o Johann Sebastian Bach aquest vespre a les 20 hores a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement, dins el cicle Clàssica Molins, amb el títol Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió, amb Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer, clavicèmbal. Que gaudiu d'aquesta sonata.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 14 de maig de 2026 la compartim en la intimitat. Josep Vinyets, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Molt bon dia, benvinguts. I Joan Domènech, bon dia i bona hora.
2: Bon dia a tothom. Això. I a la intimitat total.
0: A la intimitat total.
2: Que ja no cal que segueixis.
0: Comencem. Efectivament, una plantilla de 6, habitualment que en general doncs, tots i totes complidors doncs, i ho són, el que passa doncs, que per diverses circumstàncies avui doncs, no ens pot acompanyar la resta. Teniu aquesta responsabilitat.
2: Oi, bueno. Com que som una colla de jubilats, doncs sí. Tothom pot fer el que vulgui.
0: I tant, i només sí, faltaria.
1: Estem molt ocupats,
2: Estem molt ocupats.
0: Estem molt ocupats. De fet, ahir em deia Joan que vau fer tertúlia.
2: Sí.
0: A la biblioteca.
2: Ahir vaig estar molt content, vam fer tertúlia com cada mes i ara ja, bueno, ja tenim programat fins al gener, al febrer. Això és una història de la biblioteca, perquè la Montse, la directora, sí. I la Glòria, que porta tots responsable del tema del fòrum de la sessió cinematogràfica que fem cada mes, ja la Diputació els hi exigeix que ja tinguin la programació fins al gener, al febrer. Per tant, ja sabem totes les pel·lícules que farem, diguem-ne, fins al gener, al febrer, perquè això és els hi demanen la programació de manera molt adelantada. Ahir, curiosament, que déu-n'hi-do l'aforament que ve i la gent que ve i que té interès per fer un fòrum d'una pel·lícula que prèviament han vist, sí. Que funciona així, alguna vegada ja ho hem explicat.
0: No és que es vegi la pel·lícula a la biblioteca, sinó que ja s'ha de venir.
2: Precisament el títol de la secció que fem a la biblioteca es diu Sortint del cinema, que perquè jo sempre ho he dit, que sortint del cinema és quan tu estàs o emocionat o decepcionat o el que sigui, i llavors és quan parles de la pel·lícula i dius això, això, això altre, m'ha agradat això, no m'ha agradat això altre. I el títol, la secció, es diu Sortint del cinema. Evidentment és perquè mitjançant les plataformes, amb streaming o alguna cadena, o fins i la biblioteca sempre et proporciona el DVD o la plataforma Filmin que les té sempre totes, encara que aquesta és de pagament, però si no vols pagar, vull dir, la biblioteca et proporciona
0: el DVD
2: per veure-la prèviament i després fer-ne forma. Doncs, bueno, en definitiva, ahir van vindre quatre persones noves, que vaig estar molt content perquè eren persones noves que tenien entre 19 i 22, 23 anys, cosa que va millorar ostensiblement la mitjana d'edat del fòrum. I la Glòria estava molt contenta, i jo també.
0: Molt bé.
2: Vam fer una pel·lícula d'un director nord-americà, d'aquests que anomenat tot té etiquetes, de la generació, el que en diuen la generació de la televisió, que era del Sidney Lumet, el Tarde de Perros, amb una excel·lent, sobresalient actuació de l'Al Pacino, potser de les millors que ha fet, perquè si no, de vegades ja sabem que és un actor una mica histriònic i megalòman, així, però és l'actuació d'ell a Tarde de Perros és brutal, potser la millor. Fins i tot amb entrevistes de rodatge i tot, va tindre problemes d'ansietat i tot, de tant seriosament que es va agafar el paper. Una pel·lícula basada en fets reals, de l'any 72, un atracament fallit, que eren dos paletos, dos pobres nois, per dir-ho d'alguna manera, que en èpoques, vull dir, que ho passaven molt malament a casa, i molta misèria, i moltes, i intenten atracar un banc i surt malament, i això genera una, bueno, tot un linxament, diguem-ne, des de la policia, els espectadors, dels mitjans, tot, i al final, bueno,
0: No,
2: és un desastre.
0: És una gran pel·lícula, eh? Sí?
2: Però, home, i el Cine Il·lumet forma part d'aquesta fornada del que se'n deia la generació de la televisió, que abans havien passat per la televisió fent sèries o fent telefilms, i la televisió als anys 50-60 es feia en directe, no es repetia plano, se n'havia de saber molt, i d'aquí va sortir una generació molt interessant, com el John Frankenheimer, el de Los Temerarios de l'Aire, el Franklin Schaffner, el director de Patton, o el Sidney Pollack, el de Tal como éramos. Tot això és l'anomenada generació de la televisió. Bueno, doncs va ser realment interessant, el fòrum va ser intens i tothom va dir la seva paraula, que és lo important. I va anar molt bé.
0: Molt bé.
2: Ja no,
0: però tenies ganes de posar en valor aquesta assistència jove, eh?
2: Aquesta assistència jove. En definitiva, l'excusa ha sigut aquesta.
0: Molt bé.
1: No, de totes maneres, ara que dius el cinema, me'n recordava que aquesta, que cap de setmana també van fer, que dius 40 anys Top Gun, mm-hmm. I dius, el cinema evoluciona molt, però les grans pel·lícules d'abans encara són...
2: Ah, ja, clar, ja.
1: Jo em refereixo aquesta perquè la vaig tornar a veure,
2: sí,
1: no, que ja l'havia vista, sí. I penses, i compares amb el Maverick, la segona part que van fer...
0: Top Gun, estàs parlant de Tom Cruise.
1: Més actual, sí, més actual, clar, amb els mitjans que agafen ara, les pel·lícules guanyen molt més, però guanyen amb espectacle, no en quant a interpretació i a la pel·lícula en si, que vull dir, veus la primera i dius, sí senyor.
2: I
1: aquesta que deies ara també és una pel·lícula que ja l'he vist en el seu dia i dius, són grans pel·lícules.
2: Sí, tant,
1: ara els hi ha donat per reposar moltes pel·lícules. Ara comencem i ja estan anunciant la Star Wars, o sigui que...
2: Sí.
1: Ens anem donant compte, Joan, que anem fent grans, eh? Perquè veus aquestes pel·lícules i quan et diuen 40 anys dius, ostres...
2: Sí, sí. Jo sóc un gran admirador, ja ho dic, del cinema americà dels anys 70, perquè era un cinema que creia en la democràcia i en la justícia. I ja veieu que ara, tal com han acabat les coses, entre el Joe Biden i el Trump i tot, i abans el Ronald Reagan i tot això va canviar molt. Però en aquella època es podien dir les coses, es podien fer denúncies, es podia fer crítica social, concretament al Sidney Lumet sempre li interessava el thriller polític, el thriller, però que sempre podia fer denúncies de tipus social i de justícia. El Sidney Lumet, la seva especialitat eren dos gèneres, els gèneres de casos, diguem-ne, de justícia, d'advocats, 12 homes sin piedad, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta era la... que és del Sidney Lumet, amb l'Henry Fonda. Doncs aquesta era eren les grans temes, les grans temàtiques del Sidney Lumet. Les pel·lícules de judicis i els thrillers.
0: 40 anys, per cert, que aquesta setmana, parlant de televisió, ha fet de la primera emissió del programa Filip Prim. Josep Maria Bax,
2: sí.
0: Tanquem la paradeta. Que ja se n'ha parlat bastant.
2: Frase mítica.
0: 40 anys de la primera emissió, l'any 86.
2: Sí,
0: va durar fins l'any 90. I l'última temporada el va presentar el Jordi Estadella.
2: També. Jordi Estadella, també ho feia bé.
0: Sí.
2: Que el Bax era emblemàtic.
0: Emblemàtic, sí. Efectivament.
2: És com el Jordi Hurtado amb el...
0: Sí, Saber i Ganar.
2: Exacte.
0: Sí.
1: Bueno, és que el Jordi Hurtado hi porta uns quants anys, eh?
0: Sí, pràcticament no. 30. Sí,
1: però el Filip Prim és veritat que és emblemàtic. A més, ens va donar a conèixer Palau Solidari de Plegamans.
0: Ah, sí, Palau de Plegamans.
1: Que molta gent, en aquella època, evidentment no sabia ni col·locar-lo al mapa. Sí. Actualment tothom sap on és.
0: Sí,
1: vull dir
0: sí,
1: que
0: sí.
1: És d'aquelles coses que dius, mires les coses enrere i dius... Ahir també jo recordo... El que van, ara no surt el títol, això m'ajudaràs tu, van fent una a la TV3, que també és una gran pel·lícula.
0: L'Oficial i l'Espia.
1: Aquest,
0: del Roman Polanski.
2: L'Oficial i l'Espia.
0: Sobre el cas Dreyfus.
2: Sobre el cas Dreyfus. Sí. L'altre dia, curiosament, vaig treure aquí el cas Dreyfus,
0: sí,
2: perquè el 1908 va començar el Tour de França arrel d'un tema d'antisemitisme que genera el cas Dreyfus.
0: Sí.
2: L'Oficial i l'Espia,
1: ahir la van fer
2: TV3. I a més, el Polanski és un dels grans.
0: Et va agradar, la pel·lícula?
1: No, no, jo la vull... Ahir no la vaig poder veure.
0: Ah, pensava que l'havies.
1: El que tens la sort ara, que com que pots anar a veure aquestes coses un cop les han fetes,
0: sí,
1: la vull recuperar.
2: Molt de codificador, jo també la recomano, eh? La recomano. Sí,
1: sí. Ja, és molt semblant també una que jo dic, ara et diré, que és Senderos de Glòria, que per mi era un... També, no Senderos de Glòria, sí...
2: La del Kubrick, sí,
1: ve a ser un altre cas igual, és un cap de turc.
2: Un fet real.
1: I és una gran pel·lícula que jo també recomano molt. Sembla que tingui que ser una pel·lícula bèl·lica i té de tot menys lo bèl·lic.
2: Una pel·lícula que fa el Kirk Douglas i que es va implicar moltíssim el Kirk Douglas amb la pel·lícula i precisament amb la producció i és una obra mestra del gran mestre, valga la redundància, Stanley Kubrick. Per cert, en clau local, ara em ve al cap, ja, i si després, si cas, canviem de cinema. Avui ha començat el Festival de Cannes, però ja us diré en clau local, perquè...
0: Aviam, per
2: ho dic perquè així a l'oient, els que ens escolteu, direu, ostres, però sí que és important, ja ho sabem que és important, però ho és molt. El Festival de Cannes, i en aquests moments hi ha quatre persones de Molins de Rei acreditats com a premsa, perquè són els organitzadors del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. I ja fa anys que van a Cannes. A Cannes ja sabeu que és festival per antonomàcia en quant a mercat del film. Hi ha la secció competitiva, en la que van les pel·lícules a concurs, però també hi ha com si fos una fira, vull dir, com les fires de mostres, igual. Vull dir, hi ha el famós mercat del film, en què totes les cinematografies del món presenten les seves produccions que tenen, i allà allò és, pues, és això, és una fira, és un mercat. I aleshores ells, quatre membres del Festival de Terror de Molins, ja van a buscar pel·lícules que es faran aquest novembre, i per tant seran estrenes, i allà és on van cada any a buscar, perquè el Festival de Cine de Terror, no ho oblidem, és un festival internacional de cine amb que s'otorga el Premi Méliès a la millor pel·lícula, i són estrenes, rigoroses estrenes, la majoria. Per tant, és clar, estan obligats a anar pels festivals a buscar material, a buscar pel·lícules que es puguin interessar i que pertanyin al gènere de terror per portar a Molins de Rei.
0: Justament avui La Vanguardia destaca que el guionista escocès Paul Laverty, que forma part del jurat de la secció oficial...
2: El marit de l'Aithier Bollaín.
0: Ha dit que és una vergüenza que Hollywood vete a Susan Sarandon, Javier Bardem i Mark Ruffalo por hablar de Gaza.
2: De Gaza.
0: Molt crític i no ha callat gens en aquest sentit... amb aquestes llistes negres que ha fet Hollywood, doncs, precisament pel posicionament polític.
2: Sí, són molt aficionats a les llistes negres dels americans.
0: Oi?
2: Ja ho sabem, no? Això com l'època del McCarthy, del macartisme, que allò era brutal, i si t'acusaven de comunista, doncs ja s'atacava la teva carrera cinematogràfica, tant si eres director, guionista com productor, i o te n'havies d'anar. Casos del Charles Chaplin, del Joseph Losey, que van haver d'anar a treballar fora perquè estaven perseguits pel macartisme, per les famoses llistes negres.
0: Per cert, si teniu també a Movistar, i parlant d'efemèrides, aquest abril ha fet 40 anys de l'accident nuclear de Txernòbil. Hi ha un documental bastant interessant al respecte. Déu-n'hi-do, també.
2: I sobre el tema de Gaza hi ha una anècdota, i així ja canviem de registre. Una anècdota que l'altre dia vaig veure no sé si era Instagram o què era, m'ho van ensenyar, perquè jo ni ho tinc tot això, però que sí que ho vaig pensar, que hi estaràs d'acord, Josep, que entre l'Aliança Catalana...
0: Ah, ara Vox, vols parlar d'això?
2: Vox i PP, com s'ho faran? Com s'ho faran aquest any, ara que comença el Mundial de Futbol, sí, quan una de les seves grans estrelles és el Lamine Yamal, i que l'altre dia va onejar la bandera de Palestina a la rua sense parar? Bueno, com s'ho faran? Com acceptaran un tio així? Perquè ja ho saps que hi ha... Bueno, els que són tan espanyols i tan espanyolistes són uns friquis de la selecció.
1: I el que ha pensat això, ahir ja van sortir a les notícies una pintada a la Franja de Gaza que havien fet Lamine Yamal amb la bandera de Palestina. Sí. També va dir-ho el Flink a la roda de premsa i jo penso que dius, a veure, és un tema polític i no...
2: Era una agència.
1: Sí. Bueno, va dir-ho a la roda de premsa que era una cosa que no havies tingut que fer, que és política. Perdona, també jo recordo Lewandowski amb l'estelada catalana, vull dir, estaríem amb el mateix cas, perquè l'estelada, tots sabem la reivindicació que té, no és la senyera ben bé, és l'estelada. Si vés tres la senyera, podries entendre. Estem amb la mateixa.
2: Estic d'acord, l'estelada.
1: És un altre símbol més polític que no pas...
2: Sí, sí.
1: I llavors...
2: No, l'estelada, en segons quines ocasions, sí, està mal vista, és veritat.
1: Però això ja està. I tot l'altre, els vetos i això, ara ja estan començant a parlar del Festival d'Eurovisió, estem amb la mateixa. Ningú veta ni ningú li posa cap entrebanc a Israel a presentar-se a Eurovisió ni a fer el que ells els hi surten gana. Mm-hmm. Espanya ja no s'hi presenta aquest any, hi ha algun altre país, però dius, qui aixeca la veu? No, ningú. O sigui que jo trobo bé que va treure la bandera de Palestina, era un jugador, no venia el cas, però dius, sí senyor, aquí és que es tapa les boques molt ràpidament, amb el problema aquest ja l'hem acabat. I a vegades i no ens n'adonem que, si escoltes les notícies, a Gaza encara hi ha tirotejos i encara hi ha trencaments d'alto el foc. Mm. Vull dir, és que té un... Israel, en aquest cas, té una mà dreta que dius... Clar, no, podem fer el que volem, que ja tenim qui ens apoya. Evidentment, tothom sabem quin país és el que apoya tant estat.
2: És que té un poder dins del territori americà. Els jueus tenen molt de poder,
1: Però bueno, ara hi ha una altra cosa que volia dir, canviant de tema, ja anant a un tema més...
0: M'esteu canviant d'un tema a un altre,
1: Avui hi ha la tercera xerrada d'això de... per gent gran de seguretat.
0: A veure, prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. Xerrada a càrrec de la Guàrdia Urbana. Va començar dimarts al casal d'Avis Primer de Maig, ahir al casal de Virriera Bonet, avui a la Federació Obrera, a 11:15, d'aquí una hora. I tu hi vols anar?
1: Sí, perquè jo trobo que és un
0: tema...
1: I és bastant actual. No ens el mirem, a vegades pensem que ve de lluny, però ja fa temps que robatoris i casos d'aquests amb gent gran que se n'aprofiten aquests maleants que hi ha pel carrer, s'estan donant molt sovint. I possiblement el que no contemplem és que anar al mercadillo el divendres per una persona gran és un esport de risc, I és així, vull dir que se t'acosta una persona d'aquestes...
0: Aparentment molt amable, vigileu.
1: Sí. No, a mi ja s'han donat algun cas. A la meva sogra, malauradament, ja li ha passat.
0: Sí.
1: Vull dir que ho han viscut en primera persona. No és... És així, és una realitat. I no és tan sols aquí. Quan vas a un supermercat i d'allò que carregues el cotxe i se t'acosta algú que et pregunta que d'allò... I mentre allò se t'enduen el que els hi donen, obren un per l'altre cantó el cotxe, prenen lo de dintre el que poden i ja està.
2: Vull dir que sí, passa.
1: Sembla que no tingui importància, però ho té, perquè actualment, ja dic, és un esport de risc per a les persones grans sortir al carrer ja.
2: No, i fins i tot a molts nivells, vull dir, de vindre't a veure, trucar-te...
0: També a casa, efectivament.
2: A casa, i et comencen a enredar, i al final et treuen els calés, I per històries diverses, tenen els seus muntatges, les seves històries, i la gent gran... Pues, al millor ja no reaccionen tan bé, s'ho creuen, hi ha gent de més bona fe, n'hi ha que no, però sí. I és així, Jo alguna vegada em sembla que ho havia comentat aquí. Quan treballava, quan, quan treballava a la Caixa, jo sempre, els pensionistes cobraven a final de mes o el dia 25, ara cobren, la majoria cobren el dia 25, i és clar, la gent, encara hi ha aquest sector de gent que no funciona amb la banca digital, amb la web, o que, i que bueno, el que fan aquest, o millor ja per necessitat i per organitzar-se i per la manera de passar el mes, treuen de cop el total de la pensió. Jo sempre això em feia patir molt, i sobretot en els dies de mercat, i si coincidien els dies de mercat, havia tingut escenes molt... I moments molt durs i molt tristos, perquè els hi prenien tot. Vull dir, els hi prenien tot, i això era molt dur.
1: Però no és això sol, Avui en dia, ara que...
2: Això ho he viscut, i després dius, bueno, i com ho farem, això, ara?
1: Però ara que has dit això de tot el que hi ha nou, que tot va per internet i va per digital i tot... A mi em va arribar no fa tant de temps un SMS per renovar la targeta sanitària, que dius allò, que per allò, tu l'has de renovar allò, entres en una aplicació i has de pagar.
2: Sí.
1: I això és una altra estafa.
2: Sí, ui, d'aquestes...
1: Però això penses, li arriba una persona d'una edat, s'ho acaba creient i acaben perdent, no és una gran quantitat, però dius... I això passa molt. És com quan t'han dit, i totes aquestes informacions que et truquen i que t'ofereixen, i que penses, és que ja no és tan sols ja el que et puguin robar pel carrer. És que avui en dia no te'n pots enrefiar ni de respirar. Perquè potser et diuen que has de per agafar l'aire has de pagar.
2: Sí, sí. No, la xerrada pot estar bé, perquè segur que donen consells... que donen consells que poden servir, poden d'alguna manera posar en alerta de que és que són moltes les maneres d'enredar-te i de prendre-te els diners. Vull dir, ara amb la tecnologia i amb els el que deies tu abans, amb els mòbils i els ordinadors i segons quines gestions fas
1: que jo he dit, hi ha gent que s'ho han acabat empassant i entren allà, tu creus, si la targeta sanitària tu vas al CAP i te la renoven, sí, però no es renova, és per sempre la targeta, no, sí. A no ser que se t'hagi trencat o l'hagis perdut alguna cosa.
0: Però en un primer moment pots dubtar.
1: Però hi ha gent que dubta, que no hi pensa i entren a l'aplicació, et fan

0: amb treure't, jo que sé, la cadeneta, la medalla, el que sigui, no sé com s'ho fan, però tenen molta traça.
1: Una de les coses que fan és confondre o dir, ai, ens coneixem...
0: Sí, això jo
1: i la persona que hi ha gran dubte i diu, però t'abracen i allò, i segur que si t'abracen i et toquen, algo prena.
0: Això ho vaig viure jo en un cas ja fa molts anys amb els meus pares.
2: Sí?
0: Sí, el pare anava a buscar el pa a la carretera, es va trobar amb un que el va abraçar, li deia, quant de temps sense veure't, s'ho fan venir bé, perquè deies, i tu, però tu no eres de Corbera, i no, jo no sóc de Corbera, però, no, esclar, i llavors, i diu, pues, ostres, pues, m'agradaria que, mira, ostres, convida'm a fer un cafè a casa teva, jo que sé, per exemple, i ja fa anys d'això, però sí, hi va haver-hi un problema greu, sí.
2: O això, vinc a fer la revisió de tal.
0: Sí, vinc a fer la revisió. Exacte.
2: No consta, o ha de ser l'empresa que ho digui, no? Bé, en tot cas, de tot això es parlarà avui, que és interessant.
0: Està bé. Aquesta xerrada la fa la Guàrdia Urbana.
2: Sí, amb col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.
0: Amb col·laboració amb els Mossos, molt bé.
2: He vist imatges del casal d'avis Primer de Maig, que va tenir bastanta gent.
1: Ahir ho van fer a la Riera Bonet.
2: Sí.
1: I avui ho fan aquí a la... Jo trobo que s'hauria de fer molt més,
2: sí?
1: Aquestes coses, sí. Perquè la gent estigui una mica mentalitzada del moment que estem vivint i com ho estem vivint, perquè és així. És així.
2: La teva seguretat no té edat, estigues alerta. És el lema, s'aniran repetint, va dir. Vam entrevistar el Diego Díaz, que és el caporal de la unitat de proximitat de la Guàrdia Urbana, i volen anar-la repetint periòdicament. Ara també, quan arriba més aviat a l'estiu, amb altres consells de seguretat.
0: Clar, també. És una bona acció, està bé, a mi em sembla bé això.
2: Sí, a 2:15 a la Federació Obrera, Doncs ja, Josep, estigues ben atent i ens fas 5 centis. Per cert, la federació, que a la tarda acollirà una altra xerrada de l'aula d'extensió universitària, que avui hem entrevistat l'Assumpta Montellà, que és historiadora i escriptora, que ve a parlar dels 115 dies a l'Ebre, la batalla de l'Ebre de la Guerra Civil, el sacrifici de la lleva del biberó. Ella va escriure un llibre l'any 2014 i avui ve a explicar totes aquestes qüestions, perquè després la gent de l'aula se'n va a fer un recorregut per... els escenaris
1: de la
2: batalla de l'Ebre, efectivament.
0: Per allà Gandesa i
2: Corbera d'Ebre.
0: Corbera d'Ebre, clar, Corbera d'Ebre. Que
2: ja heu estat al poble...
0: Sí, Corbera d'Ebre és emblemàtic, perquè
2: sí.
0: Es va construir després el poble baix i a dalt l'han deixat com un testimoni de la memòria històrica, que per cert allà hi ha fins i tot una sèrie d'escultures i d'obres, diguem-ne, d'artistes,
2: sí.
0: Que hi van col·laborar i que tenen a veure sobre reflexions sobre la memòria històrica, sobre la Guerra Civil. Hi ha una obra del Cento allà, del Cento Macià, a dalt a Corbera, a la part de dalt, que és on hi ha el poble enderrocat, bombardejat.
2: Efectivament.
0: Totalment bombardejat. És molt interessant la visita.
1: Acostumem a oblidar molt.
0: La visita a Corbera. I per allà hi ha uns itineraris, jo ho he fet, hi ha uns itineraris de tot el que va ser la batalla de l'Ebre, i fins i tot guiats amb un historiador, vull dir, local, que ho explica molt bé, que és un xicot que... Bueno, és que jo ja vaig estar, que ara fa... 4 mesos li van donar el doctorat sobre això, sobre la Guerra Civil, i és d'allà de
2: prop. O sigui, vas anar a fer la visita a Corbera.
0: Sí, vaig anar a fer la visita. És d'allà, un poblet d'allà, que ara no el recordo. I li van... fa 3 mesos i vaig anar amb la meva dona, que són amics, i a la Rovira i Virgili li van... I el van fer doctor en història. Vull dir, i sobre... i per la seva tesi doctoral és sobre la batalla de l'Ebre sí, perquè ell és autòcton d'allà.
1: És que és la nostra història i a vegades l'oblidem i no fa anys, però tampoc no en fa tants, Vull dir que i no cal anar tan lluny, si vas a Barcelona encara hi ha molts Sant Felip Neri, encara està tota la façana de la església està ben picada dels impactes de bala de la Guerra Civil, també. Vull dir que no, que si volem una mica recordar la

0: nostra història no cal anar tampoc fins a la batalla de l'Ebre, eh? I, sí, que, sí. I si us vas a Camprodon també tindrem tots els records de tota la gent que van haver d'exiliar i passar al cantó de França. Vull dir que...
1: Bé, però en tot cas és una de les batalles clau de la Guerra Civil.
0: No, és una de les claus.
2: La memòria històrica, la memòria és importantíssima, i hi ha gent que hi té una certa mania, la voldria, d'aquests partits que abans hem parlat per una altra anècdota, que li treuen importància i fins i tot la voldrien anul·lar.
0: Bé, no cal d'allò. Tu mires amb educació els llibres de text i veuràs el que posa de la Guerra Civil Espanyola i de tot el franquisme i de tota aquella època.
2: Home, clar.
0: Sembla que passen molt per sobre. Parlem més del descobriment d'Amèrica, quasi bé, que de la Guerra Civil.
2: És que els llibres de text que havíem estudiat tu i jo eren llibres, vull dir, franquistes i del movimiento, del règimen.
0: Vols dir que actualment hi ha molta informació d'aquesta?
2: I fèiem formació de l'esperit nacional, que això és el que ens seleccionava i el que havíem de ser i no el que realment volíem ser.
0: Bueno, i que tornem, perquè si anem a mirar el que fa Vox i que... No vull la manera de pensar i d'actuar, em sembla que va per l'extrema dreta, va per aquests camins.
1: Clar, i aleshores, a l'hora de preservar la memòria històrica, l'escriptora va parlar amb persones que havien estat en aquesta batalla, persones de la Lleva del Biberó, que tenien, ens deia, uns 17-18 anys l'any 38.
2: Sí, clar.
1: Quan es va...
2: Això és molt, molt important.
1: I clar, pues, tots han anat morint, lògicament.
2: Això és de l'extensió universitària, sí, no, Oriol? Sí. Clar, no s'hi pot anar perquè està a tope i està...
1: Com que no ets soci...
2: No hi ha pas, però això m'interessaria molt. És que la memòria és molt important. Com deia el filòsof d'origen romanès,
1: sí,
2: el Cioran, el passat és present, i és veritat, el passat és present. Vull dir, si malauradament tenim memòria i quan nosaltres parlem ara, vull dir, fem servir el present i fem servir el passat, perquè el passat és present, no és indissociable. Vull dir, després podem parlar de futur, com tothom, qui no parla de futur, però el passat és present.
0: Això?
2: Vull dir, a les nostres converses diàries sempre surt el passat.
0: Això és una cosa que a vegades he discutit jo amb el meu fill també. A vegades em diu, papa, el passat és passat, perdona.
2: El passat és present.
0: El passat és passat,
2: però
0: són les arrels del nostre present.
2: Sí, sí.
0: I per tant, no vol dir que haguem de viure amb el passat, però no l'hem d'oblidar, el passat. No, estem a on estem, però hi hem arribat i hem seguit un camí, i aquest camí a vegades ja no és història, és camí.
2: És que no es pot viure sense el passat, perquè és present, insisteixo, però i malauradament, vull dir, quan arribes a una certa edat i resulta que et diagnostiquen una malaltia i hi ha una certa senilitat i que se'n diu Alzheimer, és tan trist, perquè ja no tens ni passat ni present.
0: Ni
2: I llavors...
0: No tens res.
2: Estàs perdut. Ja no,
0: no tens
2: res.
0: Memòria. Uh-huh. I la memòria és una joia, eh?
2: Exacte, és la frase que he dit jo. La memòria és...
1: Per tant, és important aquests exercicis de parlar de tots aquests episodis.
2: Sempre. Això no ens hem de cansar mai.
1: Mai, eh?
2: Mai a la vida.
0: Pensa que no fa tants dies aquí al matí parlàvem del Lorca
1: sí.
0: Estàvem parlant el mateix tema, com va acabar Lorca, i estem amb aquesta història. És la mateixa història. Comença en un lloc, va a un altre, va canviant d'escenaris, però està allà. I oblidar-la, viure d'això, evidentment que no viurem, però no oblidem perquè són les nostres arrels i són els fallos que fem les persones, i que si no les tenim presents, possiblement les podem tornar a repetir.
2: Que, per cert, parlant de Lorca, el Tívoli ara estrenaran aquesta obra que estan fent a Madrid, que la fa el Juan Diego Botto, un actor que a mi m'agrada bastant, o diguem-ne molt, la fa el Juan Diego, no sé si es deia, si no rectificam, l'Hijo de la Luna o alguna cosa així, que és del Lorca,
0: sí.
2: És del Lorca, i ja no hi ha entrades. Ja no hi ha entrades. Sé que la faran al Tívoli, però ja costa molt.
1: O sigui, abans d'estrenar...
2: Sí, ja està. Ja
0: estan esgotades. Sí,
1: ja estan. Una noche sin luna.
2: Una noche sin luna, eh? Ja he dit que en rectifiqués.
0: Sí, ja van dir, ho van dir, no sé què, del Federico, dic, ah, del Federico García Lorca. Sí, sí. Si no falla, és...
1: Sí, però és a partir de l'estiu, el juliol.
2: El juliol, sí.
1: Sí, eh?
2: Ara encara està a Madrid, però el juliol ve... I sí que venia el Tívoli, això sí que ho sé segur.
1: Sí, sí, sí.
2: Però sí, bueno, i a més amb el Juan Diego Boto, jo seria el primer interessat a anar-hi.
1: I tu, i has vist que no hi havien,
2: sí,
1: no hi han entrades?
2: Sí, de moment no, però bueno, segons... També pot allargar les sessions, les representacions... I...
1: Es parla de Lorca des d'una sensibilitat del segle XXI, eh?
2: Sí, sí.
1: Com si el propi Federico estigués avui entre nosaltres.
2: Entre nosaltres.
1: Sí. Bé, això serà doncs el mes de juliol, sí. I quan Diego Boto és el, serà un monòleg, diguem.
2: Sí, quasi, sí, sí. El que tinc entès, sí.
1: Ell sol a l'escenari...
2: Sí, sí.
1: Abocant i recordant Federico García Lorca.
2: Exacte.
1: Bé, doncs molt interessant aquests exercicis doncs, de memòria. Bé, la gent de l'aula doncs podrà gaudir d'aquesta
2: sí, sí, sí.
1: xerrada
2: no,
1: avui.
2: Molt, jo les trobo interessantíssimes, les xerrades, les conferències, les tertúlies de l'aula d'extensió universitària. Sí, sí.
1: Bé, i després també hem escoltat el Miquel Bofill abans, que escoltàvem el clavicèmbal, perquè avui també tenim
2: sí.
1: el cicle de clàssica Molins, eh?
2: Exacte, sí.
1: Violí barroc i clavicèmbal.
2: Clavicèmbal.
1: Ens porta èpoques...
2: Interessant. Amb obres, em sembla, de Händel.
1: Sí, de Bach.
2: De Händel, de Bach.
1: I de Corelli.
2: I de Corelli, sí, sí. Sí, sí. Sí. Si ho vam dir-ho la setmana passada, jo sóc un... A mi m'agrada molt Händel.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: Ets devot.
2: Sí, sóc devot de Händel.
1: Per tant, per tirar i remenar, com sempre diem, amb força activitat aquí a sí. la vila.
2: No sé sí, si... que a més el cicle s'ha de dir que el cicle de música clàssica és un èxit total i absolut, eh? Vull perquè sí. jo he anat un parell de vegades i està a passar, eh? No hi va... Vull... I és una cosa que aquí Molins de Rei, em sembla que també ho havíem comentat, clar, que segurament faltava una cosa relacionada amb la música des d'un punt de vista més, una mica més arriscat, més de sortir, diguem-ne, de la zona de confort de música més senzilla o més fàcil d'entendre, i està molt bé, a més... Hi ha com una presentació, com un fòrum, hi ha com una presentació, vull dir, i s'explica les obres que tocaran i què són i com funciona musicalment, per exemple, en aquest cas, com s'agermanen el clavicèmbal i el violí, doncs això també ho vam fer-ho l'última vegada amb un de que només era guitarres, no? Que dius, hòstia, només guitarra, eh? I ho explica molt bé el Miquel i fa una presentació que molt acurada i està molt bé, és molt seriós, i la veritat és que hi va moltíssima gent.
0: Jo veig
2: que... I això és per celebrar-ho, tot això, molt bé.
0: No, sortint de la clàssica, jo a vegades el que miro molt amb les xarxes és quan vius videoclips allò, els acústics d'alguns grups, i allò, ja no sí. tan sol la música clàssica, sinó que jo me'n recordo una de les meves cançons favorites, que és Hotel California,
2: sí.
0: a l'acústic, que comença
2: sí.
0: només amb guitarres,
2: sí.
0: i dius, pues sí...
2: Sí, sí.
0: I dius, no té res a veure amb la versió, el mateix Eagles igual, vull dir, la mateixa versió, la de, amb tota l'elèctrica i la bateria i tot això, però guanya molt, perquè llavors el que predomina d'allò és la música. I això, i aquestes sessions que es fan, també, a més, serveixen molt per anar coneixent els diferents instruments, perquè si no, tot per nosaltres, per molta gent, ja m'hi poso jo, que no som tant d'allò amb la música clàssica, tots som violins i són baixos i són... Pues, dintre de cada instrument hi ha una sèrie de diferents apartats del mateix instrument que diries, per un que no és massa entès, tots són violins,
2: sí,
0: i no
2: sí.
0: tots són violins.
2: Estic d'acord amb això, i repeteixo, eh?
0: Vull dir, I el son no és el mateix.
2: Totes les sessions, el Miquel Bofill fa una presentació molt acurada i molt... d'una manera més o menys tot lo col·loquial que es pot arribar, perquè la gent es posi una mica dintre del concert que veurà al cap d'un moment. Està realment molt
0: no,
2: bé.
0: Trobo...
2: Ja parlant de música, si acabem amb el de la classe, parlant de música, ara el dia 16 he vist que hi ha un tribut aquí al Foment del Frank Sinatra.
1: Sí, sí.
2: Del Frank Sinatra, que a més ve, però no amb música enllaunada, sinó que ve amb un contrabaix, un piano i una bateria, i veig que
1: Miquel Barceló Quartet.
2: Miquel Barceló, que no és el
1: l'artista.
2: L'artista, eh?
1: El pintor.
2: És un que fa tribut.
1: Versions de Bing Crosby, Dean Martin,
2: sí,
1: Frank Sinatra.
2: Sí, Dean Martin, i que clar, tocarà el My Way i totes...
1: No ho sabem.
2: Sí.
1: Et consta, eh?
2: Sí, em consta perquè he vist alguna cosa, perquè a mi m'interessava, perquè a més he vist que li dona suport contrabaix.
1: No ho sé, això.
2: Sí, està en el programa. I em va... Em va sobtar, vaig pensar, mira, amb aquest, vull dir, perquè el Foment en fan 50 de tributs. En fan molts, és una
1: de
2: les seves línies de programació, i bueno, i si, no sé ni si funciona, si té èxit o no té èxit, però en fan molts d'aquestes, entre altres coses, com màgia, humor i música,
1: però
2: tributs en fan molt. I teatre, interessant, algun, però vull dir que aquest del Sinatra veig que li ha donat suport contrabaix, amb el que dius, bueno, doncs potser val la pena veure'l. I per lo que tinc entès, ara no hi ha el nostre amic Manel,
1: sí.
2: Però Manel em va comentar que era un tio bastant bo i que ho feia molt bé.
1: Demà passat a les 8 del vespre al Foment.
2: Miquel
1: Barceló Quartet.
2: Això mateix.
1: I tenim la festa primavera de la grupa, no sé si hauràs de col·laborar, Josep.
0: Ho sé perquè hi és, però sí. Sí, a la plaça de l'Església.
1: Sí, tot el dissabte.
0: Tot el dia, es farà el dinar.
1: Demà en parlarem, sí.
0: Jocs, es farà balls i sardanes, evidentment.
1: Sí.
0: Vull dir que... Ja és un clàssic, la festa de primavera de la grupa.
1: A la plaça de l'Església.
0: No sé quants anys és, no sé quina edició és, ara
1: no
0: posa.
1: Perdo,
0: però ja, però vull dir, jo antigament que havia estat de junta ja es feia la festa de primavera i es continua fent, i que és dur molts anys.
1: I tenim el Dia Internacional dels Museus, també, i la Nit dels Museus, que també és molt interessant.
2: I el tema dels museus... O sigui, l'altre dia vaig estar a la Sala Gòtica, que va venir el director del Museu d'Història de la Ciutat, el Museu d'Història...
1: De Barcelona,
2: de Barcelona, perquè cada mes... Sí, un director
1: un museu
2: d'algun
1: convidat.
2: Museu, des del MENAC, el CCCB, el Museu d'Art Modern, no sé què, el que sigui, vull dir, el Museu d'Història. I el Museu d'Història de la Ciutat té a la Marinera lo important que és els 800.000 objectes que tenen, però esclar, és que va des del turó de la Rovira del búnquer fins al refugi 307, fins a la Casa de les Aigües, o les espectaculars cases del Bon Pastor que es van fer l'any 1929 i que l'Associació de Veïns va decidir no enderrocar aquelles cases barates d'allà de la zona del Bon Pastor. I ara la inauguració de l'antiga fàbrica Fabra i Coats, que ara s'ha convertit en un museu de primeríssima línia. Això amb el director del Museu d'Història de la Ciutat, que em va saber molt de greu, perquè hi havia molt poca gent i va ser una immersió brutal en la cultura dels museus i de la ciutat de Barcelona, en què dius, ostres, jo no em vull perdre res de tot això, que algunes coses, i evidentment surt pues, des de l'església de Santa Àgueda, la plaça del Rei i tot el que és el sòtanos de la catedral, el Born, vull dir, tot això és el Museu d'Història.
0: La plaça del Rei, que no confonguem amb la plaça Real.
2: La plaça Real, no.
0: Que molta gent ho confon.
2: La plaça del Rei. I dius, ostres, quina llàstima que tenint aquesta possibilitat, perquè el Museu del Renaixement és d'àmbit nacional i molt important i és únic, doncs, esclar, els, té dret a portar, no sé quina periodicitat té, si un cop al mes, convidats de directors de museus, d'altres museus d'arreu de Catalunya i... o d'Espanya.
1: Ho hem de deixar aquí.
2: Bueno, doncs
1: Joan Domènech i Josep Vinyets, moltes gràcies a aquesta tertúlia
2: gràcies
1: íntima.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres. Molt bon dia.
1: Que tingueu bon una bona setmana. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau. Tanquem la tertúlia bon dia. De Bon Dia i Bona Hora.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a